0: Getafe, Rayo i el Betis Oviedo. I a la Champions femenina, el Barça juga aquest diumenge el pas a la final contra el Bayern amb el Camp Nou. Aitana Bonmatí torna a la convocatòria després de la seva llarga lesió. A l'anada, el resultat va ser d'empat a un. El rival a la hipotètica final seria l'Olympique de Lió, que aquest dissabte ha eliminat l'Arsenal a l'altra semifinal. A la Lliga F, Badalona Women 0, Athletic Club 1.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
3: S'estudia l'anglès com una assignatura. I l'anglès no és una assignatura, és un idioma. I un idioma és un vehicle per la comunicació. I si no s'ensenya així, no s'aprèn així.
2: Aquest diumenge, el coach d'anglès, Barnaby Griffiths.
3: Els seres humans som com som, no? Però jo crec que podem fer l'esforç de comunicar-nos millor perquè hi ha molt de prejudici.
2: El divan, el valor de la conversa.
3: Estic a favor de la independència de Catalunya, però la gent de fora ni se creuen. No entenen en tot el problema d'invasió, els diners que van a Madrid i no tornen.
2: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
4: L'any 2000, un grup de joves apallissen i maten un jove a la Vila Olímpica. Barcelona descobreix la seva cara més salvatge.
5: Centenars de persones han seguit la...
6: És un crim molt mediàtic, molts elements sorprenien d'aquest cas. El primer de tot és la violència descomunal.
4: El crim de la Vila Olímpica. Crims, de Carles Porta. Dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: De seguida anirem a Washington, passaran a l'última hora.
2: Catalunya migdia.
8: Són les xifres, bon dia.
2: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
7: I en aquest informatiu també sentirem les famílies...
8: La burocràcia i les hores extres que compren.
2: Farem atenció a tots els fronts informatius.
9: Sí, tindrà l'encàrrec.
7: A 2-4-3 els esports.
2: D'aquí...
10: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
2: I de la resta del món.
8: Des de la cimera internacional que...
2: Faci el temps que faci.
11: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció.
2: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
1: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
12: Entendre és obrir els ulls.
13: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
14: Obrir la ment.
1: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Catalunya nit.
15: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
15: Londres, Quim Olivares, bona nit.
16: Hola, bona nit.
17: Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
18: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
15: Washington, Oriol Serra.
19: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
1: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Ens allunyem de les estridències.
1: Catalunya nit.
15: Notícies sota la llum de la lluna.

La construcció d'una identitat, inclosa la identitat literària, passa també pels llocs que hem habitat. L'escriptora Stephanie Kremser sap que som en les coses i som en els espais. I per això ara ens regala un llibre deliciós, una memoir, és a dir, un assaig literari i memorialístic que ressegueix en passat, present i futur les més de 20 cases que ha conegut des de petita. Una poètica dels espais que és també poètica als objectes, un text que s'interroga sobre què vol dir casa, què vol dir arrelar o desarrelar, i que subratlla la importància de la memòria, dels records, de la literatura i de l'art. Llegim, per tant, amb Stephanie Kremser aquest llibre, Acció de Gràcies per una casa, editat per 1984, que és també la seva primera obra original en català. I, en conseqüència, parlarem també de com ha anat aquesta adopció, l'adopció del català com a llengua literària.

0: Som-hi i obrim, per tant, saludant l'Estefany Kremser. Què tal? Ben tornada al programa.
1: Hola, què tal? Hola. Molt contenta de ser-hi.
0: I jo molt feliç que hi sigui. Jordi Bundí, què dius?
2: Bé, molt bé. Hola, què tal?
0: Hola, Anna Vallbona.
3: Hola, què tal?
0: I Xenia Diaconova.
3: Com va?
0: Avui apadrinats per aquesta casa de Salvat Papasseit, amb la veu de Lluís Llach, no? I la música de Lluís Llach, per celebrar aquest llibre, Acció de Gràcies per una casa, Estefany Kremser, edicions de 1984, títol, si no m'erro, m'han llevat d'un poema d'Oden.
3: Així és, sí. Thanksgiving for a Habitat.
0: És preciós, que a més mig traduïu en una estrofa, si més no, a l'inici d'un dels capítols. Un llibre que dialoga, o jo m'ha agradat llegir-lo també en diàleg, amb Si aquest carrer fos meu, no? També un llibre teu d'edicions de 1984, que té ja 6 anys, si no vaig errat, i que parla, aquest Acció de Gràcies, per, en fi, de cases del present, del passat i del futur, per dir-ho genèricament, per tant, de la noció de pertinença, per descomptat de la memòria, per això és una memoir, per dir-ho amb el tecnicisme literari pertinent, diguem-ne, de cambres pròpies i de molta literatura, i d'artistes, no? I tot això en diàleg amb una biografia molt nòmada, no? Crec que he comptat 25 adreces, potser una mica més, no?
3: La casa del futur serà la 25a.
0: Veus? No està malament. No? I has trobat, a més, una... Jo crec que literàriament té molta gràcia aquesta forma, que jo crec que t'hi sents molt còmode, perquè Si aquest carrer també, no?, feia servir aquesta idea de la memoir, que per tant barreja la literatura que a tu t'ha interessat, l'experiència transformada en un gest artístic, no?, i que com a lectora també t'interessa, i per tant aquí has trobat un camí molt fèrtil.
3: M'agrada molt aquest gènere, no sé, perquè a més és molt obert, no? Tens moltes possibilitats d'esplaiar-te, no sé, de trobar una construcció literària bona pel tema que vols en realitat explicar. I no, a mi m'agrada aquesta barreja entre la narrativa personal i explicar altres històries, anar obrint branques que tinguin sempre a veure amb el tema principal, que en aquest cas és casa.
0: Exacte. De cases en trobàvem unes quantes en Si aquest carrer fos meu. Una de les novetats que incorpora aquest Acció de Gràcies, per dir-ho així, és estilística i lingüística, sobretot. No sé si marca aquest llibre un abans i un després, perquè hem de dir que és el primer llibre escrit en català per l'Estefany Kremser, no? Si aquest carrer fos meu, per exemple, és traducció de Marina Bornes, perquè està escrit en alemany. I aquí, en el llibre anterior, també explicaves la convivència idiomàtica i de com, crec que el 2003, que arribes a Barcelona, no?
3: Sí.
0: Més o menys. I a partir d'aquí, doncs, aprens el català a poc, clar, el català, no, que és la teva quarta, cinquena llengua, és a dir, portuguès, alemany, castellà,
3: anglès,
0: per tant, cinquena seria.
3: Sí, a l'escola mica de francès, italià i el català. És la setena.
0: Setena llengua. Clar, és que hi ha molta gent que diu, jo bilingüe o trilingüe i agafo la segona o la tercera. Com s'adopta una setena llengua com a llengua literària, amb tot el que la dificultat tècnica que això implica?
3: Bueno, a més, ha aconseguit omplir un espai molt important dins el meu cervell. Ara jo crec que és portuguès, alemany i català, que tenen més o menys la mateixa força o el vocabulari, no sé. No, però en aquest cas no era tan difícil, perquè català el parlo a casa des de fa molts anys, més de 20, i és de la família latina, de llengües romàniques, aquí es diu llengua romànica, també, sí,
0: tant,
3: no?
0: I
3: com, és com tornar una mica a casa, també lingüísticament, que seria el portuguès brasiler, que havia sigut al principi per mi com a llengua cultural, d'escriptura, i he fet un... he donat una volta molt gran via l'alemany. I no sé, m'he sentit molt, molt bé, i a més en aquest cas tenia tot el sentit no escriure en alemany, sinó fer-ho, provar de fer-ho en català, perquè aquí parlo d'experiències que he tingut aquí a Catalunya, a Barcelona, però fora de Barcelona, i al Brasil. Vull dir, aquí l'alemany no...
0: Clar, no hi surt, no hi surt, sí. A Múnich, no? Els anys d'estudiant de cinema a Múnich no hi surten aquí.
3: No,
0: vull dir que
3: aquí no,
0: surt a la casa
3: res.
0: Del passat, que és, sí. Són els 13 anys d'adolescència tan importants, no? Hi ha un moment que dius, és molt bonic com ho dius, és el teixit fundacional de la meva persona.
3: Exactament, clar, sí, vaig veure dels 7 als 20 al Brasil, doncs és això,
0: Sí, sí, no? La casa, bueno, en surten moltes, eh? També sí. Surt la casa del bungalow de la Sunshine, aquesta família de ninos, o no sé, com seria introduït, fins, efectivament, al carrer Princesa, en fi, la casa de camp, hi ha moltes cases que, per descomptat, com que tenen un vincle a Catalunya, m'imagino que l'eina, en aquest cas literària, doncs era més fàcil, això que deies, no? Que era natural,
3: diguem-ne. Sí, era natural, i gairebé lògic, gairebé em cridava. Que ho provés de fer-ho en català.
0: Parla també d'un dels problemes més inquietants, jo crec que d'aquest segle XXI, no? Que quan parlem de cases, parlem d'habitar espais, però també de ser desproveïts aquests espais, i per tant de desnonaments, de sensellarisme, de situacions dramàtiques, d'un neologisme que jo desconeixia, que és d'homicidi, no? És a dir, que no t'hi has posat per poc, no són, hi ha descripcions d'un present que no és només teu, no és només experiencial, sinó que descriu, jo crec que molt bé, una de les xacres del turbocapitalisme, no? Que és convertir un espai com és la casa en una moneda de canvi.
3: Sí, la casa, que es diu a vegades, no hi ha el dret de l'habitatge o de la vivenda, que no sé, pot ser que en el paper existeixi, però ja sabem com és de difícil, i de mantenir-lo, de tenir-lo, i com que penso que la casa és una necessitat urgent per tots, sempre és així, hem aconseguit al llarg dels segles, els humans, a refinar-la, i fins a refinar el concepte casa i què vol dir, i amb la nostra cultura, cada cultura també té la seva aproximació, no?, a l'espai, i de com viure'l, de com crear-lo, i jo pensar, no sé, l'altre dia pensava, és una mica com la cuina, que la cuina també és menjar, és també elementar, igual que casa, i hem sigut som molt refinats amb la cuina, doncs per què no, pensava jo, fer un llibre que, clar, no és un bullir de la casa, però intentar ser tan, pot ser, delicada o refinada, bueno, no en el sentit de que em senti superorgullosa, no és això, sinó, o creguda, no?, sinó d'anar a llocs on no, jo fins ara no havia arribat, i de fer aquestes, d'ajuntar totes aquestes peces que vol dir casa per tantes persones diferents, tantes situacions diferents, amb temps diferents, però que sempre acabes amb aquesta idea del és elementar, és algo molt important, i és com el menjar, és com respirar, és com dormir.
0: Sí, sí, per descomptat, ja, efectivament.
3: I escriure, perdona, és com...
0: No, exacte, m'agrada molt tot el pack. Per quines cases voleu entrar, vosaltres, aviam?
4: Clar, jo ara sentint l'Estefi, a mi em feia pensar que aquest és un llibre en què la idea de casa es conjuga de moltes maneres, no? Fent el link amb si aquest carrer fos meu, tens la impressió que si aquest carrer fos meu, et parlava del desarrelament, i aquí et parla en certa manera de l'intent d'arrelar, no? I de tenir una casa. Però què vol dir tenir una casa? Vol dir tenir-la en concret, un sostre, però també vol dir fer-la, crear-la, sostenir-la, no? El paper que tenen les dones com a element que fa casa, més enllà de qui posa les totxanes, no? És a dir, hi ha tot aquest seguit de significats que jo diria que són molt interessants, perquè realment porten el llibre a llocs molt diferents. I llavors també tinc la impressió que en aquest llibre, a diferència del que abans havia escrit l'Estefi, la sensació és que s'hi barreja molt més assaig i pensament. És a dir, aquesta barreja que dèiem, no?, de memoir, de retalls biogràfics, que hi són, São Paulo, l'expulsió de Barcelona, no?, del pis de lloguer per posar-hi pisos de superluxe, els detalls d'aquesta expulsió que són d'una sordidesa important. Però llavors també hi ha, penso, l'assaig literari amb totes aquestes idees que deies del domicili, és a dir, d'aquests o els artistes que treus a ballar també, no? A Bourgeois, no sé, bueno, una pila, a la Icites, molt diferents, que això és molt divertit, no? Des d'Imma Monsó fins a Elisabeth Strauss, fins a Annie Ernaux. I llavors hi ha una altra cosa que és molt curiós, que a mi m'ha passat en aquest llibre, que és com acaba, bé, que tampoc és que fem cap spoiler, però al final d'aquest llibre et dona una idea de la casa també com un motor narrador i narratiu, i a l'acabar, és a dir, és un llibre amb una estranya força de contadora d'històries, estranya força que l'Estefi, vull dir. Ara sí, sempre parla com un fenomen paranormal. però és veritat que aquestes peces estranyament, i no gens fàcil, encaixen. I llavors, aquesta espècie, diguem-ne, de monòleg final d'una senyora brasilera, dona de fer feines, amb el fil que al capdavall d'explicar la seva vida, però d'explicar com va tenir una casa o què va ser per ella casa seva, ostres, dona la idea de casa, i fins i tot dona la idea de l'assumpció de la llengua catalana com a llengua literària, ostres, una mena de ressonància afegida, no? I aquesta oralitat, ja no sé si em passaré tres pobles, però jo quan estava amb la Severina, vull dir, perquè tens la sensació que estàs amb la Severina, hi ha una oralitat propera, estàs al seu, no sé, a la seva sala d'estar, i t'està explicant la seva vida, clar, hi ha una oralitat que pensava, ostres, és com si quin viatge que ha fet la Severina, no? Que és del Brasil, ens ve una oralitat passada pel català que ha tingut, abans ha passat per uns timbres alemanys, però una oralitat en català que a més, si tu la llegeixes et recorda, o pots pensar per exemple, doncs amb alguns dels personatges, grans personatges de classe humil, que hi pensem poc, que sovint són de classe humil, de Mercè Rodoreda, no? I aquí faig el triple salt. L'Estefi va fer el postfaci del Carrer de les Camèlies, protagonitzat sí. per Cecília, una prostituta que explica la seva pròpia història. Clar, pensava, ostres, que màgic, no? I això, tot això a través del fil de la casa, vull dir que és també per dir, com començava, no? Que la casa es conjuga de moltes maneres i t'acaba portant a llocs molt diferents i fins i tot a sonoritats diferents.
0: No tenies clara aquesta estructura, Estefi, d'arribar, perquè és, com diu l'Anna, no? És sorprenent i és hipnòtica aquesta veu final que vens d'una casa del passat, del present i del futur, pam, però arrelat de la Severina, no?
3: És que tot va començar amb la Severina.
0: Tot va començar, fet és l'origen.
3: Això
0: vol dir,
3: és l'origen, sí, sí. La Severina és aquesta, doncs, dona, no?, de fer feines brasilera, que em va explicar la seva història amb àudios. Molts àudios, hores, jo tenia hores i hores d'àudios i vaig fer tota la edició i correcció i canvis i també lingüístics una mica, perquè el Brasil és així, que les persones pobres analfabetes tenen una manera de parlar que no és la correcta en realitat, no sé, aquí no existeix ben bé això, però era interessant millorar-la, diguem-ne, sense, o sigui, fer-la més literària sense que perdi aquesta força seva, que és en realitat la història en si, aquesta és la força. I quan vaig buscar una manera d'explicar-la que tingués sentit aquí, també a Europa, vaig començar a veure els elements que sortien a la història de dona i casa, des de la mare fins, bueno, tota la vida de la Severina, que ella sap explicar, sempre té aspectes que semblen dickensians i llunyans del nostre dia a dia, d'aquesta època nostra, però en realitat no, hi ha un eco, hi ha un ressò amb experiències més suaus, molt més suaus, molt més benignes, però molt semblants. I és quan vaig començar a pensar en aquesta estructura i com puc fer que les històries que vaig explicant en els primers tres capítols després, d'alguna manera el lector pugui ser conscient o no, però hi són, és com una repetició però molt més brutal.
0: És molt bonica perquè ressegueix també el dictat de Vivian Gornick, que tu la cites, no? D'una forma, el fragment d'una experiència, no?
3: Sí, és molt important la Vivian Gornick aquí, que amb ella vaig aprendre aquesta, una mica l'essència del memoir, no? La sensació i la història, i sí, és que dones una forma, o, en aquest cas són els primers tres capítols, diguem-ne, sí. Són la meva, una forma de la meva experiència, no només meva, però a partir, és el punt de partida, sí.
4: No, i crec que sobre això és important remarcar que ara que pot semblar estem en una època més o menys de memoirs o que el retall biogràfic es posa de seguida en un llibre, aquest és un llibre que aconsegueix un equilibri molt difícil, perquè en tot moment tens la impressió, des de la Severina fins a això, la segona residència d'un poble de l'Empordà que es converteix en primera residència per força, tot això es posa al servei de tractar el tema de la casa, sí, sí. No? I i està ben enfocat, no hi ha un mirall adonista ni de broma, no?
0: Xenia.
5: Bé, jo tenia dues preguntes per l'Estefi. La primera és, precisament perquè ara ens explicaves que el punt de partida en realitat era la història de la Severina, que a mi m'ha impressionat molt, i clar, la primera pregunta és com vas decidir posar aquesta història al final i no al principi? Aquesta és la primera. I la segona, una mica tornant al tema del català com a llengua d'expressió literària que has agafat ara, doncs és també preguntar-te més detalladament com et sents quan escrius en una llengua que no és la teva, però ni de lluny, diguéssim, no? Cosa que jo també he experimentat, no? I per això també m'interessa si tens la sensació d'anar una mica a les palpentes i si això en el fons també és estimulant perquè és més interessant que no pas saber sempre cap a on vas. Doncs bé, són dues preguntes molt diferents, però aprofito per fer-les totes dues juntes.
3: Molt bé, doncs amb la Severina comença amb l'estructura.
5: Sí.
3: Jo penso que la història de la Severina és tan crua i cruel i honesta i que sembla d'un altre planeta, que si ell hagués posat al principi, després d'això tota la resta, totes les altres històries no haurien tingut prou força, o no. Sí, és una qüestió de protagonisme i o sigui, hauria matat les altres coses, però així al final té el seu propi protagonisme i cadascú pot triar en realitat que vol que sigui més, no?, impactant. I l'altra pregunta era la llengua. És un repte per mi. No vaig créixer aquí, no vaig anar a l'escola, no vaig anar a la universitat, mai vaig fer un curs de català. La vaig aprendre escoltant i parlant i llegint. I
0: doncs l'enhorabona, perquè...
3: Moltes gràcies.
0: Però has tingut dos mestres i bona oïda.
3: Sí, a vegades em costa trobar una paraula, o, bueno, molt sovint, lluito molt amb els pronoms febles, són un mal son, encara. Faig errors, també, més errors quan...
5: Això em reconforta, m'hi solidaritzo, sí.
3: I parlar és més... Gràcies a escriure, tens el temps de corregir-lo, no? Parlant, no? Però només com a físic, a Alemanya em passava. Mm-hmm. Perquè primer vaig començar a escriure per mi i en portuguès. I doncs vaig canviar l'alemany, que era una llengua materna, no? I tal, però vaig haver d'aprendre molt per poder escriure en aquella llengua. I sempre em costava, també. A vegades hi ha una diferència del portuguès o d'altres idiomes. I ara és com un gran... no sé, com una gran olla, carn d'olla, i vaig fent, però m'agrada molt, és això, és el repte.

0: Som-hi, seguim a Ciutat Maragda avui amb Stephanie Kremser parlant d'aquesta acció de gràcies per una casa i celebrant també Vinícius de Moraes i aquesta casa feita com molt tuixmero, no? Meravellosa.
1: Ara m'has deixat perquè aquesta era una cançó de la meva infantesa.
0: Ah, sí, ja?
1: Cantàvem els nens, sí, sí. Veus? Aquella casa del número 0, és tan bonica.
0: És preciós, és un disc que té amb Sergio Endrigo i Ungaretti.
1: El carrer dels tontos, número
2: 0. Ah, sí, es diu, el carrer dels tontos.
0: Sí, sí, sí, l'italià és Via dei Matti número 0. Que també la canta en el mateix disc, el Sergio Endrigo té la versió en italià.
1: Que bonic.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, Jordi, què, aquestes cases?
2: Bueno, no, sí, deixa'm, a veure, com ho explicarem? Jo crec que deu ser la primera vegada que un personatge d'un llibre ve al Ciutat Maragda amb 9 anys. No? I jo sóc el marit, sóc un secundari sense frase,
0: sí, sí.
2: I per tant ara és una mica revolucionari que aquí aparegui el secundari sense frase del llibre.
3: Ara no et rebotis amb el creador,
2: no, al contrari, al contrari,
3: però Jordi, escolta, tu també tens un conte on surt un Jordi Puntí.
2: Sí, bueno, això és de l'autoficció,
0: la màgia de la literatura,
3: ja és personatge reincident.
2: És quan l'autoficció es barreja amb la memoir, no? No, mira, jo diré una cosa que, clar, tot el que explica l'Estefi al llibre ho he viscut, evidentment, a primera mà. I crec que hi ha una cosa que les situacions, sobretot la part de la casa del present, que l'hem viscut junts, amb els drames i els problemes, i les... però jo sí que, com a observador privilegiat, m'he adonat molt sovint de dues coses. D'una banda, la sensació que l'Estefi d'alguna manera atrau coincidències bones i dolentes a vegades, com aquesta de que ara mateix acabes de posar una cançó de la seva infantesa i ella no ho sabia, això és una coincidència.
0: No, jo
2: tampoc. I l'altra cosa és que vivint-ho de prop jo veia fins a quin punt, quan vivíem situacions dramàtiques i realment les explica d'una manera molt detallada i molt concreta, molt sovint l'art i la literatura eren un consol, o era la manera que tenies, i per això aquest llibre està tan ple també de referències. No són referències buscades per trobar, sinó que apareixen d'una manera absolutament natural, no? Perquè jo crec que la vida i la manera de viure de l'Estefi això atreu amb una certa naturalitat, o amb molta naturalitat, que de cop doncs, et puguis trobar un poema de Philip Larkin que et parli d'aquella situació, o vagis a veure una exposició del Charlotte Salomon i potser al cap de mig any a tu et passi alguna cosa que et faci pensar en aquella exposició, no? O que acabis comprant, com ja era així també amb Si aquest carrer fos meu, des de la primera postal que rebia, que era una postal que arribava 19 anys era potser, o no m'ho recordo, molts anys més tard,
1: 26 anys,
2: i això provocava provocava la narració, no? Per què? Doncs com ha dit l'Anna abans, hi ha aquesta frase que apareix dos cops, que és però jo sóc escriptora, no? I això és essencial per entendre la teva mirada davant de la vida i de com expliques en una memoir. Hi ha un punt de partida que és el fet que ets un escriptor i que per tant allò que acabarà tot pot acabar sent matèria literària, però no d'una manera gratuïta, sinó, com també explica molt bé la Vivian Gornick amb la situació i la història, d'una manera coordinada i que sortim amb això, amb la naturalitat que i alhora l'artifici que demana l'escriptura, no? Quin rotllo que acabo de...
1: No. Sí, clar, jo crec que és una mica com la memòria és molt important per l'escriptura, i la memòria no només de les teves vivències i experiències, sinó que no necessàriament han d'entrar als llibres o poemes o on sigui, però també la memòria de les lectures. I a vegades agafes, busques un llibre per una relectura perquè creus que allà hi havia alguna cosa, no?, que pot ressonar, que hi ha un...
2: Exacte.
1: I doncs és això, només que en el meu cas, com que també vinc del cine, vaig estudiar cine i dibuixo, doncs potser no tenia cap por de també introduir un Greenaway o una Salomon a part de les escriptores o dels poetes o el que sigui, però és això, és aquesta cosa de la memòria que vas cosint, doncs, de, sí, la tria, la...
0: Sí, no, perquè hi ha un altre company de viatge, que hi ha un marit en el llibre com a personatge, però hi ha la cultura, la literatura, i és per tot, és a dir, una de les primeres en fi, faleres, fins i tot obsessions a cada casa nova, és trobar les lleixes, els prestatges per posar els llibres, les caixes, els llibres són tan presents que formen part, i al final és, com diu en Jordi, no, natural que les referències surtin i brollin, fins i tot, no?
1: Sí, sí, és veritat, i a mi em fa molta gràcia tenir aquí el marit, el personatge, que de sobte té paraula, però
4: no me n'havia adonat fins ara.
2: Ja callo.
4: Agafant el fil d'això, sí que crec que el llibre ensenya molt aquesta idea com de voluntat de comprendre escrivint, és a dir, com l'escriptura s'obre pas per ajudar a veure-hi més clar, no? Que lliga amb el que deia en Jordi, de són situacions complicades, són situacions difícils, però la de quedar-se de cop i volta sense casa, posar-ho tot a un guarda... Ai, anava a dir un guarda-roba.
2: Un
4: guarda-mobles. El traster. És a dir, és que de vegades, és a dir, és una fina línia, perquè de vegades pots pensar que, home, està col·locant aquí a tot de cites per ensenyar que no, són una mena de cites que es posen en un corrent de la comprensió de què està passant, no? I de la comprensió i l'explicació, i amb l'explicació comprens, és està molt molt lligat, i el llibre s'ensenya molt bé, hi han referències que són molt impactants, i aquesta idea, que potser és, això és una sola frase, crec que és d'Elisabeth Strauss, no? Però jo sóc escriptora, sí. Per altres raons també passa a ser el meu lema vital ara, però perquè en el llibre està molt ben portada aquesta frase, que és també és una frase de com és que estic escrivint sobre tot això, perquè certes coses les explico jo, que potser he collit, no sé, ara potser m'equivoco, unes mandarines, he fet una fruita confitada, he preparat la casa amb aquests rams fantàstics, les flors i les plantes tenen una importància que també m'admira, no? Però jo sóc escriptora, és també una explicació de com és que trio això i com és que necessito aquesta escriptura per explicar què està passant també.
3: Bé, sí, tot això, jo m'he quedat embadalida escoltant l'Anna, bàsicament. Però també, que a mi m'ha fet il·lusió trobar-me, per exemple, el meu estimadíssim Joseph Brodsky, entre els autors que cites, i l'assaig d'Una habitació i mitja, que he vist que citaves una traducció valenciana, sí. Que també n'hi ha una altra,
1: sí?
3: Del Xavier Pàmies, que està molt bé. Bueno, pot ser un exercici molt divertit agafar aquestes dues traduccions i comparar-les, perquè semblen dos llibres diferents, realment. Sí, sí, la del Xavier Pàmies està publicada a Días Contados, i sí, sí, a mi m'ha remogut records personals també, perquè jo recordo perfectament d'haver anat a venerar aquella casa, aquell edifici a Sant Petersburg, on havia viscut Brodsky fins als 32 anys, o sigui, fins als 32 anys va viure en aquelles una habitació i mitja amb els seus pares, i hauria continuat vivint-hi segurament allà amb els pares, perquè les condicions a l'URSS no permetien gaire que et poguessis emancipar, hi hauria continuat si no fos perquè es va veure obligat a marxar de l'URSS, no? Perquè el que escrivia òbviament no era gens pro-soviètic, i jo recordo haver anat a venerar aquella casa, perquè Brodsky era un dels ídols de la meva adolescència de nena, que comença a escriure poesia i busca referents i troba aquest gegant que és Brodsky, i llavors recordo l'acte fetichista d'haver anat allà a deixar unes flors a la placa, o sigui a la lleixa que hi ha sota la placa que posa aquí va viure Brodsky. Recordo que va ser el primer dia que em vaig atrevir a sortir dels afores on jo vivia i a viatjar fins al centre de la ciutat, que era tota una odissea viatjar fins al centre, i em feia una certa por, però bueno, tenia aquest objectiu noble de deixar unes floretes a Brodsky.
1: Que bonic.
2: Doncs jo hi afegiré un pas més, que és que a Nova York, una vegada estàvem a Nova York i vam anar al cinema a veure una adaptació d'aquest text, que tampoc és molt llarg, deuen ser 30 o 40 pàgines,
1: és un,
2: no?
1: Assaig, és un assaig, sí, documental, no sé, cinematogràfic,
2: i la pel·lícula era una adaptació ficcionalitzada, però també hi havia moltes referències poètiques, això. I vam anar al cinema i vam entrar, era un cinema amb una sessió de tarda i devíem ser 8-10 persones, ens vam asseure i al cap de 5 minuts que comença la pel·lícula, a les fosques comencem a sentir gent que somicava, sí, i que plorava. Ostres. I que plorava, i era la sensació d'estar envoltats d'immigrants russos a Nova York, no?
3: Sí, sí, molt
2: i va ser així, que es va, quan es va acabar la pel·lícula i es van encendre els llums, devien
3: tots
2: ser...
3: Tots
2: parlaven rus entre ells, devien
3: sí,
2: ser 10 persones.
3: Sí, els ulls vermells, no? Sí, clar. Sí, sí. Clar, no, de fet també hi ha una gran novel·la russa que parla una mica també de la relació entre ser escriptor i tenir una casa, però en un context molt concret. I estic parlant del Mestre i Margarita, no? Perquè hi ha uns escriptors que són oficials, que tenen el carnet d'escriptor perquè pertanyen a l'Associació d'Escriptors Soviètics, i això els permet tenir, bueno, no tenir cases en propietat, perquè estem parlant de l'URSS i no hi ha propietat privada, però almenys poder gaudir d'uns pisos molt grans o tenir unes datxes, no? Unes cases d'estiu on poden allotjar famílies grans o... I en canvi els escriptors que no tenen carnet i que no poden demostrar que són oficialment escriptors viuen amb unes condicions miserables, no? I és un llibre en què el tema de la casa i es present de forma implícita però molt present, no? Perquè tots són escriptors que s'obsessionen amb el fet de tenir una casa o tenir la il·lusió de tenir una casa i poder demostrar que són escriptors de veritat per poder viure en algun lloc, no? I, però en realitat tots aquests escriptors oficials són molt dolents, com es podeu imaginar, i l'únic escriptor realment bo que hi ha en la novel·la, que és el mestre, doncs és un fracassat en tots els sentits i mai de la vida, bueno, sí, té un moment a la seva vida que té una mica de casa, però aquest moment s'acaba de seguida, no?

0: un jardí.
1: Com a casa, un jardí i una taula, Nelson González, que ens explica tan bé i tan meravellosament i d'aquesta forma, no? La nostàlgia per aquella... És una cosa que m'encanta, aquest llibre. Som avui amb l'Stephanie Kremser parlant d'Acció Gràcies per una casa, que és no únicament la poètica a l'espai, per dir-ho en baix, l'art, que també surt aquí explícitament citat, sinó la poètica als objectes. Hi ha un moment en una de les mudances forçades, no?, quan esteu preparant ja per empaquetar tot de coses, diu, una por fins ara desconeguda es va escampar dins meu. Si ja no puc tocar un objecte que he mirat durant anys sense veure'l, ja no sabré activar el record que s'hi conserva, em quedaré sense una mena de llàntia màgica on, en aquest cas, el geni no compleix un desig per al futur, sinó que il·lumina la memòria al passat. És a dir, fins a quin punt els objectes són repositoris de memòria i de records, i en cada moment, no?, és una decisió enorme, d'una importància vital, tenir una cosa allà a posar, no?, el moment que també agafes unes flors per donar vida a un espai que no en té encara, és a dir, com d'importants són, no?
2: Sí, són tots gestos i coses que fem sense pensar, en realitat. És completament inconscient quan vivim a casa i tenim tantes coses, o podem el gerro, o posem les flors al gerro, i vivim rodejats de coses, envoltats de coses que no, per coses que no veiem normalment, que ja ens oblidem, la lampa, no sé, la lampa, la taula, la tauleta, el sofà, el coixí, totes aquestes coses, però compten una història, compten la història de dels nostres recorreguts, de herències familiars, de petits records o grans records, i això, donem per fet que hi són. I què passa quan de sobte ja no tenen espai, ja no tenen lloc, no? També era, doncs, una oportunitat per reflexionar sobre la vida dels objectes.
1: Sí, sí, no, i fins i tot a vegades fotografiats, aquí hem de recordar que al marge de la coberta, que també la il·lustració és teva, no? Les fotografies són també fragments de memòria.
2: Sí.
1: Una clau, cobra un pany, no? Aquest tipus de gestos que són enormement significatius, no?
3: Sí, hi ha aquest projecte, no?, durant la pandèmia del lockdown.
2: Exacte.
3: Que demanaves a tota gent de tot el món que fotografies, que era un objecte de...
2: No, era una porta, una finestra i un objecte.
3: Això.
2: Sí. Dins a casa,
3: no? I la,
2: no?,
3: porta i la finestra, més o menys cadascú tenia la seva porta o la seva finestra, però no eren tan diferents. El paisatge que es veia sí que era diferent, però l'objecte podia ser molt diferent, no?
2: I era sempre curiós. Pensaves, sí, per què això, no?
3: Exacte.
2: Perquè una cistella embugada o una estatueta o una cafetera.
3: Sí, sí.
4: Clar, hi ha un moment que dius, la casa del passat conté totes les nostàlgies, també quan queda buida, fins i tot quan desapareix, no? I just abans hi ha un moment, perquè el llibre està ple de moments poètics, hi ha un moment d'una descripció dolorosa, però alhora molt bonica i molt aclaridora, que és quan et desfàs d'un seguit de coses que les portes al carrer de baix i la bossa es trenca en aquell moment i tornes a pujar a casa, i després quan hi tornes dius, en qüestió de segons les mirades alienes n'havien transformat el significat i anul·lat la història d'allò, d'aquella bossa, no?, que ja estava com esbarriada, crec, sí, recordar. Diu, vaig tornar a casa sense interferir, avergonyida, amb una sensació d'impotència absoluta. És feixuc dir adéu, pensava jo, quan no trobes cap sentit en un comiat. També pensava, sort de qui agafa el relleu, si no amb innocència, almenys amb ignorància. No? I clar, tu veus aquells objectes allà, deixats de la mà de Déu, i que s'han transformat en una altra cosa per la mirada d'algú altre. No? I aquesta part d'objectes que a mi m'ha fet pensar en un llibre que també per atzars, però com que l'Estefi Kremser convoca aquests atzars, gairebé el temps que sortia el seu llibre me'n va arribar un que es diu L'imant i les coses, de Mateu Coll, publicat al Lleonard Montaner, epíleg de Sebastià Perelló, que és un llibre que en el fons dialoga amb aquest moment del llibre de l'Estefi, perquè és un llibre que és com uns encants. És a dir, en Mateu Coll, professor de literatura durant molts anys a un institut, artista visual, ha acumulat objectes, és a dir, ha acumulat objectes, i ha tingut una dèria per objectes de dins de casa, per teixits, per teles, i aleshores idea una mena de llibre que és una reflexió sobre aquests objectes, sobre què ens diuen els objectes, sobre la memòria, amb molt de detall, amb moltíssimes cites al voltant també d'objectes i casa, i transforma el llibre en una mena d'encants, no? Que és molt curiós, per tant, és això, és, per això et dic que és un, crec que estableix un curiós diàleg amb el teu llibre, és podem dir una mena de, sí, d'assaig d'encants, però en què hi ha moltíssima, bueno, moltíssim detall tant de l'objecte com de la cita o de reflexions, és a dir, d'altres llibres, a altres autors, a altres cites, ficcions o no, que porten a la idea de l'objecte o del dins de casa, no? I em sembla, és un llibre curiós que a més ho deia la Montse Serra Vilaweb, la va entrevistar, i vaig trobar que ho deia molt bé, la idea aquesta d'un llibre que porta una cadència pròpia, no? d'aturar-te i mirar aquests objectes i a veure què et xiu-xiuegen, no?
3: Doncs a mi em va molt bé, perquè aquesta mania o aquest desig de col·leccionar em porta amb un llibre de, també publicat per edicions de 1984, que és la novel·la Homer i Langley de Doctorow, que explica la història real d'aquests dos germans, els germans Collier, que als anys 20 a Nova York, amb una casa que tenien a la 5a avinguda amb un cert pedigrí, diguem, es van tancar en si mateixos, van començar a col·leccionar i van acabar sent víctimes de la síndrome de Diògenes d'una manera absolutament bèstia, fins al punt que tenien un cotxe desmuntat al menjador de casa i moltes altres coses. Un dels dos germans, hi ha un moment on queda sec, però continuen, l'altre decideix, doncs, que es quedarà a casa, no?, per cuidar-lo. No sé si recordava, és que clar, el vaig llegir fa molt temps, hi havia una nòvia, no? Un tenia una nòvia japonesa, pot ser? Et sona, no?
2: No, això no em sona. No. Només em sona que bueno, el cuidador es mor, el germà cuidador
3: es mor.
2: I l'altre acaba morint també, perquè
3: de fet,
2: no hi ha ningú més
3: moren enterrats,
2: que el troba dins d'aquest labirint.
3: Sí. Moren enterrats en la seva sobreproducció, de guardar moltes coses, no? I els acaben trobant perquè els veïns l'any 46-47 evidentment senten una pudor, ja feia molts anys que sentien pudor i esqueixant, però hi ha un moment on és insuportable i ell finalment entra la policia i els troba. I avui dia, allà on hi havia hagut la casa dels germans Collier, hi ha un parc petit, que és el parc dels germans Collier, que és la seva manera d'honrar-ho. I alhora, aquest llibre em porta amb un altre, que és potser la gran antítesi, també publicat per 84, que és Vida de casa, de la Marilyn Robinson, en anglès Housekeeping, no? I que explica la història de dues germanes que viuen en una casa i que se'ls mor la mare es suïcida, i llavors aquestes dues germanes inicien un tipus de vida erràtica fins que apareix una tia que va viure amb elles i que és una tia que els hi transforma la vida, en el sentit que no volen, és una dona que no creu en el concepte de llar, sinó que diu que ha de ser oberta, les portes han d'estar obertes, la gent ha de poder entrar i sortir, i les dues germanes reaccionen de manera completament contrària. Una hi està molt en contra i voldria la vida ordenada que tenien abans amb la mare, tot i saber que els va portar, la va portar, vaja, a un suïcidi, mentre que l'altra, que és la germana petita, està encantada de la vida amb aquesta mena d'existència lliure, oberta, i aleshores aquest contrast, m'agradava molt comparar-lo també amb el contrast dels dos germans que es queden tancats, no? I té a veure una mica amb aquest rerefons que tu dius, que l'Estefi diu al principi que l'Anna també comentava, no? La idea que els homes construeixen les cases maó per maó, però en realitat qui acaba fent la casa i qui entén el que és la, diguem-ne, la dialèctica d'una casa són les dones, no? Les que la vesteixen, li donen la vida, no?
2: Clar, no, és idea meva, és del Bachelard, Gaston Bachelard, que té aquest llibre, una filosofia sobre la casa, que es diu aquí, té un nom...
0: Poètica de l'Espai, no?
2: Sí, exacte, la Poètica de l'Espai.
0: De fet, vam parlar, vam fer un maragd amb l'Andreu Gomila, que l'ha traduït en català, parlant tota l'estona d'aquest llibre. Sí, sí.
2: I vaig agafar aquesta idea per veure com la podia desenvolupar o trobar arguments a favor, no? O en contra, no sé. Però a favor, si ha acabat escrivint un llibre a favor.

0: Sí, hi ha coses per infància que són meravelloses a la música, i hi ha dies, Estefi, que la música és diegètica, i parla del tema que toca, i avui anem de cases, feliçment. Jo volia incorporar també dues referències molt diferents en llibres sobre cases, que és tot un gènere en ell mateix, no? En aquest cas de ficció. És un llibre d'una escriptora italiana, es diu Giulia Alberico, que va publicar Minúscula, es diu La casa del 1908, i és una narració breu, més clàssica, on una casa, quan la posen a la venda, una casa construïda l'any 1908, explica allò de si les parets parlessin, no? Doncs parla, i com? Perquè explica la història de tres generacions de la família que l'habitada. Per tant, els drames, les alegries, les nissagues, les tragèdies, no?, que passen per aquestes tres generacions, La casa del 1908, insisteixo, en un to més realista, més clàssic. I un altre, que és un llibre que alguna vegada amb en Jordi n'hem parlat, és un llibre repte, és un llibre desafiament, és un llibre atrevit, és un llibre impossible per alguns, és una meravella que es diu House of Leaves, La casa de les fulles, de Mark Danielewski, un llibre que s'ha publicat l'any 2000 en anglès i que aquí va traduir amb gosadia Pálido Fuego i Alfa de Cai. Dic amb gosadia perquè és un llibre tipogràficament molt complicat, que a vegades l'has de girar 180 graus per llegir-lo, on combina tot tipus de tipografies, notes a peu, i on és una missa en abim, on hi ha narradors, i el coneixes? Narració dins la narració, juga amb aquesta idea del manuscrit trobat, llavors el manuscrit trobat remet a una pel·lícula, que és la pel·lícula dels Davidson, al voltant d'aquesta pel·lícula i del misteri dels Davidson, tot és un enigma de la casa de Virgínia on van a viure, i de cop i volta, el dia que estan prenent mides, descobreixen que és més gran per dins que no pas per fora, no? I descobreixen una habitació que no havia de ser allà, i quan l'obren hi ha un passeig que és gairebé infinit, com si fos un conte d'aquests de Borges, no? I comencen a aventurar-se en el passadís i troben una sèrie de misteris i més portes, i ja no explicaré res més per no aixafar cap guitarra, però és un llibre fascinant, que s'ha de llegir també en dosis homeopàtiques, perquè no és fàcil de la lectura. Te'l recordes, tu, aquest, eh?
1: Sí, en un magatzem gegant a Sant Just d'Esvern hi ha una casa, hi ha una, diguem-ne, una habitació que és un traster. Dintre d'aquesta habitació traster hi ha una capsa de llibres, i dintre d'aquesta capsa de llibres hi ha aquest llibre. I en aquests moments està allà des de fa dos anys gairebé. I un dia el rescatarem.
2: Però el bonic és la idea aquesta, que una casa que per dins és més gran que per fora, i en realitat totes les cases ho són quan són petits. Quan són petits és més gran, i quan tornes a una casa de la infantesa penses... però no era molt més gran? És així? És maco, eh?
0: Sí,
2: aquí han agafat una cosa que és real.
0: Sí, és la mirada de, no? La mirada adulta o de tot. Jo recordo el pati de primària.
2: Sí, els espais canvien.
0: Em semblava gegant, exactament, els espais canvien. Sí.
3: Bueno, jo volia també llegir dos poemes, si em permeteu. Bueno, és que m'agrada molt llegir poemes, ja ho sabeu.
0: M'agrada molt el formalisme, si em permeteu, quan saps que t'ho demanarem.
3: Us ho agraeixo. Doncs sí, volia començar amb un poema de Jaume Coll Mariner, del llibre Un arbre molt alt, que ja té uns anys, el llibre, però continua sent molt bo. I, de fet, la paraula casa, en tot el que escriu el Jaume, en poesia, és una paraula constant. O sigui, si haguéssim de fer un càlcul de quantes vegades fa servir la paraula casa, no acabaríem mai. I en aquest llibre, doncs, hi ha un poema que es diu Les oliveres, i que diu: la casa dorm. Fa molt de temps que aquesta casa dorm. Enduta més o menys pel vent, empesa amunt i avall pel vent que es mou per dintre seu, per sobre seu. És com si hagués marxat, però el seu cos el podem veure. Veiem les portes, les corts i el pomer bord, els camps, però no hi és. S'amaga tot a somni endins i no sap com sortir-ne, que hi té la bassa i el rebost, que hi té la cuina. I ara que és tard, que ja entra el vespre i els gossos callen a les cases del voltant, i tot es veu amb una llum de terra eixuta, ara, amb el vent, la casa fa mig que es desperta, però només es mou, potser obre un ull i estira els camps, però avui no, que no s'aixeca, que encara queda molt. La casa dorm i espera el vespre bo. Fa molt de temps que aquesta casa està dormint i es va enfonsant en dins del fang i en dins de l'aire, en dins del vespre i en dins seu, i no en sabrà sortir.
0: Que bo. Gràcies. Jaume Coll, últim per a dedicar-la a Riba. de poesia, no? Recordeu?
2: Sí, sí, sí,
0: aquest llibre, l'any 17 pot ser aquest llibre?
1: O perquè Gabriel Ferrater?
0: Va venir.
3: No, Ausias Marc. Si no és l'un, és l'altre. Algun dia li caurà el Ferrater, també.
0: Sí. Va venir a dir alguns poemes en aquest programa.
3: Ah, sí?
0: D'un arbre
3: sí,
0: molt alt, eh? Te'n recordes, Jordi?
1: Sí, sí, tant.
0: Estefi, pensava ara, tu que el món del cinema el domines i t'interessa i el coneixes bé, Valor Sentimental l'has vista, la pel·lícula?
1: Sí, sí, la
0: que va guanyar, la pel·lícula
3: sí,
0: noruega que va guanyar l'Òscar el millor...
3: Ai, perdona, sí, pels títols,
0: no,
3: sí,
0: perquè,
3: tant, per, i tant.
0: Perquè la casa allà és, sí, vaja, protagonista, sí, absoluta.
3: Absoluta,
0: i també
3: sí,
0: comença una mica com el llibre de Richard McGuire, Here, els primers sí, 10 minuts, la casa explica diferents generacions sí, de, no, i diferents sí, moments de...
2: I és una molt bona pel·lícula, eh?
3: Molt
2: que,
3: bona
2: que
3: pel·lícula.
2: Hi ha una part d'això del que dèiem de poètica, de memòria, de pas del temps, sí, no sé, una cosa una mica cap al far Virginia Woolf, també, sí, no? De com la aquella casa sap més coses, no?
3: Sí, i com si fos només apta o capaç de cuidar de les persones segons la constel·lació, no?, dels familiars, i que deixa de funcionar quan mor la mare, o si sí, és veritat. I el xoc que quan al final veus la casa canviada,
0: sí,
3: de fora,
0: esquivant l'espoiler,
3: i com ens, no?, com sí, com sí, això ens toca, sí, sí.

0: Som-hi, és una gran adreça. Via dei Matti número 0, que ens va portar, jo sempre recomano aquest disc, La vita, amico, l'arte de l'incontro. Vinícius de Moraes, Sergio Endrigo, Giuseppe Ungaretti. Ungaretti, per ser recitant, fatal, declamant aquella cosa que feia. Ungaretti com a declamador, com a recitador, us el podeu perdre. Els altres no, que eren grans músics. Stephanie Kremser, gràcies per tantes cases i sobretot per posar-les en una memoir tan interessant que parla no només de les teves biografies domèstiques, diguem-ne, sinó de totes les cases que hem tingut, que hem habitat, de què vol dir habitar un espai, què vol dir els objectes que també l'ocupen, i per tant del passat, del present i del futur de tot, sigui o no una fantasia. Acció, gràcies per una casa, edicions de 1984, i a més, feliç estrena en català com a llengua literària. Enhorabona, perquè està escrit de meravella, vull dir que no... Endavant, per molts anys.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Ho veurem en català també. Jordi, que vagi molt bé, marit.
2: Que vagi bé.
0: Fins aviat, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Xènia, Núria Ventura, en Rosa Silloé i Sergio Andreu. Som-hi.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El govern de Cuba reitera la seva negativa a negociar amb els Estats Units possibles reformes polítiques o econòmiques a l'illa, malgrat la pressió creixent de Washington. El ministre d'Exteriors cubà, Bruno Rodríguez Parrilla, ho ha expressat durant una trobada internacional a l'Havana amb més de 700 sindicalistes, polítics d'esquerres i activistes amb motiu de l'1 de maig. També ha advertit Washington que una agressió tindria una resposta massiva a l'illa i ha defensat que Cuba es prepararà per a qualsevol eventualitat. Pel que fa al conflicte al Pròxim Orient, Donald Trump ha anunciat que estudiarà un nou pla proposat per l'Iran per resoldre el conflicte al Pròxim Orient, tot i expressar que no veu clar que sigui viable. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha assegurat que analitzarà la proposta aviat, però ha advertit que li costa imaginar que pugui ser acceptable per a Washington. Trump ha afegit que, segons el seu punt de vista, l'Iran encara no ha pagat un preu suficient per les accions perjudicials que ha fet durant les darreres setmanes. Paral·lelament, Trump ha assegurat que planeja reduir dràsticament el nombre de soldats nord-americans d'Alemanya i que seran molts més dels 5.000 que hi va fer públics el Pentàgon. Més notícies en forma breu. Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone que porta el sistema informàtic a les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt del tot fins les 11 de la nit. Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del registre de violències contra l'alumnat. Segons ha avançat a 3Cat Info, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats el curs passat. Alhora, també s'intensifiquen les accions de prevenció. I els Premis Òscar canvien les regles per mirar de blindar-se davant la irrupció de la intel·ligència artificial. Només els humans podran optar als premis d'interpretació i guió.

Després de mesos de missatges enigmàtics a les seves xarxes socials, els Rolling Stones han anunciat finalment el seu títol del pròxim àlbum d'estudi. Es dirà Foreign Tongues i sortirà el 10 de juliol. La banda també ha ensenyat el que serà la portada del seu nou treball, una imatge composta de tres parts, amb les cares dels membres del grup, la boca de Mick Jagger, els ulls i el nas de Ronnie Wood i els cabells despentinats amb el mocador habitual al cap de Keith Richards. Aquest nou àlbum, el 25è dels britànics, és el primer des que el 2023 van publicar Hackney Diamonds, amb què van guanyar un Grammy. Esports, el Barça pot ser campió de Lliga aquest diumenge. Els blaugranes s'han imposat a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Lewandowski i Ferran Torres i seran campions si el Madrid no guanya l'Espanyol a Cornellà. El Madrid tindrà 7 baixes per aquest partit, mentre que Engonge serà baixa a l'Espanyol. Altres resultats d'aquest dissabte: Villarreal 5, Llevant 1, València 0, Atlètic de Madrid 2 i Alavés 2, Atlètic Club 4. Aquest diumenge també juguen el Celta Elx, Getafe Rayo i el Betis Oviedo. I a la Champions femenina, el Barça juga aquest diumenge el pas a la final contra el Bayern al Camp Nou. Aitana Bonmatí torna a la convocatòria després de la seva llarga lesió. A l'anada el resultat va ser d'empat a 1. El rival a la hipotètica final seria l'Olympique de Lyon, que aquest dissabte

0: derrota, ha eliminat l'Arsenal a l'altra semifinal.
1: Fins aquí les notícies.
2: En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
3: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
4: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
5: És útil per informar-se i entretenir-se.
6: Per donar-nos veu.
7: Per descobrir un munt de continguts en digital.
1: El català, una llengua oberta al món.
2: Una llengua que obre portes.
1: Setmana de la Llengua, Catalunya Ràdio i 3CAT. Avui el tot gira al partit de la jornada, Espanyol-Madrid.
2: Atenció. A partir de les 9, transmissió del partit que pot donar oxigen als pericos.
1: L'Espanyol busca la primera victòria de l'any contra un Madrid tocat.
2: Una transmissió amb Sergi Andreu, Sònia Olear, Dani Ballart, Marc Maiola, Audal Serra i l'anàlisi prèvia de Sergi Mas.
1: Comencem a 8:15, després de la TDG del Barça-Bayern, i farem la prèvia del partit de Cornellà al Prat, amb connexions al Barça-Gran Canària d'ACB, l'Unileganés de quarts de la Lliga Femenina de Bàsquet i el Sabadell ell Múrcia, clau per l'ascens a segona.
2: Tot gira.
1: Aquesta tarda, després del Barça-Bayern, amb David Clopés.
8: Catalunya nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
9: Londres, Quim Olivares, bona nit.
11: Hola, bona nit.
12: Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
13: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
9: Washington, Oriol Serra.
14: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
8: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Ens allunyem de les estridències.
8: Catalunya nit.
9: Notícies sota la llum de la lluna.
15: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
16: Entendre
17: és obrir els ulls.
18: Obrir la ment.
16: Obrir la ment.
19: Obrir la ment.
15: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

Solidaris. Mercè Folch.

0: solidaris. Tothom té una història.
1: Com va? Com esteu? Benvinguts als solidaris. A l'Institut Junqueras de Sabadell hi estudia Butaina El Boc.
2: El meu pare ja vivia aquí fa 22 anys i jo i la meva mare i les meves germanes vam arribar aquí fa 2 anys i mig.
1: Té 16 anys, va néixer al Marroc i fa 4 d'ESO. Ha après català a l'aula d'acollida de l'institut, però l'aprenentatge ha estat tan ràpid que ha pogut passar a l'aula ordinària molt abans del que és habitual. Ella sent que el català és molt necessari.
2: Moltíssim, perquè com tu vius a Catalunya i més si vols estudiar, o sea, que és importantíssim, importantíssim. Per, o sea, si vols, i més si vols estudiar aquí a Catalunya, necessites el català, sí o sí.
1: Les barreres lingüístiques formen part dels processos migratoris, barreres que, un cop al país d'arribada, s'han de superar per adaptar-se i per tenir accés als drets bàsics. Però aprendre una llengua nova no és un camí fàcil, sobretot per als adults. Les criatures, en canvi, i gràcies a la immersió lingüística a les escoles, adopten la nova llengua més de pressa, com és el cas de la Butaina.
2: Sí, la veritat que sí, perquè la meva mare, bueno, sí, va estudiar, crec, 2 anys, sí, 2 anys per aprendre el castellà i aún no el domina el castellà molt bé. O sea, sap vocabulari, verbs, però conjugar els verbs i tot, no, no el sap, saps? I jo crec que als joves sí, o sea, sí és més fàcil aprendre l'idioma, o sea, qualsevol idioma.

0: Aquest domini de la llengua, que ha enriquit amb sèries com Merlí o Polseres Vermelles, ha fet que la Butaina s'hagi convertit en la traductora oficial de la seva mare.
1: Com en reunió a l'escola, anar al metge, a un centre d'ajuntament, com allí, allí vaig anar amb ella a l'ajuntament perquè tenien que, bueno, que fer alguns papers i jo

0: Assumir aquest paper a vegades l'ha fet patir una mica. No és fàcil haver de traduir certes informacions.
1: O sea, pregunto com al metge, pregunto al doctor pa que m'expliqui més. I també a vegades em poso nerviosa quan no entenc algú. I com, o sea, com el faig per traduir a la meva mare, saps? I tinc que, o sea, que donar-li la idea concretament que hi diu l'altra persona, saps?
0: I no sempre qui els atén té prou empatia.
1: Bueno, crec que totes les persones que, o sea, que vaig conèixer, o sea, al metge, a l'Ajuntament, tots sí, però hi ha alguns. Això és, depèn de la persona. Com ahir vaig anar amb la, com t'he dit, que vaig anar amb la meva mare a l'Ajuntament i la meva mare m'ha dit, mira, jo parlo i tu només escolta, i si no entenc algú, em la dius. I, bueno, i va dir a la noia i l'ha dit, o sea, jo no parlo el castellà molt bé, l'ha dit, doncs, molt malament. Així, l'ho va dir a la meva mare, l'ha dit, doncs, molt malament, que no parles molt bé el castellà.
0: Malgrat tot, a la Butaina li agrada poder ser útil.
1: Ja m'agrada ajudar a la gent, i més, o sea, a la meva mare, i més, o sea, si hi ha algú de la família. I sempre, o sea, jo m'agrada anar amb la meva mare a algun lloc per a traduir.

0: Al programa d'avui parlarem de com nens i adolescents, fills de pares migrants, es converteixen en traductors o intèrprets de les seves famílies en una gran diversitat de contextos. Són menors que es troben en situacions incòmodes o delicades quan acompanyen els pares al metge, a les reunions de l'escola o a fer tràmits a l'administració, i que assumeixen una responsabilitat massa feixuga per l'edat que tenen. La intermediació lingüística, com diuen els experts, es tracta d'un fenomen poc visibilitzat, però més freqüent del que ens imaginem. Coneguem més experiències com la de la Butaina. Anem fins a Barberà del Vallès.
1: Com a mínim es fa dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa. Mentre el vent em porti cap aquí.
0: Aya i Yassin El Messaoudi, com esteu?
2: Bé.
0: Quants anys teniu i quin curs feu? Perquè vosaltres sou germans.
3: Sí.
2: Jo tinc 13 anys i estic a segon de l'ESO.
3: I jo tinc 16 anys, estic a quart de l'ESO.
0: També ens acompanya el Rui i el Han Jiang. Com va tot? Com esteu?
4: Estic generada.
2: Perfecte.
0: Sí. Quants anys teniu vosaltres?
4: Jo tinc 15 anys i el Han, el meu germà, té 13.
0: I quin curs feu?
4: Ara jo estic fent tercer.
2: I jo primer.
0: Us agrada el que esteu estudiant? Us van bé els estudis?
4: Sí, sí. M'està anant bastant bé els estudis i m'està agradant bastant tot.
0: I a vosaltres?
2: També.
0: Sí?
3: També, sí.
0: Tots estudieu a l'Institut Bitàcola de Barberà del Vallès. En el cas de l'Aia i el Yassin, vau néixer a Barberà del Vallès vosaltres?
2: No.
0: O hi vau arribar més tard?
2: Nosaltres vam néixer en el Marroc i vam arribar en el 2023. O sigui que fa 3 anys,
3: sí.
2: Més o menys.
0: I com ha estat aquesta arribada a Barberà?
3: Bé, m'agrada molt.
0: I en el vostre cas?
4: Nosaltres vam néixer a Madrid, sí.
5: En Albacete.
4: Albacete. I doncs, si no, si mal no recordo, vam arribar a Barberà pel 2015. M'agrada bastant Barberà, sí, m'agrada molt la gent.
0: Esteu contents aquí?
4: Sí, jo estic contentíssim aquí.
0: Quin és el primer idioma que vau aprendre de petits?
2: Castellà.
4: Jo no recordo quin va ser el meu primer idioma, però crec que podria haver sigut o el xinès o el castellà. I potser el català, perquè de petit veia el TV3.
0: El xinès el parleu a casa?
4: Sí, parlo xinès amb els meus pares. El Han també, però li costa una mica el xinès al Han.
2: Sí.
0: Per què et costa, Han?
2: Tinc molt mala memòria.
0: Tens mala memòria. És difícil el xinès?
2: Sí, bastant.
0: I en el cas de l'Aia i el Yassin, quin és el primer idioma que vau aprendre de petits i a casa amb quin idioma us comuniqueu?
2: Bueno, a veure, hi ha dos idiomes perquè el marroquí té també una part com que és el català i el castellà. Doncs el mateix amb el marroquí hi ha un altre idioma que es diu rifia i doncs en casa ens comuniquem amb rifia.
0: Amb els pares parleu amb rifilla,
3: sí.
0: I entre vosaltres també?
3: No,
2: sí.
3: També a vegades.
2: Bueno, a vegades en castellà, però de petits no.
0: De petits no.
3: Sí.
0: A casa qui sou? Qui viviu a casa vostra?
3: Som quatre, el meu pare, la meva mare, la meva germana i jo.
0: I teniu família aquí a Catalunya?
2: No, aquí no.
3: Aquí no.
2: Però al Marroc sí.
0: Al Marroc sí. De quina zona del Marroc sou?
2: Del Nador.
0: De Nador?
3: Sí.
2: Sí.
0: I vosaltres?
4: De normal som 6, principalment per tradició xinesa, perquè en la cultura xinesa és normal que els avis de part de pare visquin amb doncs, els pares, nostres pares, quan tinc fills per cuidar-los i tot això.
0: Molt bé, sou 6 a casa perquè la cultura xinesa
4: sí.
0: Fa que els avis no cuiden dels més petits. Els pares, de què treballen?
4: Tenen un bazar.
0: I tots
4: sí.
0: Entenc que formeu part, no?, del negoci familiar.
4: Sí.
0: I en el vostre cas, ai, Yassin, què fan els pares?
2: Vale, doncs que treballen en la cocina, que són cociners.
0: Ah, són cuiners,
2: sí.
0: Els vostres pares?
2: Sí.
0: En algun restaurant de per aquí?
2: Sí, de Barberà.
0: Què els va portar a voler venir cap a, primer cap a la resta de l'estat espanyol i després a Barberà del Vallès? Una qüestió de feina? O...
2: No, per tenir un bon fatú, perquè al Marroc, és a dir que, no sé, que quan només que estudies bé i tot, el fatú, és a dir que no et donen un bon treball i això, i una bona paga. Però aquí no, crec que sí.

0: el secret.
1: Expliqueu-me com vau aprendre català.
2: Jo el català el vaig aprendre d'escola. I doncs ja, o sigui, bueno, pot ser una mica el TV3, mirant TV3, ahí amb el mic i tot això. M'encantava aquesta sèrie de petit. I doncs, principalment d'escola, però o sigui, hi ha una part que he après de televisió.
1: De TV3, no? De totes aquestes sèries en català. I el Hank?
3: La cosa és que vaig aprendre primer llegir xinès que català i castellà.
1: I vosaltres a casa feu servir el català en algun context?
3: No.
2: El català, doncs, jo utilitzo per quan vull fer broma, perquè el català ho veig com un idioma més elegant, diguem-hi, i doncs utilitzo quan doncs, vull parlar elegantment amb el meu germà.
1: Quan vols parlar elegantment, sí. És interessant això que dius. I en quins contextos passa això?
2: Doncs quan juguem videojocs junts i quan em sento més juganer.
1: Més juganer?
2: Sí.
1: I vosaltres, allà, Jacint, expliqueu-me com vau aprendre català, si us va resultar difícil o no.
4: Sí, una mica sí. I el vam aprendre a l'institut.
1: A l'institut.
5: I jo també vaig anar a un lloc, a Can Barberà, per aprendre català.
4: Crec que és el Casal de Cultura, no?
5: Sí.
1: El Casal de Cultura.
5: Sí.
1: I com va anar aquest procés? Us va costar, no?
5: Una mica.
1: Vosaltres parlàveu altres llengües a banda del rifeny que em dèieu abans?
4: Sí. Parlem el català, el castellà, el marroc, l'àrab també i el rifi.
1: El francès el parleu?
5: Una mica.
1: Una mica. Això sí. Potser us va ajudar a l'hora de...
5: A l'hora de francès, sí.
4: Sí.
1: Sí, no? Una mica, perquè sí que és cert que hi ha paraules que sí. Són bastant similars, no?
4: Sí.
1: Per tant, diríeu que l'escola i els professors us han ajudat, no?
4: Sí.
1: A fer aquest impuls en català.
2: Els meus professors a primària em van ajudar bastant, moltíssim, en aprendre el català.
1: Teniu alguna paraula en català que us agradi especialment?
2: A veure, és una paraulota, però o sigui, utilitzo bastant collons quan n'acabo o faig una cosa mal, bàsicament.
1: I t'agrada aquesta expressió?
2: Sí, o sigui, dic, collons! I doncs, m'agrada bastant dir-ho, bàsicament. Sí.
1: I el Hank, té alguna paraula que t'agradi en català, alguna paraula?
3: Sí, una que diu, mare meva, nen! Sempre dic això quan veig un nen que fa, diu ja, el nombre prohibit.
1: El vostre torn, Aya i Yacint, alguna paraula en català que...
4: Doncs no.
1: No teniu cap paraula així preferida, no? Alguna expressió que utilitzeu, no sé, al pati, per exemple, amb els amics o...
4: No, perquè en el pati parlem en castellà.
1: O sigui, la llengua al pati sempre és el castellà.
4: Sí.
5: Amb els meus amics.
1: Amb els teus amics és en castellà, sí. També, Yacint. Quina idea tenen els vostres companys de classe del català? És una llengua que té prestigi, que no... En parleu d'això o ho capteu d'alguna manera?
2: Doncs els meus companys, la majoria d'ells ho veuen innecessari, el català.
4: Sí.
2: Perquè, o sigui, tenen aquest pensament de que doncs, estem a Espanya i no és necessari. Però sí, jo crec que és bastant important, perquè doncs, a Catalunya és llengua oficial, no?
1: Els vostres companys també, Aya,
5: sí. El mateix.
4: Sí, sí, sí.
1: Vosaltres creieu que és important aprendre'l i saber-lo bé?
5: Sí. Sí.
1: Per quina raó?
4: No sé, pel treballar, per comunicar-te amb la gent de Catalunya, perquè hi ha persones que en Catalunya que no parlen castellà i prefereixen parlar el català. I doncs que
1: creieu que pot ser important, sí. per el vostre futur?
5: Sí, molt important,
4: sí.
5: En Catalunya.
1: A què us voleu dedicar vosaltres quan sigueu més grans?
4: Jo a metge.
1: Metge.
5: Jo a policia.
1: Policia? Ho heu pensat, això? A què voleu?
2: Jo voldria estudiar medicina.
1: També, mira.
5: Dos medicina.
1: Dos a la taula. I el Hank, ho has pensat? De què voldràs ser quan siguis gran? A què voldràs dedicar-te?
3: Enginyer.
2: Enginyer, sí.
1: Per tant, creieu que amb el català podeu...
2: Sí, el català.
1: És necessari aprendre.
2: És bastant necessari, perquè, doncs, a part de que és necessari en Catalunya, també un idioma més al teu currículum es veu genial.
1: Tens raó. Al voltant de la llengua també hi ha molts prejudicis racistes. Us passa que pel vostre aspecte pressuposen que no parleu català?
2: Bueno, sí. La gent que no conec normalment parlen castellà perquè no saben si se parla en català. I doncs està bé perquè doncs, no saps des de mi, però sí, ja m'entens.
1: T'entenc.

0: Som el Solidari, som a Catalunya Ràdio, som a l'Institut Bitàcola de Barberà del Vallès, conversant amb els germans Aya i Yassin El Messaoudi i amb el Rui i el Hang Jiang sobre això, sobre el català, sobre també la feina de fer, en aquest cas, de petits traductors, no? dels vostres pares. Dèiem abans, no?, les llengües que es parlen a casa vostra. Ells, els vostres pares, necessiten el català per treballar dia a dia?
1: Sí, ho necessiten molt. Perquè, clar, per exemple, per fer una entrevista amb el metge, hi ha metges que no volen parlar castellà, com això dels racistes, a vegades, que parlen amb nosaltres el català i, clar, i com que no ho tenen, sempre ens necessiten per traduir això.
0: O sigui, acompanyeu els pares, sí, al metge per fer-los de traductors,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Els pares parlen una mica castellà o no?
2: Una mica.
1: Sí, el castellà una mica.
0: Una mica.
2: Sí.
0: En quines altres situacions? Parlàveu ara del metge, no? I a Siniaia.
1: Sí.
0: En quines altres situacions heu hagut d'acompanyar els vostres pares a...
1: A l'Ajuntament, a les entrevistes de l'Institut, al metge. Portem 3 anys traduint.
0: I com ho viviu, això?
1: Aia? Bueno... En plan, jo em poso en plan una mica nerviosa a l'hora de traduir, perquè en plan, no sé, tinc por a traduir-ho mal, i és com una mica, em poso una mica nerviosa.
0: És molta responsabilitat, no?
1: Sí.
0: S'utilitza a vegades llenguatge que potser no esteu preparats per entendre, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A les classes, és a dir, a les tutories de l'institut, també fas tu aquest rol?
1: Sí.
0: I això com et fa sentir?
1: Una mica nerviosa.
0: Per quina raó?
1: Per equivocar-me i dir, bueno, això mateix, per dir alguna cosa que no toca i que no és veritat.
0: I clar, potser parlem de tu, no?
1: Sí.
0: I el Rui i el Hank, heu hagut de fer de traductors, no?, dels vostres,
3: sí, sí,
0: pares.
3: Sí, sí.
0: Explica'm situacions en què us hagueu trobat, on els heu acompanyat.
3: Els hem acompanyat a tot, o sigui, al metge, a les reunions i tot això.
0: Com us fa sentir aquesta experiència? Com ho portes, això?
3: Em fa... Sí. Quan vaig jo, que principalment vaig jo perquè no confia molt en el Hang, que doncs, em fa sentir bastant estressat.
0: Estressat, dius, no?
3: Sí.
0: És molta responsabilitat la que heu d'arrossegar, no?
3: Sí.
0: T'has trobat amb situacions, com dèiem abans amb l'Aya, no? Així, incòmodes...
3: Hi va haver una vegada que vaig portar el meu avi al metge perquè li feia mal a lui, o no veia, no podia veure molt bé amb lui, i doncs el metge va dir que tenia una enfermitat bastant avançada a lui, que havíem d'anar a urgències. I doncs quan vam anar a urgències vaig haver de fer el traductor, i doncs la vaig cagar i doncs em vaig estressar bastant, moltíssim.
0: I, Rui, a nivell de gestions, ajuntament, tot això també t'hi ha tocat anar, com deies abans, no?
3: Ui, aquesta... Això, de normal, no vaig jo. O sigui, van els meus pares. No veuen necessari que anés jo. Però pot ser alguna vegada una que l'altra. He anat, o sigui, per ajudar-li i tot això.

0: hem parlat d'aquesta part una mica, no?, estressant i nerviosa, no?, però també s'ha de mirar per la banda potser positiva, no?, que és que també ajudeu a que, no?, la família estigui més unida i més cohesionada, no?
1: Sí.
0: Com ho reben això els vostres pares, de que els pugueu ajudar parlant en català, Aya?
1: Molt bé. No sé, els sembla una cosa molt bonica, perquè ells de... Bueno, nosaltres de petits, ells, quan nosaltres ens posem nerviosos, ells són els que parlaven. I clar, ara com que al revés, perquè no tenen res.
0: Clar, s'han canviat els papers, no?
1: Sí.
0: És a dir, que ara l'ajuda és a la inversa, no?
1: Sí.
0: És a la inversa, Jacint. Què diríeu a algú que està aprenent català però que li fa vergonya parlar-lo? Què li diríeu?
2: Jo li diria que actuï, bàsicament. Que sigui com una altra persona que parles en català, o sigui, que posi un accent. Això bastant exagerat. I a mi m'ajuda quan parlo en català, perquè a vegades poso un accent molt cotodó, i doncs això m'ajuda bastant quan parlo en català i em calma una mica.
0: És no tenir vergonya, no? Llançar-te. Sí?
2: Bàsicament, sí.
0: Sí, Hank? Sí? A llançar-se? I esteu d'acord?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Teniu vergonya? No, vosaltres no, no?
1: Bueno, una mica.
0: Una mica?
1: Sí.
0: Per què? Per si us equivoqueu?
1: Sí.
0: És això, eh? El
1: sí.
0: que potser us frena una mica més? Doncs bé, ho deixarem aquí. Gràcies, Aya, Jacint, Rui i Hank, estudiants d'ESO, l'Institut Vitàcola de Barberà del Vallès, per compartir les vostres experiències com a petits traductors dels vostres pares. Endavant amb el català, eh? Que sobretot. Una abraçada.
3: Sí, gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Gràcies.

0: solidaris. Mercè Folch.
1: Em dic Blanca Pi i sóc professora de Llengua i Literatura Catalanes de l'Institut Bitàcola de Barberà del Vallès.
2: El meu nom és Raimon i sóc professor de cicles formatius de grau superior.
1: En alguna ocasió m'he trobat en la situació d'haver de fer una entrevista amb famílies d'alumnes, en la qual l'alumne mateix havia de fer de traductor.
2: En alguns casos ens hem trobat que alumnes nouvinguts no comprenien el català ni el castellà. Hem aprofitat el recurs d'algun altre company o companya del mateix grup que parlava la llengua de l'alumne nouvingut i a més entenia també les classes, i doncs aquest alumne ha fet d'intèrpret o traductor transmetent el coneixement.
1: Tu estàs allà escoltant una llengua que no entens i el que has de fer és confiar que aquell alumne faci la traducció correcta, perquè en realitat tu no saps si li està dient el que tu li estàs transmetent, no? T'obliga a confiar.
2: L'alumne, en aquest cas, que fa d'intèrpret, doncs se sent empoderat, i l'alumne que acaba d'arribar doncs se sent una mica més integrat i acollit.
1: Jo m'imagino que ells, d'una banda, es deuen sentir orgullosos d'aquest paper, però potser els deu crear una mica d'estrès o de nerviosisme de poder-se equivocar en un moment donat. Al final és una gran responsabilitat, perquè mira, l'institut encara, però amb una reunió amb un metge...
3: Álvaro Núñez Fauster i sóc metge de família i comunitària al CAP de Banyoles.
4: Sóc Sira Casablanca, sóc metgessa de família al CAP Casanova a Barcelona.
3: Tinc aproximadament uns 1.600 pacients i d'aquests el 25% és immigració.
4: Són famílies, matrimonis joves entre 30 i 40 anys i els fills que venen per primera vegada a fer de traductors a una consulta mèdica poden tenir entre 8, 9 anys fins als 18.
3: El pacient o la pacient acudeixen a la consulta amb el fill o filla i aquest, un, o bé decideix que la informació que li estic donant no li transmetrà a la persona perquè diu que li pot fer mal o considera que no és rellevant, o, dos, acaba enfadat respecte al que li estic dient, no amb mi, sinó poso una situació que és real i és explicar a una pacient que haurà de baixar els nivells de colesterol, que també ha de deixar de fumar, i la filla es queda entre estranyada i enfadada i a la mare li diu moltes coses i li pregunto, què li has dit? No, no, li he dit això, però li he dit que això no està bé, que això no pot passar.
4: Nosaltres hem de fer l'esforç, en segons quins símptomes, a canviar molt el llenguatge, que estigui molt simplificat, perquè ells ho puguin preguntar. Segons quina sintomatologia, a més, els fa una mica de vergonya de traslladar-la als pares.
3: Quan jo faig la comunicació al fill i aquest per explicar al seu pare o mare, aquí hi ha un punt de complexitat i perdem la comunicació o l'intermediari i fa que no pugui rebre la informació correctament.
4: I en quant al que senten els menors més grans, els adolescents grans o quasi majors d'edat, doncs ells ho tenen com més normalitzat. Alguna vegada s'han queixat els pares perquè han hagut de deixar d'anar a l'institut o a les classes, i en aquests casos jo el que faig és intentar pactar un horari amb el menor, si hi ha d'haver una propera visita, perquè sigui compatible amb les seves obligacions.
5: Soc la Judit Pagès Petit, treballadora social i treballo serveis socials del municipi d'Anglès. En algunes ocasions es presenten en el servei amb fills menors d'edat per fer tasques de traducció. Des de serveis socials es recorda que aquesta pràctica ni és adequada ni està permesa, ja que pot generar situacions de responsabilitat inapropiades per a aquests menors. Per aquest motiu, quan demanen les famílies o les persones cita, sempre se'ls demana que això, que puguin venir acompanyades de persones adultes, de la seva confiança. Des del servei sí que en algunes ocasions hem pogut disposar de traductor, però no sempre ha estat així. Creiem doncs, que donada la població que hi ha al territori es necessitaria fomentar més aquests recursos per garantir l'aprenentatge de la llengua al territori.
0: Solidaris. Mercè Folch.
6: La Universitat Autònoma de Barcelona va publicar l'octubre del 2023 un estudi sobre el que en termes acadèmics s'anomena la intermediació lingüística per part de menors. És a dir, una recerca per conèixer com és el rol de traductors que fan els fills de les persones d'origen migrant a Catalunya en el dia a dia de les seves famílies. Aquest estudi ens dona dades sobre les situacions habituals en què es troben els menors que fan aquest paper i recull les seves experiències. Tot seguit volem desgranar les conclusions més importants amb la nostra companya Mònica Roca. Mònica, com estàs?
7: Què tal, Mercè? Hola.
6: Aquest estudi l'ha realitzat el grup de recerca Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona. A què es dedica, Mònica, aquest grup?
7: Doncs mira, davant el creixement de la immigració a les últimes dècades a Catalunya, el 2009, un grup d'investigadores del Departament de Traducció, Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona es va començar a interessar per la demanda en traductors i intèrprets qualificats per part de diferents serveis d'atenció als migrants que hi ha dins l'administració pública catalana. D'aquest interès, Mercè, en va néixer aquest grup de recerca, que es diu Mires, que ja fa més de 15 anys que estudia el paper de la interpretació dins els serveis públics, i més en concret, dins l'àmbit social. Ara fa 2 anys, aquest grup de recerca va publicar un estudi que tracta, com bé deies, sobre el paper dels fills de migrants com a intermediaris lingüístics en diferents àmbits. N'he parlat amb Marta Arumí, que és catedràtica de traducció i d'interpretació de la Universitat Autònoma i directora d'aquest grup de recerca, que ens explica el perquè de l'interès en aquest tema.
8: És un fenomen molt poc visibilitzat, però és molt freqüent i té moltes repercussions que no en som conscients.
7: A l'estudi van participar 20 joves de diferents edats i perfils.
8: Entre 17 i 20 i pocs anys, que parlaven llengües com l'amazic, el darija, el xinès, l'urdu, el panjabi, el sindhi, el hindi, vull dir que era bastant representatiu, i reflexionaven sobre com de petits, no? Com ells havien fet ja des d'una edat doncs, molt primerenca de traductors i d'intèrprets per les seves famílies.
7: La recerca també compta amb les opinions de 12 progenitors, de 12 pares i mares, de 60 professors de secundària i de 96 treballadors de serveis socials. Aquesta recerca, Mercè, el primer que posa de manifest és que tots els joves participants tenen en comú, com ens deia ara la Marta Arumí, haver començat a fer de traductors des de ben petits.
8: Molt petits, molt petits. Comencen 8-9 anys. Hi havia algun cas fins i tot de nens i nenes més petitons.
7: Aquests nois també comparteixen la percepció que és un rol que comencen a fer de forma natural.
8: El que es veu, no?, és que això s'origina com un fenomen doncs, de forma molt natural, no?, perquè va paral·lel al procés d'escolarització d'aquests nens que fan la immersió lingüística a la seva societat, no?, a la societat del nou país. Llavors, aprenen la llengua de forma més ràpida que els seus pares i mares i familiars i de forma natural. De forma natural comencen a fer d'intèrpret i gairebé sense ni plantejar-s'ho.
6: Precisament, Mònica, els joves que hem conegut a l'Institut Bitàcola de Barberà del Vallès ens han explicat que acompanyen els seus pares al metge, a fer tràmits davant les administracions, també a les tutories amb els professors. Segons aquest estudi, Mònica, l'àmbit escolar és el més habitual en què els fills d'emigrants fan el paper de traductors?
7: Doncs mira, sorprenentment, no.
8: Sembla que la situació més habitual hagi de ser l'àmbit educatiu, i en canvi, segons els nostres estudis, el més habitual és l'àmbit sanitari. Això ve també de com està l'àmbit de la salut i com està la comunicació en l'àmbit de la salut i qui l'està duent a terme, no? Quan no hi ha professionals, que és la majoria de les vegades, passen a fer-ho no professionals. I un d'ells doncs, són els nens.
7: Hem de tenir en compte que en l'àmbit sanitari es poden donar situacions molt difícils i delicades.
8: Són situacions, primer, complexes, lingüísticament complexes, és a dir, que hauria de fer un professional, i en segon lloc també emocionalment complexes. Clar, els posen en un procés d'adultificació, no? De convertir-los en nens que estan fent tasques i que estan tractant amb missatges i comunicacions que són d'adults i que no els hi corresponen. Una visita ginecològica amb la mare o amb la tieta o amb la cosina, doncs tampoc correspon que un nen o una nena hagi d'estar interpretant doncs, això que és propi de la intimitat de l'altra persona, no? I que correspondria a un professional.
7: El que passa en l'àmbit sanitari, en canvi, hem de subratllar que no passa mai en l'àmbit judicial, perquè Marta Arumí m'explica que hem de tenir en compte que l'àmbit judicial és l'únic àmbit dels serveis públics, i això és important, en què està regulada la interpretació i en què és obligatori que hi hagi un intèrpret. En cap dels altres àmbits està regulat.
9: Jo vull ser del color de les muntanyes, de les muntanyes quan es pon el sol.
6: Un altre àmbit en què la informació a traduir pot ser molt delicada és el dels serveis socials. Què passa, Mònica, en aquests casos?
7: Passa exactament el mateix que en l'àmbit sanitari. Per llei no es contempla la figura de l'intèrpret, però aquí els professionals intenten recórrer a un ventall d'alternatives per no haver de situar els menors en el paper de traductors. Segons aquest estudi fet pel grup Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona, els professionals de serveis socials són els més sensibilitzats a no implicar els menors en els temes que tracten. Així, en un 24% dels casos, per exemple, diu la recerca, els professionals intenten recórrer a mediadors professionals, en un 19% dels casos sol·liciten que tornin amb algú que domini la llengua, en un 17% de situacions intenten fer servir terceres llengües, i atenció, perquè el més sorprenent dels resultats que destaca l'estudi és que en un 19% de situacions els professionals expliquen que s'arriba fins i tot a fer ús d'una solució tan precària com pot ser el llenguatge no verbal i els gestos.
6: Déu-n'hi-do. Pel que fa a la intermediació lingüística en l'àmbit escolar, què diu l'estudi?
7: L'estudi diu que la meitat dels professors de secundària entrevistats afirmen recórrer a l'alumnat per fer les reunions amb pares que no dominen ni el català ni el castellà, ja sigui a l'alumne pel qual es fa la reunió o algun altre alumne del centre. Només en un 15% dels casos, els professors que han participat en l'estudi han demanat contractar, diuen, un intèrpret o un mediador professional a la direcció del centre.
6: Parlem ara dels infants, no? D'aquestes criatures, d'aquests adolescents. Quin impacte té tot això, no? Com els fa sentir haver de fer de traductors en aquests diferents àmbits dels quals hem parlat, no? Al metge, a l'escola, als serveis socials, a l'Ajuntament?
7: Doncs la resposta depèn del context, hem de dir. El 41% dels treballadors de serveis socials que participen a l'estudi diuen que els joves es senten més estressats i nerviosos quan han de fer de traductors en aquest context. Marta Arumí diu que en alguns casos fins i tot arriben a sentir por.
8: Quan els hi posem a sobre aquesta llosa, no? La por de no entendre, la preocupació, una responsabilitat desmesurada, no? Perquè poden arribar a pensar, doncs, que si aquell tràmit no surt bé és per culpa seva perquè no han fet bé la interpretació, no? Poden passar totes aquestes coses, i aquestes és les que sí que hauríem d'evitar de totes.
7: En canvi, a l'altra cara de la moneda i en positiu, la majoria de professors de secundària diu observar que se'ls veu tranquils i contents quan han de fer tasques de traducció. Arumí hi coincideix.
8: En l'àmbit escolar es veu com que els nanos els fa sentir bé fer això, no? Els fa sentir bé perquè ho veuen com un privilegi, no? Com també una oportunitat d'aprendre. Veuen que d'alguna manera els profes, doncs, se senten orgullosos d'ells, no?
7: Ara bé, l'estudi, i això és important, també fa un matís per als educadors.
8: Una cosa és que estiguis en el teu entorn per fent una interpretació per un company o un company que acaba d'arribar, i això és com més natural, no? Però és clar, una altra cosa és que aquest nen o aquesta nena es posi a fer una interpretació en una reunió de pares, no? Que hagin de parlar de les notes d'un company seu. Perquè el tornes a posar en una situació en què el poses entre l'espasa i la paret, perquè la seva tendència sempre serà a protegir a la seva amiga i a la seva igual, no? Imagina't més quan la reunió de pares és amb els teus propis pares.
7: I el mateix passa quan la seva família els demana que ajudin la seva comunitat.
8: I amb la comunitat, doncs sí que a vegades es veu, doncs, que se senten com que tenen un paper en la comunitat i que són com respectats perquè poden fer això, perquè han après les llengües, però per altra banda, a vegades, doncs, els hi és molt, ho veuen molt com una llosa, com una obligació que els hi cau a sobre haver d'interpretar per persones que a vegades ni coneixen.
6: Mònica, parlem de conclusions.
7: Doncs mira, la conclusió és que aquest paper de traductors té un impacte en les emocions dels joves i dels infants. No és un rol neutre. Afecta en el seu procés maduratiu, pot afectar en el seu rendiment escolar i en les relacions que estableixen amb la família o amb l'escola. I cal valorar sempre els perills que implica quan la traducció va més enllà de l'àmbit familiar.
8: Als àmbits que no són l'educatiu, no hi hauria d'haver cap intervenció d'infants, perquè no correspon, o sigui, no correspon ni a cap servei social ni correspon a l'àmbit de la salut que intervingui un infant. En aquest camp, jo penso que hauria de desaparèixer, que no hauria de ser una pràctica. I a l'àmbit educatiu, jo crec que es pot tractar de forma diferent, però s'ha de veure fins on poden arribar i hauríem d'intentar doncs, que quedés reduït aquesta pràctica a infants entre infants.
10: Sí,

0: Queda clara, doncs, la lectura d'aquest informe, una recerca feta pel grup Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona que es titula, per si la voleu llegir, La intermediació lingüística per part de menors a Catalunya, perfils i experiències en les comunitats migrades. Mònica, per acabar, tu també has parlat amb un psicòleg sobre aquesta qüestió.
1: Sí, amb Xifré Ramos. Ell és membre del grup de treball de moviments migratoris, refugi, asil i relacions interculturals del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Ens interessava parlar amb un psicòleg, Mercè, per entendre com pot afectar als nens psicològicament gestionar informació que per edat no els pertoca. Ramos desmenteix la creença que fer aquest paper els ajuda en el seu procés maduratiu.
2: No els farà més madurs a rebre aquesta informació, sinó que molt probablement entorpirà el seu procés maduratiu i la seva individuació com a futurs adults, sobretot si aquesta informació no apta es dona de forma continuada. És a dir, sí, es dona per suposat que aquesta és la tasca que li toca fer a l'infant. Pot tenir aspectes positius, no? Com refermar els sentiments, vincles de pertinença. Sí, parcialment sí, clar que sí. És meravellós, no?, que els infants puguin ajudar la família, els seus pares, però tractar un nen com un adult i pensar que així l'estic fent sentir útil i l'estic ajudant pensant que això el beneficiarà en un futur, això és un error monumental.
1: El psicòleg també posa exemples de situacions que hem normalitzat i que considera que no hauríem de permetre.
2: Que un mosso, per exemple, en un desnonament, accepti que un infant o un adolescent faci de mediador o d'intèrpret, jo des del meu punt de vista, això hauria de ser sancionable legalment. De la mateixa manera que hauria de ser sancionable legalment, i ho dic de veritat, que un metge toleri que un nen o una nena, fill del seu pacient o filla del seu pacient, doncs sigui qui està mediant i qui li estigui donant aquesta informació.
1: Situacions com aquestes, alerta, poden derivar a la llarga en problemes de salut mental.
2: Sabem que els efectes poden ser molt greus, és a dir, en el cervell, en el cos, en les relacions dels infants, que no són com la dels adults. Un infant que està sotmès de forma repetitiva a tot tipus d'informació adulta, no només adulta, sinó adulta i complexa, que no és capaç de digerir, és un infant que no haurà crescut en un lloc que li toca.
1: Per tot plegat, Ramos creu que cal treballar perquè aquests menors comptin amb més acompanyament per part de l'administració i també de les seves pròpies famílies.
2: Se'ls acompanya, a vegades, des del meu punt de vista, una vegada ja tenim conductes, símptomes, no? És a dir, quan a l'escola detecten conductes autolítiques, aquest tipus de perfil més negativista, desafiant, disruptiu a les aules, no? A vegades, darrere d'aquestes conductes, ens trobem amb fills i filles de famílies que els han parentalitzat i que han ocupat aquest rol. I ens pensem que és un problema que té a veure amb el seu cervell i és un problema que té a veure amb el context i amb la seva vulnerabilitat i amb unes coses que no s'han pogut solventar ni a nivell familiar, en les seves pròpies famílies, ni a nivell polític institucional. Aquests nens també els hi toca fer un paper que haurien de fer les famílies i que haurien de fer les institucions, que posin recursos, mediadors, intèrprets, perquè aquests nens no se'ls col·loquin en aquesta situació. I això hauria d'estar a les escoles, als hospitals, quan hi ha un desnonament, tristament, ja haurien de ser aquestes figures.
0: Queda clar el paper, l'opinió del psicòleg Xifré Ramos. Gràcies, Mònica Roca, per analitzar les conclusions més importants d'aquest informe, d'aquest estudi del grup de recerca Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona. Que vagi bé.
1: Gràcies, Mercè, a tu.

0: Solidaris. Marges. Perifèries. Matisos.
1: Créixer dins del pit sense mida, desborda de nit.
0: Mercè Folc, Catalunya Ràdio.
2: Entre els treballs de recerca que aquest curs han començat a preparar els estudiants de primer de batxillerat, hem trobat el d'un alumne de l'IES Pla de l'Estany, que aborda la qüestió que plantejam al programa d'avui. La Mireia Isart ha parlat amb la Genda Conté.
3: A la llengua que és meua, la que em...

0: La Henda té 16 anys, viu a Banyoles i fa primer de batxillerat.
1: El meu treball de recerca es titula La vida d'una filla de pares immigrants a Occident.
0: Així comença la introducció al seu treball de recerca.
2: Aquest tema de treball sorgeix a partir d'experiències personals viscudes com a filla de pares immigrants, havent crescut tota la vida a Catalunya i trobant-me constantment entre dues cultures sovint molt diferents.
0: Ens trobem per xerrar a l'escola de primària on va estudiar i on ara fa pràctiques, l'escola Camins de Banyoles. La Henda té molt clar el que vol explicar amb el seu treball.
1: Aquest xoc cultural tan gran que hi ha de diferents mentalitats. O sigui, el pensament dels nostres pares i el pensament de les persones de Catalunya, de Banyoles, o com podria ser d'Espanya, de qualsevol país, d'Europa, i les diferències que hi ha.
0: La seva investigació també posa el focus en el que passa dins de casa, on diu que també hi ha un xoc cultural entre el que pensen els pares d'origen migrant i els fills nascuts aquí.
1: Amb el que s'espera de nosaltres i el que realment som o volem ser i el que volem expressar, ja que sempre s'espera que siguis igual que tots, igual que la teva família, i seguir tots els rols de la cultura o la tradició, tot i que no hi estiguis d'acord amb moltes coses, o simplement t'hagis familiaritzat més amb les d'Occident.

0: meva llengua.
1: L'Agenda ha nascut a Catalunya i ha viscut sempre al Pla de l'Estany, però els seus pares són originaris de Gàmbia. Així continua la introducció al seu treball de recerca.
2: A mesura que hem anat coneixent millor tant el nostre entorn familiar com el context català que vivim, ens hem adaptat per poder encaixar, funcionar i sovint per no sentir-nos diferents o inferiors. Tot i això, aquesta sensació de desplaçament o de no pertinença completa és, en molts casos, gairebé inevitable.
1: L'Agenda em posa exemples.
3: O sigui, jo estic a casa i em poden dir tu has de fer això, has de ser així, però a fora és tot diferent, tot funciona de manera diferent, te demanen altres coses. I clar, barrejar aquestes dues coses, bueno, és molt difícil, ja que, clar, tens com dos vides, la vida de casa i la vida de fora. I doncs no saps quina seguir i no saps a quina perteneixes més, a quina et sents més benvinguda.
1: Ser filla de pares migrants, l'Agenda m'explica que a banda de les conseqüències que comporten la construcció de la pròpia identitat, també implica assumir moltes responsabilitats, com la d'haver de fer de traductors dels pares.
3: Quan els hi arriben papers de l'Ajuntament, de jutjats, qualsevol paper, quan els hi envien missatges del treball per WhatsApp, quan, per exemple, els amics de la meva germana petita volen fer una festa d'aniversari i el missatge l'envien en català, la meva mare diu, Henda, vine a traduir-me això i respon, si podem o no, i doncs totes aquestes conversacions les tenim nosaltres en comptes dels nostres pares.
1: La situació més exigent sempre és haver de traduir les converses orals, sobretot les trucades.
3: Per exemple, si estem en una situació de pressió, com en una trucada que m'estan esperant a que jo respongui una cosa i jo no la sé respondre, doncs tots ens posem nerviosos i doncs és una situació que és molt difícil sortir d'aquesta. De fet, m'ha passat moltes vegades que sento, ai, però no puc mentir aquí, què dic? No sé què dir, però tampoc vull dir que no sé què dir i que no sé què m'estan dient o no estic entenent.
1: En aquests casos, a vegades, tots els interlocutors es posen nerviosos. També els pares, que depenen absolutament dels seus fills per entendre la conversa.
3: És molt difícil perquè s'esperen de tu que ho sàpigues tot, que puguis respondre a tot. I a vegades també és com que et pregunten, doncs si no em saps respondre això, què estàs estudiant a l'institut? Què fas a classe de català? I clar, no entenen el fet de que, bueno, abordem temes diferents i, bueno, sents que ho has de donar tot al 100, però ells sempre buscaran

0: La mare i el pare, m'explica, porten molts anys vivint a Catalunya, però entendre i parlar el català els costa.
1: Els meus pares en general parlen sobretot castellà, i el català l'entenen, però no saben com comunicar-se o tenir una conversació al 100% fluida amb algú altre. De fet, crec que molta gent que ve des de fora té la necessitat d'aprendre català i, a més, es fan cursos també. Cursos que, per exemple, la meva mare ha seguit, i moltes mares que conec, gent de fora, ha seguit. Però, per alguna raó, s'han deixat o no han sigut molt consistents amb l'aprendre, ja que també, per exemple, si tenen una edat ja una mica avançada, la manera d'aprendre no és la mateixa i el temps que tens no és el mateix. Perquè jo veig que, per exemple, la meva mare sempre li dic, però per què no aprens això? Per què no estudies això? I diu, jo ja no tinc l'edat per a estudiar això, i a mi les coses no m'entraran igual que tu, o igual que la teva germana petita, per exemple. I té molta raó, perquè veig la meva germana petita i penso, uau, doncs ella s'ha parlat ja tres idiomes.
0: A dins de casa, diu l'agenda, hi ha molta riquesa lingüística.
1: Els fills de pares immigrants naixem amb molts idiomes. Català, parlem castellà, alguns sobretot també aprenen molt d'anglès o francès o l'idioma que estigui més familiaritzat amb la seva cultura o el seu país.
0: I a casa les llengües es barregen i conviuen amb naturalitat.
1: Jo els hi parlo als meus pares en castellà i en soninke. I en els meus germans, per exemple, ja els hi parlo al 100% català. I a la meva germana petita, per exemple, en castellà, que és amb l'idioma que s'ha familiaritzat amb els meus pares i amb televisió, etc.

0: jo ja sé.
1: Li pregunto si creu imprescindible saber català si vius a Catalunya.
2: Jo crec que sí que és imprescindible. He nascut a Catalunya, m'he educat aquí i en tots els entorns he parlat sempre català. Tampoc m'imaginaria no parlar en català. Els llibres que llegeixo, per exemple, en català, les músiques que escolto en català i les conversacions que tinc amb les meves amigues són totes en català. I llavors per això crec que és imprescindible.
1: I també, què creu necessari, segons la seva experiència, per motivar les persones nouvingudes a aprendre la nostra llengua?
2: La gent s'ha de sentir acompanyada per tenir ganes d'aprendre una llengua o de socialitzar amb les persones que parlen aquesta llengua.
1: La introducció al treball de l'agenda acaba així.
3: A partir de la investigació basada en experiències pròpies i en testimonis de persones properes, he arribat a la conclusió que sovint ens sentim sols i soles davant d'aquestes realitats.
4: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
5: Aquest

Amb la història de l'agenda acabem. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Sandra Novillo. A la part tècnica, Martí Cuní i Josep Maria Campillo. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat. I no

0: que pugui ser acceptable per a Washington. Trump ha afegit que, segons el seu punt de vista, l'Iran encara no ha pagat un preu suficient per les accions perjudicials que ha fet durant les darreres dècades. La proposta, segons mitjans del país, inclou un pla en 14 punts amb mesures com la retirada de forces nord-americanes de zones pròximes, l'aixancament de sancions i el final dels combats en diversos fronts, inclòs el Líban. Tot i això, no aborda directament la qüestió nuclear, un element clau per als Estats Units. La situació entre ambdós països continua encallada malgrat l'alto el foc del 8 d'abril. De fet, responsables iranians adverteixen que una reactivació de la guerra és probable si no hi ha avenços diplomàtics. Més notícies. L'autoritat electoral del Perú farà una auditoria exhaustiva del recompte de la primera volta de les eleccions presidencials. Ho farà amb experts nacionals i internacionals. La decisió arriba 3 setmanes després d'uns comicis marcats per problemes logístics. Segons els resultats provisionals, amb més del 97% dels vots escrutats, Keiko Fujimori es va imposar a la primera volta i el 7 de juny s'enfrontarà en segona volta al candidat ultraconservador Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima. El recompte definitiu de la primera volta podria allargar-se fins a mitjans de maig. Una gran part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta aquest dissabte per una incidència tècnica que ha durat gairebé tot el dia. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone, que porta el sistema informàtic a les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt del tot fins a les 11 d'aquesta nit. Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. I els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas es troba sota secret de les actuacions. L'Agència Europea del Medi Ambient assegura que anualment moren de forma prematura 16.000 persones a causa de la contaminació acústica a tota Europa. A Catalunya, a més, cada any es detecten 134 casos de malalts d'isquèmia, una afecció directament relacionada amb el soroll que pot afectar seriosament el cervell o el cor. Davant aquesta realitat, experts reunits aquesta setmana al Congrés Acústicat a Barcelona han demanat que les polítiques de reducció del soroll integrin també les de contaminació de l'aire. Jaume Fons, doctor en biologia de la UAB, aposta per fer intervencions combinades amb l'objectiu d'apreciar els canvis acústics.
1: Si considerem la política del transport i mirem a la vegada la qualitat d'aire i el soroll, és un benefici per a tots. I a més, si amb això integrem el disseny d'Albert Urbà, aconseguim realment un multiplicar els beneficis amb les polítiques que anem fent sectorials.
0: Esports, el Barça pot ser campió de Lliga aquest diumenge. Els blaugranes s'han imposat a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Lewandowski i Ferran Torres i seran campions si el Madrid no guanya l'Espanyol a Cornellà. El Madrid tindrà 7 baixes per aquest partit, mentre que Engongue serà baixa a l'Espanyol. Altres resultats aquest dissabte: Villarreal 5, Llevant 1, València 0, Atlètic de Madrid 2 i Alavés 2, Atlètic Club 4. Aquest diumenge també juguen el Celta Elx, Getafe Rayo i el Betis Oviedo. I a la Champions femenina, el Barça juga aquest diumenge el pas a la final contra el Bayern al Camp Nou. Aitana, bon matí. Torna a la convocatòria després de la seva llarga lesió. A l'anada el resultat va ser d'empat a 1. El rival a la hipotètica final seria l'Olympique de Lió, que aquest dissabte ha eliminat a l'Arsenal a l'altra semifinal. A la Lliga F, Badalona Women 0, Athletic Club 1. I en bàsquet, el Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès el descans perquè no funcionava el mercat.

0: Amb avantatge dels catalans, 53-33, no hi ha data de la represa encara.
1: Fins aquí les notícies.
2: Quan tenim molt peix i no tenim com conservar-lo, no teníem el fred, buscàvem maneres d'aprofitar aquest peix. Del porc aprofitem tot i, en canvi, quan pensem en el peix, la tendència és més anar al filet i, en canvi, no pensem en l'embotit de peix com una alternativa.
3: Xoriço de tonyina, sobrassada de salmó, mortadela de peix espasa o paté de fetge de rap. Al restaurant Caníbal descobrim els embotits de peix.
4: En el mercat de Sabadell hem fet provar amb uns nens. Curiosament, per exemple, el que més li havia agradat era el paté de campanya. El pa de fetge, que està fet de fetge de rap, algo molt sorprenent.
1: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
5: Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
6: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
5: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
6: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
5: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT.

0: Ho senten, això, de fons? Sí, és la mar, tranquil·la, molt suaveta, gairebé quieta, com adormida. És fantàstic començar un programa aquí. I avui, veu, avui no et necessitaré gaire.
1: No?
0: Perdona'm, sí, diguem-nos bona nit.
1: Bona nit.
0: Bona nit, veu. Ei, has triat molt bé avui, eh?
1: Sí, oi?
0: Sí, perquè a banda d'aquesta calma, som en un lloc fantàstic. Som en un lloc meravellós. I aquest sí que no necessito que me'l presentis, perquè només mirant aquí al darrere sabem que som a Colliure, a la Catalunya Nord, amb les pedretes de la platja. Un lloc que si miris allà on miris, veus que és fantàstic i que tinc la sensació que avui serà complicat això, perquè crec que una vegada ets aquí, ha de ser, jo diria que ha de ser difícil, ha de ser bastant complicat de marxar d'aquí.
2: I sí que és difícil de marxar d'aquí.
0: Sí?
2: Bona nit, sí.
0: Què vol dir que és difícil marxar d'aquí?
2: Mireu, jo sóc fill d'aquesta terra.
0: Sou d'aquí?
2: Sí. Vosaltres, poca immigració heu tingut, perquè teniu l'indústria, teniu tot el que vulgueu. Jo quan he marxat...
0: Quan diu vosaltres vol dir els de la Catalunya Sud?
2: Els de la Catalunya Sud, sí. Eh?
0: I a vos què us ha passat?
2: Jo... Primer vaig marxar per la guerra d'Algèria, després fill de pescador, imagineu...
0: Fill de pescador aquí a...
2: Aquí a Colliure. Imagineu que coneixia fins als forats dels crancs, que la nit, el dia, les terres, les roques, els noms de tota aquesta part, les coneixia totes.
0: Sí.
2: Que jo sabia que a les 5 del matí el sol s'aixecava davant de Canet, que a les 11 de la nit la lluna... Darrere, el Sant Telme.
0: Sí.
2: Imagineu marxar. El que vol dir marxar. Una immigració.
0: I vau haver de marxar.
2: Vas tenir que marxar, ben segur.
0: On va marxar?
2: I llavors vaig anar a París.
0: A París.
2: I a París...
0: Per un temps.
2: Jo pensava per 3 anys un sacrifici. Però la realitat és que no hi va haver mutació. I vaig passar tota la meva vida, 32 anys de la meva vida les vaig passar allà, fins al dia que em vaig jubilar.
0: I va poder tornar.
2: El 14 de juliol feia l'any de jubilació, el 13 a mitjanit era dins el tren. Vaig dir a la dona, escolta, tu acabes quan te vagi bé, però jo ara mateix me'n vaig.
0: No va deixar passar ni un segon, de
2: ni
0: més.
2: Ni un segon. I quan vaig arribar a la banda de Ribes Altes,
0: sí,
2: era dins una cotxeta, i em vaig despertar, va venir un olor, que era l'olor de l'aigua que hi havia a les vores allà, i del canigó, fantàstic, amb un xic blanc, encara que sigués l'estiu, i doncs ja vaig dir, aquí sóc a casa meva.
0: Sap una cosa? M'està fent emocionar.
2: Ah.
0: Perquè noto també que està emocionat.
2: Sí.
0: Perquè noto també que per vostè ha estat un tràngol haver de marxar d'aquí i ha estat una gran, sí, alegria tornar. Això no m'ho explicaria aquí al programa. Què li sembla bé d'explicar-m'ho i de traduir totes aquestes sensacions en paraules?
2: Doncs ja a París vaig voler reconstituir un univers català. Pensava que era totalment aïllat. Finalment... Vaig descobrir primer el Casal de Catalunya de París, després Aire de Festa, després altres organitzacions, les quals em vaig apuntar allà. Mm. Bueno, això és una. Després vam crear un grup que era un grup militant. Es deia Grup dels Catalans Exiliats a París.
0: Exiliats, eh?
2: Exiliats.
0: Jo crec que aquí hi ha la paraula, permeti'm, eh? Crec que aquí hi ha la paraula clau, exiliat. Ser un exiliat en el teu... diguem-ne estat, o l'estat, sí, on et toca viure, ha de ser una cosa gruixuda,
2: sí,
0: i ara vull que me l'expliquis. Si em permet, fem una cosa, comencem el programa,
2: eh?
0: I vull que m'expliqui tota la seqüència, des que se'n recorda quan era aquí, se'n recordava d'aquests detalls dels crancs i de tot, fins la seva anada a París i la tornada. Li sembla que comencem i aleshores ho expliquem? Li sembla bé?
2: Si vol.
0: Doncs farem això. Des d'aquí fem el començament del programa, com correspon, trepitjant aquestes pedretes de Colliure, i després explicarem aquesta vivència, que no és un cas únic, que no és un cas individual, que va fent que, mirin, els que ho veuen per internet, va fent així que no amb el cap,
2: sí,
0: perquè no és individual això.
2: No.
0: Això és un cas col·lectiu i sí, gairebé amb intencionalitat. Ara ho expliquem, el Sense Fronteres.
3: Sense Fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Avui som i fem programa en aquesta enyorada Catalunya Nord, trepitjant-la fortament, ensorrant fins allà on podem els peus en aquestes pedretes de la platja de Colllibre. A quatre peus, estem fent aquesta immersió en la terra de la Catalunya Nord. Catalunya Nord, per nosaltres clarament Catalunya Nord, que no ho és encara per l'estat francès, no ho és i encara no ho serà, perquè en la consulta que s'ha de fer ara el mes de juny, això està anunciat així, de l'1 al 30, no hi haurà el nom real, sinó altres tres noms. No hi haurà Catalunya Nord, hi haurà altres tres noms, que són Pirineus Orientals, Pirineus Catalans i Pirineus Mediterranis. Va de Pirineus la cosa, La veritat és que cap és meravellós, queda clar. És cert que els noms han sortit de reunions ciutadanes, però atenció, que segons el primer sondeig que s'ha fet d'aquesta consulta que es farà, diu clarament que el factor català hi tenia una presència, tant en les converses ciutadanes, aquestes trobades ciutadanes, com a l'hora de, semblaria, a l'hora de votar. Perquè, atenció, aquest sondeig diu que el 49%, gairebé la meitat, aposta per una referència clara al català. Pirineus Catalans, que és el que es proposava per part de l'administració, però també País Català i també Catalunya Nord, que també hi té el seu paper, tot i que aquest no ha prosperat. Aquests dos últims no han prosperat. 49% per Pirineus Catalans, 23% semblaria per mantenir els Pirineus Orientals actuals i el 17% pels Pirineus Mediterranis. No és cap meravella, ja ho dèiem, però no cal ni dir que, vista la cosa i vist com està la situació, com a mínim hi ha referència a la qüestió catalana, al fet català, al que el país és, Catalunya, Catalunya Nord.

0: Doncs som a Colliure, això ja ho hem dit, ha quedat molt clar. Seguim caminant aquestes pedretes magnífiques d'aquí a la platja. Aquí tenim un dels símbols, de, ja que el tenim a vostè, escolti'm, sí, em va fent els senyals de per on vol anar, si sí, vostè coneix sí, sí, el país. Per tant, sí. Això d'aquí, com li diuen això d'aquí?
1: L'església?
0: Això és l'església.
1: És una església única al món.
0: Per què ho diu, això?
1: Perquè una església, sí, normalment...
0: Que la gent que ens veu per internet la vegis, aquest, sí.
1: Sí. Perquè, doncs, perquè és... aquesta església no pugem per anar cap al cel, als graons. Baixem cap al mar, perquè és a nivell de l'aigua, al nivell del mar. A més, hi ha unes latrines que flanquegen una església, i això, doncs, és raro. Tercer, hi ha un consell municipal que s'havia creat dins l'església, que són les dues finestres que hi ha a dalt. I després hi ha també una presó, tot això en petit, ben segur, que era per tancar una persona per dos o tres dies, res més. I la torre, que són del segle XI, XIII, XVIII. Són estrats, aquestes parts. I després que van posar el terrat, el cim, rosa com és, perquè normalment això era una torre de guaita, una torre faro, que permetia a les barques de saber si entraven a Colliure o no. Vet aquí.
0: Això s'ho coneix molt, perquè ja m'ha dit abans que vostè ve de família de mar.
1: Sí, sí.
0: D'entrada, una cosa que no han fet bé. No li he preguntat ni com es diu.
1: El meu nom és Pere Mateu.
0: Pere Mateu.
1: Sí.
0: Correcte. I vos sou d'aquí, de família de mariners, de sí. Pescadors.
1: Sí.
0: I vau arribar a fer de pescador o com va anar la...
1: Jo ho he fet un poc.
0: Un poc.
1: Però he compartit la barca, que ara no seria possible, des dels 4 anys. Pujava la barca i compartia amb tota la família tota la pesca. Les misèries, el vent, les tempestes i la bonança també.
0: Ah, però en canvi no us hi vau dedicar, això. Per què? Què va passar? En quin moment? El port de pescadors és més enllà, oi?
1: Sí, és el port de Valls. Sí. Hi havia aquí, però aquí hi havia temps que ja no n'hi havia més.
0: Aquí també n'hi havia hagut, però sí, fa sí, més temps. Sí. Correcte. I aleshores, vostè, des dels 4 anys, és en l'activitat familiar, em diu, sí. Fent, ajudant a fer de pescador una mica, sí. O aprenent,
1: sí.
0: però vostè no s'hi dedica. Què passa? A quin moment veu que no s'hi pot dedicar?
1: Llavors, tornant de la guerra d'Algèria, vaig treballar 2 mesos...
0: Quant temps hi va ser, a la guerra d'Algèria?
1: 27 mesos.
0: 27
1: mesos.
0: Ho va passar malament, a la guerra.
1: Clar, ben segur. No és per voluntat, eh?
0: No, ja ho entenc.
1: Però després, llavors, vaig treballar 2 mesos de fontaner i, clar, ja no vaig més tenir treball i no me quedava més com remei que marxar, com la majoria dels joves d'aquí, perquè dels 200 joves que hi havia aquí, pràcticament han quedat 10%.
0: Tots els altres han marxat.
1: Han tingut que marxar.
0: I això, escolti'm, com ho van rebre a casa? Com ho va fer? Amb qui, quan ho va dir, què van pensar a casa?
1: A casa els pares eren contents perquè ells veien una cosa, que anava a tenir treball. I jo ho veia com una separació, com una cosa que me faria pena. I clar que me va fer pena, perquè vaig marxar a París, i des de París, llavors sí, vaig buscar tot el que podia trobar de català. I cada dia, encara que sigués les 11 de la nit, si me despertava, jo treballava en 3-8, és a dir, que feia nits, dies, matinades i tot això.
0: En els trens, eh?
1: Sí, i a més de reserva. Doncs, a més, reemplaçava les persones que o eren malaltes o de conget, o... Bueno. Mm. I a vegades, a les 11 de la nit me despertava i, hòstia, 11, a les 11, a la lluna... és a darrere del Sant Telme. Oh, són les 5 del matí. Ui, el sol s'aixeca davant de Canet.
0: No us ho traieu del cap.
1: No hi havia res a fer. I 25 anys després encara. Doncs fins que vaig tornar a casa. I clar, allà jo buscava tot el que podia ser català. Pensava primer que seria sol a París. Després vaig descobrir grups, el Casal de Catalunya, l'Aire de Festa, l'Amical dels Catalans de Bondufla, etc. Després vam crear un grup. Es deia Grup dels Catalans Exiliats a París. Rec, això era un programa, perquè eren tot gent que enyoraven el país. Després van crear una petita revista trimestral que es deia Cap a Casa. Una vegada més, era el retorn. Després, Encara me quedaven uns 10 o 12 anys i va haver una ràdio, que al temps del Mitterrand.
0: Les ràdios lliures.
1: Sí, doncs es deia Ràdio País. Mm-hmm. El dilluns era el basc, el dimarts era el cors, el dimecres era, ara no me recordo més, però bon, i el dijous era el català, i jo animava aquesta ràdio durant 10 anys.
0: Sí que es va dedicar a la ràdio també.
1: També,
0: eh?
1: sí. I donava-hi les notícies del país.
2: Ah, està molt bé.
1: D'aquí, de Catalunya, Principat, sí. I també d'Andorra, perquè sóc especialitzat dins les col·leccions de segells d'Andorra.
0: Ah, també.
1: Doncs també això ho senyalava, perquè era per primera vegada Andorra feia segells en català, des de la mort d'en Franco. Doncs tot això era encara, era completament aquí, encara que no hi fos.
0: Era aquí, encara que no hi fos. Perquè vos, ja m'heu dit abans, que teníeu la sensació de ser exiliat.
1: Absolutament.
0: Perquè, clar, vos vau marxar perquè us vau veure obligat a marxar. I m'heu dit, i el 90% dels joves d'aquí també.
1: Sí.
0: Això li fa mal a un país quan la gent del país no es pot quedar i acaba marxant en un nombre tan gran. Això fa més feble el país i el descatalanitza, li fa perdre arrels, no?
1: Absolutament. I és el que volia França. França volia això, volia que ens caséssim a fora del país. Que
0: vostè es va casar fora del país?
1: Vaig casar amb una narbonesa, perquè no volia que sigués una persona estranya. M'he avisat d'una cosa. Quan hi havia una parella, un bretó i un català o un occità, al cap d'uns anys es deixaven. Quan era un català i un alsacià, també. Quan eren catalans i occitans, pràcticament les parelles seguien. I tot això ho ha anat també...
0: Ho anava reflexionant,
1: sí, i doncs jo un dia vaig trobar una narbonesa que me va agradar.
0: Ah, i va dir, home, això és rodó ara és narbonesa i sí, m'agrada.
1: Perquè a més era a dos passos de casa quan baixava per a unes vacances. I doncs, ara fa 62 anys que som casats, pràcticament. El 1er d'abril farà 62 anys.
0: Molt bé. Escolti'm, i m'interessa molt aquesta perspectiva que està dient. França això ho volia. Per què diu que ho volia?
1: Perquè tot el que ha estat fet era per destruir la llengua, totes les llengües que hi ha a França que no són la francesa. És deliberat, és una cosa que és pensada, estudiada, no com a Franco, vosaltres que us posaven cops de porra i doncs que intentàveu resistir però que era diferent. Aquí us amanyaguen, no us fan res de violent, per violència verdadera, sí. És una violència amagada, sobtada, que rampant. Vet aquí. Doncs tot el que has
0: fet... Que fa un efecte encara més gran, probablement.
1: Ben segur, perquè, per exemple...
0: Que ho esmicola tot.
1: Els treballs. Un jovent, què busca? Treball. Bueno, si en aquest moment li ofereixen de ser soldat, com França té un imperi, doncs els soldats és gent que se'n van lluny. La marina, l'aviació, la duana, els guardes mobils, les policies de França, totes, que no són sempre en el país mateix, sempre van més lluny que el país. Bueno, després, les administracions. No podem començar un treball aquí, calia començar el treball a París, a Lyon o al nord de França.
0: Obligat.
1: I les mutacions per pujar cap a París, sí. Per anar de París cap aquí, no. Vet aquí, jo l'he demanat quantes vegades.
0: El trasllat cap aquí.
1: El trasllat, i com que me deien no, això va durar fins als anys 50, fins que vaig tenir 50 anys. A 50 anys vaig veure que vaig abandonar, imagineu, a 50 anys vaig abandonar. És a dir, que vaig passar 30 anys i més de la meva vida a demanar a tornar al país.
0: Això és un càstig gran que li fan a la seva vida. Si m'ho permet, ara potser serà una mica exagerat dir això, perquè ha viscut i ha fet una família, i París no és una mala ciutat i tot el que vulgui, però li han manllevat part de la seva vida.
1: M'han tret el gust de la vida. Me l'han tret allà. L'he retrobat quan he tornat aquí. I tornant aquí, ets un estranger a la teva casa. Perquè fa 30...
0: Sí, us heu sentit estranger? Us sentiu estranger una mica?
1: No, ara no.
0: Però quan vau arribar?
1: Però quan vaig arribar, sí, perquè m'ha calgut refer tots els lligams que que havia perdut.
0: Clar, i això vos ho feu perquè ho teniu claríssim que ho volíeu fer, però hi ha gent sí. que potser en el camí es deixa anar i ja no torna, o ja no fa aquest esforç de tornar-se a reenganxar al país. Sí. Hi ha molta gent que es perd pel camí, no?
1: Ben segur, sí. La majoria es perdien, però els catalans, una bona part dels catalans tornaven. Mm. Una bona part. Els demés... sempre n'hi ha que no, però els catalans no eren com els bretons o d'altres, ells si podien, tornaven. És la diferència que hi pot haver amb els occitans, perquè els occitans és un país talment gran i que han perdut ja una bona part de la seva cultura i de la seva llengua, que al final pocs han tornat cap al seu país.
0: Mm. Escolti, hem anat caminant i ara hem arribat a un altre... No sé què és això exactament, m'ho ha de dir vostè. Estem a l'altre cantó de sí. l'església, em penso.
1: Sí, llavors això és una església que està relligada a la terra. La muralla passava doncs, de la banda de darrere aquí i ja no se podia venir aquí.
0: Aquí ja no s'hi arribava.
1: No s'hi arribava.
0: Per cert, ara que em parla de la muralla, era una ciutat fortificada aquesta.
1: Fortificada.
0: Que va resistir sempre, mai va ser ocupada, em sembla... Això pot tenir a veure amb el nom, que és un altre dels efectes que té això de la francesització de tot, perquè ara la gent veu Colliure i no sap què vol dir.
1: Però
0: aquí la paraula lliure és la paraula que definia
1: llavors,
0: això, no?
1: Sí, Colliure, el mot cot lliure.
0: Cot lliure.
1: És a dir, lloc on el pas és lliure per entrar.
0: Mm.
1: Doncs tot el que era comerç... tenien de pagar amb d'altres llocs per entrar aquí cot lliure, és a dir, lliure de pas.
0: Clar, quan tu canvies la manera de dir el nom, li treus significat a la gent ja no sap què vol dir.
1: Ben segur.
0: És un dels efectes. Permetin, jo encara tinc algunes preguntes que crec que la gent els hi pot interessar, dels efectes que ha generat en vostè tot això que m'ha estat explicant. Em deixa fer una cosa? En aquest punt del programa ens agradarà des d'aquí, perquè veiem el mar i veiem l'extensió d'aquest mar davant nostre i allò que va ser molt català, la mar Mediterrània, i que ens va portar a moure'ns per molts llocs. Ara ens mourem nosaltres també pels Països Catalans i després reprenem amb vostè la conversa. Anem cap al País Valencià per començar, va.

0: i al País Valencià hi trobarem, com sempre, el nostre estimadíssim... No cal dir que li diguem el nom, ja veureu. Sentiu la veu i ja sabreu qui és. Ei!
1: Bueno, però primer m'has dit per on estàs ballant. Per on balles? Per ballant, no, per on balles?
0: Estic enyorant-me amb algú que s'ha enyorat molt i que ara per fi ha aconseguit guanyar aquest enyor, aquí a Colliure.
1: Hombre, ahí está Soterrat Machado, ¿no?
0: Sí, senyor.
1: Crec que ha estat... Jo no he estat mai en Colliure. Ha estat pels voltants, però no ha anat mai a Colliure. Però me queda en la memòria que ahí està Soterrat Machado.
0: Sí, sí.
1: Bueno, doncs pues a mi no m'han soterrat de miracle, mira.
0: Per què?
1: Expliquem. Ahir, un amic i jo dic, anem a les cases del Canar, que fa temps que no anem, i fem un dinar, com Déu mana.
0: Sí.
1: Collons, agarrem el cotxe i tu no saps la quantitat de trànsit que n'hi ha, el que podríem dir el corredor mediterrani.
0: Sí.
1: Que n'hi ha des de, segurament des de Algeciras fins a Portbou, no? On arriba l'autopista, que ara no recordo el lloc. És una brutalitat.
0: Bé, de fet, continua gran... després fins aquí on sóc jo, fins a la Catalunya Nord, i tira més amunt.
1: Exactament,
0: vull dir, sí, és així, és així.
1: Exactament. I, bueno, i crec que arriba fins a Amsterdam. Bueno, ahir no n'hi ha Mediterrani.
0: No, allà ja no. Però, bueno, pobres autopista... no el tenen, aquest.
1: No el tenen. De moment no el tenen. Pot ser parant com Alfonso Rus, que es va dir, era president de la Diputació, que en un mítim va dir, vos vaig a portar el mar a Xàtiva, i se'l van creure. Bueno, doncs, escolta, una barbaritat que fa pànic conduir de cotxes, però tot de camions, molts camions. Vale. I el dinar, com que se tocarem una miqueta, perquè vam veure més vídeo normal, i ara si fas una cervesa t'arren 600 euros, si te pilla la policia, i si n'hi ha trànsit, hi ha policia, doncs, escolta, doncs es van quedar allà, i este matí, a les 5 de la matina, diu, anem a Eixida, ben matí, per no agafar trànsit. Però pues no agafes trànsit. No t'hi diré que igual que a les 10 o a les 11 del matí, però molt de trànsit, sobretot molts camions. Clar, qui és l'assessor cerebrito que al posar les autopistes gratuïtes no va pensar que s'havien de fer ramals abans de posar-les gratuïtes perquè hi ha molt de trànsit en el que és el corredor mediterrani? Doncs escolta, crec que n'hi ha 150 o 200.000 assessors, saps? Que no sé si en trobaràs algú que rulli una mica.
0: Bé, escolta'm.
1: És brutal, de veritat, eh? Jo sí. Que feia temps que no anava cap allà i és brutal.
0: I també és una autovia amb molts trossos de només dos carrils, amb la qual cosa et condemnen.
1: Exactament.
0: Et condemnen al joc dels camions, no, que també tenen dret a passar-hi, esclar.
1: I els camions, a més, avancen i se fan cues, la gent se posa nerviosa... No era jo conscient d'això, perquè quan vaig cap allà vaig en tren.
0: Mira, doncs escolta'm, o amb tren o amb el que vulguis, t'esperem aquí a la Catalunya Nord qualsevol dia d'aquests, que Colliure encara és dels que et falten, a la llista.
1: A veure si pugui llogar un helicòpter i vaig.
0: Ah, mira, aquesta és bona. Que vagi bé, una abraçada.
1: Gràcies, igualment.

0: I ara cap a l'Alguer, algú que cada setmana ens porta dites, ditxos, que li diuen a l'Alguer algueresos, que ens els envies i són fantàstics, per a Lluís Albau, molt bona nit.
1: Bona nit.
0: Són molt bons i ens donen una sensació del que és el país. I després, de tant en quant, també una crònica aquí ja més aproximada sobre el que us està passant. Per tant, tot orelles ara mateix.
1: Sí, mira, aquesta setmana l'Alguer ha pres el via a la street art peatonal. Què és això? Són pas de vianants decorats gràcies a l'iniciativa que uneix la seguretat viària i la valorització urbana a través de la realització d'instal·lacions artístiques. Pràcticament els pas zebra sicurs del 2026 són l'iniciativa que uneix la seguretat viària, conlleva alla valorizzazione urbana attraverso la realizzazione di installazioni artistiche tramonte dei passaggi peatonali in prossimità dei differenti istituti scolastici della GE. L'intervento è finanziato dall'Istituto Nazionale Italiano contro gli accidenti e dall'Aggiuntamento della GE. E preveu la realizzazione di opere d'arte de carrer integrate al spazio di vianants, praticamente, con l'obiettivo di posare l'attenzione degli automobilisti e migliorare la sicurezza dei peatons, in particolare degli studenti. Aquestes activitats en condicions de seguretat s'han introduït modifiques temporànies a la circulació viària amb la suspensió del tràfic a prop de les escoles. La seguretat viària és el centre de l'atenció d'aquesta administració, així ha declarat el delegat al tràfic de l'Ajuntament. Els intervents, alguns dels quals s'han ja realitzat, coinvolgeixen centenars d'estudiants i d'estudiants de les escoles ciutadanes. Aquest doble percurs educatiu i operatiu representa el valor més important de la iniciativa. No sol millorar la seguretat, sinó ampliar la coscienza dels estudiants. Aquestes activitats se faran de dia i seran garantitzats els accessos a les escoles i als edificis privats. Els pas de vianants mantindran la plena visibilitat i funció, naturalment, amb decoracions aplicades exclusivament a les vores i en proximitat, utilitzant materials certificats per carreteres, òbviament.
0: Bé, no, el que anàvem a dir és que el que ara ens faltarà és venir a veure-ho i a veure com ha quedat tot plegat, Per tant, aneu fent lloc per a tots aquells que vulguem venir a veure aquesta activitat, aquesta acció.
1: Aquí estem, aquí estem.
0: Moltes gràcies, per a Lluís, una abraçada.
1: Igualment a vosaltres, bona nit.
0: Molt bé, perdona que t'he interromput.
1: No, perfecte, va bé així. És que jo he pensat que normalment vaig sempre corrent, però...
0: No, molt bé. No,
1: poder fer així amb diàleg...
0: Sí, també, però no, vull dir, sí. ja està bé que t'ho vagis explicant, si algun moment jo m'intervinc i ja queda bé, també. Bé, escolta'm, doncs, molts records a casa.
1: Igualment a vosaltres. Com esteu?
0: Bé.
1: Com va tota la família?
0: Anem resistint com podem.
1: Beníssim.
0: Va, ja xerrarem un dia, fem una xerrada llarga. Va, una abraçada.
1: Igualment a vosaltres.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Andorra, un hola molt gran al Joaquim Albalate. Joaquim, bona nit.
2: Hola, Kilian, bona nit.
0: Com esteu aquí, Andorra?
2: Doncs aquí al Principat estem de ressaca després de la visita del copríncep Macron dilluns i dimarts, en què va deixar titulars com l'avís als andorrans que no poden rebutjar l'acord d'associació amb la Unió Europea, que s'ha de votar els propers mesos, perquè si ho fan, Europa els tancarà la porta. També va donar suport a les reformes que s'estan fent per despenalitzar l'avortament, encara que sigui a mig gas. Aquí al país és un cas polèmic perquè recordem que l'altre copríncep, el bisbe d'Urgell, s'hi oposa frontalment. Un altre protagonista va ser l'habitatge, amb una gran escridassada al cap de govern, Xavier Espot, per reclamar mesures per frenar la crisi que es viu aquí al país amb preus desbocats i falta d'oferta. I justament aquesta setmana s'ha fet un pas endavant per la llei que desregularà el mercat de lloguer de manera progressiva. El govern diu que cal trobar un equilibri entre els drets dels propietaris i dels llogaters, però aquests denuncien que els preus els pujaran encara més i que molta gent haurà de marxar del país perquè no podran pagar els seus pisos.

0: I ara ens n'anirem directes cap a la Franja. Ja sabeu que estem molt pendents sempre de la Franja, però ara més amb aquesta voluntat de, diguem-ne, esborrar el català que algunes formacions polítiques tenen bastant fixades en aquests últims temps i que es troben amb la resistència de la gent, com el Joaquim Monclús es va explicant cada setmana. Joaquim, molt bona nit.
1: Molt bona nit. Bé, el primer que hem de dir és que la Franja torna a estar plena de gent a tots els pobles. Tots els pobles estan a tope. Bé, parlant de Roma, com me deies, les entitats culturals com Moviment Franjolí, Franja en Moviment i Casal Jaume I de la Franja, contra l'acord del PP-Vox, diuen més té la realitat lingüística de la Franja. Per altra part, aquest matí l'Associació Cultural del Matarranya, Escuma, ha celebrat l'Assemblea General Ordinària, on, entre altres coses, ha fixat les activitats a celebrar durant l'any 2026 i també la resposta que s'ha de donar al govern PP-Vox per la seva posició contra el català que es parla a la Franja. També s'ha parlat de les activitats de la Fira Literarum, que se celebraran a Calaceit els propers 12, 16 i 17 de maig. En properes edicions els donarem més informació. Molt bona nit i fins la propera.
0: Moltes gràcies, i que la propera sigui igual de ferms com en aquesta i l'anterior i totes les altres. Sempre, sempre fidels a la llengua. Gràcies.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Bé, doncs ja han fet la gira pels Països Catalans i em penso que això tindrà bastanta relació amb això que estem veient. Això és una altra de les imatges molt característiques d'aquí, de Cotlliure. Com se li diu d'aquest castell?
2: Aquest castell, que abans se li havien dit Castell del Templers, ara li han tornat a restituir el seu nom, que és el Castell Reial dels Reis de Mallorca.
0: Dels Reis de Mallorca.
2: Que va ser un dels períodes el més bons de Cotlliure.
0: Sí?
2: També, sí.
0: Doncs és imponent, amb aquesta imatge, que és d'aquelles que segurament portàveu a la memòria cada vegada que us despertàveu a la nit allà a París. Li volia preguntar sobre els efectes de tot això en la seva pròpia vida i en el país. En la seva vida, perquè, clar, un se'n va a París, manté la llengua, perquè vostè l'ha mantingut i la manté molt bé. Però, esclar, crea una família, té uns fills. Els fills, probablement, vostè, vaja, ara li preguntaré, els hi parlava segurament en català, però, clar, estaven envoltats de francès a París, a més, no el devien poder parlar amb ningú. Què ha passat amb aquesta transmissió de la llengua a casa seva, eh?
2: Doncs
0: algú molt convençut com vostè, perquè, a més, ara veig aquí que porta fins i tot un jersei aquí amb la senyera, molt bé, fet a casa aquest, eh?
2: Sí, sota de casa.
0: Qui l'ha fet?
2: A la dona.
0: La dona fa? Sí. Molt bé.
2: En tinc molts i tots diferents.
0: De diferents colors?
2: Sí, excepte l'escut.
0: L'escut sempre és el mateix.
2: Sí,
0: aquest sí. D'això que li deia, vos, molt conscienciat, amb molt enyorament, molt afectat pel trasllat i per l'exili, vaja, que deia vostè. Però, clar, a casa... Travessem? Sí, cap problema. Però, clar, a casa, amb els seus fills, què ha passat amb el català?
2: Doncs eren totalment aïllats, ells també. Escola francesa, cap relació amb la gent catalana. Què vulgueu que facin aquests nens? Doncs no parlen el català.
0: El saben, l'entenen?
2: L'entenen... No massa, però l'entenen. En canvi, la dona li ha parlat sempre en català. És narbonesa, però li ha parlat sempre en català. Fins i tot ara l'escriu. És ella que m'apica totes les cartes que tinc de fer en català. Bueno, vull dir, no és un problema per jo, però pels fills sí, perquè no hi ha més transmissió.
0: Clar, per tant, en aquest sentit, malgrat la seva capacitat de resistència, el seu sentiment, la seva enyorança, tot plegat, en aquest cas, si m'ho permet dir-ho així, l'estat francès se n'ha sortit.
2: Se n'ha sortit, està guanyant i cada dia troba un invent nou perquè no es faci una cosa. Per exemple, els plets en català. Doncs
0: sí,
2: això n'hem
0: parlat també.
2: Doncs hi ha hagut un procés a Elna per això. Vull dir, tot és... Després dirà, sí, la França és lliure. Lliure de què? Lliure de què? La llibertat de qui? L'igualitat amb qui? Doncs jo ho he trobat a París, m'he enfrontat quantitat de vegades amb aquestes coses. Fins i tot havíem format un partit que es deia Partit Federalista Europeu de Catalunya, Països Catalans. I el vaig manar durant un temps. fins a l'arribada del Pujol. Doncs era sempre per resituar-nos amb una reconquesta del català.
0: Doncs en aquest moment, tal com estem, segle XXI, el 2026, com veieu el present i el futur de la Catalunya Nord, de la llengua, vos que heu estat tan lluitador i que heu tingut aquesta emoció sempre dins de tornar, de tornar, de tornar, ara que sou aquí, com ho veieu?
2: Doncs molt difícil. Jo cada any faig una carta al president de la República per li recordar que hi havia una carta que no... Salut! Una carta que no han firmat mai. És la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. I doncs, tant com aquesta carta no serà feta, ratificada, no podrem avançar. Perquè sempre diuen... Què diu la Constitució? Doncs la Constitució diu que la llengua de la República és el francès. A partir d'aquí ja no es pot res més fer. I si són pas d'acord, van al Consell Constitucional, el Consell que mira la Constitució...
0: I diu el que diu.
2: I diu això, i ja està.
0: Per tant, i davant d'això, què s'ha de fer? Allà baix hi ha una campanya de que se li diu mantinc el català, que és sí. De mantenir-lo, de parlar-lo amb tothom, de no perdre'l. Aquí la situació és diferent. Quina és la fórmula aquí? Què s'ha de fer aquí?
2: Resistir, resistir i resistir. Ser tossut, sempre tossut, que no és un defecte, és una qualitat. I com més serem tossuts, més farem recular, perquè és un rapport de força. I si és com amb una bèstia petita, si la bèstia no mossega, ha perdut.
0: Per tant, hem de mossegar una miqueta.
2: Doncs tenim de mossegar.
0: Molt bé, doncs ens emportarem aquest missatge i voldrem mossegar, farem les dents fortes per poder mossegar. Escolti'm, m'ha emocionat quan l'he trobat al principi, quan deia allò de he trobat a faltar molt això i ara sí. Torno a ser aquí. És l'emoció d'algú que s'ha sentit extret del seu país
2: sí.
0: I que ho ha aconseguit diguem-ne arreglar una mica al final perquè ha pogut tornar, però aquells 30 llargs anys no els hi treu,
2: sí.
0: No els hi treu ningú.
2: Sí, i encara a vegades quan hi penso m'emociona, perquè jo veig aquestes nits i aquests dies que he passat allà i sempre la mirada cap a Cotlliure i cap al sud, ben segur.
0: No m'estranya, perquè Cotlliure mereix una mirada i més d'una. Escolti, moltes gràcies, que vagi bé i feliciti la seva senyora, perquè a veure, Toni, m'ho ensenyar això, perquè m'agrada molt aquest jersei. Que vagi molt bé. Moltes
2: gràcies a vostè.
0: Que vagi bé. Adéu. Ha estat fantàstic emocionar-nos al principi i emocionar-nos al final d'aquesta conversa. Va, escolta, molt emocionats, Olga Clapés, vine. Molt emocionats estem, no sé què dir-te ara. Digues tu coses perquè no sé com portar-ho això ara.
3: Home, avui és que us veig tan enyorats, tan emocionats i tan enyorats, que jo he dit, porta-li una mica de nostàlgia. Hi ha coses que...

0: on hi ha enyor, hi ha melancolia, melangia, recança. Però si el que hi ha és anhel de la terra natal, que tant n'has parlat, la pàtria o la llar, aleshores el que tenim és nostàlgia. En gallec i portuguès tenen aquella saudade, aquella morrinya,
1: sí,
0: que tenen uns matisos intraduïbles en un sol mot, però que barregen això, enyorança, tendresa, amor, desig per alguna cosa, persona, un moment que potser no tornarà, o potser sí. És allò d'un plaer trist. I un dia vam explicar que enyorar ve del llatí ignorare, ignorar, no saber. Primer, va prendre el sentit de no saber on és algú, no tenir-ne notícies, no? Fins que va acabar significant trobar-lo a faltar, i això és molt bonic. Però nosaltres volem parlar de la nostàlgia, perquè gràcies a l'etimologia veurem que és la paraula que avui ens representa. Del llatí científic nostalgia, i aquest del grec nostos, retorn, i algos, dolor, patiment. Nostos era més concretament un viatge de tornada a casa, a la pàtria, això d'avui, que en plural era nostoi. I els primers nostoi els trobem a la literatura èpica, en els viatges dels herois grecs de tornada de la guerra de Troia. Així que m'agrada pensar que quan tenim nostàlgia és com si fóssim personatges d'una odissea que anhelen tornar a casa, però potser no caldria que ens enfrontéssim als ciclops i als animals fantàstics i tot això ja ens ho podem estalviar,
1: Doncs sí, nosaltres el que voldríem estalviar-nos és la nostàlgia, si pogués ser, sobretot la del país, i l'enyor que sempre tenim quan acabes la teva secció fins que arriba la següent.
0: Fins a la setmana següent.
1: Fins a la setmana que ve. Va, una abraçada, que vagi bé.
0: Un petó.

0: nostàlgia.
1: I com que queda clar que avui la paraula clau, les paraules clau són nostàlgia, enyor, nosaltres en tenim molt d'enyor, d'enyorament, cap a les illes i sobretot cap a la Pau. Pau, bona nit.
2: Molt bona nit, Kilian.
1: Només ha estat una setmana, però enyorats estem.
2: I tant, i tant. I en coses a explicar, i en coses a explicar. Aquesta setmana vos explicaré un petit, entre cometes, fenomen que s'està donant a Mallorca i que, a més, és que just aquest dia n'està parlant amb diverses persones que o bé estan afectades o bé coneixen gent propera que hi està. Passa que a Mallorca cada vegada manco poden viure els mallorquins. La gent jove no té cases, ja sabeu que el problema d'habitatge és molt i molt freqüent, i cada vegada hi ha més mallorquins que es troben en què els pugen el preu del lloguer, no poden continuar vivint aquí, o es jubilen i amb el sou que tenen de jubilats no poden permetre's pagar tampoc un lloguer si és que hi vivien. I persones profundament arrelades aquí, de tota la vida, de generacions, es compren cases a llocs com Astúries o pobles de Granada. Estaríem parlant d'un exili, d'una mena d'exili també que hi ha, perquè no és una decisió que prenguin lliurement, sí. La prenen forçada per les circumstàncies, és a dir, no poden viure amb els preus que hi ha a Mallorca, amb el tipus de vida que exigeix aquest preu. O sigui, fer un cafè a Mallorca no és el mateix que fer un cafè a Astúries o a un poble de Granada. Per tant, compren cases amb preus que aquí seria impossible tenir-les i se'n van a viure allà. Aquesta setmana he parlat amb una parella jove, amb dues nines molt petites, que han optat per això. També he parlat amb un taxista de Binissalem, un poble de Mallorca, de tota sa vida. Ell és d'allà i que m'explicava que s'ha comprat també una casa, un poble de Granada. A mi me fa molta por i molta pena que aquest mori d'èxit que té Mallorca pel que fa als estrangers que compren cases, a la gent que arriba, acabi amb els d'aquí.
1: Sí, entre por i realment molta pena, certament.
2: Va, sí, molta.
1: Una abraçada, intentarem posar-hi potència, que és una altra paraula que comença per P, però és diferent, i entre tots plegats podem donar un cert revertiment a la situació, però vaja, difícil serà. Una abraçada.
2: Una abraçada molt forta, Kilian. Bona nit.
1: Els viatges aquí en el programa Sense Fronteres sempre són una garantia de sorpreses, i ara veig algú que està fent com estiraments aquí, en aquest parc, i home, ja que hi som posats, doncs m'hi aproparé i aviam. Hola, perdona. Hola. Què estàs fent?
3: Mira, m'estic estirant.
1: T'estàs estirant?
3: Sí.
1: Per fer què?
3: Estic un ballador.
1: Ets un ballador?
3: Dansaire, sí.
1: Ets un dansaire?
3: Sí.
1: M'ha agradat aquest matís. Per què dansaire i no ballador? Quina diferència hi ha?
3: Un dansaire fa balls de totes les regions de Catalunya Sud, de Catalunya Nord, perquè els esbarts es diu esbart dansaire.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: Que ets d'un esbart, tu?
3: Sí.
1: Ah, d'on?
3: Joventut de Perpinyà.
1: Joventut de Perpinyà,
3: sí.
1: Molt bé.
3: Sóc el president de l'esbart.
1: Oh, ostres, el president fent escalfament també, està bé això, també. Perquè ets ballador també, ets dansaire.
3: Sí, dansaire, sí. Ballo de l'edat de 6 anys.
1: I quants en tens?
3: I en tinc 52.
1: Home, així fa uns quants dies.
3: Sí, fa quants dies. Abans era solament dansaire i ara sóc president, fa 10 anys que sóc president de l'esbart.
1: Escolta'm, i quanta gent teniu a l'esbart?
3: Actualment som 30 adults.
1: 30 adults.
3: I tenim també infants. En tenim 15-20.
1: I quin tipus de ball feu? Ja m'has dit que era de tots els països,
3: sí,
1: catalans.
3: Tots els països catalans. També
1: n'hi ha d'aquí, del Catalunya Nord, estrictament del Rosselló?
3: Sí, sí, tenim ball del Rosselló també, i fem balls de València, de Mallorca, de les Illes Balears, de tota la Catalunya. Mm.
1: I el del Rosselló s'assembla als altres? És diferent? Com és el ball típic d'aquí de Rosselló?
3: És diferent amb el vestuari.
1: El vestuari?
3: El vestuari és diferent. Cada comarca té el seu vestuari, el nostre de Rosselló és diferent. Mm. Després són balls rodones, són balls de com es diu, que aixequem les dones, fem moltes figures, típic del Rosselló.
1: I hi ha seguiment d'això? Qui agrada això aquí a la Catalunya Nord? Costa una mica? Com ho veus?
3: Costa. Ja ara fa 10 anys que costa una miqueta per...
1: El relleu de la gent, que vingui gent nova, costa?
3: Sí, sí. i els nois, els petits.
1: Els molt, petits costa.
3: Sí, sí, perquè ara amb el futbol, amb el rugby, tot que és cultura catalana és molt difícil. Yeah. Abans sí, perquè tenim els avis, jo parlo català perquè els meus avis eren de Barcelona, la meva família també, i he parlat català amb les famílies. I,
1: per tant, no les perdut com tanta gent, no les ha hagut de recuperar. Sí, l'has perdut,
3: sí,
1: però l'has seguit parlant
3: sí,
1: sempre.
3: Sí, sempre, sempre. Perquè jo quan era petitet, els meus pares ballaven també. Mm. I jo he seguit els meus pares. Els meus nens també, els meus fills també ballen. I els noves nins, com els pares no ballaven, fan rugby, fan futbol, i la cultura catalana, el folclòric català, és molt difícil ara.
1: Hi ha una cosa que és molt important per mantenir la identitat, que és la llengua, clarament és el que més es identifica, però després hi ha moltes altres capes que també són molt importants i que inclouen des dels vestits, inclouen la dansa. És una manera també, quan ballem, de reivindicar-nos com a catalans.
3: Sí, tant. Nosaltres fem el vestuari. És fet també a casa del nostre esbart. No comprem vestuari. Hem fet, com es diu, taller de vestuari. Així els nois estudien la manera de fer un costum, de fer un vestit català, amb dibuixos, amb coses, i fem altra cosa que solament de ballar, de dansar, el folclore, els balls catalans. Mm. Fem també taller de vestuari.
1: És una manera més també de sumar això de la identitat.
3: Sí, tant.
1: Ja que hi som posats, et pregunto si ets optimista, ets tal com estem ara, ets optimista, ets mig optimista, ets tres quarts d'optimista, o directament ets pessimista?
3: No, pessimista no.
1: Pessimista no, va.
3: Perquè em quedo encara a l'esbart, estic el president i faig tot per, mira, vinc aquí per veure gent, per discutir de la meva passió, que és el folklore. I espero que d'aquí... És el Covid. El Covid ha matat, em penso,
1: Sí?
3: Des del Covid hem perdut potser 30% de la gent. No han tornat a vingut després del Covid. Això és el problema. I ara estic trucant les ajuntaments per dir, va, fem folklòric, podem obrir un cos de... com es diu? Estudi per baix, si volem fer coses amb l'ajuntament. Podem de fer altra cosa que espectacle, perquè nosaltres fem un espectacle de baix folklòric. I provem amb l'Ajuntament de fer altra cosa.
1: Seria important que en aquest camí, que és difícil per vosaltres, pels del sud, per tot arreu, anéssim junts. I anem junts en el folklore, amb la gent del sud, sí, amb el País Valencià, amb les illes. Esteu units o caldria estar-ho més?
3: No, estem units, perquè cada any fem dos festivals aquí, a Rosselló. Fem dos festivals i fem venir esbarts de Catalunya Sud, de Barcelona, de Manresa. Estem jumelat amb l'esbart de Manresa.
1: Germanats.
3: Germanats. I venen cada any a Perpinyà i nosaltres anem cada any a Manresa. I ara aquest any intentaré de fer amb un esbart també de Provença, de Nice, de Martiga, de fer venir també el folkrock de Provença amb el folkrock de Catalunya Sud. I fem un festival tots conjunt per, mira, ja tenim contacte amb el cantó Catalunya Sud, amb els esbarts també de Rosselló, no som únic,
1: en hi ha
3: quants.
1: La veritat és que quan t'he dit si eres optimista o pessimista, m'has dit, soc president, i per tant no puc ser pessimista, em sembla bé això. Sí. Ho seràs molt temps, et sembla? Et veus amb ganes?
3: Okay. Sí. Tant que hi haurà l'esbart joventut on soc, em quedaré president.
1: Sí?
3: Sí.
1: M'agrada molt.
3: Mira, soc el segon, està creat en 1955, l'esbart joventut, sí. Soc el segon president. El primer ha creat l'esbart a sa mort, i jo he agafat la fins a ma mort, potser em quedaré. Si continuem, em quedaré.
1: Doncs m'agrada que... molt. Això de sí. Em quedaré m'agrada molt. Sí. Perquè en definitiva és el que hem de dir una mica amb la llengua, també. Em quedaré amb el català. Em quedaré.
3: Em quedaré a l'esbart fins a ma mort.
1: M'agrada molt. Escolta'm, moltes gràcies. Que vagi bé l'escalfament.
3: Sí, gràcies.
1: Ciao, adéu. Bé, doncs el deixem estirant. I estirant molt bé el tema, ens l'ha portat fins a un punt fantàstic de sal, de dir aquí, jo m'hi quedaré. Per sempre. I una mica més i caic. No estic en forma com ell. Va, seguim.
0: Seguim.
1: Què passa?
0: I és clar que pel català seguirem, i sempre. Però haurà de ser la setmana que ve. Com es nota que estàs gaudint, que no mires el rellotge, eh?
1: Ostres, sí que anava embalat, sí.
0: Hem d'acabar, home. Tens el temps just per dir adéu.
1: Bé, doncs, comencem a dir adéu a la Catalunya Nord, ja amb la nostàlgia de tornar-hi. Tant com...

Doncs anem dient adeu. Quan tornem aquí, a la Catalunya Nord, potser ja s'haurà fet aquella consulta que els companys de Ràdio Reels anunciaven ara fa uns dies, o no, perquè mai se sap en aquesta Catalunya Nord d'avui en dia. Per si de cas, direm fort i ben alt Catalunya Nord, Catalunya Nord, Catalunya Nord. Perquè el nom és el nom, igual que ho és el nom de l'equip. Rosa Silloé, Mònica Muñoz, Gemma Safontria, Carme Montero, Olga Clapés i tots vosaltres. El nom, Catalunya Nord. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. L'Aràbia Saudita, Rússia i 5 països més de l'OPEP es reuneixen aquest diumenge per decidir els nous nivells de producció de petroli. És la primera trobada des que els Emirats Àrabs van sortir de l'aliança dimarts passat. Segons els analistes, els principals productors podrien acordar un increment

0: Més notícies. Donald Trump ha anunciat que estudiarà un nou pla proposat per l'Iran per resoldre el conflicte al Pròxim Orient, tot i expressar que no veu clar que sigui viable. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha assegurat que analitzarà la proposta aviat, però ha advertit que li costa imaginar que pugui ser acceptable per a Washington. La proposta de l'Iran inclou un pla en 14 punts amb mesures com la retirada de forces nord-americanes de zones pròximes, l'aixecament de sancions i el final dels combats en diversos fronts, inclòs el Líban. Tot i això, no aborda directament la qüestió nuclear, un element clau per als Estats Units. L'autoritat electoral del Perú farà una auditoria exhaustiva del recompte de la primera volta de les eleccions presidencials. Ho farà amb experts nacionals i internacionals. La decisió arriba 3 setmanes després d'uns comicis marcats per problemes logístics. Segons els resultats provisionals, amb més del 97% dels vots escrutats, Keiko Fujimori es va imposar a primera volta i el 7 de juny s'enfrontarà en segona volta al candidat ultraconservador Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima. El recompte definitiu de la primera volta podria allargar-se fins a mitjans de maig. Una gran part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta aquest dissabte per una incidència tècnica que ha durat gairebé tot el dia. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone, que porta el sistema informàtic a les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt fins al voltant de les 11 de la nit. Els Mossos han detingut un home aquest dissabte com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, d'Esplugues de Llobregat. Una trucada al telèfon d'emergència 112 ha alertat la policia que un home havia ferit una dona amb arma blanca i havia fugit. Finalment, la dona ha mort i el presumpte homicida ha estat localitzat i també detingut. Des del 2014, els Mossos d'Esquadra han resolt més d'un miler d'investigacions d'accidents de trànsit gràcies a les caixes negres dels vehicles. Aquests dispositius són clau per detectar excessos de velocitat o aclarir canvis de trajectòria. De fet, les caixes negres es fan servir per resoldre el 30% dels sinistres greus i mortals. Tot i que, si per si soles no són una prova pericial definitiva, poden ser determinants per detectar excessos de velocitat punibles, imprudències o aclarir la trajectòria d'un vehicle abans d'una col·lisió. Així ho explica Francesc Parra, intendent cap de la Divisió d'Investigació Viària, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: El que està registrant el sistema són els últims 5 segons abans de la col·lisió. Això el que ens aporta, doncs, és una ajuda a esclarir les causes i les responsabilitats de l'accident, però pensem que formen part del conjunt de proves o del conjunt de la investigació.
0: Esports. El Barça pot ser campió de Lliga. Aquest diumenge els blaugranes s'han imposat a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Lewandowski i Ferran Torres i seran campions si el Madrid no guanya l'Espanyol a Cornellà. El Madrid tindrà 7 baixes per aquest partit, mentre que Engonge serà baixa a l'Espanyol. Altres resultats d'aquest dissabte: Villarreal 5, Llevant 1, València 0, Atlètic de Madrid 2 i Alavés 2, Atlètic Club 4. Aquest diumenge també juguen el Celta Elx, Getafe Rayo i el Betis Oviedo. I a la Champions femenina, el Barça juga aquest diumenge el pas a la final contra el Bayern al Camp Nou. Aitana Bonmatí torna a la convocatòria després de la seva llarga lesió. A l'anada, el resultat va ser d'empat a 1. El rival a la hipotètica final seria l'Olympique de Lió, que aquest dissabte ha eliminat l'Arsenal a l'altra semifinal. I a la Lliga F Badalona Women 0, Atlètic Club 1.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els matins del cap de setmana, el suplement.
4: Segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, aquests últims 2 anys s'han perdut 3.000 llocs de treball en detriment de la intel·ligència artificial. A veure, sense crear alarmisme, com de preocupants són aquests

0: Aquestes dades, Toni?
1: De cara a l'any 2030, 92 milions de llocs de treball estan projectats de perdre's per culpa de la intel·ligència artificial.
0: Tots estem exposats aquí a entrar i sortir.
1: Certament, sí, sí. Tot i que no tothom té una veu tan sexy com tu, per tant, no tothom està igualment exposat.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Bon dia i bona hora. Des d'ara i fins a 5:45 d'aquest matí, aquí a Catalunya Ràdio, tindreu aquesta selecció musical del Mans.
1: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Hem obert amb Guillem Roma, que acaba de presentar aquest ritual d'expropiació. Avui els podreu sentir a Badalona a partir de les 6 de la tarda, compartint escenari també amb Mishima.
1: A Catalunya Ràdio, la selecció del Mans, amb Quim Rutllant.
0: Més treballs, més concerts que hi haurà en aquesta propera setmana al Festival Encanta't de Roda de Ter, que començarà el proper dimecres, dia 6. Obrirà el repertori d'aquest festival La Maria, des de l'Assumpció, Mont Parlatori.

0: Joan Garriga, amb Per què, serà dissabte que ve a Llagostera, al Festival Espurnes, on també hi podreu trobar els Remei de Gala Fresca o bé les Alosa.
1: Mitja hora de música per deixar-se portar. Ets a Licatmans, la selecció musical del Mans.
0: I ara entrem en més festivals també per la setmana que ve, en aquest cas al FIM de Vilaseca, on hi podreu sentir la proposta de la menuda de Madame Lumière. D'allí n'hem recollit aquesta llorona.

0: Els Fenya Rai, des del 10 anys de Fenya, que hem sentit la vella de Mallorca, una novetat d'aquesta formació de l'Alcamp, des del seu segell molt propi, reversionen i revisiten cançons d'arrel tradicional.
1: La banda sonora per aixecar el diumenge. Sona a mans.
0: I seguirem encara amb més novetats. Els Trèvol acaben de presentar un avançament del seu nou treball. Aquest és l'U per dalt.

Llum en el present és Titana, des del País Valencià, amb una novetat del proper disc que presentarà aquest 2025. I així arribem al final d'aquest Mans d'avui, diumenge. Nosaltres marxarem, Encantem per tu. Són els Diluvi, que el proper dia 9 actuen a Dènia, a les trobades de la Marina Alta. Ens retrobem el proper dissabte aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. Bon diumenge i fins la setmana que ve. Va suena.

0: de vida, un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
1: Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis, és un llibre editat recentment per Claret, un llibre en què el seu autor, en Jaume Duran, el doctor Jaume Duran, ens parla i ens fa una lectura antropològica dels Evangelis de Marc, Lluc, Mateu i Joan, una estimulant aproximació a la persona de Jesús, oferint una mirada, diu, profunda sobre la seva naturalesa humana, el seu missatge espiritual i la seva rellevància dins la tradició bíblica i el pensament cristià. Ell és avui el nostre convidat al Paraules de Vida en un primer diumenge de mes en què marxarem, com sempre, fins a Roma amb en Fernando Cordero per conèixer l'actualitat vaticana i del Papa Lleó. I, com sempre, acabarem amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
0: Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
1: Jaume, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
2: Molt bon dia, Emili.
1: En Jaume, que aquests dies presenta aquest llibre, La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis, editat per Claret, per l'editorial Claret. Quina percepció estàs tenint d'aquests primers dies amb el llibre ja al carrer, Jaume?
2: Bé, la veritat és que, bueno, és, de fet, és un llibre molt específic, diguéssim, molt de l'àmbit del món creient i però també antropològic, i està tenint, bueno, una correcta acollida també, sobretot entre persones vinculades a l'ISCREP, al món de la teologia, també de Montserrat, i bueno, està venent-se i crec que té interès perquè precisament presenta, doncs, això, és una mirada nova, molt humanista del Jesús persona humana.
1: Que de fet ja crida l'atenció, no només això, el dir, no, Jesús, la seva persona humana com és, i aquesta presentació que tu fas, que també de fet fas una, com una lectura més antropològica, no? Hem d'anar fins als orígens.
2: Sí, efectivament, el que vol ser és una mirada del que tenim certesa és de la figura biogràfica de Jesús, és a dir, que va existir, no? un jueu a la Palestina del segle I, i volem intentar entendre com és aquesta figura des del punt de vista antropològic, tenint en compte la mirada multidimensional que l'antropologia jueva ja havia anat fent en tots els escrits bíblics de l'Antic Testament en quatre dimensions. I el que intenta el llibre és fer aquesta aproximació a l'antropologia de Jesús de Natzaret a partir dels relats que ens han arribat dels quatre evangelis, diguéssim, canònics.
1: De fet, clar, tenim la idea, no? Quan parlem de Jesús, no? Ja sigui la gent creient com la gent potser no creient, però el veiem com una figura inaccessible, no? Com una figura que, no sé si és la paraula, no? De la idealització, però clar, quan trobem un llibre en el que precisament parles d'això, no, d'una persona i presentes el seu costat més humà, no, una persona real, una persona que inspira, no, una persona que mou el món, perquè mou el món, i no, en el moment que ja ho presentes d'aquesta manera, ja trastoca, no? O pot trastocar.
2: Sí. Sí, el que vol ser el text, que no deixa de ser un assaig, és un assaig de com ens podem aproximar al Jesús persona humana, com cadascú de nosaltres, des de la perspectiva de que l'antropologia, que ja ens ha definit, com dèiem abans, el món hebreu, explica l'ésser humà amb quatre grans dimensions. Una dimensió biofísica, ells li diuen bàsar, la paraula aquesta, la dimensió tangible, que ens permet respirar, bategar, menjar, viure, caminar. L'ésser més físic de la persona. I paral·lelament hi ha un ésser també emocional, un individu que és emoció, un individu que és ànima, que pateix, que s'enamora, que es compadeix, que perdona. Aquesta part emocional, els hebreus l'anomenen nefesh, de la seva mà hi ha una part més cognitiva, més racional, que és la part de la voluntat, del coneixement, de les decisions, de la memòria. És la part més cortical de l'ésser humà, és de la intel·ligència, com l'entendríem avui, cognitiva. que és el, és, li diuen l'ep, i finalment una altra dimensió, que és aquesta dimensió que ens permet transcendir, la dimensió més espiritual, eh? S'utilitza la paraula ruach per dir-ho, però és aquesta dimensió, aquest espai neural que ens permet tenir experiència d'ètica, d'estètica i experiència espiritual. I antropològicament tots tenim aquestes quatre dimensions. El que fa el llibre és intentar apropar-nos al Jesús real que ens ha arribat des dels quatre evangelis, precisament posant en valor o èmfasi en com és en aquestes quatre dimensions.
1: Uh-huh. I a més tot això vinculant-ho a la ciència contemporània, no? O sigui, una mica per parlar de com funciona, no, el cervell humà i com es relaciona amb aquestes dimensions que ara expliques.
2: Sí, efectivament, aquesta relació amb el sistema nerviós central ja va ser motiu de precisament del primer llibre, La dimensió humana, neurones i salms, on precisament correlacionàvem aquestes quatre dimensions antropològiques en quatre moments de l'etapa evolutiva del nostre sistema nerviós central. Un primer moment on el cervell reptilià explica aquest espai biofísic de la persona. Un segon moment en el que ens sorgeix el nostre cervell límbic, el cervell de les emocions, l'amígdala, l'hipocamp, on ens permet, doncs, precisament d'això, tenir aquest espai més emotiu, les pors, els amors, els sentiments de joia. Després, un cervell cortical, més evolutiu, el cervell de la memòria, de les capacitats cognitives i de la intel·ligència de la persona. I, finalment, un cervell emergent, un cervell que li podríem dir luxós, com ho refereix el teòleg Ramon Maria Nogués, que ens permet tenir experiència ètica, estètica i espiritual. I és justament amb aquesta demostració de les quatre dimensions i dels quatre espais neurals, quan volem, el que vol fer el text és correlacionar cada un dels evangelistes amb cada una d'aquestes dimensions. I és una proposta que ens permet veure que l'Evangeli de Marc explica en un Jesús molt físic, un Jesús en camí, un Jesús molt més tangible, molt més ràpid que el Jesús que se'ns explica en els altres evangelis. L'Evangeli de Lluc posa molt d'èmfasi i posa el to en aquest Jesús de la misericòrdia, el Jesús del perdó, el Jesús de la pregària, el Jesús més emotiu, més sentimental. Mentre que l'Evangeli de Mateu, per exemple, posa molt d'èmfasi en el Jesús mestre, el Jesús dels cinc sermons, dels grans diàlegs, de les referències bíbliques, el Jesús cognitiu, diríem. I finalment l'Evangeli de Joan és un evangeli que ens posa molt en valor aquest Jesús que transcendeix, és un Jesús molt més espiritual, és un evangeli de la transcendència, diríem, la pròpia simbologia, les paraules que utilitza, la llum, la vida, l'aigua, molt més simbòlic. Per tant, aquesta aproximació des de cada un dels evangelistes ens permet posar en valor aquestes dimensions que són purament antropològiques de qualsevol ésser humà, però en el cas del Jesús de Natzaret, palestí del segle I.
1: Uh-huh. Avui al Paraules de Vida conversem amb en Jaume Duran sobre el seu últim llibre publicat per Claret, La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis. En Jaume Duran és metge, és doctor, i Jaume, jo crec que al final, a través d'aquest llibre i segurament també amb el primer, el que fas és parlar-nos o integrar conceptes de l'antropologia, però i segurament també de la història i també de l'espiritualitat, no? Com ara dius, com ara desgranes.
2: Sí, el que vol és, sí, és un assaig que podríem dir heurístic, com diu en el pròleg el doctor Nogués, que correlaciona conceptes antropològics del propi també constructe de la medicina neural del nostre sistema nerviós i filosòfics, no? Perquè precisament el que té de valor el constructe de l'antropologia bíblica, tant de l'Antic Testament com ara veiem en el Nou Testament, és aquesta multidimensió de la persona humana que ens explica bastant millor que només aquella dicotomia que hem heretat de les filosofies gregues, llatines, del cos i de l'ànima, del tangible i l'intangible, platònica, Aristòtil, Sant Tomàs, Agustí, que són molt reduccionistes. Aquesta proposta antropològica, que és més plural, ens apropa més el que és la persona en si, és la persona humana en aquestes tres dimensions, com referien.
1: Uh-huh. Abans deies, no?, que té bona acollida, no?, sobretot en sectors potser de més creients, o parlaves, no?, de l'ISCREP, però suposo que és un llibre que està obert a tothom, no?, també per aquella gent que vulgui acostar-se a la fe, no?, que vulgui tenir un primer contacte, segurament el pot ajudar, no?, a configurar la figura de Jesús.
2: Sí, és un llibre que jo crec que convida a veure, bueno, l'experiència d'una persona, d'un ésser tremendament excepcional, no? Però ho és, aquesta excepcionalitat la demostra en totes les seves quatre dimensions, no? Una excepcionalitat que ens permet arribar-nos-hi també des de la pròpia humanitat. No ens cal la fe. Ara, és cert que aquesta dimensió transcendent, aquesta dimensió que ens permet l'espiritualitat, ens obre a la descoberta, no? I ens permet la fe, finalment, no? Però també és un llibre que es pot llegir sense fe, és un llibre per conèixer aquestes quatre dimensions de Jesús, els grecs i els llatins també, des de sempre s'ha reconegut que les quatre virtuts, no?, les quatre virtuts que fan de la persona l'excel·lència, cardinals, serien la fortalesa per aquesta dimensió més física, la templança per la dimensió emocional, la prudència per aquesta dimensió més cognitiva o racional, i finalment la justícia, que seria la mare o la proposta primera pel constructe ètic del transcendent, no? Mm-hmm.
1: És un llibre que també ens ajuda a entendre la Bíblia, no? Jaume?
2: Sí, sí.
1: De passada, no? Amb la seva lectura també, no?, aprenem, no?
2: Sí, perquè de fet estem parlant del Jesús que va viure, un jueu que llegia la Bíblia, que pregava els salms, un Jesús que va viure amarat en tota la seva tradició, tant a Nazaret com amb la seva proposta, no?, de regne, amb els seus viatges i la seva experiència tant a Galilea com a Judea, a Jerusalem, tota la cultura i tota la tradició hebrea prèvia, i per tant aquest constructe de l'Antic Testament que es relata a través d'aquestes quatre dimensions és, bueno, és fantàstic. Entenc que sí, ens apropa un ésser que va viure tota la cultura de l'Antic Testament, per tant tota la cultura dels llibres bíblics que Jesús havia llegit a les seves sinagogues i que compartia amb els seus deixebles en la Palestina del segle I.
1: Doncs Jaume Duran, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida, per haver-nos apropat aquest La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis, un llibre que està editat per Claret i que ja es troba a totes les llibreries.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
0: Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
1: Bon dia, Fernando, i bon diumenge.
3: Bon diumenge a tu, Emili, als nostres oients.
1: Si haguessis de resumir en una paraula el que ha estat l'activitat del Papa de les darreres setmanes, quina seria?
3: Em ve immediatament una paraula, pau.
1: Justament, abans del seu primer viatge apostòlic a Àfrica, Lleó XIV va presidir una vetlla de pregària per la pau a la Basílica de Sant Pere, on va llançar una crida ferma a posar fi a la guerra i a construir una cultura de l'encontre basada en la dignitat humana, el diàleg i el perdó. El pontífex va subratllar que la pregària no és una evasió, sinó una força transformadora que impulsa a l'acció concreta. Va denunciar la violència, la idolatria del poder i dels diners i va advertir que la humanitat travessa una hora dramàtica marcada per conflictes que, diu, destrueixen vides i divideixen els pobles.
3: Durant la seva intervenció, Lleó XIV va citar diversos papes precedents per reforçar el seu missatge, recordant el mai més la guerra de Pau VI, la crida urgent de Joan Pau II davant la guerra d'Iraq i els ensenyaments de Joan XXIII i Francesc sobre la pau com a responsabilitat de tots. El Papa va instar tants als governants, als quals va demanar aturar el rearmament i apostar pel diàleg, com cada persona a comprometre's activament a la construcció de la pau des de la vida quotidiana. Per concloure, afirmant que la pau no és una utopia, sinó una tasca possible que requereix conversió del cor i compromís col·lectiu.
1: Comencem, si et sembla, Fernando, parlant de la visita de Lleó XIV a l'Àfrica, centrant-nos en la primera etapa, Algèria.
3: La visita del papa Lleó XIV a Algèria va ser la primera d'un pontífex al país i va constituir l'inici de la seva gira africana. Durant dos dies, el papa va estar a Alger i a Nava, amb trobades amb autoritats, la petita comunitat catòlica i gestos simbòlics rellevants.
1: L'eix central del viatge va ser el diàleg interreligiós amb l'islam i la promoció de la pau. Va destacar la seva visita a la gran mesquita d'Alger, on va subratllar la importància del respecte mutu, el perdó i la convivència entre religions. En els seus discursos va insistir que el futur pertany als homes i dones de pau, fent una crida a la fraternitat, la reconciliació i la superació de la violència.
3: A més, el papa va voler donar un sentit espiritual al viatge seguint les petjades de Sant Agustí, nascut en aquella terra, reforçant el vincle històric entre el cristianisme i el nord d'Àfrica.
1: A continuació va tenir lloc la visita del papa Lleó al Camerun.
3: Aquesta etapa al Camerun es va centrar en la pau, la reconciliació i l'esperança en un context marcat pel conflicte a les regions anglòfones. Durant la seva estada, el papa va tenir moments clau com la trobada per la pau a Bamenda, on va denunciar la violència i va animar a treballar junts sense cansar-se per la reconciliació entre comunitats.
1: També va destacar la seva proximitat a la població amb gestos pastorals, celebracions litúrgiques i trobades amb joves i universitaris, els quals va demanar compromís ètic i protagonisme en el futur del país.
3: El papa ha alertat que la intel·ligència artificial pot provocar una substitució progressiva de la realitat per una bombolla que derivi en conflictes, pors i violència, en un discurs a la Universitat Catòlica de l'Àfrica Central durant la seva visita al Camerun. A la missa final a Yaoundé va subratllar que l'església camerunesa és jove, viva i diversa i va convidar a mantenir la fe i transformar l'esperança en accions concretes per a la societat.
1: I Angola s'ha convertit durant unes hores en el centre de la pietat mariana del món catòlic.
3: El papa Lleó XIV va participar en una multitudinària jornada de pregària al santuari de Mamà Moxima, a Angola, on prop de 30.000 fidels es van reunir entre cants, danses i gran fervor religiós. El pontífex va resar el rosari i va transmetre un missatge d'esperança, reconciliació i pau en un ambient marcat per la profunda espiritualitat del poble angolès. El moment més solemne es va viure quan el papa va entrar al temple i va pregar en silenci davant la imatge de la Mare de Déu, generant un clima de recolliment total entre els assistents. La visita, considerada històrica, va convertir durant unes hores aquest important santuari africà en un centre mundial de la fe catòlica.
1: Un altre moment significatiu ha estat la visita a la residència d'avis de Saurimo, a Angola, on el pontífex ha dit, textualment, "M'ha commogut sentir que anomenen aquest lloc llar, que parla de família".
3: El papa ha remarcat que la cura de les persones fràgils és un indicador molt important de la qualitat de la vida social d'un país. I no oblidem que a les persones grans no només cal assistir-les, sinó sobretot escoltar-les.
1: I l'etapa final del pontífex a l'Àfrica ha tingut com a taló de fons Guinea Equatorial.
3: I novament la pau i el mes descartats han estat protagonistes de la visita. A Guinea Equatorial, per posar un exemple, ha visitat l'hospital psiquiàtric Jean-Pierre Oly, que en els seus 6 pavellons pretén marcar un punt d'inflexió en el tractament de les malalties mentals al país. El papa va escoltar diversos testimonis, entre ells el poema compost per un antic pacient, i va dirigir unes paraules de salutació als presents.
1: I una altra cosa important també a tenir en compte, Fernando, és que és el que suposat mediàticament aquesta visita.
3: El papa ha passat de tenir un perfil baix a enfrontar-se a Trump i convertir-se en flagel dels tirans que assolen el món i gasten milers de milions en guerra. Així ho ha dit en la seva visita al Camerun i ha advertit als polítics que fan bandera de la fe que no utilitzin la religió per a interessos personals, militars i econòmics. I darrere del papa hi ha 1.400 milions de catòlics al món.
1: I finalment, Fernando, no podem marxar sense recordar el papa Francesc.
3: En complir-se un any de la mort de Francesc, el periodista italià Salvatore Cernuzio, redactor Vatican News, recull en un llibre que surt aquest dia el rostre més familiar quotidià del papa argentí. Va establir amb ell més que una amistat, alimentada per les seves freqüents visites a casa Santa Marta, on mai no faltava gelat de dolç de llet. Pare, el llibre parla del Bergoglio més humà, un home que s'alegrava i patia com qualsevol de nosaltres.
1: Fernando, doncs ens veiem el proper mes de juny.
3: Ens veiem, doncs, si Déu vol.
0: A Catalunya Ràdio, Paraules de Vida. El comentari de Francesc Romeu.
1: Comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Abans de marxar, Francesc, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tothom. El passat dilluns 27 d'abril, el papa Lleó XIV va rebre en audiència privada al matí a l'arcabisbessa de Canterbury, Sara Mulally, i després va pregar junts a la capella d'Urbà VII en el mateix Palau Apostòlic. Aquesta és la primera vegada que un papa es troba que el màxim líder de l'Església Anglicana és una dona esdevinguda arcabisbessa, tot i que el papa Benet XVI, el 23 de setembre del 2011, ja va ser rebut a Erfurt, la capital del protestantisme alemany, per la bisbessa luterana Lis Junkermann, en l'antic convent agustinià on va viure Luter. Aquesta vegada, però, la trobada era molt esperada per ambdues parts. El papa Lleó ho va aprofitar per expressar que anglicans i catòlics han de continuar treballant per superar les diferències i va animar catòlics i anglicans a proclamar junts Crist al món, treballant per superar qualsevol diferència i desafiament. En la seva salutació, el papa va mostrar la seva alegria per rebre l'arcabisbessa durant la Pasqua, recordant la històrica trobada entre el papa Sant Pau VI i l'arcabisbe Michael Ramsay, ara fa just 60 anys. Referint-se a la Pasqua, el papa va dir que durant aquests dies de Pasqua, les primeres paraules de Jesucrist ressuscitat que ressonen a tota l'Església són «La pau sigui amb vosaltres». Aquesta salutació ens convida no només a acceptar el do de la pau del Senyor, sinó també a ser missatgers de la seva pau. He esmentat sovint que la pau del Senyor ressuscitat és desarmada. Això es deu a que ell sempre va respondre a la violència i l'agressió de forma desarmada, convidant-nos a fer el mateix. A més, crec que els cristians hem de donar testimoni profètic i humil d'aquesta profunda realitat junts. Entre els cristians, va afegir, les divisions debiliten la nostra capacitat de portar eficaçment la pau de Crist al món. És per això que si el món ha d'acollir la nostra predicació amb sinceritat, hem de, per tant, ser constants en les nostres oracions i esforços per eliminar qualsevol obstacle que impedeixi la proclamació de l'Evangeli. En el seu breu discurs, el papa també va recordar les moltes dècades de diàleg teològic entre catòlics i anglicans que s'han realitzat en el camí cap a la restauració de la plena comunió en la fe i en la vida sacramental. Malgrat la seva complexitat, va assenyalar aquest camí ecumènic ha donat fruits en relació amb diverses qüestions històricament divisòries i va destacar que la comunió anglicana s'enfronta actualment a moltes d'aquestes mateixes qüestions. No obstant això, no hem de permetre que aquests desafiaments constants ens impedeixin aprofitar cada oportunitat per proclamar junts Crist al món. Recordant les paraules del papa Francesc al primat de la comunió anglicana al maig del 2024, el papa va dir aleshores que seria un escàndol si a causa de les nostres divisions no complíssim en la nostra vocació comuna de donar a conèixer Crist. Per la seva part, el papa Lleó va dir, afegeixo, que també seria un escàndol si no seguíssim treballant per superar les nostres diferències, per molt irreconciliables que semblin. Per concloure el breu discurs, el papa va agrair a l'arcabisbessa la seva visita i va pregar perquè anglicans i catòlics continuïn caminant junts en amistat i diàleg, guiats per l'Esperit Sant. Per la seva part, Sara Mulally va recordar que ella, abans de l'ordenació, era infermera i va dir: aquesta experiència continua marcant el meu ministeri. Déu continua cridant-me a un ministeri d'acompanyament dels altres en el seu sofriment i tristesa, i en la seva guarició i alegria. En començar aquest ministeri, espero ser una pastora que estima i cuida l'Església, que fomenta l'hospitalitat malgrat les nostres diferències, que parla profèticament sobre la nostra realitat actual i que proclama l'esperança cristiana amb la confiança que l'Evangeli de Jesucrist continua sent una bona notícia pel nostre món d'avui. En el nostre camí ecumènic, crec que l'Esperit Sant ens convida a una pràctica més profunda que l'hospitalitat, no simplement com acollida, sinó com una forma de ministeri, una disposició a fer espai els uns pels altres com a persones creades a imatge de Déu i cridades a créixer més plenament a la seva semblança. En l'intercanvi de regals, l'arquebisbessa anglicana va obsequiar el papa amb una còpia d'una edició antiga del Somni de Geronci, del cardenal Newman, també un retaule peruà que representa l'escena del naixement i un pot de mel del Palau de Lambeth, on viu l'arquebisbessa. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
5: Déu vos guard, ens trobem de ple a la primavera. Aquest és un temps en què els camps s'omplen de flors i la natura reneix amb nova vitalitat. Els cristians seguim en el temps de Pasqua. Continuem celebrant que Crist ha ressuscitat. La resurrecció de Crist és una nova primavera que ens omple d'alegria i ens fa néixer de nou. L'Església dedica cada mes de maig a la Mare de Déu. Ella va ser una dona senzilla, humil, sempre disposada a ajudar els altres, sempre preparada per complir la voluntat de Déu. Ella és, com deia sovint el Papa Benet XVI, la flor més bella de tota la creació. Ella és la companya ideal en el nostre camí de la vida. Voldria il·lustrar aquesta reflexió dominical amb una anècdota atribuïda a Santa Teresa de Calcuta. Explicava la Mare Teresa de Calcuta que durant un viatge, un sacerdot li va regalar una imatge de la Mare de Déu de mida grossa, embolcallada en una tela. Quan anava a agafar el tren de tornada a la seva ciutat, el cap de l'estació li va dir a la Mare Teresa que li havia de cobrar una taxa per fet de dur aquell paquet tan voluminós. Aleshores, la Mare Teresa de Calcuta el va obrir i li va dir al cap d'estació: porto amb mi la Mare de Déu, és la meva companya de viatge. Aquell empleat va quedar tan astorat que no li va cobrar res. Des d'aleshores, la Mare Teresa sempre explicava que no viatjava mai sola, perquè la Mare de Déu sempre l'acompanyava. Maria és, certament, un model de mare i companya. A l'Evangeli la podem veure visitant la seva cosina Elisabet per ajudar-la en tot el que li calgui. Trobem Maria al peu de la creu de Jesús, acompanyant-lo en les seves hores més difícils. Al llibre dels Fets dels Apòstols la veurem animant la primera comunitat cristiana, l'Església, en les seves primeres passes. Maria també ens acompanya al llarg de la vida. Així li ho demanem quan cantem el Virolai, poema de mossèn Cinto Verdaguer. Rosa d'abril, morena de la serra, de Montserrat Estel, il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al cel. Durant aquest mes de maig, recordem que sempre tenim al nostre costat una mare que ens guia amb delicadesa vers Jesucrist. Durant aquest mes, deixem-nos acompanyar per la Mare de Déu. Podem resar el Sant Rosari en família, repetir amb tendresa una invocació o acció de gràcies a Maria o acompanyar-nos d'una imatge de la Mare de Déu en algun indret de casa. En la seva companyia ens podrem recollir a pregar o li cantarem amb afecte vells cants marians. També podem participar en alguna de les celebracions que preparen les nostres comunitats cristianes. Benvolguts germans i germanes, demanem a la Mare de Déu que ens ajudi a acollir la paraula de Déu i a saborir-la al cor. Que ella ens ensenyi a romandre al peu de la creu de tots els crucificats de la terra.
6: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 3 de maig del 2026. Avui, El Suplement, pendents d'aquesta operació tornada després del cap de setmana llarg, Ramon Lalmiel, director del Servei Català de Trànsit, a la tertúlia, amb el Carles Monguirol, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica de l'Ion Sindreu i el Toni Rodon. Avui que conversem amb el conseller d'Esports, Berni Álvarez, un polític amb una trajectòria atípica. Va ser un dels tiradors de triples més letals com a jugador de la Lliga CB de bàsquet. Amb ell conversarem des del pavelló del Club Bàsquet Tarragona, al Serrallo.
2: El que més feia i el que crec que se'm donava millor era la tirada de 3 i el de més intentava trampejar-ho, no?
1: I el millor jugador amb qui t'has enfrontat mai?
2: Home, jo crec que el Pau Gasol és el millor jugador amb el que...

0: cançons, els restaurants i les pel·lícules. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
2: Hola, bon dia. El president nord-americà Donald Trump adverteix a Europa que la retirada de tropes nord-americanes d'Alemanya seran més de 5.000 soldats, tal i com va anunciar el Pentàgon fa dos dies. Trump ho ha assegurat en ser preguntat per una periodista. Why is the U.S. removing troops from Germany? We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much. Diu Trump que seran molts més, com us dèiem, de 5.000 soldats. La retirada de militars nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels en la importació de cotxes europeus que perjudica especialment la indústria alemanya. I també Trump ha dit que revisarà una nova proposta de l'Iran per acabar amb la guerra, però dubta que sigui acceptable. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha dit literalment que l'Iran no ha pagat un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat. Segons mitjans iranians, Teheran ha presentat un nou pla de 14 punts, amb mesures com la retirada de les tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats en diversos fronts, inclòs el Líban. El pla, però, no aborda directament la qüestió nuclear, un element clau pels Estats Units. En paral·lel, els Estats Units han accelerat la venda d'armes per valor de 8.000 milions i mig de dòlars als seus aliats de l'Orient Mitjà. I l'Aràbia Saudita, Rússia i 5 països més de l'OPEP es reuneixen avui per decidir els nous nivells de producció de petroli. És la primera trobada des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança dimarts. Segons els analistes, els principals productors podrien acordar un increment conjunt de la producció de petroli d'uns 188.000 barrils diaris. I des del 2014, els Mossos d'Esquadra han resolt més d'un miler d'investigacions d'accidents de trànsit gràcies a les caixes negres dels vehicles. Aquests dispositius són clau per detectar excessos de velocitat o aclarir canvis de trajectòria. De fet, les caixes negres es fan servir per resoldre el 30% dels sinistres greus i mortals. Tot i que per si soles no són una prova pericial definitiva, poden ser determinants per detectar excessos de velocitat punibles. Ho ha explicat Francesc Parra, intendent del cap de la Divisió d'Investigació Viària a l'Agència Catalana de Notícies.
3: El que està registrant el sistema són els últims 5 segons abans de la col·lisió. Això el que ens aporta, doncs, és una ajuda a esclarir les causes i les responsabilitats de l'accident, però pensem que formen part del conjunt de proves o del conjunt de la investigació.
2: I una gran part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta durant tot el dia d'ahir per una incidència tècnica que ha durat gairebé tota la jornada. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone, que porta el sistema informàtic de les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt fins al voltant de les 11 de la nit d'ahir. I de la cultura us expliquem, destaquem que Eros Ramazzotti ha fet parada al Palau Sant Jordi per presentar una història importante, el títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars, publicada l'any 1985. El cantant italià ha revisitat nombrosos clàssics dels seus 40 anys de carrera en aquest concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. I en esports, el Barça guanya 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i de Ferran. Els blaugranes seran campions de Lliga avui si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol. En directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre aquest partit. I també avui a partir de 4:00 en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. Barça-Bayern de Munic amb Aitana a la convocatòria. En bàsquet ACB, el Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès perquè ha fallat el marcador. La penya ha demanat perdó per aquesta incidència. El Girona guanya el Saragossa i el Lleida ha perdut, en canvi, a Burgos. I pel que fa al temps, algunes pluges o tempestes a primera hora d'aquest matí i de cara al vespre, amb una

0: cap al migdia i primera hora de la tarda. El Pirineu i la part de Ponent serien les zones on pot ploure amb més probabilitat.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: El 1588, el rei Felip II es va proposar envair Anglaterra amb l'armada invencible, amb la que es va plantejar gairebé com una croada per combatre el protestantisme. Catalunya es va implicar de diverses maneres en la mobilització per part de la monarquia de recursos diplomàtics, militars, comercials i fins i tot religiosos amb l'objectiu de derrocar la reina Tudor. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
4: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora, ben d'hora. Cada diumenge al suplement, Elisabet Pedrosa, l'Ofici d'Educar. Som-hi.
5: L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
6: Des del nostre centre educatiu hem tingut l'oportunitat de participar en el projecte Vincles i l'experiència ha estat molt enriquidora. Vincles ens ha permès crear espais de trobada entre persones amb trajectòries i realitats molt diverses, però amb una voluntat compartida, comunicar-se en català i sentir-se part d'una mateixa comunitat. Més enllà de l'aprenentatge formal de la llengua, el que hem vist és com es generen relacions, confiança i, sobretot, vincles. Per al centre, aquesta iniciativa ha suposat obrir-nos encara més a l'entorn i reforçar el nostre compromís amb la cohesió social i donar valor al català com a eina de convivència. Hem vist com l'ús de la llengua esdevé un pont i no una barrera. Voldríem fer un agraïment molt especial a totes les persones voluntàries que fan possibles les sessions per la seva dedicació, la seva sensibilitat i la seva capacitat de crear espais acollidors. La nostra sensació és que, a més d'aprendre una llengua, el que estem construint és comunitat. I això, sens dubte, és el més valuós de tot.
0: Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit Noemí Sánchez, directora de l'Escola Rosa Sensat del Masnou. Només un terç de la població parla català de forma habitual i els joves l'utilitzen cada vegada menys i als patis de les escoles el català s'està convertint en una llengua residual. Segons l'última enquesta d'usos lingüístics, gairebé un 98% dels nascuts a Catalunya sap parlar català, però cau a la meitat el percentatge en el cas de les persones nascudes a l'estranger. Per revertir la situació neix el 2022 el projecte d'Òmnium Vincles, que amb l'ajuda de les AFAS facilita l'aprenentatge del català entre mares. Coincidint amb la Setmana de la Llengua, ens acompanyen
7: Laia Vidal, periodista, mare i voluntària del projecte Vincles a l'Escola Germans Corbella de Cardedeu. Montserrat Ricard, mestra i voluntària a l'Escola Parc del Guinardó de Barcelona. I Olga Gaminya, russa, mare d'una filla i aprenent de català a la mateixa escola. Susanna Prat, mare i voluntària de Vincles de l'AFA Escola Tomàs Reguer de Ripoll. I Karima Azuzi, del Marroc, mare de tres fills, que aprèn català a la mateixa escola. Gabriela Ríos, mexicana, mare i aprenent de català amb Vincles a l'Escola Univers de Gràcia, a Barcelona. I Marina Gai, d'Òmnium. I sentirem els testimonis dels nous parlants, l'Agde, l'Ejana, la Meis, l'Ufafe, l'Eràlia i l'Alexander. I acabarem amb els llibres per somiar de Jaume Centelles.
2: En la Setmana de la Llengua donem veu als nou parlants del català.
8: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
9: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
10: És útil per informar-se i entretenir-se.
11: Per donar-nos veu.
12: Per descobrir un munt de continguts en digital.
13: El català, una llengua oberta al món.
2: Una llengua que obre portes.
13: Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
0: L'Ofici d'Educar amb Elisabet Pedrosa. Doncs avui a l'Ofici d'Educar ens volem sumar a la Setmana de la Llengua en Català. Les dades són clares, cada vegada hi ha més persones que entenen el català, però menys que l'utilitzen com a llengua habitual. I a les escoles el català s'ha convertit en una assignatura més, però no és la llengua de joc i diàleg entre nens i joves. A Catalunya, un de cada quatre persones ha nascut a l'estranger i és el col·lectiu que menys coneix i parla la llengua. I per afavorir doncs, l'aprenentatge informal de la llengua va néixer el projecte Vincles, que ha arribat a les escoles de la mà de les AFES per compartir estones de conversa i de vida en què s'aprèn llengua i cultura a partir del vincle emocional entre mares. I també s'hi han implicat mestres jubilats. Benvingudes, Laia, Montserrat, Olga, Susana, Karima, Gabriela, benvingudes totes.
11: Gràcies.
0: Teniu la percepció que el vostre entorn escolar, laboral, al carrer, entre els vostres fills, cada vegada se sent menys el català? Sí, no?
11: Sí, no, una mica, per desgràcia, podria sentir-se més, no?
0: Sí,
11: però ja estem.
0: La resta, teniu aquesta percepció?
14: Sí, realment cada cop passa, que ets conscient de que se sent menys, tot i que nosaltres, a Ripoll, encara tenim la sort que potser juguem, no? Els nens als patis de les escoles, moltes d'elles es parla català, però sí que sembla que va a menys.
0: La Laia Vidal és companya d'ICAT, participa del programa Vincles des de fa 3 anys, es troben els dimecres abans de la recollida dels nanos a la sala de mestres de l'escola i té 6 mares alumnes. Va conèixer el projecte a través de la FAC i s'hi va apuntar per promoure l'ús del català. I el que més li agrada del projecte és que es vincula amb altres mares de l'escola amb els que ella diu que segurament no s'hi hauria relacionat. I ressalta que ella també aprèn molt de les cultures d'aquestes mares. Diu que és molt enriquidor ensenyar la teva pròpia llengua a persones que la volen aprendre, tot i que més enllà de la llengua, el que ensenyes és cultura, no, Laia? Què és el que més t'emociona d'aquest projecte, Laia?
11: Mira, això que deies de l'intercanvi cultural, no? Potser aquesta idea també, una cosa que no m'esperava potser és aquesta idea d'aprendre jo també molt d'elles, l'oportunitat de poder veure el nostre país des dels seus ulls, des de la seva cultura, d'unes persones que fa poc que han arribat i que en aquest sentit doncs, tenim l'oportunitat d'ensenyar-los i tot això des de zero, no?
0: Expliques que t'ha donat una mica l'oportunitat de conèixer com viuen, no? Des de la seva cultura, no? Posa'ns exemples.
11: Doncs mira, des de coses que cuinen, com fan els àpats, que es fan el pa cada dia a casa seva, que és una cosa que desconeixia, les meves alumnes mengen el pa que es fan a casa i ho troben el més natural del món, per exemple, no? I altres coses com les festes que celebren, quan es fan els regals, els horaris que porten, els viatges que fan, les seves il·lusions, els seus desitjos, tot de coses que potser mai ens hem aturat a pensar que elles, doncs, algunes les fan diferents i altres molt semblants, nosaltres també.
0: Tu dius que no fas de mestre, no els ensenyes gramàtica, que és com una mena de punt de trobada, una manera de crear vincle entre vosaltres, no? Com ho fas? Posa'ns un exemple de com fas aquestes classes, va.
11: Mira, a vegades la clau trobo que és, en el nostre cas almenys, buscar temes que ens preocupin a totes, perquè totes som mares de l'escola i, per tant, hi ha coses que ens amoïnen. El dia que surt l'informe, totes l'hem de desxifrar i totes ens preocupem per les mateixes coses. Senzillament, a vegades elles tenen algun dubte més en descodificar algunes de les consignes i, per tant, som allà doncs, per ajudar-nos entre totes, no només a descodificar, sinó després a com entomem, no? A vegades al nostre fill li costa llegir, al nostre fill s'entreté a classe i es distreu i podem parlar d'aquestes coses. O a vegades arriba una circular que han d'anar de colònies. Totes tenim inquietuds, no? Els nanos dormin fora de casa, les compartim, expliquem potser nosaltres que tenim més experiència com són aquestes colònies de l'escola, els hi traiem algunes pors i alhora doncs això, compartim aquests neguits.
0: I què notes tu? Què és el que més els costa?
11: Ah, el que més els costa a vegades és venir a classe perquè són gent amb moltes ocupacions i molts mals de cap, molts més dels que nosaltres a vegades coneixem a priori, per tant també és molt interessant conèixer-los i fer-nos el càrrec de les dificultats que tenen, que sovint són molt diferents de les nostres i per tant a vegades és complicat per elles poder assistir a classe, tot i que els encanta, almenys en el nostre grup ens ho passem superbé, riem moltíssim i per tant elles és el seu moment també de...
0: Rieu, de fet tu em vas explicar molt. Que feu role players, no?
11: Sí, perquè a vegades ens posem en situació perquè provoquem situacions de parlar català que malauradament elles a vegades els costa trobar-ne perquè tothom se'ls adreça en castellà, però fem situacions d'anem a les botigues i anem a la farmàcia, tinc mal de cap, tinc mal de panxa, ens fem un tip de riure perquè quan ens posem a fer teatre doncs és habitual, no? que al final acabin sortint situacions molt còmiques.
0: Marta, benvinguda. Quins testimonis tenim que ens ha portat molts d'ells la Laia de les seves alumnes?
15: Sí, una de les mares d'aquest grup de la Laia, que és la Mace Peters, és neerlandesa, té dues filles, fa 17 anys que viu aquí a Catalunya i es va apuntar a Vincles, explica, per vèncer la vergonya de parlar el català.
16: En realitat, jo entenia tot, però em feia por equivocar-me, no? Entonces em feia vergonya de parlar en català, doncs sempre recorria al castellà, perquè era el més segur. I també, clar, si començava a parlar, sentia com parlava com molt senzilla, no? Com em costava molt, volia perdre aquesta vergonya per parlar més lliure, no? I m'ha anat molt bé. Perquè ara m'atreveixo a parlar més català en altres àmbits. I noto que quan més parlo en català, més fàcil és. A més, per mi és com un espai molt fàcil a l'escola, no? És superaccessible. I a més, ens trobem entre dones i xerrem de moltes coses, aprenc coses. És molt interessant perquè parla de coses que en els nostres països no funcionen iguals, no? Com a l'institut, com tenen diferents sistemes. I és interessant saber com funciona aquí. I a més, bueno, en altres coses també, o hem parlat de sortides, o coses de la història, la cultura... Bueno, hi ha moltes coses que parlem.
15: Explica també les dificultats que es troba a l'hora d'aprendre la llengua.
16: Tot i que jo intento parlar en català, em responen en castellà, no? Com ja hi ha el costumbre de parlar en castellà, pues és complicat, no?, canviar-ho. Fa uns dies una amiga m'ha enviat un audi i començava a parlar en català i després va dir, oh, estic parlant en català amb tu, ai, perdona. Ha sigut en castellà, no? I després l'he dit, no, a mi m'agrada que em parlis en català, no? I també fa una setmana vaig anar al metge i jo parlava tota l'estona en català i ella em responia en castellà. I jo li responia en català i ella em responia de nou en castellà i així tota l'estona. No ho entenc. Hi ha persones que sí, que sempre parlen en català i altres que, com veien que ets de fora, pues ja comencen a parlar en castellà, no? I segurament és de bona intenció, però no ajuda, no?, tampoc per aprendre.
15: Sentim també per què s'ha apuntat al projecte Vincles la Wafa Tatlaoui. Ella és del Marroc, fa 8 anys que viu aquí i també és l'alumna de la Laia.
17: Per ajudar els meus fills en els deures, per llegir les cartes que vienen a casa i per entendre les notícies. Quan vaig a un lloc i hi ha un grup que parlen català, jo també pot parlar i entendre. M'agrada la manera que estudiem. És que fem molta comunicació. A mi m'agrada comunicar que escriure. M'agrada la manera de la meva mestra Laia. Sí.
15: La Wafa té 4 fills i l'ajuda amb el català.
17: Moltes vegades els meus fills m'ajuden en català. Me manden uns e-mails, cartes. De vegades no m'entenc una expressió o alguna cosa, ells m'expliquen. Jo m'agrada practicar amb els meus amigues català. En Marroc, la nostra segona llengua és francès. Nosaltres diem que per practicar aquesta llengua hay que parlar. Quan estem en el camí, parlem en francès. Intentarem no parlar àrabe perquè practiquem. Nos va bé, sí. M'agrada la manera. I ara, pensant de fer la mateixa manera amb els meus amics, els meus paisanos. En vez de parlar àrabe, pues parlem català per practicar i entendre millor.
15: I ara escoltarem la Ràlia El Bakkal, també és del Marroc, té un fill, fa 6 anys que viu aquí a Catalunya i ens explica què li agrada de les converses amb la Laia.
18: El que més m'agrada de les classes de català, la manera com ensenyem el professor, a vegades compartir les cultures d'altres països, a vegades la professora parla amb coses que té relació amb què fan nostres fills en el col·le. Quan estem en el parc, a vegades parlo amb gent frases en català. A vegades parlem què fan a nostres fills quan acabau a secundària. Les possibilitats que hi ha per fer en el futur.
15: I molta atenció al que ens diu la Ràlia. Diu que quan saltem al castellà no l'ajudem a aprendre la llengua.
18: Hi ha gent aquí en Catalunya acostumant a parlar castellà. Per això és una dificultat per a nosaltres, perquè si dos idiomes més el nostre idioma és tres, és una mica difícil quan practicam mesclant les paraules de castellà entre el català i al final no sabem si català o castellà, per això és una mica difícil per a nosaltres. Poca gent parla català amb nosaltres. A mi m'agrada parlar català per a practicar. Quan estic amb el mitjà o amb el mestre, jo prefero parlar català per aprendre.
0: Doncs avui a l'Ofici d'Educar estem sentint el projecte Vincles, Teixir Llengua i Comunitat des de l'escola. Bravo per la professora, que els agrada molt,
11: Laia.
0: És que
11: són molt pilota, són molt pilota.
0: Laia, fins a quin punt tu creus que el fet que aprenguin català fa que elles tinguin un sentiment de pertinença amb l'escola i sobretot això repercuteix en els seus fills?
11: Ostres, doncs molt. Saps que crec que molt i a més no m'ho pensava abans de començar. És el que a vegades ens posem a la boca de comunitat educativa, que en parlem molt però a vegades no s'acaba traslladant res concret. I és això que dèiem, que a la sortida de l'escola jo amb les meves alumnes ara doncs hi parlo d'una altra manera, probablement mai no hauria parlat amb elles, i les festes que es fan a l'escola elles estan al cas del que es fa, ho entenen i això les convida a participar. Recordo per exemple que l'any passat vam parlar prèviament de la festa de final de curs i per tant no només van venir sinó que es van atrevir a cuinar pel concurs de pastissos que vam fer, no? I van concursar i van portar el seu pastís, és una cosa que mai no havia passat, no? I així amb moltes altres festes en què elles, com que estan assabentades, poden participar millor del que fan els seus fills i filles i elles també s'involucren a la comunitat educativa que per extensió és la comunitat del poble també després.
0: Avui la Setmana de la Llengua en temps de suplement a Catalunya Ràdio a l'Ofici d'Educar.
19: Saps què? Tinc una amiga que amb els seus pares parla rus.
7: ...2,3 milions de persones volen aprendre o millorar el seu català, però falten recursos. El català no es pot permetre que, tot i la voluntat d'aprendre'l, la gent no pugui fer-ho. És una prioritat de país. Genís Vives.
0: Doncs el projecte Vincles neix, ja ho dèiem, el 2022 per facilitar l'aprenentatge informal de la llengua entre catalanoparlants i nousparlants i compta amb més de 2.000 aprenents i 500 voluntaris que es troben un cop per setmana. El projecte, més enllà d'ensenyar i aprendre la llengua, el que vol és crear vincles, ho hem sentit, no?, entre catalanoparlants i nousparlants, entre famílies i, en aquest cas, en el marc de les escoles. Ens acompanya la Maria Gall, ella és vicepresidenta segona d'Òmnium Cultural. Marina.
20: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Com valoreu des d'Òmnium aquest projecte i, a més, aquesta branca que ha arribat a les escoles i que fa que entre mares s'aprengui el català?
20: Doncs la veritat és que és un dels projectes prioritaris actualment d'Òmnium Cultural i, per tant, el valorem molt positivament i amb moltes ganes de fer-lo créixer i encara més, perquè certament, com explicàveu, és un projecte que està arribant especialment a través de l'escola a moltes persones que volen aprendre català o que volen acompanyar persones que encara no parlen català a aprendre'l, no? Com serien el cas de les famílies a les AFES.
0: Des de la vostra experiència, quines serien les claus que aquestes, ara sentíem aquests exemples, perquè funcioni aquest mare a mare, quines serien les claus?
20: Una mica el projecte Vincles el que fa és generar espais, diguem, d'acompanyament segur, espais en què diguem, les persones que encara no parlen català poden trobar-se còmodes per assajar, per provar, per aprendre conjuntament amb altres persones que encara no el parlen i amb persones que sí que el parlen, no? I una comunitat com un AFA o com un grup de famílies d'una escola és una comunitat ideal perquè totes comparteixen una mica el propòsit d'educar els seus fills, no? Volen el millor pels seus fills i volen entendre què passa a l'escola, què és el que els proposa l'escola, que per altra banda és una institució que utilitza el català com a llengua d'ús normal, no? Per tant, poder tenir aquests espais com a mares, algunes catalanoparlants i d'altres que encara no ho són, no només per aprendre la llengua, sinó per compartir visions, propòsits, això crea molta comunitat i afavoreix, sens dubte, la convivència i el projecte d'escola.
0: Marina, qui potser ens està escoltant algú que digui, home, a mi m'agradaria que la meva escola també es portés a terme aquest projecte, no? Què és el que s'ha de fer? A qui es pot adreçar? Com es pot fer realitat aquest projecte al teu centre si tu veus que podries fer aquest paper d'ajudar altres mares noves parlants a aprendre el català?
20: Doncs és molt senzill. El projecte Vincles, en aquest cas, és una aliança entre Òmnium Cultural i la FAC, l'Associació de Famílies de Catalunya, i bàsicament aquí l'ideal, si hi ha una família que té ganes, ja sigui de promoure aquests espais d'aprenentatge de la llengua, com sigui una família que vol aprendre el català i li agradaria fer-ho a través d'un d'aquests espais, el primer que pot fer és adreçar-se a la seva AFA, a la seva Associació de Famílies a l'escola, i proposar que es creïn aquests grups de conversa, perquè l'AFA, a través de l'associació a la qual pertany, té capacitat de poder organitzar aquests grups. I a més existeix la web vinclesomnium.cat, o sigui vincles.omnium.cat, en la qual també allà tenen tota la informació de com crear aquests grups, s'hi poden inscriure fins i tot per sol·licitar crear aquests grups, i a partir d'aquí llavors ho gestionem també amb la FAC per poder donar resposta.
1: Marina, una de les voluntats del projecte és crear cohesió social a través de la llengua. Què demanaríeu tant el que és a l'administració, però també als catalanoparlants?
20: Exactament. De fet, l'escola no deixa de ser un reflex de l'ús social de la llengua que hi ha en la societat. I ara és veritat que estem preocupats perquè l'ús del català a l'escola sembla que va minvant, igual com va minvant l'ús social del català als carrers i a les places. Però alhora també és veritat que cada vegada hi ha més consciència d'aquesta situació d'una certa emergència i de la responsabilitat que tenim tots plegats, tant catalanoparlants com els que encara no en parlen, per intentar revertir-ho. No només, com deies, per una qüestió de la llengua, sinó sobretot per una qüestió de crear comunitat, de cohesió social, no? Llavors, aquí a l'administració, bàsicament el que els demanem és que no només treballin per fer possible el model d'escola que hem triat entre tots, que utilitza el català com a llengua d'ús normal, sinó que també favoreixin els espais de l'entorn de l'escola. I això és tot el que és menjador, extraescolars, però també aquests espais informals que generen les famílies, per exemple, a través d'aquests grups de conversa d'aprenentatge, tot el que és la relació amb les entitats de l'entorn, a través de, per exemple, l'esport. És un àmbit en el que l'ús del català pot fer una feina molt potent de cohesió social, perquè és un àmbit on el jovent i els adults s'hi relacionen d'una manera molt connectada, molt, diguem que forma part de la seva vida, no? Llavors, a l'administració li demanem això, que hi hagi com si diguéssim una conxorxa col·lectiva per fer del català aquesta eina de cohesió social, una oportunitat per tothom, més que una barrera.
1: Doncs Marina Gay, vicepresidenta segona d'Òmnium Cultural, moltes gràcies. Una forta abraçada.
20: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
21: Quan un company de classe em parla castellà, tu què faig? Li parlo català o castellà?
7: Vincles fomenta l'apoderament i la pèrdua de la por i la vergonya. Millora la relació amb l'escola, fomenta la relació amb els fills i promou la projecció del català a la vida social. Maite Puigdevall.
1: Doncs avui a l'Ofici d'Educar aquest projecte Vincles, teixir llengua i comunitat des de l'escola. Montserrat Ricard és mestra i voluntària del projecte Vincles i l'Olga Gaminya és mare i aprenent. Es troben un cop per setmana, els dilluns, a l'escola Parc del Guinardó de Barcelona. Abans d'anar a buscar les criatures, i són 3 voluntàries i 10 aprenents. La Montserrat explica que la situació de vulnerabilitat d'algunes aprenents fa que no sempre hi siguin totes, però també diu que és un regal participar en aquestes sessions, perquè és molt enriquidor, diu ella, sentir les històries d'aquestes mares, com la Laia ens deia, les històries, eh? Quines són aquestes històries més colpidores que has sentit, Montserrat, d'aquestes mares?
22: Doncs mira, et podria explicar moltíssimes i moltes vegades utilitzen l'espai, no?, de Vincles per explicar les seves vivències, els seus problemes, els seus mals de caps, les seves pors, no? I com que realment els temes, entre cometes, no són els més importants, sinó que és important que se sentin còmodes, que puguin parlar, que deixin anar, que, doncs evidentment ho acceptem i ho rebem amb molt carinyo, no?
1: Tu vas conèixer el projecte Vincles fent de voluntària d'Òmnium i dius que intentes que les sessions serveixin també per explicar la realitat de la llengua catalana, no? Com són, abans ens deia la Laia com eren les seves, com són les teves classes? Jo em preguntava si feu, per exemple, jocs de paraules, no? Si les intenteu fer divertides, amenes, que siguin... Després preguntarem a l'Olga, que és la que ve a les teves classes, com ho viu ella? Com les feu?
22: Doncs mira, primer et volia dir, si em deixes o em permets, que aquesta realitat que dius de la llengua catalana, jo he après també molt d'elles, no? Per exemple, hi ha una voluntària, que és una noia, que és una senyora que és de Perú, i que està molt enfadada en el món, perquè ella, per exemple, no ha pogut aprendre quechua, perquè a casa seva la seva mare parlava quechua i el seu pare no la deixava. No volia. Llavors ella, que s'ha fet gran ara, li hagués agradat saber la llengua de la seva mare, no? A partir d'aquí, de les seves realitats, traslladem o fem un paral·lelisme amb el nostre, amb la nostra realitat, no? I això és molt bonic. Les nostres classes, doncs mira, jo intento fer una mica de tot. Juguem al bingo, fem receptes o parlem de receptes, els hi porto a vegades coses de Catalunya, no? Intento, si és dijous gras, doncs una mica de botifarra i truita, que és Tots Sants, doncs una mica de panellets. O sigui, fem una miqueta, no? I a base d'això jo introdueixo, no?, com és la, per exemple, en aquest cas, la gastronomia catalana, i elles m'expliquen com són els seus plats típics o el que mengen a casa seva, no?
1: Tu que ets mestra jubilada, és gaire diferent ensenyar a alumnes que ensenyar a aquestes mares? Sí?
22: Per mi és la primera vegada que vaig començar el curs passat i és la primera vegada que faig classe amb adults, amb nens i nenes molts anys, i realment és molt diferent. Amb els nens i nenes el que has d'intentar aconseguir és que hi siguin, o sigui, enganxar-los, no?, que hi siguin, que t'escoltin, i amb elles el que has d'intentar és que s'ho passin bé, que s'interessin, que participin de grat, no d'obligació, com si fos una classe.
1: L'Olga ara ens dirà a veure com ho viu ella. L'Olga Gamiña, russa, artista i dissenyadora gràfica, es va enamorar de Barcelona, on hi viu des del 2008. A Catalunya va conèixer el pare de la seva filla de 3 anys, que va a l'escola Parc del Guinardó i és una de les aprenents del grup de la Montserrat. A Catalunya hi ha moltes persones, Olga, que viuen sense saber el català. Tu per què decideixes aprendre'l?
3: Doncs fa molts anys que visc a Barcelona i sempre m'ha agradat com sona el català, però abans no el feia servir gaire. I ara tinc una motivació important, que és parlar amb la meva filla en mateix llengua.
1: Què és el que idioma més t'agrada i també el que més et costa del català?
3: Com us he dit abans, que m'agrada molt com sona el català. Me sembla una llengua molt bonica. I que més me costa, crec que són articles i temps passat, perquè en la meva llengua materna no hi ha res semblant. I a vegades és una mica difícil per mi.
1: Quines llengües parleu a casa?
3: A casa parlem català, castellà i rus, però ara intentem reduir castellà i parlar més en català. Quan estic sola amb la meva filla li parlo en rus i el meu marit sempre li parla en català.
1: Quines portes creus que t'obre el fet de parlar català?
3: Pues jo crec que és molt important per integrar-se, no?, en general, trobar feina és la millor manera de conèixer el torn, no?
1: I suposo que per això ho recomanaries a altres.
3: Sí, clar, clar, clar, sí.
1: Creus que us ho posem prou fàcil a Catalunya, que hi ha prou recursos, que es parla el català prou a tot arreu i que és fàcil per una persona nouvinguda arribar a parlar el català?
3: Diré que sí. Últimament hi ha moltes oportunitats d'aprendre català, cursos, grup de conversa, i moltes coses són gratuïts, saps? Que me parece molt bé, només que haig de tenir una motivació.
1: Ara, la prova del milió, que és... Com ho fa la Montserrat? Què has après d'ella de les seves classes?
3: Perquè sempre nos conta coses molt interessants culturals, saps?
1: Uh-huh.
3: I també compartim amb altres alumnes. És interessant, o sigui.
1: Imagino que també aquest vincle mare-mare, tu també aprens coses de les altres.
3: Clar, clar, clar, clar.
1: Se t'obren, sí, realitats de d'altres companyes, sí, que estan en una situació similar a la teva.
3: Sí.
1: Sentim més testimonis de mares aprenents del català en el marc de l'escola. Marta, què més tenim?
4: Mira, per exemple, ara escoltarem l'Agde Gozali. Ella és del Marroc, fa 19 anys que viu aquí a Catalunya i ens explica per què es va apuntar també aquest projecte Vincles de l'escola dels seus fills, que és l'Aladi Homs de Valls.
5: Vaig aprendre el català perquè d'entrada era una necessitat pràctica, però amb el temps es va convertir en una satisfacció profundament personal. Sempre m'ha agradat aprendre idiomes. De fet, en parlo 4 mesos. Això em feia sentir que incorporar el català no era només una opció, sinó gairebé una obligació amb mi mateixa i amb el lloc on visc. En el fons, aprendre català era una manera de connectar-me amb la gent, la cultura i la vida quotidiana que envolta. La llengua es va convertir en un pont que em permetia comprendre millor el meu entorn i sentir-me més connectada amb el lloc, la meva pròpia vida aquí. Amb el temps, cada nova expressió que aprenia, cada conversa que aconseguia mantenir, em feia sentir que avançava i, sobretot, em feia sentir orgullosa de l'esforç, de la constància i de la valentia de parlar, encara que no fos tan perfecta.
4: I ens explica també què li ha aportat des de fa 3 anys participar en aquest projecte.
5: Participar-hi m'ha donat un entorn proper i acollidor on puc parlar català sense pressió, sense por de cometre errors i amb la tranquil·litat de saber que tothom està en el mateix camí. He pogut perdre la vergonya de parlar-lo i això ha estat clau per guanyar confiança i naturalitat. És un espai on puc conèixer gent nova de diferents cultures, persones que, com jo, tenen la mateixa voluntat d'aprendre i de formar part de la comunitat. Les converses no són només pràctiques lingüístiques, són moments de compartir experiències, descobrir històries de vida i de crear vincles reals. Amb el temps, aquestes trobades s'han convertit en un punt de suport, un lloc on em sento acompanyada, segura i més connectada amb la gent i amb la cultura que m'envolta. M'han recordat que aprendre una llengua és també aprendre a formar part d'un lloc.
4: Ara sentirem la Snezhana Tomina, ella és russa, fa 5 anys que viu aquí i el seu fill petit va a l'escola Pia de Calella, on també va descobrir el projecte Vincles.
6: En una reunió de pares i professors vaig descobrir el projecte Vincles. Després em vaig apuntar i vaig venir a les classes per veure comodament, tranquil·lament, fàcilment. En un país cal saber l'idioma, és molt important. Ets adult no és tan fàcil. No és el que et diu la gent per carrer, la farmàcia, la botiga. No pots expressar els teus desitjos amb paraules. A classes, els nostres professors ens ensenyen paraules i construccions gramaticals noves. També aprenem sobre la cultura i les tradicions de la regió. Gràcies per aquesta oportunitat d'aprendre l'idioma i sentir-me més acuts al país.
4: Hem sentit moltes mares. Ara escoltarem també un pare que també pren català amb aquest projecte. És de l'Alexander Andrev, de l'Escola Pia, també. Ell és rus i viu aquí des de fa un any.
8: Vaig conèixer Vincles a través de la tutora de la meva filla. Per a nosaltres, aquests cursos són molt importants. Aprenem coses bàsiques i coneixem millor la cultura catalana. Els professors són molt amables i pacients. Ens agrada molt viure aquí, la cultura, la llengua i la gent. Volem formar part de la societat catalana. Crec que aquesta programa és molt important per a les famílies estrangeres perquè ajuda a adaptar-se més ràpid i a conèixer gent local. Assistim a les sessions cada divendres amb la meva dona i el nostre fill. Per a meu fill és una bona oportunitat per practicar la llengua i millorar el català. Per a un adolescent és important poder comunicar-se amb altres joves i sentir-se segur.
1: Avui a l'Ofici d'Educar, el projecte Vincles, teixir llengua i comunitat des de l'escola.
23: Hi ha un nen que ha arribat fa poc i que no entén gens el català.
2: La immigració no és un problema per a l'ús del català. És un element estructural de Catalunya. Xavier Antich.
1: Doncs la Susana Prat va decidir engegar un grup de conversa a Ripoll, en què participen entre 6 i 8 mares del Marroc i es troben cada divendres a la tarda a l'escola Tomàs Reguer, explica la Susana, mare de dues nenes de 5, 9 anys i un nen de 12 a l'escola, que el projecte va sortir de l'AFA perquè algunes mares buscaven treballar la interculturalitat a l'escola entre famílies. Perquè us havíeu adonat que, de forma natural, les famílies autòctones i les nouvingudes no es comunicaven a les entrades i sortides i que el projecte Vincles us podia ajudar a trencar aquestes minibarreres que tothom formés part de la comunitat, no? Ho heu aconseguit, això, Susana?
14: Bé, estem en procés. Jo penso que tots els passos són benvinguts. Val a dir que nosaltres fa molt poc hem engegat el Vincles, farà 3 mesos justos, però sí que des de l'AFA ja hi havia una comissió de famílies que intentava posar mirada en la interculturalitat de l'escola, ja feia algunes coses anualment, i fora de l'escola ja hi havia 2 grups de Vincles que funcionaven des de fa temps. Llavors ens va semblar que era com un projecte molt ideal per traslladar també dins l'àmbit escolar i així facilitar també per horaris i espais a mares que potser no podien participar al projecte Vincles que hi havia en aquell moment fora de l'escola. Hem aconseguit trencar barreres, doncs entre tots i totes, tots aquests passos segur que ajuden. Com han dit les meves companyes, el projecte Vincles et dona aquest, et brinda l'oportunitat de tenir un paraigües que de cop i volta es transforma, no?, en un espai de confiança, en un espai senzill, on hi ha una comunicació molt de tu a tu, entre iguals, no? A mi m'agrada molt el projecte que ja no parla d'un mestratge, no?, de català, que no hi ha una transmissió unidireccional, sinó que al final parla de crear aquest espai de confiança on l'aprenentatge és bidireccional, on la maternitat, no?, en aquest cas també ens dona com un llaç entre totes molt bonic i d'una oportunitat per apropar-nos unes i altres. I no sé si hem aconseguit moure alguna cosa, jo penso que almenys per les acompanyants del Vincles de l'escola estem molt contentes de tot el que anem coneixent d'elles divendres rere divendres i segur que sí, que això ajuda a tenir-nos més en compte, no?, a veure l'altre més present.
1: Són molt diferents les maternitats entre totes vosaltres?
14: Jo penso que no tant. És que realment aquests projectes et fan adonada que la diversitat és realment una riquesa, no?, molt bonica, no? Ser conscients de la diferència en l'altre ens porta coses molt i molt positives i alhora ens fa adonar que no som tan diferents. Vull dir, és una contradicció molt bonica, et repeteixo. I veus que no, que al final els neguits, els desitjos no s'allunyen tant dels que tenim uns i altres, però sí que també és molt bonic entendre, no?, maneres diferents de veure aquests neguits o aquests desitjos.
1: Com són les teves classes, Susana?
14: Aquest espai, jo ja dic, més que classes, de moment estem agafant rodatge, jo i la Maria, però el que té de bo el Vincles és que ja et dona, et proporciona un material, no?, que penso que està molt, molt ben fet, no?, on tens un guió que hi pots optar, sempre i quan doncs, tu tens la llibertat de generar la classe que vulguis, però sí que et dona ja un material, unes idees, no?, unes propostes que són molt vivencials i que, bueno, no és una transmissió de contingut, allò A, B, C, D, no?, i temari, temari, temari, és una cosa molt vivencial. Intentem traslladar situacions que ens podem trobar al carrer, coses útils, no? Els hi demanem a elles què els pot interessar, què troben a faltar, què és el que potser els hi fa falta entendre i que a vegades no acaben d'entendre, i a partir d'aquí, doncs, improvisem una mica, no? I acabem normalment amb uns 10 minuts, un quart d'hora de joc, que també ens agrada, no? A partir d'algun joc de taula on hi hagi la necessitat de parlar, de generar paraules, doncs, i així acabem, doncs, que sempre se'ns queda curt aquest espai de joc.
1: La Karima és aprenent amb la Susana, té fills a l'escola, Tomàs Reguer, i fa 22 anys que viu a Catalunya. Quan fa 3 mesos va néixer Vincles a Ripoll, s'hi va apuntar. Per què, Karima?
9: Para aprender català, para...
1: Què feu a les classes? A veure.
9: Bueno, parlem, xerrem una mica, i parlem d'excursions i sortides. Bueno,
1: què és el que t'agrada més de les classes i el que més et costa?
9: M'agrada molt passar molt rato, parlem de tot, de menjar, de tot, de tot.
1: Abans jo li preguntava a la Susana si ella creia que al final les maternitats són molt similars. Tu conèixer la vida d'elles i de les altres dones t'ha fet pensar que realment les mares de tot el món són molt semblants?
9: Sí.
1: Tu també sents que s'han trencat aquestes, abans dèiem, aquestes barreres, eh? Uh-huh. Que ara, ella deia, abans no ens relacionàvem, no? El fet d'aprendre català t'ha ajudat una mica...
9: Sí, molt, molt, sí, sí.
14: I a vegades la vergonya, Karima, que comenteu, sí, que és un espai poder sense...
9: Sí, vergonya, jo parlo en castellà i en català també.
1: Els teus fills parlen català?
9: Sí, català, sí.
1: I t'ajuden els teus fills a aprendre català?
9: Sí, ells diuen, tu baralles castellà, tens que parlar català, no és una mica castellà, una mica catalània.
1: Per què creus que et servirà saber una mica de català? Tu com ho veus?
9: En tot, per ajudar les nens i... entre nosaltres també.
1: Sí. Quin és el tema que t'agrada a tu? De què t'agrada que, el dia que parlen, de què? Què t'agrada parlar?
9: De quan parlem de comides, d'unes diferents, i jugàvem uns jocs també.
1: Què has après tu d'elles?
14: Bueno. Menjars nostres potser no n'hem parlat gaire, eh? Ara me n'adono, Karima. He après més de vosaltres jo, eh? És que és el tema del vincles, que realment no saps massa qui en surt, segur que no en surt un sol de guanyador, perquè al final és que
1: com
14: és molt
1: enriquidor. Com creus, Susana, que el projecte ha canviat el clima de l'escola, no? I per què creus, i en base a la vostra experiència, que ja ens ho has dit, que no és gaire llarga, per què ho recomanaries a altres escoles, a altres centres, no?
14: Jo penso que és que afavoreix això, tenir present l'altre, malgrat les diferències que puguem pensar. El projecte Vincles et dona aquesta possibilitat de fer una cosa molt senzilla, no? Que hi ha un suport al darrere, que no has de ser tu, no?, qui ideï, qui tingui la seguretat de si ho estaràs fent bé o no. Això és molt important, jo penso. I d'altra banda, nosaltres com a AFA, jo penso que totes les AFAs...
1: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa. I tornem la setmana vinent amb la sala de professors d'FP. Us deixem amb Kelly Isaías, ready. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador, i fins la setmana vinent.
10: Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies a Elisabet Pedrosa. Reprenem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
2: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
3: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
4: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam entrevistar l'actor de cinema i escriptor madrileny David Trueba, que es va estrenar com a autor per Sant Jordi amb el seu nou llibre, Mi 69, i ens va fer algunes confessions.
3: Tu et podries enamorar d'una persona 20 anys més gran que tu?
5: Sí. Sí, sí. I 20 anys més jove, també. Sempre he pensat que també una de les coses interessants de la vida és relacionar-te amb gent que no sigui estrictament de la teva generació. Hi ha edat, una edat que és molt problemàtica, que és l'edat de la formació. Mm. I en el moment de la formació jo crec que és més interessant una igualtat entre les persones. Però a partir dels 27-30 anys jo crec que la llibertat ha de ser total. El que sempre m'ha donat com una sospita de que això no és sano és quan algú té 18 anys o 20 anys i està amb una persona de 50, 40 anys. Acaba per tenir dins una desincronia vital i també de preparació per la vida i de programa de vida que a vegades es torna molt tòxica.
4: No? I a la setmana tràgica amb Antoni Rodon i Anion Sindreu vam analitzar el projecte de llei que va aprovar el Parlament Britànic fa uns dies i que prohibeix fumar als joves nascuts a partir de l'any 2009. Ens vam preguntar si era una política d'alguna manera paternalista.
6: Quan es diu la llibertat de voler fer alguna cosa, per exemple, la llibertat de fumar i de voler tenir problemes amb els meus pulmons, en cas que ho fes, això és un tipus de llibertat que sovint no és una llibertat. És a dir, la llibertat de fer el que em dona la gana no és una llibertat. És una altra cosa, és egoisme, si vols, no? Aquí el que passa és que els estats, en general, el que implementen són un tipus de polítiques que molt sovint s'anomenen paternalistes, que és un mal nom, però és com s'anomenen. I això què vol dir? Doncs que l'Estat, en principi, té més coneixement per saber que moltes vegades doncs, tu pots fer coses que vagin en contra teva, però també en contra dels teus, no? Doncs, per exemple, si no hi hagués una norma que et donés doncs, o et sancionés si no portes cinturó de seguretat, doncs molta gent no portaria al principi.
4: I a l'Eclipsi es va fer de nit amb l'actor Lluís Omar, que interpreta l'emperador Adrià a l'adaptació teatral de la novel·la Memòries d'Adrià, una conversa sobre teatre, sobre amor i sobre tos.
7: Tossir és inevitable. El que és modificable és com tossim. O sigui, a mi m'agradaria que jo penso, si pogués abans de començar a fer una petita classe, he de dir, la tos vindrà, això és inevitable, però podem tossir piano o podem tossir forte, si ho fem amb un llenguatge musical, no? Quan tu estàs a l'escenari i sents, i passa sovint, que algú està tossint, aquest, dius, pobre, i està intentant evitar que això no em molesti el resta d'espectadors ni a l'actor que està parlant. El problema és quan al mig d'una frase hi ha algú que li ve la tos i fa
3: aquest se l'ha de fusilar,
7: aquest se l'ha de fusellar, diguéssim. I llavors jo, en la mida de les meves capacitats i depèn del moment en què m'agafa, faig com un gest de dir com ha dit ell, diguéssim, com ha dit ell.
4: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
4: Apple TV, una nova sèrie, La maldició de Widow's Bay.
9: I'm Tom Loftus.
10: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
9: You want to grab some coffee?
10: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
9: Oh, that's great. Yes, well, remarkable story.
4: La sèrie, que barreja terror i comèdia, ens situa en un pintoresc poble illenc on l'alcalde, interpretat per Matthew Rhys, està desesperat per reviure la seva degradada comunitat. I per fer-ho, buscarà que arribin els turistes. Però quan comencen a arribar els primers, descobriran que les velles històries de terror que temorien al poble eren més reals del que es pensaven.
8: No, amor.
4: I al cinema s'estrena Resurrection. La pel·lícula del director xinès Bi Gan presenta un món en què la humanitat ha perdut la capacitat de somiar i en què només una criatura encara és capaç de fer-ho. I quan una dona s'atreveix a endinsar-se en els somnis del monstre, descobrirà la veritat que s'amaga al seu interior. Teatre, últim dia per veure Batex a la sala Tallers del TNC. El text parteix de les històries de tres protagonistes que topen amb la mort quan esperaven la vida i han de transitar pel dol gestacional en diferents fases de l'embaràs. Avui hi ha funció a les 6 de la tarda. Bon dia, Sònia Deulofeu.
11: Molt bon dia, Marina.
4: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, fem tres propostes avui per Badalona. La primera, la trobada de puntaires i l'exposició Una mar de puntes.
11: Més d'un centenar de puntaires ompliran la Rambla de Badalona per mostrar l'art de fer punta de coixí, com ja han fet els darrers 40 anys, posant el seu granet de sorra a les festes de primavera de la ciutat. Serà avui diumenge a partir de les 10 del matí. A més de demostrar com fan anar els boixets, l'associació de puntaires Montserrat Niubó és també l'encarregada d'organitzar la mostra Una mar de puntes, instal·lada aquest cap de setmana a la sala d'exposicions de l'Escola del Mar. Aquest any s'exposen els treballs fets per les alumnes dels cursos que imparteix l'entitat en diferents centres cívics. Es pot visitar gratuïtament durant tot el dia d'avui.
4: I podem esmorzar, dinar o sopar al restaurant Can Baió de Badalona.
11: Situat a l'avinguda Prat de la Riba, número 88, a tocar de la plaça Enric Morera i del Parc de les 4 Hores. És un restaurant històric del centre amb més de 60 anys d'història, liderat actualment per la tercera generació de la família Baió, en concret d'en Marc Baió. És conegut pels esmorzars de forquilla, pels arrossos, per les seves carns madurades i també per fer una cuina popular i amb esperit de barri. I podem tastar la sípia a la planxa amb pebrots, els cargols amb costella, els ous trencats amb pernil, l'arròs socarrat amb llamàntol, l'entrecot de vedella, les llàgrimes de bacallà amb romesco o les ostres fresques, de postres, pastís de galeta lotus, trufes de xocolata o els brioixets fins flamejats. El preu mitjà per persona és d'uns 25 euros, obert cada dia, menys dilluns, de les 8 del matí a les 5 de la tarda i dijous, divendres i dissabtes fins les 11 de la nit.
4: Una proposta que sona així.
12: No habitar, no habitar, no habitar, no habitar en cap lloc concret, seguir el caminar.
4: Perquè si som per Badalona, podem anar al concert de Guillem Roma.
11: A les 6 de la tarda al Parc de Can Soleil i Calarnús, amb motiu de les festes de maig de la ciutat. Fa només dos mesos que el músic i cantant Guillem Roma va publicar un nou disc titulat Ritual d'Expropiació. Després de 6 treballs discogràfics i 12 anys de carrera, l'artista presenta una proposta amb una sonoritat renovada, més electrònica, més moderna, amb ritmes llatins i boleros, amb melodies que s'enganxen i ritmes més ballables. És per això que incorpora ballarines a l'escenari. 10 cançons plenes de reflexions socials, humanes, vitalistes i fins i tot polítiques, però també plenes de poètica, màgia i sensibilitat. El projecte és la idea d'expropiar-se com un acte de desprendre's del jo per reconnectar amb el que és compartit, reivindicar l'amor, l'empatia i la comunitat en un món marcat per la propietat i la desconnexió. Si el voleu escoltar en directe avui, aquestes noves cançons, però també els seus temes més coneguts, ho podeu fer a Badalona. L'entrada és gratuïta i, a més, després d'aquest concert, al mateix lloc hi actua Mishima a les 8 del vespre. Podeu escollir el que més us agradi o veure'ls tots dos i aprofitar el diumenge.
4: Doncs arribarem a les 7 amb la cançó Sense pressa de Guillem Roma, que avui actua a les festes de maig de Badalona. Ara tornem al suplement Sense pressa.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: diumenge 3 de maig del 2026, diumenge d'operació tornada després d'aquest cap de setmana llarg, picabaralles entre Gabriel Rufián i Míriam Nogueras a banda. El més rellevant que està passant aquests dies al Congrés dels Diputats és el debat que hi ha sobre el concepte enverinat de prioritat nacional. Ve d'una de les exigències que està posant Vox al Partit Popular per governar junts a les autonomies on la dreta i l'extrema dreta s'imposen amb solvència elecció rere elecció. Aquesta prioritat nacional és la via sofisticada que han trobat per fomentar una tendència que Josep Anglada, fa més d'una dècada, defensava com a regidor de Plataforma per Catalunya a Vic. Primer els de casa. Està tot inventat. El més curiós del debat sobre la prioritat nacional és que ha obert alguna escletxa entre el turbopartit popular d'Isabel Díaz Ayuso i l'extrema dreta de Vox, a qui li costa fer forat a Madrid perquè el motor de la lideressa va a tantes revolucions que competir-hi només et garanteix haver de passar pel taller. Fa uns mesos, la millor deixeble de José María Aznar deia això al Parlament madrileny per referir-se a la política migratòria restrictiva que defensa el partit de Santiago Abascal.
1: Que digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás.
0: Traducció, que vinguin immigrants i tant.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Primavera, la seva màxima esplendor, ara un trosset de sol, ara una mica de ruixat. Jofre Genover, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Avui diumenge, què?
2: Doncs núvols, com ahir. Sí que estones doncs, es pot veure alguna escletxa que faci doncs, que aparegui el sol, sobretot entre el sud de les comarques de Barcelona i especialment en Girona, que és la zona que queda una mica més al marge dels efectes d'aquesta perturbació que viatja molt lentament i no ens acabarà de creuar fins demà passat. Per tant, aquest tarannà de domini dels núvols i d'alguns ruixats ha de persistir tant avui com sobretot demà i demà passat, que fins i tot es podrien estendre una mica més i guanyar més terreny, afectar més arreu del país. Avui continuarem sobretot les precipitacions ubicades al terç oest, per tant, en general, núvols aquesta pluja que ja ha donat alguns registres de fins a 14 litres per metre quadrat a la Torre de Cabdella, comarques de Lleida, nord de Barcelona. Ara hi ha una petita pausa, però arribaran més ruixats per les Terres de l'Ebre i sempre doncs, al terç oest aquests ruixats intermitents que poden estendre's fins a la Catalunya central, difícilment a la resta. A la tarda potser fins i tot guanyi una mica més de terreny a les comarques de Lleida en forma de xàfecs amb més intensitat i algun nucli de tempesta, amb unes temperatures que no variaran respecte a ahir, per tant, poc per sobre dels 20 graus.
1: És un diumenge 3 de maig, diumenge d'operació tornada per molts d'aquest cap de setmana llarg de 3 dies. Divendres va ser 1 de maig, per tant, divendres, dissabte, diumenge. Avui, a partir de les 12 i fins aquesta mitjanit, s'espera que tornin cap a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 280.000 vehicles. Una operació tornada que, en alguns moments del dia, com ens explicava el Jofre, pot ser passada per aigua. Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, bon dia.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Quin és l'operatiu de la jornada d'avui, tenint en compte aquests elements que posàvem damunt la taula, senyor Lamiel?
3: Bé, què preveiem? Preveiem aquest retorn de 280.000 vehicles, per tant és una intensitat de retorn considerable, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit, d'acord? I el que preveiem és, com l'any passat més o menys es va produir un pic d'intensitat i per tant de retenció al dematí, que pot ser cap allà a la una, quarts de dues, i un pic a la tarda a l'entorn de les 6 i les 7 de la tarda, eh? I quina via concentrarà més retorn i més mobilitat? Doncs segurament l'AP7, perquè ja és la que va concentrar més mobilitat de sortida, aquesta mobilitat litoral, tant al nord com al sud, i aquí a l'AP7 i també a la C32, a la zona del nord, a la zona que és gratuïta a la C32, hem posat i tenim a punt carrils addicionals per obrir precisament en aquestes hores de màxima intensitat de tarda. Els carrils van, com és habitual, des del que és Llinars o Sant Celoni fins a Montornès, al nord de l'AP7, al sud de l'AP7 de Vilafranca fins a Molins de Rei, pràcticament, i a la C32 des de Llavaneres fins a Bongat, per drenar tot aquest trànsit que esperem que retorni aquesta tarda.
1: Molt bé, doncs amb aquests carrils addicionals que ens explica el Ramon Lamiel, a la P7 i a la C32, aquestes dues vies que es preveu doncs, més atapeïdes. Durant l'operació sortida hi va haver diversos accidents i també algunes cues. També vam haver de lamentar una víctima mortal a l'A2, a Belllloc d'Urgell, al Pla d'Urgell. Una dona de 46 anys, veïna de Lleida, va perdre la vida després de ser atropellada per un vehicle. Entenc que tot això és conseqüència d'accidents i, per tant, poca feina més enllà de la prevenció i les recomanacions habituals als conductors, senyor Lamiel.
3: Doncs sí, hem tingut de fet dues víctimes mortals que són de lamentar i per tant vull començar per aquí. Aquesta persona atropellada a la 2, com molt bé explicava vostè ara, i també una moto víctima mortal ahir, una persona de 59 anys que va tenir un xoc frontal a la carretera del Brull. I el que voldria dir aquí és fer un avís de recomanació a tothom de màxima prudència. En aquests moments portem 34 víctimes mortals. Això és quasi bé un 40%, entre un 35 i un 40% menys que el 2019 i que el 2025. Però, i sempre hi ha un però, cada víctima compta i per tant no podem estar contents. Però no, sobretot el 66%, és a dir, dos terços de les persones que han mort a la carretera són col·lectius vulnerables, és a dir, o vianants, o bicicletes, o motoristes. I, per tant, molta atenció als motoristes, que ja són 15 les persones que han mort conduint moto. Un dia com avui, de sortir i, per tant, gaudir de la carretera conduint la moto, requereix molta prudència. Més i quan, amb aquest dia rúfol, núvol, i que plovisqueja en alguna zona, i si he de dir

0: una zona, jo ara mirava també el radar del temps abans d'intervenir i veia que la Collada de Toses, que és una carretera de motoristes molt específica, i plovisquejava. Per tant, molta prudència als motoristes a la carretera i en aquesta operació retorn també especial prudència als motoristes i al conjunt de conductors que retornen cap a la conurbació metropolitana. I una cosa, si em permet, per acabar. Una de les coses que hem vist en aquesta sinistralitat que tenim aquest any 2025 és que se'ns acumula el cap de setmana, especialment el diumenge i el diumenge a la tarda. Per tant, prudència.
1: És l'avís de Ramon Lamil, el director del Servei Català de Trànsit. Gràcies, bon dia.
0: Moltes gràcies a vostè.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Continuem pendents dels dos activistes que viatjaven amb la flotilla Global Summit i que van ser detinguts per Israel aquest dijous, Tiago Ávila i Saif Aboukeshek. Aquest últim, espanyol resident a Barcelona, el govern israelià ha sol·licitat prorrogar la seva detenció i avui compareixen davant del Tribunal Israelià d'Ashkelon, on un jutge ha d'examinar aquesta petició. Ahir al vespre, una concentració de suport davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona va exigir el seu alliberament. Els activistes han rebut les primeres visites a la presó del personal consular i de les seves advocades que confirmen els maltractaments físics. Tots dos presenten hematomes i descriuen tortures i violència per part dels soldats israelians. Ara denuncien que estan aïllats en una cel·la sense finestres a la presó israeliana de Shikma i que els tenen amb els ulls embenats. A la manifestació d'ahir a Barcelona, la dona d'aquest barceloní, Saif Aboukeshek, va expressar la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
3: En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado Israel.
1: Les advocades dels activistes recorden que qualsevol interrogatori és il·legal i parlen d'una greu violació del dret internacional. En la mateixa línia s'expressava ahir en aquest programa el suplement de Catalunya Ràdio el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
4: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
1: Israel investiga Saif Aboukeshek per pertinença a una organització terrorista. Donald Trump converteix la retirada dels 5.000 soldats d'Alemanya, dels 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya, en una amenaça a tota Europa per la falta de suport a la guerra de l'Iran. Escolteu aquesta pregunta que li ha fet una periodista a peu d'helicòpter.
5: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
6: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies. Thank you very
1: much. El perquè ja us l'explico jo, és la rebequeria de nen petit de Donald Trump, és la venjança doncs, de veure com Europa li gira l'esquena davant la guerra a l'Iran. Els alemanys són els primers, veurem qui venen al darrere. La retirada dels militars nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i Europa, sobretot amb el canceller alemany Friedrich Merz, després d'una etapa, un any, ha durat de bones relacions. A Berlín hi tenim el Jordi Regàs. Jordi, bon dia.
7: Bon dia. Fa tot just dos mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
8: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
7: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
9: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. i em critica per tot el que he fet a l'Iran.
7: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal: convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
1: Gràcies, Jordi. Amenaces de retirar actius de defensa a Europa mentre ara Trump diu que revisarà una nova proposta de l'Iran per acabar amb la guerra, un pla de 14 punts, segons mitjans iranians, en què Teheran proposa la retirada de tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats també al Líban, on continuen els atacs israelians. Ara bé, la proposta no aborda la qüestió nuclear. Per això Trump ja ha dit que serà difícil d'acceptar per Washington. El conflicte continua en uns llims d'on sembla difícil sortir, mentre les conseqüències econòmiques es van amplificant cada dia que passa. Una d'aquestes conseqüències és, evidentment, que el bloqueig de l'estret d'Hormuz ha fet caure en picat l'exportació dels països productors de petroli. De fet, avui l'organització que agrupa aquests països, l'OPEP, es reuneix per decidir els nous nivells de producció de petroli, una decisió important pels mercats energètics, perquè l'impacte d'aquesta decisió es pot notar i molt al preu del petroli també a casa nostra. Una reunió, per cert, en què per primera vegada no hi assistiran els Emirats Àrabs Units, que van decidir abandonar l'aliança fa uns dies. D'aquesta qüestió en parlarem avui a les 10, a la setmana tràgica de l'Ion Sindreu i el Toni Rodon. Encara un últim damnificat d'aquesta crisi energètica és l'aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines, que ha hagut de tancar directament. L'empresa ha fet fallida, ha deixat d'operar. Si bé ja feia temps que Spirit Airlines arrossegava problemes econòmics, l'elevat preu del querosè pel tancament de l'estret d'Hormuz ha estat la gota que ha fet vessar el got. El tancament ha deixat a terra 800.000 passatgers i ha comportat la pèrdua de milers de llocs de treball. A casa nostra, la notícia, sens dubte, la trobem a Esplugues de Llobregat, que ha decretat dos dies de dol per la mort violenta d'una dona ahir al barri de Finestrelles. El consistori ha condemnat els fets i ha convocat els veïns demà a una concentració a les 6 de la tarda davant l'Ajuntament. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sanz ha expressat el seu condol a la família, ha dit que Esplugues no hi té cabuda la violència i ha afegit que l'única via és la convivència, la seguretat i el respecte. Els fets van passar ahir cap a les 11 del matí, quan el telèfon 112 va rebre un avís que informava que un home havia ferit una dona amb arma blanca al carrer Joan Miró i havia fugit. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dotacions dels Mossos i el sistema d'emergències mèdiques, que no van poder salvar-li la vida. Els Mossos van localitzar posteriorment l'home a Barcelona i el van detenir. Segons ha pogut saber aquesta casa, Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas es troba sota secret de les actuacions i es continua investigant. Les farmàcies catalanes recuperen la normalitat en el servei per dispensar medicaments amb recepta després de 12 hores amb problemes per una avaria informàtica. La incidència tècnica va començar ahir al matí i no es va poder resoldre fins a la nit. Una avaria de l'operadora Vodafone, l'empresa que abasteix el sistema informàtic a les farmàcies, va dificultar l'entrega de medicaments als usuaris que hi anaven amb recepta electrònica. L'avaria no va afectar el CatSalut i les farmàcies podien veure la recepta prescrita amb la targeta sanitària dels clients, però no podien accedir al sistema per registrar la retirada dels medicaments. La incidència va afectar les 3.200 farmàcies que hi ha arreu del país. Un quart de nou del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. A la plana política avui ens despertem amb una enquesta al diari Ara, atenció, perquè Junts seria el gran damnificat si ara hi hagués eleccions al Parlament. Una enquesta que ha fet aquest diari, el diari Ara, elaborada per YouGov, dibuixa el següent escenari. El PSC guanyaria les eleccions amb un petit desgast que el podria fer baixar a una forquilla de fins a 6 diputats. Esquerra escalaria fins a segona força, amb fins a una trentena de diputats pel rang alt, ara en té 20, i Junts cauria en picat, superat per Aliança Catalana, clarament, i també per Vox. Mirem la lletra petita, Núria Pujades.
10: Sí, els juntaires serien els més perjudicats, sense un candidat definit i amb Carles Puigdemont a l'exili. Si Junts ara tenen 35 escons al Parlament, segons aquesta enquesta podrien baixar fins a una forquilla d'entre 11 i 14 diputats. I la formació de Sílvia Orriols podria passar, atenció, dels dos escons actuals a més de 20. De fet, el 23% dels votants de Junts passarien a la formació d'Aliança Catalana i un 12% dels votants de Junts marxarien cap a Esquerra. Els republicans, de fet, serien la formació d'Esquerres que més creix, perquè podria guanyar entre 7 i 10 diputats. Vox seria la quarta força al Parlament, amb entre 14 i 17 escons, segons aquesta enquesta, superant així també la formació de Carles Puigdemont. El PP baixaria lleugerament fins als 9 o 11 escons i els Comuns i la CUP mantindrien resultats.
1: Pel que fa a les aliances, Núria, Núria?
10: Es mantindrien més o menys com fins ara. Es podria reeditar el tripartit d'esquerres amb PSC, Esquerra i Comuns, que sortiria fins i tot reforçat. Si ara té 68 diputats, es podria enfilar fins als 79 en la part alta de la forquilla. No sumarien el PSC i Junts, que ara sí que ho fan, i tampoc sumaria una aliança independentista. Esquerra, Junts i la CUP sumarien uns 45 diputats, mentre que el 2021 en sumaven 74. La pregunta és, la majoria independentista podria sumar amb Aliança Catalana? Amb números molt just, però és que tant Junts com Esquerra com la CUP han establert un cordó sanitari al Parlament.
1: De fet, el David Miró fa una anàlisi interessant també de totes aquestes dades. L'avenç de les extremes dretes espanyola i catalana al Parlament fa inviable un govern conservador a Catalunya a causa dels vetos creuats. La debilitat de Junts allunya la possibilitat de la sociovergència, de manera que l'única majoria operativa és la d'Esquerres, l'actual, almenys l'actual que va fer possible la investidura de Salvador Illa, que sabem de sobres que governa en solitari. La paradoxa, diu, està servida: com més Aliança i Vox, més tripartit d'Esquerres i, per tant, més anys de Salvador Illa. Pel que fa als líders més ben valorats, Núria.
10: Doncs només aprova Gabriel Rufián amb una nota mitjana d'un 5 i un 19% de preferència pels encastats perquè sigui president de la Generalitat, seguit de Sílvia Orriols amb una nota d'un 4,2 i una preferència del 15% dels encastats perquè presideixi el govern. La segueix Salvador Illa amb un 4,1 de nota i una preferència del 14%, i qui treu pitjor nota, Ignacio Garriga de Vox, amb un 2,8, que és la mateixa nota que Carles Puigdemont. Les entrevistes, per cert, es van fer entre el 8 i el 21 d'abril.
1: En parlarem avui a la tertúlia del suplement amb la Núria Oriol, l'Oriol Marc, la Marta Monforte i el Carles Monguilot. Més notícies. El registre horari s'aprovarà al Congrés abans de l'estiu. És el que afirma la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz. El projecte Estrella de Díaz semblava encallat després d'un dur informe del Consell d'Estat, ara fa unes setmanes. El dictamen consultiu, però no vinculant, criticava la falta d'adequació dels sectors econòmics i que suposava una càrrega extra per les pimes. Tot i així, Díaz diu que no hi haurà canvis significatius, y es así de clara avui en una entrevista a La Vanguardia.
11: El registro horario será aprobado en España antes de este verano. 2,5 millones de horas extras irregulares hacen daño al país, hacen daño a la economía, hacen daño a la gente trabajadora y hacen daño a las empresas que sí cumplen con la ley.
1: Yolanda Díaz diu que per tirar endavant portarà la proposta a la propera comissió delegada del govern espanyol per afers econòmics, que depèn del Ministeri d'Economia. De fet, el registre horari ha enfrontat dos departaments del govern espanyol, Treball i Economia. El departament de Carlos Cuerpo, abans de María Jesús Montero, s'hi ha oposat des del primer moment i Díaz va arribar a acusar-lo de posar-se al costat de la patronal. Tot i així, ara assegura que comparteixen objectius.
11: Ahora vamos en la posición correcta y el gobierno de España está del lado de la ley, de las horas extras retribuidas, cotizadas.
1: Les associacions de víctimes de la Dana no es presentarà demà a la reunió convocada per la Generalitat Valenciana. Consideren que el govern valencià no ha atès totes les seves necessitats i de manera conjunta han pres aquesta decisió de plantar-los. Exigeixen respostes, informació útil i abordar de manera urgent temes com les ajudes al lloguer, els comerços o els centres educatius afectats per l'aiguat. Concretament, la reunió la convoca la Direcció General d'Atenció a les Víctimes de la Generalitat Valenciana, un organisme que, segons les associacions, encara dona suport a Carlos Mazón. Sentim Mariló Gradolí, presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana del 29 d'octubre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Mentre es continue donant suport i continue l'aforament a Carlos Mazón sense demanar-li l'acta, pensem que és una qüestió que s'ha de tindre molt en compte abans de normalitzar o de blanquejar unes relacions amb el Consell de la Generalitat Valenciana.
1: Precisament per fer front a emergències com la Dana, Protecció Civil ha començat a formar alcaldes de municipis petits. De moment ja hi ha 30 graduats, són alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants que tenen menys recursos humans i materials i que s'han format en la gestió de situacions de risc com un incendi forestal o un accident químic. Ho amplia el Miquel Jarque.
13: Un dels alumnes d'aquest curs és Sergi Busquets, és alcalde de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
14: I saber exactament on has d'anar, com has d'activar, que s'activem respondre d'una forma efectiva i ràpida davant d'una situació d'alerta que sempre és una situació que col·lapsa més.
13: El curs està orientat a la planificació dels riscos, la majoria per causes naturals i el canvi climàtic. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil.
15: Com activar un centre de coordinació municipal que els hi permeti tenir doncs, un petit equip que li doni suport a aquest alcalde o alcaldessa o de demanar suport.
13: Entre les situacions que es plantegen durant el curs és comunicar decisions com ara la d'un confinament per risc químic, per inundació o en el cas d'un incendi forestal.
1: Un quart i mig de 9 del matí, tornem a la crònica internacional. A Rússia, la justícia ha començat a vetar partits opositors a Vladimir Putin de cara a les eleccions legislatives del 20 de setembre. Malgrat la repressió i la guerra, hi ha molts russos que no es plantegen deixar de donar-li suport i els que volen plantar-li cara topen amb la comissió electoral. Una de les vetades és la periodista i política Yekaterina Dunsova, que ja es va intentar enfrontar a Putin a les últimes presidencials. La corresponsal de Catalunya Ràdio Moscou ha pogut parlar amb ella. Cristina Solies, què tal? Bon dia.
16: Bon dia. El preu que ha hagut de pagar Yekaterina Dunsova per desafiar Putin és haver-se convertit en agent estrangera, una etiqueta que no li permet ser candidata. La van vetar les presidencials del 2024 i ara explica que també han impedit que el seu partit, Razviet, es registri per presentar-se a les properes eleccions al Parlament.
17: Si es pren aquesta decisió, entenem que no es fa des del Ministeri de Justícia, sinó que ve de més amunt.
16: La majoria de líders opositors estan morts a l'exili o a la presó. Ella és molt conscient del risc que corre fent política a Rússia.
17: No tinc previst marxar, per això entenc que potser hauré de passar per la presó, però probablement m'ajuda a sentir que tinc la raó.
16: Tot i això, el règim es cura en salut i el sistema electoral només dona opcions reals als partits que no s'oposen ni al president ni a la seva guerra a Ucraïna.
1: Gràcies, Cristina. A les Filipines, l'erupció del volcà Mayon ha obligat a evacuar 1.500 famílies. És el volcà més actiu de l'arxipèlag amb erupcions i fluxos de lava freqüents, que aquesta vegada ha provocat una pluja de cendra que ha cobert diversos municipis a l'illa de Luzon, la més gran de l'arxipèlag. A més, aquestes últimes hores també s'han registrat diversos terratrèmols. La República de les Filipines està situada a l'anomenat Anell de Foc del Pacífic, una zona d'alta intensitat sísmica i volcànica. Una mica més a prop, al sud de Fuerteventura, a les Illes Canàries, Salvament Marítim ha rescatat 40 persones que navegaven en una embarcació pneumàtica procedents de l'Aïun, al Sàhara Occidental. Els tripulants d'origen magrebí i subsaharià han estat auxiliats fins al port de Gran Tarajal. Aquest episodi s'afegeix als 64 rescatats dijous a Lanzarote, un terç dels quals eren menors. En total, a les costes espanyoles han arribat per mar de manera irregular més de 5.000 persones durant el 2026, de les quals més de 2.000 a les Canàries. El govern i els experts avisen que la intel·ligència artificial està deixant sense feina algunes persones a Catalunya. Fa uns dies, de fet, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ja va destacar que un dels motius de l'increment de la taxa d'atur al primer trimestre de l'any era l'aplicació de la IA al mercat de treball. Segons aquests últims estudis, un 10% de les feines que ara fan els humans les assumirà la intel·ligència artificial. En declaracions a aquesta casa, Desiree Gómez, analista del Centre d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, exposa els sectors que es veuran afectats.
18: Sector administratiu, sector comptable, sector de seguretat. També, tot i que sembli paradoxal, hi ha una preocupació pel tema de tot el que és programació informàtica.
1: Doncs en aquesta línia, una mostra que la intel·ligència artificial arriba a tots els àmbits és la decisió de l'Acadèmia dels Oscars, que està revisant les normes perquè cap pel·lícula amb actors i guions fets amb intel·ligència artificial pugui ser candidata a aquests premis. Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la fotovoltaica i solar aquests últims anys, només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes, molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que és del 47%. Pel president de la Comissió d'Indústria Química d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Farnús, la transició energètica passa per la coexistència de diverses fonts. Són declaracions a l'ACN.
19: Està clar que les renovables han d'anar augmentant. Per una altra part, quan no fa sol i no fa vent, has de tindre solucions. I una de les solucions, doncs, és les centrals de cicle combinat amb gas. Una altra solució és el magatzemament de grans quantitats d'electricitat.
1: En aquest context, cal tenir en compte que les nuclears encara produeixen a casa nostra 2/3 de tota la generació elèctrica. Tot i estar a la cua de les renovables, la part positiva és que Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de descarbonització de la generació elèctrica. Avui, la crònica cultural ve marcada per aquest home. És Ero Ramazzotti, que ha celebrat 40 anys de trajectòria sobre l'escenari del Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantant italià ha emocionat 16.000 fans amb un repertori de grans èxits. Marc Ruiz.
20: Aquesta nit Eros Ramazzotti ha vingut amb ganes de funky i de soul. Un cuore con le ali, sona sincopada, el saxo pren el protagonisme, l'estil de Maceo Parker passat pel sedàs dels crooners italians. I I Belong to You, la vocalista Zoe Rano, es menja l'escena. Fa la sensació que aquesta nit Eros ha vingut a divertir-se. El públic l'aclama i ell els regala algunes paraules en català.
21: Hola,
20: milers de mòbils s'encenen amb Ahora tú de 1986 i els fans es mouen cadenciosament amb el clàssic La Luce Buona de l'Estelle. A partir d'aquest punt ja tot era nasos. Si va estar sent un par de canciones, amb piano en clau barbacarac, amb la suite música amb Otra como tú, que ha aixecat una gran ovació entre el públic, o amb Terra Promesa, una de les seves primeres cançons i que critica l'atracció que sentia el jovent dels 80 cap als Estats Units a ritme de funky, un eco d'Adriano Celentano 12 anys més tard, i que avui es permet incloure fins i tot una línia de Papa Was a Rolling Stone mentre passeja el saxofonista entre el públic i Eros aprofita per abraçar fans. Que Eros Ramazzotti manté la tirada és indiscutible després de 70 milions de discos venuts i ha deixat ben clar que l'escenari es troba com a casa.
1: Gràcies, Marc Ruiz. La gran cita avui a Barcelona és aquest retorn de l'último de la fila que debuta a l'Estadi Olímpic Lluís Companys després del primer concert d'aquesta gira a Fuengirola. Avui, primer concert dels dos, dijous, segon concert de l'último de la fila. Per tant, Quimi Portet i Manolo García, junts de nou a Barcelona. També ha fet un gran concert aquesta nit aquesta dona. Concert més que multitudinari, així ha sonat aquesta matinada Shakira a la platja de Copacabana, Rio de Janeiro, en un concert que ha plegat prop de, atenció, 2 milions d'espectadors. És el directe més gran de la seva carrera i el primer d'aquesta magnitud de la cantant colombiana, un macroconcert gratuït en què ha fet un repàs dels seus superèxits. Aquest She Wolf, Loba, també el Waka Waka. El Hips Don't Lie. I el Whenever, Wherever. Tot i haver plegat prop de 2 milions de persones, Shakira no ha superat el rècord que va batre l'any passat en aquest mateix escenari Lady Gaga, que va congregar 2 milions i mig de fans a Copacabana. I els Rolling Stones ja tenen nom pel seu proper disc, Foreign Tongues. Ho ha anunciat el grup a les xarxes després de mesos de publicar-hi missatges enigmàtics i on també han compartit el que sembla un petit tastet de com sonarà aquest treball.

0: Dos quarts de nou del matí. Aquest és l'avançament dels Rolling Stones. La banda també ha ensenyat com serà la portada del nou disc, una imatge composta de tres parts amb les cares dels membres del grup, la boca de Mick Jagger, els ulls i el nas de Ronnie Wood i els cabells despentinats de Keith Richards. Aquest nou àlbum, el 25è, 25 del grup britànic, que es diu aviat, és el primer que publiquen des de l'any 2023 i tot apunta que sortirà a la venda el mes de juliol. Avui els esports venen carregats. El Barça ja té la Lliga a punt amb la victòria al camp de l'Osasuna per 1-2. Ara cal esperar per saber si el títol arriba aquesta mateixa nit. Si el Madrid no guanya el seu partit al camp de l'Espanyol, el Barça serà campió avui mateix abans del clàssic de diumenge que ve al Camp Nou. De seguida els detalls i tots els gols d'aquest Osasuna-Barça i a més també la prèvia de la tornada de les semifinals de la Champions. Aquesta tarda, partit gran al Camp Nou. Aquest Barça-Bayern és el pas que busca el Barça per arribar a Oslo, a Noruega, a la final d'aquesta Champions, que vol tornar a aixecar el club blaugrana després de perdre l'any passat contra l'Arsenal.
1: El suplement amb Roger Escapa.
2: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
3: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
2: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
1: El suplement amb Roger Escapa.
2: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
4: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
5: De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que et recomanen, Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
6: Sorprendre-la, triar-la, planejar un dia només per ella. Això també és regalar. Perquè compartir és la forma més bonica de celebrar. I regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Avui és el seu dia. Feliç dia a totes les mares. Al Corte Inglés, a la botiga, web i app.
7: La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
8: Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
9: Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
8: Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
10: Jo soc la Blanca.
11: Jo soc la Mireia.
10: I som les dues noies que estem darrere de Sos Català.
12: Molt bé, Ale.
13: El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb algú divertit.
14: Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
8: 30 minuts, català, punt crític, a TV3 i a la plataforma 3CAT, avui a la nit.
15: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
16: El Desconcert 2026 ja

0: Sami i el senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly i Zaya, Llum i molts més. Entrades exaurides. El desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'iCat o mira-la a la plataforma 3Cat.
1: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
2: S'estudia l'anglès com una assignatura. I l'anglès no és una assignatura, és un idioma. I un idioma és un vehicle per a la comunicació. I si no s'ensenya així, no s'aprèn així.
1: Aquest diumenge, el coach d'anglès, Barnaby Griffiths.
2: Els seres humans som com som, no? Però jo crec que podem fer l'esforç de comunicar-nos millor perquè hi ha molt de prejudici.
1: El divan, el valor de la conversa.
2: Estic a favor de la independència de Catalunya, però la gent de fora ni se creuen. No tenen tot el problema d'invasió, els diners que van a Madrid i no tornen.
1: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: Passen 5 minuts de 2:15 del matí. El Barça pot ser campió de Lliga aquesta nit i des del sofà de casa.
1: Rashford prova d'encarar, frena, és a la zona del vèrtex.
2: No veu una cap jugada clara,
1: Fa la centrada i arriba Lewandowski, el cop de cap i el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Un gol de cap de Lewandowski i un altre de Ferran van donar la victòria al camp de l'Osasuna.
1: La torre tenia el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
0: Victòria per 1-2, celebracions dels jugadors a la mateixa gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i el mateix vestidor del Sadar. Ara toca esperar el que passi avui en aquest Espanyol-Madrid, que començarà a les 9 del vespre a Cornellà al Prat, Albert Benet.
3: Recordeu que qualsevol escenari que no sigui una victòria del Madrid faria campió al Barça avui mateix, i si el Madrid sumés els 3 punts al camp de l'Espanyol, el Barça seria campió guanyant o empatant contra el Madrid al Camp Nou diumenge que ve al Clàssic. A partir d'aquí el debat. Quan preferiu ser campions? No sé, escapa, si tu tens alguna preferència.
0: Encara no ho he decidit. Encara no ho sé.
3: No ho saps encara, eh?
0: Tinc emocions barrejades.
3: El que sí que saps és que això no depèn de ningú, vaja, del Madrid, de l'Espanyol, del que passi avui a Cornellà al Prat, però aquest fet no està a les mans del Barça, ni de bon tros, ni d'aficionats, ni de jugadors, ni tampoc de l'entrenador Hansi Flick, que deia que no veurà aquest partit d'avui al Madrid-Espanyol. La culpa la tindria el Mago Pop.
4: You will not be watching the match tomorrow for sure. What are you going to be doing?
3: Li pregunten a Flick què farà, quins plans té.
4: Okay, okay.
5: I don't know. What is it? Maybe I go. What is Michael Pop?
4: I think it's at six. So.
5: Huh?
4: I think it's
5: maybe tomorrow. I think it's the last day. Maybe I go with my wife. So. I think so.
4: Okay, you have to.
3: Flick deia que no n'estava segur.
0: Diu que potser se'n va veure el Mago Pop amb la seva dona, que no sabia si era l'últim dia que hi havia entrades per veure el Mago Pop a l'última funció.
3: Li pregunten si tenen entrades i acaba amb aquest, crec que sí, amb aquesta gran rialla. No vull dir res, però l'última funció del Mago Pop, nada és impossible, és aquesta tarda a les 5, dura una hora i mitja.
0: No, té temps de sobres per fer-ho
3: tot. Jo crec que té temps de sobres.
0: El que passa és que el Hansi Flick sempre explica que va dormir d'hora com les gallines. Vull dir que potser 9:15 ja és el llit tapat amb l'adrador. Aquest era el moment d'aquesta roda de premsa de Hansi Flick, relaxat, es veia ja campió, tot i que evitava mostrar-se eufòric en públic, evitava respondre al debat de si és millor proclamar-se campió avui des del sofà o arribar al Clàssic amb la Lliga guanyada o bé guanyar-la contra el Madrid al Camp Nou la setmana que ve. En qualsevol cas, o una cosa o l'altra, o passadís, o si no, doncs més endavant també el Barça segur que acaba aixecant aquest títol de Lliga.
5: You know that I never looked like this.
6: Jo mai miro aquest tipus de coses. Per mi el més important és que hem fet la nostra feina. No està a la nostra mà el que passi demà. Hem d'esperar, però estem en una bona situació. Tenim ara 14 punts d'avantatge. Ja veurem què passa demà. Si guanyem el títol, ho celebrarem igual.
5: So at the end it's like that. If we win the title tomorrow, we will also celebrate.
0: Més reaccions, Albert.
3: Ferran Torres, autor del 0-2 ahir al Sadar, ho tenia clar al micròfon de DAZN.
7: Ser campeones cuanto antes, así lo disfrutaremos antes.
3: Ras i curt. I Lewandowski, que va fer el 0-1 amb un gol de cap, espera que l'equip arribi als 100 punts en aquesta lliga. Això passarà si guanyen els 4 partits que queden. Declaracions també a DAZN.
8: Sí, tenemos 4 partits a la final y también nuestro objetivo es que vamos a ganar todos los partidos y a la final tenemos 100 puntos. Sí, pero ahora falta, no sé, unos cuantos puntos para ganar la liga, pero que he dicho antes, también tenemos 4 partidos y tenemos que ganar todos los partidos.
0: A les 9, pendents del que passi a Cornellà al Prat, aquest Madrid-Espanyol, evidentment en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Amb fins a 7 baixes al Madrid i en Gongues baixa a l'Espanyol, que entrena Manolo González.
9: La verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Espanyol en este caso.
3: I ara sentireu el tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, que deia que evitar que el Barça guanyi la Lliga avui mateix o evitar el passadís al Camp Nou no està entre les seves grans preocupacions.
10: No es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
3: També ahir a la Lliga de Primera, València 0, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 5, Llevant 1 i Alavés 2, Atlètic Club de Bilbao 4.
0: Tot això el dia que el Barça juga l'accés a la final de la Champions femenina en el partit de tornada a les semifinals contra el Bayern al Camp Nou.
3: A 4:45 de la tarda, amb Aitana Bonmatí com a novetat a la convocatòria i amb l'empat a 1 de l'anada. Sentim la jugadora del Barça, Quica Nazaret.
11: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell, i tinc moltes ganes del dia de demà.
3: El primer finalista és l'Olympique de Lió, que va eliminar el campió, l'Arsenal. En l'altra semifinal, l'equip francès va guanyar per 3-1.
0: Acabem destacant el que va passar ahir a l'Olympique de Badalona, en què es va haver de suspendre el partit de la penya contra l'Unicaja perquè no funcionava el marcador.
3: Sí, el partit va quedar aturat amb avantatge per la penya, pel Joventut de Badalona al descans, 53-33. No hi ha data de represa encara. La penya va demanar perdó.
0: No m'estranya, perquè el ridícul va ser gran. Avui que conversem també amb el conseller d'Esports, Berni Álvarez, un polític amb una trajectòria atípica. Va ser un dels tiradors de triples més letals com a jugador de la Lliga ACB de bàsquet. Va jugar una pila d'anys al Pamés a València, al Caprabo Lleida. Amb ell conversem des del pavelló del Club Bàsquet Tarragona al Serrallo.
12: Sí, el que més feia i el que crec que se'm donava millor era la tirada de 3, i el que més intentava trampejar-ho, no?
0: I el millor jugador amb qui t'has enfrontat mai?
12: Home, jo crec que el Pau Gasol és el millor jugador amb el que m'he enfrontat. El més talent, segurament, diria Navarro. Després, casos, per exemple, ara el tinc molt present, vaig jugar contra Oscar Smith, que es va morir ara fa molt poc.
0: I suposo que hi ha un dia que et truca el president Illa i et diu si vol ser conseller.
12: Sí.
0: Com va anar?
12: Estava a punt de fer una petxanga de bàsquet a les 8 del matí, 8 i mitja del matí. El president, això, que et pot trucar...
0: Fas por molt d'hora.
12: Sí, em truca un número que no coneixia i no el vaig agafar, perquè a les 8 i mitja del matí, un número que no conec, no l'agafo.
0: Un diumenge.
12: I llavors m'envia un WhatsApp al cap de 10 minuts a dir que, escolta, sóc el Salvador Illa i, sisplau, truca'm, que avui necessito parlar amb tu. Jo havia coincidit amb el Salvador 2 vegades. Havia saludat aquí a Tarragona i amb el míting del Rubén, de l'alcalde, quan va venir aquí. I jo pensava, dic, m'està prenent el pèl algú? Tinc algun amic que m'està fent alguna putada? O què està passant aquí?
0: A partir de 11:15 avui aquesta conversa amb Berni Álvarez, conseller d'Esports, amb una llarguíssima trajectòria també com a basquetbolista. Bon dia de nou, Joan Anton Català.
13: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
13: Plena, bueno, no, perdó, la vàrem veure plena divendres i ara la veurem molt plena, però comença ja a minvar i arribarà quart minvant dissabte vinent. Recordem que demà, dilluns, dia 4, li quedaran a la lluna, Roger, només 100 dies exactes perquè oculti totalment el sol el 12 d'agost a casa nostra en l'eclipsi del segle.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Ensovell, a l'Alt Urgell?
13: A les 6:46.
0: I a quina hora es pondrà?
13: A les 20:54.
0: Gràcies, Joan Anton.
13: De res.
0: Temperatura Ensovell a aquesta hora. Jofre Genoer, bon dia.
14: Bon dia, bona hora. Doncs al voltant dels 7 graus, unes de les temperatures més baixes, a les fontelades del Pirineu, que s'ha arribat al 5 a Bonavé o també, per exemple, a Das, per tant, no gaire lluny d'aquesta xifra. En general, a l'interior del país aquesta matinada, doncs, un ambient suau amb aquest cel tan tapat, valors poc per sobre dels 10, 13 a Lleida, 13 a Girona, entre els 10 a 13 a la costa, fins i tot no s'ha baixat dels 17 graus en moltes poblacions, des de Barcelona a Tarragona, per exemple, i els valors més baixos, doncs, a alta muntanya, ja a la cota 2.500, tant avui com es pot a prop d'aquests 0 graus. De fet, aquesta matinada hi ha hagut ruixats a la franja de Ponent, Pla de Lleida, estenent-se cap al nord de Barcelona, Pirineu, sobretot al Pirineu, ha arribat aquests 14 litres per metre quadrat a Capdella, i a 4-5, tant a Lleida com a Tàrrega, Cervera, o també, per exemple, cap a la Molina, 5 litres per metre quadrat. Bé, esperem que al llarg de la jornada d'avui els núvols tornin a ser abundants, arreu poques escletxes, poques clarianes, poques estones de sol, o en tot cas al sud de Barcelona, comarques de Girona, però sempre amb el domini dels núvols, i pendents una mica de les franges gotes de pluja que vagin arribant, que sempre quedaran més ubicades al terç oest del país. Ara mateix torna a ploure cap a les Terres de l'Ebre, arribaran nous ruixats a les comarques de Lleida, al Pirineu, i avançaran cap a l'interior, cap a la depressió central, Catalunya Central o Pirineu Central, perdent força. Això s'anirà repetint, sempre ruixats dispersos, no molt intensos, potser reforçant-se més de cara al vespre, sobretot cap a Lleida, amb algun nucli de tempesta. Per tant, a la resta, doncs, més núvols que no pas pluja, amb unes temperatures poc per sobre, en general, dels 20 graus. Aquesta tongada de ruixats anirà més entre demà i demà passat i posteriorment podria millorar ja cap a dimecres amb temperatures una mica més baixes.
0: Fantàstic. Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Us deixem aquí perquè tinc el David Trueba que m'està esperant i tinc moltes ganes també de xerrar amb ell. Una abraçada per tots dos, Toni Rodon, Ion Sindreu, cuideu-vos, abraçada cap a Londres.
15: Sempre hi ha algú més interessant, Rodon, després nostre, sí, no sé què passa. Sí.
0: Però mira, sí, aquí, Barça, aquí continueu 8 anys després, a les 10 del matí, Heu monopolitzat l'ostre horari.
16: D'aquí no ens treu ningú.
17: Bueno, el Paris Saint-Germain em sembla impossible de guanyar.
0: Sí, és el gran
17: favorit. El Bayern també, és difícil, però a l'Arsenal el trobo una miqueta...
0: No està
17: ara,
0: en gaire bona
17: forma. No està en el millor moment. I a l'Atlético és un equip que li agrada jugar-li a l'Arsenal.
18: Quan tu estàs a l'escenari i sents, i passa sovint, que algú... està tossint, aquest, dius, pobre, està intentant evitar que això no em molesti. El problema és quan al mig d'una frase hi ha algú que li ve la tos i fa... aquest se l'ha de fusellar.
19: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 3 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Ramon Lamiel.
1: El que preveiem és un pic d'intensitat.
2: El director del Servei Català de Trànsit en aquest programa ha avisat que en l'operació tornada d'avui del Pont de Maig hi pot haver un pic de retencions a la 1 del migdia i als voltants de les 6 de la tarda, especialment a la P7, C31 i C32. Ha de tornar uns 280.000 vehicles a l'àrea metropolitana i demana precaució, sobretot als motoristes.
0: Saif Abouqueix.
3: En este momento estoy pensando en todos...
2: Aquesta és la dona de Saif Abouqueix, un dels dos líders de la flotilla detinguts per Israel, compareixen aquest matí davant del Tribunal Israelià d'Ashkelon, on un jutge ha d'examinar la petició de pròrroga de la seva detenció. Els dos activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià.
0: Eros Ramazzotti.
2: El cantant italià ha celebrat els 40 anys de trajectòria sobre l'escenari del Palau Sant Jordi de Barcelona, on ha emocionat 16.000 fans amb un repertori de grans èxits.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 3.200.
2: Farmàcies que ahir van quedar afectades per una avaria informàtica no van poder dispensar medicaments de la recepta electrònica fins ben entrada la nit. Avui ja van recuperant la normalitat.
0: 1.500.
2: Famílies evacuades a les Filipines per l'erupció del volcà Mayon. És el volcà més actiu de l'arxipèlag. A més, en les últimes hores s'han registrat diversos terratrèmols.
0: Dos.
2: Milions de persones els que s'han aplegat a Copacabana, a Rio de Janeiro, en un macroconcert per gaudir de Shakira. És el directe més gran de la seva carrera i el primer d'aquesta magnitud de la cantant colombiana.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriols. Un mateix 3 de maig, en aquest cas de l'any 1989, l'empresari Ruiz Mateos va etzibar un cop de puny a l'exministre d'Economia, Miguel Boyer, amb qui estava enfrontat per l'expropiació de Rumasa.
4: Estoy esperando que venga. A ver si se atreve a salir, porque lo más probable es que le dé un puñetazo.
5: Boyer, cuando yo te tenga, que da un puñetazo.
6: Hombre, qué loco.
5: Oye, el directo sin un jefista, pues, es un maliconazo.
6: Pues a ver, pues no haber alquilado. No haber alquilado, ¿no?
5: No me conozco.
6: No haber alquilado.
5: Eres un cretino, un falsario.
6: No, ya ven ustedes, si no es cinismo... El acusar de injuria es
5: escrito, ¿no? La calle.
0: Al crit de que te pego leche, Ruiz Mateos va esperar Boyer a la sortida del jutjat i davant dels periodistes el fundador de Rumasa va clavar tres cops de puny a l'expolític i en aquell moment parella d'Isabel Preisler. Es van dirigir uns quants improperis i frases que van quedar per la posteritat.
5: Peleemos como machos y como hombres. ¡Eso, eso!
6: Quieto. Venga, venga aquí.
5: Sinvergüenza.
6: Delincuente.
5: Agresor. A la cárcel.
6: Deu-te la cara.
0: Durant els anys 90, Ruiz Mateos va protagonitzar altres moments histriònics. Es va disfressar de Superman, va comprar el Rayo Vallecano, va fundar Nueva Rumasa i va acabar morint el setembre del 2015. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la seu del Ministeri d'Hisenda, des d'un ring de boxa de Vallecas o des d'un curs de noves masculinitats.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, al diari Ara, Toni Soler pica la cresta a Junts i Esquerra pel seu sainet a Madrid i deixa la porta oberta a prescindir d'ells si continuen torpedinant les aspiracions sobiranistes de Catalunya.
8: La plantada de Junts al decret dels lloguers i al Consorci d'Inversions per a Catalunya aquesta setmana al Congrés i també la baralla dialèctica de Rufián amb els juntaires en són només un nou episodi. Junts i Esquerra competint en el seu propi rinc en una bombolla que només interessa als seus dirigents i de retruc deixant de banda l'interès nacional i les preocupacions del poble català. I en aquest panorama, Soler els llegeix la cartilla. Sempre he pensat, escriu, que Junts i Esquerra són dos partits massa consolidats perquè el sobiranisme en prescindeixi. Però arriba un moment en què és lícit preguntar-se si aquestes baralles de parvulari que s'arrosseguen des de fa una dècada no són un gran obstacle, per no dir el principal obstacle per al sobiranisme. I deixa la porta oberta a fer un pensament, perquè els partits només són eines i en qualsevol ofici les eines inútils o es reparen o van a la brossa, diu. Podríem dia que va Soler, com Estanislau Figueres el 1873, que estem fins als collons de tots nosaltres.
0: A La Vanguardia es fixen en un plataner situat just davant de la Casa Batlló, al centre de Barcelona. És un arbre que, camuflat davant la façana de Gaudí, passa desapercebut pels turistes, però no hauria de ser així.
8: Perquè és una espècie pràcticament única, un cas estranyíssim, expliquen un dels tres arbres amb un tumor que hi ha a tot Barcelona. És literalment, explica La Vanguardia, un arbre amb càncer que li provoca aquest bon gegant situat a uns 3 metres d'alçada, molt més vulnerable voluminós que qualsevol altra malformació d'un arbre a tota la ciutat. Afegeix el cap d'arbrat de Barcelona que l'arbre no pateix perquè el tumor no li afecta la resta de l'organisme i que simplement li ha generat aquest bony que no empetitirà mai, que el tenen controlat, és sòlid i no afecta l'estabilitat de l'arbre, i també explica com se li ha pogut formar, segurament per alguna ferida causada per un agent extern, com podria ser l'impacte d'algun vehicle. És en tot cas una qüestió estètica, segons posa de manifest el cap d'arbrat de Barcelona, un fet excepcional que s'està perdent tota la gent que queda embadalida en gaudir la Casa Batlló i que no es fixa en l'arbre que hi ha just davant.
0: El moviment antiavortista guanya terreny als Estats Units, ho llegim al Washington Post, Albert Postils.
9: Guanya terreny perquè ha aconseguit que un tribunal d'apel·lacions dicti una sentència en què restringeix l'accés per correu a la píndola abortiva. L'estat de Louisiana, en mans de republicans, va presentar una demanda al respecte i aquest divendres ha vist com la justícia li ha donat la raó. El moviment antiavortista porta molt de temps pressionant l'administració Trump i demanant que es posin traves a l'accés a la mifepristona, la pastilla més comuna per avortar que es distribueix al país des de l'any 2000 i que, segons les principals organitzacions mèdiques, hi ha una evidència sòlida que és segura i eficaç. Ara la pilota està a la taulada del Tribunal Suprem després que dos fabricants de medicaments hagin demanat que s'aixequi aquesta decisió, almenys temporalment.
0: Obrim també els diaris esportius el dia en què el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Lliga a punt, titula Mundo Deportivo.
9: El Barça estarà pendent de l'Espanyol Madrid aquesta nit, partit de màxima urgència, segons el diari, que també fa una menció al faldó superior a la tornada de les semifinals de la Champions femenina d'aquesta tarda, del Camp Nou a la final. A l'esport, imatge dels jugadors del Barça celebrant el triomf contra l'Osasuna amb la seva afició. Ja canten victòria, llegim, i més avall, i Cornellà pot coronar avui el Barça. I en un racó, a la part inferior esquerra, al Camp Nou, una festa a la recerca de la final. A Madrid, el Marca ho resumeix amb dues paraules, diu literalment o victòria o alirón, i també dedica un petit espai a la Champions. Aitana torna per volar a Oslo. L'As és l'únic que no informa de la Champions femenina a la seva portada i titula, referent al masculí, a punt de caramel.
0: Vocabulari digital, Clàudia Pasqual, avui comencem amb el número 3.
10: Hores, és el temps que cal esperar des que et prens una cervesa o una copa de vi fins que agafes el cotxe. L'efecte de l'alcohol en el cos es comença a notar només 5 minuts després de la ingesta i arriba al punt màxim després de 60 o 90 minuts. El Nació alerta que és una aproximació sotmesa a variables com el sexe, el pes i l'edat.
0: Canyeta.
10: El got per beure, una pràctica molt comuna quan són petits, però que, segons els odontòlegs, és molt perjudicial per la salut bucal. Pot causar inflamació, gasos i dolor abdominal, així com deformacions lleus de la mandíbula. Ho llegim al periòdico.
0: Fredes.
10: La temperatura a què s'han de menjar les patates. El Nació explica que aquest tubercle és més saludable quan fa hores que és a la nevera. El motiu és que el midó es fa més resistent i l'aliment actua com a probiòtic.
0: Gràcies, Clàudia. Moment de parar l'orella. El que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
11: RAC 1.
12: Pues mira, jo tinc una crisi dels 40, heavy.
13: Què et passa?
12: De les grosses, de les que amb els nostres col·legues ens hem començat a dir bro, ens hem posat els mitjons ben amunt i m'he comprat una moto, com no podia ser d'una altra forma.
14: Estoy un poco cansada del discurso de los chicos malos. Perdóname que lo diga. A mí ya en principio, a mis 36 años, yo ya he transitado por este rollo de persona malota festiva y a mí ya me gusta que por lo menos se aprendan mi nombre. ¿Qué quieres que te diga? Hay una cosa que me pone un poco de los nervios y es esta movida que prejuiciosamente se cree de los chicos malos. Que es la que te dicen de, bueno, pues es que son malos porque de sentimientos son flojos, pero no veas en la cama. ¿No veas en la cama qué? ¿No veas en la cama qué? Porque si ese fulano no te hace caso a nivel sentimental afectivo, ¿tú te crees que se va a poner a pensar en cómo está tu potota?
15: ¿De qui Chelsea, Stacy, Skipper sont-elles les sœurs?
16: C'est les poupées Barbie.
15: Et donc c'est les sœurs de
16: Barbie.
15: De Barbie, bah dites-le, de Barbie, voilà.
7: El suplement amb Roger Escapa.
11: Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però ara, a la residència Los Tilos, veure'l feliç, cuidat i en un ambient acollidor em dóna tranquil·litat.
13: El millor pels teus éssers estimats. Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, al 93 450 70 00 i a bastondeoro.com, el lloc ideal per ells.
16: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
17: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
16: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
17: Uala!
18: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
19: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
18: Participa fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
19: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
20: Sou molt bona gent!

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Aquesta setmana descobrim la relació profunda que hi ha entre alguns personatges mitològics dels Països Catalans i la música per a cobla. Toquen els minairons i les àligues. Aquest és el programa 485 i tenim més titulars. Temporada forta de plecs és la que estem vivint ara. Repassem els de Caldes de Malavella, Tarragona, Gràcia i Olesa de Montserrat. I coneixem les 5 darreres sardanes finalistes al Premi Audiència dels Premis Preludi. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.
0: Si vols estar informada de l'actualitat cuplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a cuplejant.cat.
1: El que passa al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per les àligues i els minairons. I així us ho expliquem. Estic...

0: Coplejant
1: amb Queralt Pedemonte.
2: I avui parlem dels minairons. Eren o són uns pollets o genis diminuts, en diuen, que viuen sota terra. Els llenyataires, pagesos i boletaires sortien a buscar-los al bosc perquè els ajudessin amb les tasques del camp, ja que eren molt treballadors. Quan els trobaven, els ficaven dins d'un canonet d'agulles de cosir, d'una capsa de mistos o fins i tot a l'esquerda del mànec de la falç, on n'hi podrien cabre milers. Són molt petits. Un cop alliberats, frisaven per realitzar tota mena de tasques impossibles, com desviar el curs del riu

que són coneguts a tot Catalunya. També a Sant Hilari Sacalm, i és que dins del món de la copla i la sardana també hi trobem la sardana Bruixes i Mineirons d'Antoni Miralpeix, que escrivia l'any 2006 dedicada a Sant Hilari, i és que aquesta població de la Selva és l'únic poble de Catalunya, juntament amb Sort, que per la Diada Nacional de Catalunya recorda i homenatja el general Josep Moragues. Josep Moragues, considerat heroi i màrtir de Catalunya, va néixer al Mas de Moragues, a Sant Hilari Sacalm, i és recordat com un dels més importants defensors de la causa catalana a la Guerra de Successió. Fins al 1707 va ser coronel d'un regiment de cavalleria, any en què va ser nomenat general de la batalla, comandant dels Pirineus i governador de Castellciutat. Fortalesa militar a la Seu d'Urgell, també el Pirineu, que havia de protegir la zona fronterera de les entrades dels francesos. En aquesta època se situa el seu nou casament, un cop vidu amb Magdalena Giralt de Sort, al Pallars Sobirà. Aquest vincle entre les poblacions de Sort i Sant Hilari i les seves llegendes és el que ha propiciat el títol d'aquesta sardana que escoltem ara, Bruixes i Mineirons, d'Antoni Miralpeix, a càrrec de la copla, la principal de la Bisbal.

0: Això era Bruixes i Minairons, d'Antoni Miralpeix.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I parlem ara de les àligues. I començarem precisament per l'arranjament per a copla de la marxa de l'Àliga de la Bisbal. Explicant-vos que l'àliga és l'element d'imatgeria festiva més important del municipi de la Bisbal d'Empordà, que té més de 400 anys d'història i que es pot veure ballar cada matí del 15 d'agost a la Festa Major de la Bisbal, dins i fora l'església. Aquesta bèstia té associada una marxa d'autoria desconeguda, aquesta que escoltem, que ha arranjat per a copla Marcel Sabater. Dins el bestiari festiu català, les àligues són un dels elements més protocolaris vinculats a motius religiosos i solemnes i només poden sortir en dates assenyalades. L'àliga de la Bisbal està formada per una estructura de fusta i arpilleria revestida de petites peces de pell a manera de plomes dentades i daurades. És l'element del bestiari festiu que simbolitza el poder i que amb la seva presència honora els hostes i està declarada com a bé cultural d'interès nacional. Impressiona molt quan la veus, però la música hi fa molt en aquest efecte. L'escoltem a càrrec de la principal de Llobregat. Això és la marxa de l'Àliga de la Bisbal a càrrec de Marcel Sabater.

El ball de l'Àliga de la Patum de Berga és una representació solemne i elegant que destaca per la seva música distingida i monumental. La comparsa és formada pel portador i dos acompanyants que antigament anaven guarnits amb caps de guiló. El ball és executat amb una melodia que presenta semblances amb una dansa típica del Renaixement, amb la línia melòdica que pot derivar d'un himne gregorià. L'Àliga és considerada una figura d'un ocell d'aquesta espècie de cartó pedra amb les ales plegades i el bec obert, que porta branques de llor, també olivera i clavells. El seu ball és el de major valor coreogràfic de tota la representació i la seva música, la més distingida i monumental. Escoltem-ne l'arranjament de Lambert.

I del Ball de l'Àliga de Berga passem al Ball de l'Àliga de Manresa. La primera àliga que hi ha documentada a Manresa, Cor de Catalunya nascut, de resultes de l'encàrrec que els consellers de la ciutat van fer a Miquel Vilella, escultor i beneficiat de la Seu. No es coneix la data exacta, però sí que es té constància que a primers de maig de l'any 1593 hi estava treballant i molt probablement la tindria en estat molt avançat. L'estrena o debut d'aquesta figura de peu es produeix la Diada de Corpus d'aquell mateix any. Anem, però, a parlar de l'àliga actual. Transcorregut 131 anys des de la darrera aparició pública d'aquesta figura, l'Associació Geganters de Manresa va decidir encarregar-ne la construcció al tallista Andreu Descals, amb qui es decidí que l'àliga nova havia de ser de fusta, com ho va ser la barroca. L'estrena va ser diumenge 30 d'agost del 1992 i van assistir-hi les àligues de Solsona, de Girona, per fer els honors a l'àliga nova de Manresa. Un cop acabat el Sant Ofici, es va fer la tornada en Cercavila cap a la plaça Major, on va tenir lloc la representació de l'àliga de Manresa, una que encara es pot veure a dia d'avui i que té aquesta música que l'acompanya. Anem a escoltar-la. És de Carles Casas, a càrrec de la Copla, Ciutat de Manresa, i es pot recuperar al disc Músiques de Manresa de Festa.

0: Això era el Ball de l'Àliga de Manresa, de Carles Casas.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: Ja anem pel territori.
1: Connexions al territori.
0: Diumenge, Sant Sadurní d'Anoia va celebrar la 32a edició del seu aplec de la sardana procurat pel Foment Sardanista de Sant Sadurní, entitat que va comptar amb les cobles aquest any la principal de la Bisbal, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell. En aquest aplec s'organitza l'únic concurs de sardanes per parelles i guanya la parella amb més sintonia i que més passos fa. Hi van participar 30 parelles. També van celebrar el concurs de colles improvisades amb 8 colles. La sardana que trobareu a les xarxes és Nit Estel·lar de Josep Saderra. Sant Sadurní encapçala els actes que repassem del cap de setmana. Diumenge també es va celebrar la 54a edició de l'aplec de la sardana, en aquest cas de Santa Coloma de Farners, amb les cobles La Flama de Farners, Reu Jove i Ciutat de Girona al Parc de Sant Salvador. L'aplec ha estat organitzat per l'agrupació sardanista Santa Coloma de Farners. Hi ha imatges a les nostres xarxes socials. I enmig de les fires i festes de la Santa Creu a Figueres, la ciutat ha organitzat el seu concurs de colles, aquest any vàlid tan sols pel comarcal gironí, a la plaça Catalunya. La copla va ser la principal d'Olot i es va fer diumenge a la tarda. A Grans va guanyar la colla Mans Amigues de Caçà de la Selva, Veterans l'Albera Dansa i a Infantils el grup Il·lusions de Caçà de la Selva i també a Juvenils la colla Montgrí de Torroella de Montgrí. I l'agrupació sardanista de la Garriga va organitzar dissabte a la tarda una ballada de sardanes amb la copla La Principal de la Bisbal al carrer dels Banys per celebrar la festa del barri de Montserrat de la localitat vallesana. I per acabar, dissabte a la tarda, a Lliçà d'Amunt, es va celebrar un taller de sardanes seguit d'una ballada a càrrec de la copla en la Nova Vallès per celebrar la festa de Sant Jordi. Els actes els va organitzar el grup L'Abans i Tocats per la Sardana. Tanquem les connexions escoltant Capital del Cava, el hit més hit del ja desaparegut Joan Lázaro. És una sardana de l'any 2001 i fa referència, evidentment, a l'aplec de Sant Sadurní d'Anoia.

0: Jo sols volia cantar, cantar.
1: Coplejant amb...
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: L'agenda.
1: Vinga, obrim l'agenda dimecres 6 de maig perquè a les 7 hi ha conferències sobre Pepita Llunell i Fèlix Martínez i Comín a la Casa de la Sardana. I divendres 8 de maig a les 9, cloenda de la Sardana a l'Escola Salrà amb la copla Bisbal Jove. També a les 10 de divendres, cloenda del País a l'Escola, al Pla de la Catedral de Barcelona amb la copla Sant Jordi, i mitja hora més tard, a 2:11, cloenda del Saltem i Ballem a Bellpuig amb la copla Bellpuig. Però no és tot, perquè la cloenda del País a l'Escola a 2:11 arriba també divendres que ve a la Rambla Nova de Tarragona amb la copla La Principal de Tarragona. I de sud a nord, divendres que ve a 2:45, hi ha ballada amb la Sol de Banyuls a Estagel. Dissabte 9 de maig a les 6, ballada a Barcelona amb la Principal del Llobregat, i també a les 11 de dissabte que ve, doble ballada a Barcelona amb les coples Sabadell i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. També dissabte que ve, 2:01, ballada de sardanes, Prat i Folk, al Prat del Llobregat amb la copla Ciutat de Cornellà, i a les 5 de la tarda de dissabte que ve, 70è aplec de la Sardana de Gràcia amb les coples Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi i Mediterrània. A 2:06 de dissabte que ve, cloenda del 8è curset Sardanova, Igualada a l'Amfiteatre de l'Estació Vella amb la copla Lluïsos, i també dissabte que ve a les 6, ballada Súria amb la copla Súria a Sallent. Dissabte 9 de maig a les 6, ballada de sardanes amb la Bisbal Jove a la plaça Major de Vic, i a la mateixa hora, però al Pla de la Catedral, ballada amb la Principal del Llobregat. Mitja hora més tard, a 2:07, vigília del 46è aplec de la sardana d'Olesa de Montserrat, amb una ballada amb la copla Vila d'Olesa al Parc Municipal, i dissabte que ve a 2:07, també 35è aplec de la sardana de Polinyà, amb una ballada amb la Contemporània. Dissabte que ve també 77è aplec de la sardana, vigília de Caldes de Malavella, amb una ballada a partir de les 10 de la nit amb la Principal del Llobregat. I passem ja diumenge 10 de maig, perquè a les 11, ballada de sardanes amb la copla Sabadell als Jardins d'Isabel Domínguez de Sant Andreu a Barcelona, i també a 11:45, ballada amb la Principal del Llobregat al Pla de la Catedral de Barcelona. També amb la copla Ciutat de Cornellà, diumenge que ve, 2:12, ballada a la plaça de l'Ajuntament d'Alcanar, i també a 2:12, ballada a Sarrià, Sant Gervasi, Barcelona, amb la copla Baix Llobregat. Diumenge que ve, a les 12, la Principal de la Bisbal serà a l'Aplec Cultural de Vila de Lleva, al Callús, i també diumenge que ve, a les 12, homenatge a Pau Boada amb la copla Catània a Vilafranca del Penedès. Diumenge que ve també és el 46è aplec de la sardana d'Olesa de Montserrat, a partir de 2:01, i a les 5 de la tarda amb les coples la Principal de Llobregat, la Vila d'Olesa i la copla Sabadell, i també diumenge que ve, a partir de 2:05, Festa Major de Vilablareix amb una copla, la Rossinyolets, i també una ballada de sardanes. Diumenge que ve també 50è aniversari de la colla sardanista Marinada Castellbisbal, amb una ballada amb la copla Mediterrània, a les 5 de la tarda hi ha ballada Taradella amb els Lluïsos Copla. També a les 5 de la tarda, Festa del Roser de Vallfogona de Ripollès, amb una ballada amb la copla Pirineu, i diumenge que ve també a les 5, ballada Besalú amb la Sol de Banyuls. També a les 5, Festa Major de Ripoll, amb una ballada amb la Principal de Cassà, i diumenge que també és el 77è aplec de la sardana de Caldes de Malavella amb les coples Reu Jove, Sant Jordi, Bisbal Jove i la Ciutat de Girona. I passem a dilluns 11 de maig, dia de Sant Ponç, a 11:45 hi ha ballada amb els Lluïsos Copla al Pla de la Catedral de Barcelona, i també a les 12 hi ha la Festa Major de Ripoll amb la Copla Salvatana, una ballada. I també dilluns 11 de maig, a 17:45 de la tarda, Tordera, ballada amb la Marinada a Sant Ponç, a l'ermita de Sant Ponç, que els torderencs fan festa grossa aquell dia. I aquesta setmana destaquem Doncs el 57è aplec de la Sardana de Tarragona, que arriba diumenge que ve, dia 10 de maig, a partir de les 10:30 del matí, a 11:15, amb les coples, la Principal de Tarragona, la Maricel, la Cossetania i la Ciutat de Cornellà, al Parc de la Ciutat, a Tarragona. Escoltem Tarragona, d'Enric Casals, a càrrec de la Copla Barcelona, tenora solista Ramon Pla, per esperar aquest aplec, amb aquesta sardana que és de 1927.

Això era Tarragona, d'Enric Casals. I anem a conèixer les 5 darreres sardanes finalistes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, que s'interpretaran el 25 de maig durant la tercera gala de l'Audiència al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. En el podcast El Tamborí dels Premis Preludi, aquesta setmana Francesc Assú ha desvelat que les primeres 5 sardanes que queden a disposició del públic són l'Esquirol Batega, de Jordi Paulí, La Pubilla del Ter, de Lluís Bofill, A un pas de la Plaça Major, de Jordi Feliu, i Encanteri, de Xavier Ventosa, a més de sardanistes muntanyencs de Lluís Alcalà. Anem a escoltar-les, aquestes sardanes, perquè tots nosaltres les puguem recordar abans de votar-les en aquesta gala del 25 de maig. Començarem per la sardana Encanteri. Una sardana que Xavier Ventós escrivia en càrrec de l'agrupació sardanista de Calella pel 97è aplec de la sardana el 2025 i que es titula Encanteri, seguint el leitmotiv de l'aplec de Calella de l'any passat. Un aplec que ens encanta, un aplec que és màgic. Per això, Encanteri, de Xavier Ventós, a càrrec de la principal del Llobregat. L'escoltem?

Això era Encanteri, de Xavier Ventosa. I després també s'ha classificat A un pas de la plaça Major, una sardana que Jordi Feliu escrivia i estrenava per la competència de cobles de Banyoles per la Salvatana el 2025 i que està dedicada a un dels membres més nous del foment de la sardana de Banyoles, l'Albert Figueres. L'escoltem A un pas de la plaça Major perquè l'Albert viu ben a prop d'aquesta plaça on passen totes les coses sardanistes i no sardanistes de la ciutat de Banyoles. L'escoltem.

Això era un pas de la plaça Major de Jordi Feliu. I la tercera és l'Esquirol Batec, una sardana de Jordi Paulí, que escoltem també a càrrec de la Llobregat, una sardana que Paulí escrivia per el 18è aplec comarcal d'Osona, que el 2025 es va celebrar a l'Esquirol. Per això l'Esquirol Batec, l'escoltem.

Això era l'Esquirol Batega, de Jordi Paulí. I la quarta és Sardanistes Muntanyencs, de Lluís Alcalà, que dedicava Ernest Masó i a Conxita García, el 62è a plec de la Sardana de Sabadell, el juny del 2025. L'escoltem a càrrec de la Llobregat.

Això era Sardanistes muntanyencs, de Lluís Alcalà. I la darrera és La pubilla del Ter, de Lluís Bofill, pel 50è aniversari del pubillatge de Torroella de Montgrí. L'escoltem.

0: Aquesta darrera era la pubilla del Ter, de Lluís Bofill.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició amb la qual hem encetat el mes de maig. Per això escoltem Flor de Maig, una sardana obligada de tenora dedicada a la colla de Mataró del 1948. És de Josep Coll Ligora. L'escoltem per acabar el programa i nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Cuplejant. Som a tot el país.
3: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
0: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
4: On vas amb els papers?
5: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
4: I no tens IDCAT mòbil?
6: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
4: Què? Vas a fer tràmits?
6: 012. La millor resposta.
7: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: algú.
1: Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per parlar-vos de llibres. Dediquem el nostre programa d'entrevistes habitual a escriptors i escriptores i de veïns i veïnes d'aquí d'Esplugues. Avui parlarem amb una veïna de la Plana. Ella és la Rocío Corrias. Bon dia, Rocío.
2: Hola, bon dia.
1: Ets nascuda l'any 67 i què et porta aquí venir aquí a Esplugues a viure? Per quin motiu?
2: Bé, nosaltres vivíem a Barcelona, jo sóc d'allà, el meu marit també, i volíem viure en un lloc més tranquil, sense tants agòbios i sense tanta gent, i a més vivíem en una zona molt turística, i volíem fer un canvi. Llavors, el fet de que la seva filla, la filla del meu marit i la seva família visquessin aquí, doncs va ser un motiu prou important com perquè volguéssim estar a prop seu i ens vam decidir per Esplugues.
1: Doncs me n'alegro, és una ciutat realment tranquil·la.
2: Sí, sí.
1: Tens temps de fer una miqueta de passeig pels carrers, conèixer la nostra gent amb aquests 3 anys, relacionar-te amb entitats aquí del poble?
2: Sí, sí, jo des que vaig venir a viure aquí vaig decidir integrar-me tot el que pogués i les meves compres les faig a comerç d'Esplugues. Surto de restaurants o a fer una mica de vida social i ho faig aquí, m'agrada fer-ho aquí. Les compres les faig sempre al comerç d'aquí, des de la roba a l'alimentació, tot. I a més, estic amb una colla de batucada que penso que és una forma també d'integrar-te i de viure una mica al lloc on has decidit viure, no?
1: Molt bé.
2: Amb Drums Batucada, estic molt contenta perquè he fet grans amics, bona
1: els
2: gent.
1: Els conec, el Francisco i més persones que ara no em venen el nom al cap.
2: El Lluís, l'Albert, la Núria, la Maria, la Neus...
1: Ah, sí, és veritat.
2: Sí,
1: el Lluís, és veritat, el Lluís encara està, pensava que ja no hi era.
2: Sí, sí,
1: bueno,
2: sí.
1: Sé que hi ha algunes persones que conec que ja no hi són. Hi ha una cosa que m'ha agradat, i és que saps on està l'Avenç.
2: Sí.
1: Per què pensa que hi ha gent d'Esplugues, de la Plana o d'altres barris que no saben on està l'Avenç? Quan els dic, quedem a l'Avenç, i et diuen, ah, sí, és allà aquell lloc, allà aquella terrassa amb un bar, i dic, no, és el centre cultural. I doncs està bé, pensava que vivies més anys per el poquet que tu i jo hem pogut parlar.
2: No, a mi m'agrada molt passejar per aquí, per Esplugues, perquè a més té uns indrets, uns raconets fantàstics, i m'agrada conèixer els parcs que hi ha, que són molt macos, i m'agrada la seva biblioteca, i bé, de fet no conec totes Esplugues, potser Can Vidalet és el lloc on he estat menys, però m'he recorregut la Miranda, m'he recorregut la Maiola, he anat per aquí per la Plana, per tots els barris una miqueta, el Gall m'agrada molt, i sí, sí, m'agrada, i especialment a tots els voltants de l'església i aquests raconets preciosos, aquestes masies antigues fantàstiques.
1: Doncs, encantats aquí a la ràdio de tenir-te avui amb nosaltres, de tenir una veïna que de seguida que hem volgut parlar amb tu has vingut. Rocío, com comences tu a escriure?
2: Bé, jo vaig començar, estava estudiant llengua i literatura quan vaig decidir publicar el primer llibre. Jo he escrit sempre, des de petita escrivia, però per mi, no professionalment, sinó que per mi escriure sempre ha sigut una necessitat per expressar-me i per créixer de manera personal, no? Llavors, el tema dels relats va començar perquè jo vaig obrir un blog i cada 15 dies anava penjant un conte, un relat. I els meus amics em vaig donar compte que me'ls anaven exigint, no? Que em deien, ei, que t'has despistat, que ja som dimecres i encara no has penjat el relat. I cada cop me'l demanaven més, i si em despistava algun dia això m'ho retreien, no? Llavors em van animar a publicar-ho, a fer una publicació. Llavors vaig anar amb una editorial independent, amb la meva carpeta i els meus relats, ho vaig presentar i vaig dir, bueno, com veieu això per publicar-ho? I on s'ho van quedar, ho van estudiar, em van dir, sí, ho podries publicar com un recull, perquè eren relats que no tenien cap relació entre ells, uns més curts, uns més llargs, i vaig fer una autopublicació. Arrel d'aquesta primera experiència em va agradar molt i la gent em demanava que en fes una altra. I llavors vaig publicar publicar El teorema de los sentidos, que ja és un llibre de relats. Ja no són relats que no tenen cap mena de relació, sinó que a través dels cinc sentits, doncs cada un dels nostres sentits té dedicats tres relats que comparteixen situació, comparteixen ambientació, comparteixen personatges i estan lligats entre ells. I llavors també va tenir força èxit, es va vendre molt bé, inclús s'han impartit alguns tallers de lectura sobre aquest llibre, perquè es toquen temes molt diferents però molt interessants de la vida diària, com, no sé, pot ser l'abús d'autoritat, el masclisme, racisme, el desig de llibertat dels joves, l'emancipació, en fi, molts temes. Però jo encara volia una mica més, perquè sempre vols evolucionar, i vaig escriure la novel·la, la primera novel·la.
1: La primera novel·la, que és El pacto del hambre.
2: Exacte.
1: I a més està ambientada a Barcelona, just a l'inici o un poc abans de la Guerra Civil. Oi?
2: Sí, està ambientada al barri de Gràcia de Barcelona, del que diríem Gràcia Nova, sí. El que ara és Gràcia Nova, pel voltant del passeig de Sant Joan, que era l'entorn de la fàbrica Elizalde, era una antiga fàbrica de primer automobilística, després es va centrar en l'aeronàutica, feien motors d'aviació, i la història transcorre des de l'any 1935, just abans de la guerra, fins a l'any 42, a la postguerra. És una història familiar, és la història dels avis del meu marit.
1: Sí.
2: Parla una mica de què va succeir en un barri de gent treballadora, de gent obrera, de gent molt normal, què va passar quan va esclatar la guerra i com els hi van canviar les vides a tots.
1: I les pors que tenien, fins i tot les vergonyes percebudes o a vegades no percebudes, de tot el que van viure amb un bàndol i amb un altre, les mateixes famílies, com ho van pair, com ho...
2: Sí, sí. Sí, a més hi ha el contrast molt interessant del que eren els treballadors de la fàbrica, però també la família burgesa, una dona de l'alta burgesia catalana, que a més va ser una dona emprenedora, una dona empresària, que en aquella època no és que hi haguessin gaires, i era la presidenta del Consell d'Administració d'aquella fàbrica. Ella portava les regnes d'aquella activitat, participava molt de la vida de la fàbrica, i era una mica la relació que tenien amb els seus treballadors i què va passar quan va esclatar la guerra i com va continuar després, com van quedar aquelles ferides sense tancar i com ha transcorregut tot. Pensa que la història està narrada des de l'actualitat, perquè no es pot considerar ben bé una novel·la històrica perquè hi ha personatges vius. Els que expliquen la història, doncs, eren uns nens, era una nena quan va succeir tot, i ara li explica el seu net, i s'explica des de l'any 2017, que estava en plena efervescència el sentiment independentista de Catalunya. Ah, sí. I llavors hi ha una mica de contrast també de dues situacions històriques a Catalunya, i del que es va viure llavors i el que es va viure ara fa poc, i bé, encara es viu.
1: Si tu vas al barri de Gràcia i parles de la Casa Elizalde, encara trobes a persones grans, 80 i pico d'anys, que encara recorden perfectament aquella fàbrica, els treballadors que hi havia, qui anava a treballar...
2: Sí, a veure, una cosa era la fàbrica Elizalde, i una altra la casa. La casa Elizalde era la casa, el domicili particular dels amos de la fàbrica, de la família.
1: La gent ho associa quan parles... què era Elizalde? Ah, sí, la fàbrica que hi havia de motors, i ho relacionen amb la família.
2: Va ser una fàbrica molt important a nivell nacional, però a més tenia... va ser ser també un centre neuràlgic importantíssim a Barcelona, no? Al barri de Gràcia, perquè molta gent treballava allà. I a més, van crear una cosa molt maca, que va ser l'escola d'aprenents, i és que agafaven nanos que tenien 14-15 anys, es formaven allà i ja després tenien feina allà, i la formació que rebien a la fàbrica era molt bona, amb la qual després, quan anaven a altres fàbriques a treballar, també estava molt, molt reconegut això, no? Tenia un cert prestigi. I la casa havia estat la casa dels amos de la fàbrica, però també havien hagut dependències de la fàbrica. També havien hagut els despatxos de direcció i alguna altra cosa de caràcter administratiu que també estava allà.
1: Has parlat, o ens estàs comentant, que és una àvia que li explica al seu net com va ser tot aquest procés que ella va viure. I per tant aquí veiem una transmissió generacional i familiar important de sentiments i també de valors i de circumstàncies, no? Com ho reflexes tot això en a la novel·la?
2: És la base de la novel·la. De fet, la idea va sorgir perquè quan veiem de vegades, o almenys a mi em va passar això, no? Que veus una mica el que passa actualment i veus a nanos molt joves, molt implicats en causes molt nobles i m'agrada que sigui així, no? Però també han de conèixer la història i han de saber el per què passen les coses i què s'ha patit abans.
1: D'on venim.
2: D'on venim. I tenir un respecte especial cap als grans, perquè tot això ho van viure, no? I els hi va marcar molt la seva vida. Llavors jo m'adonava que hi havia nanos joves que els hi parlaves en Franco no sabien qui era. Això passa, és molt trist, però això passa. Perquè durant moltíssims anys la Guerra Civil i el que va passar després, doncs es va intentar tapar, no parlar-ne, suavitzar molt. I estem parlant, doncs, de crims de guerra i de repressió i repressió no de que no et deixessin parlar, sinó de que et mataven si parlaves de segons què. Llavors tot això s'ha de transmetre. La memòria històrica és importantíssima, perquè si no sabem què va passar, el més probable és que tornem a ensopegar amb la mateixa pedra i tornem a cometre els mateixos errors. I d'aquí surt una mica la idea de fer aquesta novel·la i de parlar-ne, i també d'utilitzar els personatges d'un nano jove de 14 anys i una senyora de 80 que li explica amb tot el carinyo i la paciència del món com van viure, per què va passar i com va passar.
1: Aquí tens una feina no solament de transmissió generacional, sinó una feina de documentació i recerca que has hagut de fer.
2: Molt important, sí. Molt important, molt exhaustiva, i de fet em va portar més feina tota la documentació, tota la fase de documentació, que no pas la d'escriptura. Jo vaig estar 2 anys documentant-me i la novel·la la vaig escriure després en 6 mesos o 7 mesos. Vull dir, el que costa més és trobar informacions fiables, contrastar-les, recollir moltes anècdotes, recollir moltes històries personals de gent que fins i tot li ha costat parlar, que no li agrada recordar. Pensa que jo he parlat de la família del meu marit, però també hi ha molts altres personatges. I inclús amb la pròpia família hi ha temes que no els hi agrada rememorar, que no els hi agrada perquè estan associades a èpoques fosques i coses que es volen oblidar. I llavors recuperar tot això, sí, és dur, sí. I costa.
1: Una mica també has hagut de fer com de terapeuta, no?, amb les persones que has hagut de parlar perquè et donessin informació.
2: Sí, a veure, demanar-ho i sobretot fer-los entendre que la novel·la estaria tractada amb molt de respecte. Jo he intentat respectar molt a tothom i mostrar la realitat tal com es va viure, perquè les persones que ho llegeixin, que el lector es qüestioni les coses i les analitzi des del seu propi punt de vista, no a través dels meus ulls, sinó dels seus.
1: El Teorema de los Sentidos i El Pacto del Hambre la podem trobar a la llibreria Esplugues d'aquí?
2: Sí, sí, a la llibreria d'Esplugues tenen els tres, tenen La pluma del desván, El teorema de los sentidos i El Pacto de l'Hambre, i també a la llibreria...
1: L'Escriva, de l'Avinguda Isidre Martí.
2: Ah, exacte.
1: He vist que ets força activa per les xarxes, estàs a Facebook, a Instagram, i m'estàs parlant d'un blog.
2: Sí.
1: Digue'ns on et podem trobar, amb
2: quina pàgina. Ara el blog el tinc parat perquè hi ha tantes coses, no em dona la vida.
1: Bueno, però si més estic... no trobarem les teves
2: A les xarxes estic a Instagram, estic a LinkedIn, estic a Facebook. A Facebook tinc la meva pàgina d'escriptora, però a més també hi ha una pàgina únicament del llibre del Pacto de l'Hambre, on vaig penjant totes les novetats, entrevistes i qualsevol cosa que hi hagi. I, en fi, i a més hi ha, a part d'escriure llibres, doncs també hi ha una altra faceta, que és la d'escriptora com a storyteller per internet, i això està obert a empreses també per fer doncs escriptura per encàrrec, per webs, blogs, etc.
1: Pel que calgui. El Pacto del Hambre ha estat llibre finalista del Premi Fernando Lara de l'editorial Planeta.
2: Sí.
1: I t'esperaves? Perquè, clar, ser finalista de tota la quantitat d'obres que es presenten en un certamen com aquest, dius, ostres...
2: Sí, va ser una sorpresa. Jo, a veure, presentes un llibre en un concurs perquè el vols guanyar, no?
1: Sí.
2: Però hi ha certamens que són molt importants i que és més per l'experiència de presentar-ho i saber a veure com va i com funciona, que no una altra cosa. I també pel fet de que el llegirà gent, saps que el llegirà gent que tenen molt de prestigi i un bagatge important dintre del món literari, no? Aquesta era la meva intenció quan el vaig presentar. Llavors, el Premio de Novela Fernando Lara hi ha només un guanyador i 10 finalistes. A la llista dels 10 finalistes, la primera obra que figurava era El Pacto de l'Hambre, i clar, quan ho vaig veure, allò va ser d'infart. Per mi va ser un orgull enorme i vaig quedar encantada de la vida, només per aquest reconeixement d'haver estat finalista, sí.
1: Explica'ns per què vas triar el pseudònim, perquè jo ho he vist a YouTube i...
2: Sí.
1: Em va semblar molt entranyable.
2: Sí. El pseudònim... Bé, jo vaig pensar, sincerament, de presentar-ho amb un pseudònim, perquè deia, és que si veuen un llibre de Rocío Corriasi i no em coneixen, potser no s'ho llegeixen. Després vaig veure que estava molt equivocada, que si el presentes te'l llegeixen, sí. Però jo vaig pensar això innocentment, llavors vaig buscar un pseudònim i vaig posar el nom de la meva mare, Maria, i el segon cognom del meu pare, Campoy. Maria Campoy. I en primer lloc perquè així me'n recordaria, i després perquè era un homenatge a ells també, no? Els feia partícips del que jo estava fent, els havia perdut i vaig pensar que d'aquesta manera els tindria una mica amb mi.
1: Doncs molt bé, perquè està molt bé aquesta filiació que has fet amb el nom de la teva mare i el cognom del teu pare. Rocío, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. M'agradaria seguir tenint contacte amb tu i la ràdio.
2: Encantada.
1: I que ens vagis informant dels teus viatges, de les teves presentacions. Et volem una altra vegada aquí als nostres estudis.
2: Quan vulgueu.
1: Doncs ho torno a repetir. El Pacto de l'Hambre és un llibre que ens parla d'una família, d'una situació de justament abans de la Guerra Civil. Uh-huh. Ens situa en el barri de Gràcia, perquè vivim a Barcelona, però hi ha gent d'aquí d'Esplugues que tenim arrels a Gràcia.
2: Molt bé.
1: Una abraçada. Encantada. Rocío, gràcies pel teu llibre, pels teus relats i per tota la feina que fas.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Sí.

0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Ja sabeu que Cua de Cuc no fa fàstic a res. Per això, la primera pel·lícula de la que parlarem avui és d'animació, concretament de Pixar, i es diu Ratatouille. El país és Estats Units, la direcció és de Brad Bird i Jean Pincava, és de l'any 2007 i té una durada de 111 minuts. He de comentar, per canviar una mica, que a vegades no ho faig, aquesta vegada sí, hem de comentar que la música, que heu sentit que és molt maca, que tira una mica per música francesa, concretament de París, barrejada amb una mica de jazz, és de Michael Giacchino, un director de música musical molt reconegut dins de les bandes sonores del cinema. Els intèrprets, aquí com és d'animació, no tenim cares, però tenim veus. La veritat és que no, l'únic que comentaré, dos que són bastant coneguts d'entre l'elenc, que és Ian Holm, que el perquè no se'n recordi és el personatge del Senyor dels Anells, el Frodo, no, el Bilbo, i després el gran Peter O'Toole, que és de, ja una mica que fa la veu d'un personatge molt important a la cinta, que és un crític culinari. Vale, us faré una sinopsi. Remy és una rata simpàtica que somia convertir-se en un gran xef francès. Malgrat l'oposició de la seva família i el problema evident que suposa ser una rata en una professió que detesta els rosegadors, la destinació porta Remy a les clavegueres de París, on la seva situació no pot ser millor, ja que es troba just a sota d'un restaurant que s'ha fet famós gràcies a Auguste Gusteau, una estrella de la Nouvelle Cuisine. Tot i el perill que representa ser un visitant poc comú i, per descomptat, gens desitjat, als fogons d'un exquisit restaurant francès, la passió de Remy

al top 3, que és Toy Story 3, la number 1, Wall-E, la number 2, i Up, a la tercera posició. Té coses positives i negatives al mateix temps, com per exemple, que és una cinta feta per nens, estic parlant de Ratatouille, amb la qual cosa aquests s'ho passaran d'allò més bé veient situacions vertiginoses que els faran riure quasi bé des del començament. Per altra banda, al ser una pel·lícula podríem dir que infantil, els adults potser la trobaran un xic avorrida, malgrat que la història, si li posem fil a l'agulla, és molt interessant, a l'introduir personatges com el crític culinari Anton Ego, la veu del qual és de Peter O'Toole, que fa que quedem meravellats al veure els seus descobriments en un exercici de prestigiar un ofici al de crític molt vilipendiat i banalitzat. No cregueu, el film conté valors, no explicat de manera clara però que hi són, com podria ser el de l'esperit de la superació, el de no rendir-se davant l'adversitat, el de la solidaritat, el de cercar l'èxit personal, el de la feina ben feta, el dels perjudicis, el de les classes socials, una autèntica oda a la passió i al talent. En fi, tot un reguitzell de qualitats que no està pas malament que els infants les vagin veient. La manera en què les veuen és força divertida. S'ha de tenir en compte que la trama, si no hagués estat en bones mans, hauria acabat per convertir-se en un marró molt difícil d'equilibrar i de que sortís alguna cosa atractiva. Brad Bird, el seu director, potser és la millor cineasta que ha passat per l'estudi Pixar en quant al llenguatge narratiu, superant el podcarisme dels personatges comparat, sobretot, amb altres de la companyia. I m'estic referint a Toy Story. Els personatges de Toy Story no els igualen ni per casualitat, però és una cinta molt divertida i que al final la rata té cau simpàtica.

La higiene és el primer pas de tot bon xef abans de posar-se davant dels fogons. Quan Remy entra a la cuina per primera vegada, veiem com prioritza el rentat a l'aixeta i fins i tot submergint-se a l'aigüera amb aigua i sabó del tot. Aquest acte no és només una manera d'evitar contaminar el menjar, sinó que també mostra responsabilitat i dedicació amb què cuina. A més, després del seu bany, Remy s'assegura de caminar dret en lloc de quatre grapes per mantenir les seves mans davanteres netes. Anton Ego és un personatge molt important a la trama de tot el metratge. Crític gastronòmic de professió fins al punt de l'obsessió pel bon àpat, de caràcter desagradable i fos present, ens mostra una persona grisa que reflecteix en les seves crítiques als restaurants una amargor desmesurada. Això es plasmarà a la vostra màquina d'escriure, que veurem amb la forma d'una calavera, un possible simbolisme amb la mort, reflex de la seva manca d'ànima en el tracte amb els altres. També es pot veure aquesta similitud al despatx de la seva oficina, que sembla un taüt. El protagonista, Remy, no només destaca per la determinació, sinó també pel meticulós disseny de les seves expressions i moviments. L'animació del seu pelatge i la seva mirada va ser estudiada a fons per transmetre tant la gana literal com la voracitat dels seus somnis culinaris. Patton Oswalt, que li presta la veu, va ser elegit per la seva capacitat per aportar humor i sensibilitat al personatge, convertir-lo en un dels protagonistes més entranyables de Pixar. Ratatouille és una pel·lícula que transcendeix gèneres i generacions,

amb la singular combinació d'humor, emoció i una meticulosa recreació del món de l'alta cuina. Ha demostrat que els somnis no tenen límits. Cada detall, des de l'animació realista dels aliments fins als secrets ocults a cada racó del restaurant, ens convida a mirar més enllà del que és evident i a valorar l'esforç i la passió darrere de cada obra d'art. Premis: Òscar a millor llargmetratge d'animació i als Globus d'Or millor film d'animació. Per què s'ha de veure? Per llepar-se els dits a través d'una de les millors pel·lícules d'animació del segle XXI. On es pot veure? Doncs, evidentment, a Disney Plus i a Apple TV.

Malgrat la música que esteu escoltant i ballant, segurament tirarem cap a Àsia, concretament fins a Taiwan, per parlar de menjar, beure, amar, comer, beber, amar, i el títol original traduït a l'anglès, Eat, Drink, Man, Woman. El que hem dit, el país és de Taiwan, el director és Ang Lee, és de l'any 1994 i té una durada de 124 minuts. No dic res més, perquè no, ni coneixeu els guionistes, ni coneixeu els actors, o sigui que anem directament cap a la sinopsi. Un xef viu amb les seves tres filles grans. La del mig troba els seus plans futurs afectats per els esdeveniments inesperats i els canvis de vida dels altres membres de la família. Ang Lee és un director universal que en aquesta pel·lícula no ha deixat de banda la idiosincràsia del seu país d'origen. Posteriorment, podríem dir que la tirada del cinema occidental el va portar a rodar obres bastant allunyades del que hem dit al començament. Direm els títols més significatius de la seva filmografia: Sentit i sensibilitat, Brokeback Mountain i La vida de Pi, entre les més conegudes. La història és molt curiosa, donat que mentre ens ensenya la manera de cuinar oriental, amb plats desconeguts per nosaltres, però que semblen molt atractius, ens va explicant la vida d'un xef que té el problema de que ha perdut el gust i que és el millor de Taipei, capital de Taiwan, i és vidu i ha de lidiar amb la criança de les seves tres filles, en el moment del film, ja crescudes. Com no podia ser d'una altra manera, totes tres tenen caràcters ben diferents. Si bé el pare dicta sentència en el sentit d'apostar quina de les tres filles es farà càrrec d'ell quan es faci gran, la vida sol ser molt capritxosa i la que menys t'esperes és la que al final agafarà les regnes de la casa. La més petita, Ning, treballa a un restaurant de menjar ràpid. Cosa bastant, diguéssim, contraproduent donant l'ofici del seu pare, no? Vale. I allà s'enamora del nuvi de la seva companya. Aquesta no li fa gaire cas, amb la qual cosa Ning aprofita i aconsegueix que el nuvi de la seva companya estigui per ella, tant que es queda embarassada. La rapidesa és primordial. En el típic sopar del diumenge, dona la notícia de que s'anirà a casa per estar amb el seu enamorat. Chen és la mitjana. És una alta executiva d'una companyia aèria. Sembla ser que no durarà gaire a casa del pare, però un llarg i tortuós viatge interior la portarà fins a la casa del pare, quan tot semblava que acceptaria una oferta de l'empresa per ser la cap Europa amb seu a Amsterdam. Dona la curiositat de que Chien és molt bona cuinera i el seu pare i ella s'admiren mútuament, però per desavenències personals no acaben d'encaixar. Això està molt ben descrit al film i és una de les parts principals del mateix. Bueno, anem per l'última. Jen és la més gran. És professora de matemàtiques. Sembla la típica solterona que no trobarà mai la mitja taronja. Però el destí la porta a conèixer el professor de gimnàstica de l'escola on treballa, aconseguint fer-lo seu per casar-s'hi. Per això no dubta en disfressar-se o vestir-se com una vulgar matahari. Sembla fàcil d'assenyalar en quina de les filles es quedarà. Doncs no aneu tan de pressa. L'aparició d'una veïna que té una filla petita ho enredarà tot. L'estil del film és costumista. Les relacions entre els personatges és com si passés als nostres veïns, malgrat que hi ha algunes coses que se'ns escapen. No hem d'oblidar que estem a Taiwan, dita d'una altra manera República de Xina, i al 1994, i és que notem aquí la subtil influència de la Xina continental, país al qual, des de temps immemorial, vol anexionar-se aquesta illa. Sembla ser que els taiwanesos estan millor sota un règim de república parlamentària, plenament democràtica, que sota el poder comunista de la Xina continental, que no és el mateix, i si no que li diguin als habitants de Hong Kong.
El caràcter totalment cosmopolita que ens mostra el film contrasta amb les arrels tradicionals d'una societat que lluita entre aquests dos mons. D'una banda, tradicions ancestrals, i de l'altra, una modernitat quasi bé obligada per un món globalitzat.

pel·lícula apareixen més de 100 receptes, encara que algunes amb prou feines es vegin durant uns segonets només. Per a totes elles, Ang Lee va buscar els millors xefs taiwanesos i els actors va rebre ensinistrament. El director volia que l'homenatge i l'exportació del sentiment fossin molt dignes. Al principi, la història d'Ang Lee tindria un pare i quatre filles, però la guionista només tenia 3 setmanes per acabar el guió i Lee va haver de contentar-se amb un pare i 3 filles, que no està pas malament. Premis. No té cap premi rellevant, malgrat que és una pel·lícula a mi m'agrada força. On es pot veure? Only a Apple TV. I aquí teniu una frase dita pel pare barra chef. Viure dia a dia és el mateix que cuinar. Siguin els que siguin els ingredients, al final el sabor és l'únic que importa.

La propera pel·lícula ben bé la podíem haver comentat al programa de films fets amb una sola presa. Col·locar-la en aquest també té els seus motius. Ens estem referint a Bull, Hierve, el títol original, Boiling Point. És de Regne Unit, Austràlia i Estats Units. El director és Philip Barantini. És de l'any 2021 i té una durada molt mesurada de 92 minuts. Farem anomenarem els intèrprets, entre ells Stephen Graham i Vinette Robinson, entre els més coneguts. I ara es faré una petita sinopsi. La nit més concorreguda de l'any en un dels restaurants de moda a Londres, el carismàtic cap de cuina Andy Jones intenta no esfondrar-se davant d'una crisi personal i professional que podria destruir tot allò pel que ha treballat. La visita inesperada d'un inspector de sanitat i seguretat alimentària augmenta la pressió sobre el personal mentre no deixen d'arribar més i més clients. A banda de l'ostentació tècnica de rodar la història en una sola presa, Bull ens ofereix el que podria ser un dels dies més atrafegats de la vida d'un restaurant d'una gran ciutat, concretament Londres, i a la nit de Nadal. Podria ser qualsevol establiment, però el que es cou dins de Jones and Sons es pot sortir corrents. D'entrada, el munt de problemes personals que té el seu xef Andy, que intenta apaivagar amb el consum d'alcohol, el que fa que aquests es facin cada cop més grans. Potser la restauració és un dels negocis en què la improvisació és bàsica per poder atendre a uns clients cada cop més estirats i amb peticions més boges. Això queda perfectament plasmat a Bull, sent com una espècie d'experiència immersiva. Sens dubte, el fet d'estar gravada d'una tirada accentua encara més el que hem dit. Els problemes es presenten sense avisar i són d'alçada, com podria ser la visita d'un inspector de sanitat minuts abans d'obrir el servei de nit. L'efecte que provoca menjar fruits secs a una persona al·lèrgica als mateixos i que es produeix per accident. La visita sense avisar d'una crítica culinària acompanyada d'un antic soci d'Andy i, entre tot això, el comportament capritxós d'uns clients que semblen tenir com a objectiu ridiculitzar el personal del restaurant. Suposo que haureu intuït la dificultat de rodar tot això de manera mil·limètrica. Originalment es va planejar gravar 8 preses de la pel·lícula, però només va ser possible filmar-la la meitat, abans que finalitzés el rodatge a causa dels tancaments causats per la Covid. Sense fer cap spoiler, de les 4 pel·lícules triades al programa d'avui, per parlar de menjar, Bull és la que acaba pitjor. Es podria haver tirat pels altres bandes, però el drama ha estat el triat per donar sentit a un film que, si s'hagués rodat com una comèdia, hauria agafat un sentit totalment diferent.

El director Philip Barantini va treballar 12 anys en cuines i va traslladar les seves pròpies lluites amb l'addicció i l'estrès laboral a la trama, especialment a través del personatge d'Andy Jones, interpretat magníficament per Stephen Graham. Es va filmar al restaurant real Jones and Sons a Dalston, Londres, propietat d'un amic del director, Andy Jones, que també apareix a la pel·lícula. El desafiament tècnic va ser rodar 90 minuts seguits sense talls, cosa que va exigir una coreografia perfecta entre càmera, actors i extras, i va capturar l'energia caòtica d'una cuina en hora punta. Per potenciar l'autenticitat, gran part dels diàlegs i les interaccions van ser improvisats pels actors i van reflectir la dinàmica real d'un servei estressant i la cruesa de les relacions laborals. Més enllà de l'estrès, la pel·lícula aborda temes com ara la salut mental, la pressió pel perfeccionisme, les addiccions i les dinàmiques de poder entre personal i clients. Premis. Malauradament no té cap premi, malgrat que se'ls mereixeria a tots. On es pot veure? Doncs a Netflix, Filmin i Amazon Prime Video.

Acabarem com solen acabar els àpats, amb els postres i, com no, amb la seva estrella gastronòmica, la xocolata. Parlarem, com heu endevinat, de la pel·lícula Chocolat, que és una coproducció entre Regne Unit i Estats Units. La direcció corre a càrrec de Lasse Armstrong. És de l'any 2000 i té una durada de 121 minuts. Els intèrpretes, aquí sí que ho tinc d'anomenar a Juliette Binoche, Johnny Depp, Judi Dench i Alfred Molina. I ara us faré la sinopsi. A Lansquenet, un poble francès molt tradicional on res no ha canviat en els últims 100 anys, apareixen dues forasteres, Diane Rocher, interpretada per Juliette Binoche, i la seva filla Anouk, que dona vida a Victoire Thibisol. Diane inaugura una xocolateria plena de dolços capaços de despertar les ocults apetits dels habitants del poble. Té, a més, un do especial que li permet percebre els desitjos dels altres i satisfer-los amb el dolç exacte. Chocolat segueix una narració... Repeteixo. Chocolat segueix una narració cinematogràfica més aviat tradicional. Un poble al qual els poders fàctics tallen el bacallà i al qual arriben unes visitants que ens salten unes normes imposades pels cacics. Però no venen només de visita, s'instal·len muntant una pastisseria a la qual la xocolata és el plat estrella. Aquest classicisme no impedeix que es toquin temes universals, com podria ser la intransigència i l'alliberament d'una societat que viu sota el jou dels poderosos. Ens ve a dir que la cuina, concretament la pastisseria, presa de manera festiva, ajuda a deixar volar la imaginació, portant-nos a un món paral·lel ple de joia, i és que menjar és un dels plaers terrenal en el qual tots estarien d'acord. Així que tota la gent que es baralla, els recomanem que seguin amb una taula tots plegats i mengin amb tranquil·litat. I amb la panxa plena, n'estem segurs que arribareu a acords. Per subratllar més aquest punt de rebel·lia, contem amb l'aparició del personatge interpretat per Johnny Depp. Apareix en una de les barques pel riu que envolta la vila i només treure el nas es guanya l'enemistat del poder i la simpatia, el cas contrari, d'una gent que va a la recerca de la llibertat. Naturalment, apareix l'amor. El personatge de Juliette Binoche i el de Johnny Depp acaben enamorats, sent un dels motius de que tot acabi bé. Evidentment, la xocolata té molt a veure. Podríem dir que la visualització de xocolat es converteix en una cosa molt agradable. Compta al seu favor amb una descripció dels personatges molt simple, però també molt efectiva. Per exemple, tenim a Judi Dench, que no sé si us en recordareu d'ella com a Emma a les pel·lícules de James Bond, Emma en l'argot dels espies britànics, volia dir que era la que tenia tot el poder. Doncs aquesta senyora també fa de protagonista i fa com una mena d'àvia molt tendra que té a càrrec o fa seu amb un net que viu sota, diguéssim, la disciplina de la seva mare. Ella l'agafa i li ensenya el que és la llibertat i la xocolata. També comptem amb Alfred Molina com a Comte de Renou i que representa el poder. La veritat, bastant estirat i molt ben plasmat per un actor que mai ha sigut de primera fila, però que, diguéssim, no sé si recordeu la pel·lícula aquesta de Frida Kahlo, la pintora mexicana, doncs Alfred Molina fa de marit. Ara sabeu qui és, no? Doncs, endavant!

0: El poble de Flavigny-sur-Ossegain, amb els seus 370 habitants, va passar a formar part d'aquesta pel·lícula. 250 persones de la zona van ser reclutades com a extras. La població va ser informada diàriament del que estava passant. Tot i que Johnny Depp vivia a França en el moment del rodatge, no apareix en cap de les escenes rodades a França. Totes les seves escenes es van filmar en un plató o en exteriors a Anglaterra. Totes les escenes de Judith Dench, aquesta que hem comentat de James Bond, es van filmar a Anglaterra. Hi ha un motiu, que el seu marit estava molt malalt durant el rodatge i que era important que ella estigués a prop de casa seva. Juliette Binoche va anar a una botiga de xocolata a París per aprendre a fer bombons. Alguns dels bombons que va fer es van utilitzar en l'ambient del festival. Quan finalment el veiem saltant al cangur imaginari de Nook, la filla, que té un amic imaginari que és un cangur, que es diu Pantufle, va ser interpretat per un Wallaby, que és com una mena de cangur. Tres entrenadors eren al plató intentant fer que la criatura saltés d'una manera determinada. És el que té el cinema. Paciència, i sobretot quan treballen els animals. Quan treballes amb animals, te tornes boig. Vale, premis. Moltes nominacions, però cap premi. On es pot veure, doncs? Amazon Prime Video, Apple TV i Rakuten TV. Bé, si no havíeu tingut prou amb el menjar d'aquestes festes, us hem obert una bona sessió de cuina. Això sí, sota el filtre del cinema. Bon profit. Aquest programa ha estat possible gràcies a l'Isabel Almató als controls i qui us parla, Txema Luzán, a la resta. Ens escoltem aviat.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club, amb l'Albert Malla, tot seguit a les 12.
0: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: No em toquis els ous.
4: No em toquis el calamar.
3: No em toquis el nap.
5: Perquè toques molt més del que et penses.
6: Toques l'esforç de molts veïns.
7: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
8: Toques el que menja la meva família.
9: Toques el que més m'agrada.
10: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
11: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
12: Estàs escoltant Esplugues FM.
13: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
13: Esplugues FM.
0: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar en connexió i iniciar un nou viatge per la màquina del temps. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: la música no arregla la vida, però sí que la millora. D'això n'estem convençuts i, a més, la seleccionem junts.
2: Hola, Albert. M'agradaria escoltar el GTM de la Jane Birkin.
1: Ah, però aquesta és una cançó amb molta història que resumirem tot seguit per als més joves que potser no la coneguin. La cançó, en el seu moment, 1969, va ser prohibida a diverses emissores de ràdio europees per la seva lletra suggerent i, sobretot, per als gemecs explícits de la part final. A Espanya, els censors no van captar l'intenció i van permetre la publicació del disc. I quan ja pràcticament tothom coneixia la cançó, es van donar compte del seu error, entre cometes, i el van retirar, amb la qual cosa van convertir la cançó en mítica i molt més famosa que si no l'haguessin prohibit. A més, a Catalunya la gent es buscava la vida i comprava el disc a Andorra o a Perpinyà. El Jet em van omplir, podríem traduir-ho més o menys, tot i que és una frase molt francesa, com: t'estimo, jo tampoc. Sí, la va gravar Jane Birkin en Serge Gainsbourg, però hi ha un antecedent. Anteriorment, el mateix autor de la cançó, Serge Gainsbourg, la va gravar amb Brigitte Bardot. Però diuen que, al acabar la gravació i escoltar-la en el mateix estudi, la Brigitte va dir que allò no volia que es publiqués, que era una marranada i que no estava d'acord. I, curiosament, uns 30 anys més tard, amagada en algun recopilatori d'aquells de 100 grandes èxitos, es va publicar aquella versió de Serge Gainsbourg amb la musa eròtica del cinema francès dels 60, Brigitte Bardot. Escoltem un fragment? Oh,

Segons sembla, en principi, Serge Gainsbourg era de Brigitte Bardot, a qui estava molt enamorat. I la llegenda diu que mentre la gravaven s'estaven masturbant ells dos. Però en realitat Serge només va estar 3 mesos amb Brigitte. Després, amb Jane Birkin, van viure un amor molt apassionat. Van estar junts 12 anys. 12 anys molt intensos.

menys. Va morir a París també el 1991, amb 62 anys. La cançó suggereix una relació física sense compromís, una relació emocional. Juga amb l'ambigüitat amorosa i la sensualitat. Vol fer veure un amant apassionat i un altre més desenganxat o irònic. Però no sabeu, en plena època franquista, quin morbo donava poder-la escoltar i ballar a la majoria de discoteques que havien aconseguit el disc prohibit. Oh, allò era una sensació irrepetible.

0: es va publicar l'any 69, un any especialment eròtic. Sí, sí, sí.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya.
0: Això és Cocodril Club.
1: Andorra i les Balears. Gràcies, Montse, bonica, Montse Llosa. Ei! Sí, sortim per la FM, però algunes d'elles també emeten el programa en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Perquè no perdis la sintonia, perquè potser tens una tele a prop, però no tens un transistor, una paraula malauradament en desús. Tan feliços que ens havien fet els transistors, eh? Gràcies, sempre, per tornar a la ràdio. Recorda que pots escoltar en diferit els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music, entre d'altres. Així, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, quan et deixin tranquil o tranquil·la, pots escoltar-nos íntegrament o per fragments o descarregar el programa i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Suposo que si tens una certa edat, si ets un cocodril dels autèntics, has reconegut aquesta música, però amb una versió així maquinera, oi? Que es va fer als anys 90, bueno, que tenia la seva gràcia. Sí, era la sintonia de Bonanza, una sèrie de televisió que va tenir un gran impacte comercial. És clar que en aquell temps només hi havia una tele, i en blanc i negre, i per tant tot el que sortia per aquella petita pantalla tenia una gran audiència. Però Bonanza va ser realment especial davant d'altres sèries, eh? Era una sèrie d'Estats Units que es va emetre durant 14 temporades, des de 1959, que es va estrenar en el món, fins al gener de 1973. I si tens nostàlgia, si vols comprovar si encara sents les mateixes pessigolles al veure Bonanza, tots els seus episodis estan disponibles. Jo no sé si ara m'agradaria com quan era un nen. Potser abans érem més ingenus? No sé, deixo la pregunta a l'aire. Però com que ja estem en el nostre espai de les versions, atenció, perquè la que ve avui no la coneixia ni jo i em va sobtar agradablement. Primer escoltem la sintonia original de capçalera de la sèrie, de cada episodi, que dura només 30 segons, però que jo crec que per la seva època era molt moderna.

0: Josep Guardiola, Pepe Ucha, per a los amigos, que deien aleshores, no? El nostre crooner. M'ha agradat molt, gràcies, Miquel Sege. Vaig treballar en escenaris i a la ràdio amb en Josep, era un personatge fantàstic que sempre et feia riure i et feia sentir bé, i no coneixia aquesta versió que va fer el 1963 del Bonanza, però és que a més cantat, perquè com heu pogut comprovar, la sintonia original era instrumental. Ara, per mi em resulta indispensable el recordar Bonanza, recordar també el gran Chiquito de la Calzada.
1: Este caballo viene de Bonanza.
0: Ai, està entrant i en vinil a 33 revolucions per minut. Una miqueta fregit, perquè el deuria posar molt quan me'l vaig comprar el 1975. És Dark Garfunkel, en solitari, vol dir, sense Paul Simon. Els dos han fet carreres en solitari, ha tingut més èxit Paul Simon i més cançons, però Garfunkel en va fer algunes de notables.

My Little Town, el meu petit poble. Avui faré una excepció amb la meva especial del dia i en lloc d'una seran tres. És que, esclar, remenant per als racons més allunyats de la meva discoteca, aquells que estan plens de teranyines, he localitzat aquest àlbum d'Argafunkel de 1975 i com a mínim hi ha tres que m'agradaria compartir amb vosaltres, ja que tinc el disc a mà. L'altre és una balada amb un títol preciós, I Only Have Eyes For You. És a dir, només tinc ulls per tu. I tu ja ho saps, però m'agrada recordar-t'ho. I encara més, amb música.

Aquest és un clar exemple d'aquelles bones cançons que intentem evitar que es perdin com les llàgrimes a la pluja. I only have eyes for you, només tinc ulls per tu. Mentre l'estava escoltant ara, se m'acaba d'acudir una idea per un espai nou aquí al programa. Em podries dir quina és per tu la balada preferida per ballar-la amb la persona desitjada? És a dir, digue'm un lent, un. No per escoltar. Bueno, per escoltar, però sobretot per ballar. Digue'm-ho aquí a Cocodril Club, tot junt. cocodrilclub@gmail.com. Però t'he parlat que compartiríem tres cançons d'aquest àlbum. Hauríem de posar la que li donava títol genèric, Breakaway, Escapada.

avui. Escapada. Alguna vegada has pensat en escapar-te i deixar-ho tot penjat? El treball, els costums, les persones que t'envolten. Has pensat alguna vegada en fotre el camp? I potser sense avisar i passar de tot? Sí o no? Ah, potser ho has fet. Explica-m'ho. Breakaway, no em direu que no és una balada maca, eh? Avui, un petit recitalillo d'Art Garfunkel en solitari des del seu àlbum Breakaway del 1975. Ell va néixer a Nova York el 1941, però és que a l'escoltar Art Garfunkel m'han entrat moltes ganes d'escoltar el seu soci de tota la vida, Paul Simon, que ha triomfat en solitari més que Art i ha tingut més cançons d'èxit. A mi m'agraden moltes de Paul Simon, però especialment aquesta que està entrant de quan li va donar per als ritmes africans calents, Late in the Evening, que desitjo que també t'agradi molt a tu, que també energia de la positiva, bon rotllo, sí, podria ser una cançó per al nostre espai del

Late in the Evening. Tard al vespre. Paul Simon. En el teu coco. 1980. Per cert, que en el programa anterior vaig compartir amb vosaltres dues cançons curioses sobre la primavera, una que estava en contra i una altra que estava a favor, però em vaig oblidar la meva cançó preferida sobre la primavera. Aquesta meravella del gran Franco a teatre.

Bueno, ja sabeu que Franco Batiato ha estat sempre la meva debilitat. Estic molt content perquè molta gent, molts oients i fins i tot molts amics personals el van descobrir perquè jo els hi parlava d'ell i els hi deia que era l'artista per al que no m'havia importat fer més quilòmetres per tal de poder-lo veure de prop, de veure'l en directe, no? Però hi ha una cançó del mateix àlbum de Despertar en Primavera, que aquesta és bastant coneguda, que em sembla preciosa i que va passar directament a l'oblit. Quan va sortir el 1986, jo la vaig posar bastant per la ràdio, però després no me l'heu demanat mai, és Nòmades.

0: T'ha agradat recordar-la o potser descobrir-la? Sí, és de l'àlbum que Franco Battiato va publicar el 1986. Es diu Nòmades. I no hi ha dos sin tres. Per cert, que hi ha un quintet de quatre bons músics i un cantant de Sicília, com Franco Battiato, que li estan fent un homenatge per tota Espanya i que concretament a Catalunya van actuar a l'Hospitalet de Llobregat fa poc.
1: Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios.
0: Mai l'havíem trobat a faltar tant.
1: A ráfagas heladas de metralla.
0: Perquè, com sabeu, ja no està entre nosaltres, però segurament ha trobat aquell centro de gravedad permanente que ell buscava. Franco Battiato va néixer a Riposto el 1945 i va marxar al seu poble, a Milo, al maig de 2021.

0: Μπατία το Forever. Desde la perspectiva n'hi haps que... Algú va dir, tot passa, ningú té alguna cosa per sempre. Així és com hem de viure.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: schön, bei dir zu sein, mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam, bin immer einsam. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
1: Sag, warum, 1960, el senyor Camilo Felgen, nascut a Luxemburg. Què tal, com estàs, Coco? Ei, estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. No et preocupis absolutament de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I a més, molt sovint ens confirmen molts oients que porten amb nosaltres des dels inicis, però també molts d'altres ens diuen que s'hi van incorporant. Un dels veterans és l'amic Joan Usart, cantautor, també, a banda d'oient del programa, de Manlleu, que diu: Albert, aquesta setmana he vist l'extraordinari concert que el dia 14 de novembre de 2006 varen fer a Dublín en Mark Knopfler i la Emmylou Harris. Tot el concert és perfecte, tant per la tria de les cançons com per l'execució dels músics. L'última cançó dels Bisus va ser Why Worry, que varen brodar en Mark Knopfler i la Emmylou Harris, que m'agradaria compartir amb els Cocos. Doncs amb molt de gust, i sonarà per primera vegada.

0: en directe amb Arnau Flaher i Emilio Harris. Why worry? Per què preocupar-se? Bueno, jo vaig conèixer abans a Emilio Harris que Mark Knopfler, que aquí no ha sigut mai molt famosa, però vaig tenir la sort d'escoltar aquells meravellosos programes musicals d'autor que es feien als anys 70 a les emissores de Barcelona, com per exemple el de Rafael Túria o el de José María Pallardó, que uns anys més tard van ser col·laboradors de luxe d'aquest programa del Cocodril. Emilio Harris, a més, si se'm permet, em va semblar, quan la vaig descobrir, tan guapa. Nascuda a Alabama el 1947, Mark Knopfler va néixer dos anys més tard a Glasgow. I de moment ens quedem amb una proposta que des de Sant Celoni, que és un poble que a mi em cau molt, molt bé i que hi he anat moltes vegades, salutacions, cocos de Sant Celoni, ens escriu i escolta Quim Albiol, que diu: et demano reserva índia dels Riders. Em recorda les festes particulars dels anys 70, quan jo feia del Capone. Ah, tu també! El Capone i els discos. Bueno, aquest va ser un èxit de 1971, un One Hit Wonder dels Riders, l'únic tema seu conegut aquí, i que és un lament sobre el patiment dels nadius americans i la pèrdua de les seves terres. Se centra en el trasllat a la força, el trasllat a la força de la nació Cherokee. Una cançó original del 59, que el 71 va ser èxit amb els Riders. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
6: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Nosaltres intentant, com sempre, acariciar la teva memòria. Per cert, que algú va dir... Culte no és aquell que llegeix més llibres. Culte és aquell que és capaç d'escoltar a l'altre. Aquí sempre t'escoltem a tu. Perquè això... Això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Voldria escoltar una cançó de Bob Seger que es diu We Got Tonight.

Sí, aquesta és una balada amb molta força i feta per un roquer que ens encanta quan està marxós. Però aquest va ser un dels temes més emblemàtics de la seva carrera. We've Got Tonight, Tenim la nit, Bob Seger. Una cançó que també van versionar, a qui ens agrada jugar amb les versions, Kenny Rogers amb Sheena Houston. I know.

gran Kenny Rogers. Sabeu que als Estats Units tradicionalment hi havia llistes de supervendes country separades de les llistes de supervendes pop? Doncs Kenny Rogers va ser el primer artista de country que també formava part dels primers llocs de les llistes d'èxits pop. Havia nascut a Texas el 1938 i va morir a Georgia el 2020. Aquí estava cantant en Sheena Houston, però a l'escoltar-los no pensava, jo havia conegut també una altra versió, potser en castellà. Doncs efectivament, la mateixa Sheena Houston va publicar la mateixa cançó amb el nostre amic Diango.

0: Diango, nascut a Barcelona, que ara té 86 anys. Abans, Bob Seger, que ara en té 80, nascut a Detroit, a Michigan. La noche y tú va ser la seva adaptació al castellà d'aquest We've Got Tonight que ens demanava l'amable comunicant del contestador automàtic. Per cert, quin és el teu lent preferit per ballar?
1: Es que no ves que t'estoy queriendo.
0: Els Cocos som d'una generació que tant a les festes particulars com a les discoteques hi havia un

dos o tres passis de lents que facilitaven el contacte, la coneixença i alguna cosa més a vegades. Hi ha gent que no els ha oblidat mai. Però quin seria el teu lent preferit per ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com i compartirem segur balades d'or. Sina Houston va gravar aquesta cançó en un àlbum amb un títol molt maco, Todo me recuerda a ti. Ella és d'Escòcia, que ara té 66 anys, però la recordem també, si em permeteu, amb aquest tema, que sovint he punxat també a les meves sessions de ball i agrada molt. També el va fer en castellà. És de la banda sonora original de la pel·lícula De 9 a 5, Cómo eliminar a su jefe.

0: The Morning Train, el primer tren d'una banda sonora d'una pel·lícula del 1980 que internacionalment es va dir de 9 a 5, de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de les oficines a Estats Units, no? Sí, a les 5 ja poden fer la seva vida. Això aquí encara no ho hem après, Però, com sempre, el que sí que han après aquí és canviar els títols de les pel·lícules, potser pensant que seria més comercial dir-li «Cómo eliminar a su jefe». El record per Sheena Easton, perquè aquí ja ho veus, ja ho sents. Procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Això és...
1: Això és...
0: Sisplau, Montse.
1: Cocodril Club.
0: Gràcies.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Sí, un programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock, fet com els programes d'abans, d'aquella ràdio que tant t'agradava i que emeten arreu de Catalunya, Andorra i també a les Balears. 125 emissores a través de l'AFM, algunes d'elles en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, en diferents dies i horaris. Pots recuperar els últims programes emesos a la majoria de webs d'aquestes emissores i també a ivox.com. O si prefereixes a YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... No perdis la sintonia. I si aquí al club t'hi trobes a gust, fes-me un favor, home. O dona. Digue-ho als teus amics. Per participar, sisplau, per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Susi Guerrero, que ens diu: «Hola Albert i equip, moltes felicitats pels vostres treballats i merescuts 32 anys de programa. Una gran salutació des dels meus estimats 17230 Palamós i 17252 Calonja». Suposo que són els codis postals. «Un plaer escoltar-vos cada dia. M'agradaria la cançó de Sau, Nena, estic boig per tu. Em recorda que tornar a ser feliç és possible. I tant! Només és qüestió de proposar-s'ho. Clar, que la sort intervé, i també altres persones que tens al teu voltant, i l'etcètera de les coses, però el principal és que tu estiguis disposada a ser feliç, home». Diu: «Vaig llegir en algun lloc que aquesta cançó es va fer a la Lluna». No, no es va fer a la Lluna. Voldràs dir, Susi, que està dedicada a la Lluna. Sí, però també es pot interpretar, com vulguis, que és una cançó d'amor, no? És que és una cançó amb molta història. Una de les paraules que diuen, reflexada, era incorrecta en català. S'hauria d'haver dit reflectida. Però Carles Sabater i Pep Sala, els meus amics de Sau, la van acabar de fer a Tremp durant una nit en la que estaven amb uns amics periodistes. També hi va col·laborar en Joan Capdevila. L'estrofa: «Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perden entre la pluja que caurà avui». Pep Sala en una entrevista va confessar que està inspirada en un fragment de la pel·li Blade Runner, quan diu: «Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja». Estava pensant que podríem recuperar el tema d'amor de Blade Runner, perquè és molt maca. La música és d'Evangelis.

Aquest és el tema d'amor de la pel·lícula Blade Runner, pel·lícula estrenada el 1982, dirigida per Ridley Scott, que tenia Harrison Ford, el nostre Indiana Jones, de protagonista. Sí, era una pel·li de ciència-ficció, una versió futurista de Los Angeles, però fixeu-vos que l'any 82 aquesta visió futurista de L.A. de Los Angeles es situava al novembre del 2019. I ja ha passat. Això és com una de les entregues de Regreso al Futuro que es situava, em sembla que el 2012, i també ja l'hem viscut. Bueno, però que l'estàvem escoltant perquè la Susi Guerrero, de Palamós i de Calonja, ens ha demanat el Boig per tu de Sau, que per molta gent és molt més que una cançó, és tot un himne, no? I, bueno, per allò de lligar les coses, perquè som de la vella escola de ràdio, Pep Sala va confessar que estava inspirada una frase, un pàrraf de la lletra en un fragment d'aquesta pel·li Blade Runner, no? Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdran entre la pluja que caurà avui. Molt semblant a la frase que es diu a la pel·lícula. Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Bueno, i el Boig per tu, que no la volien incloure en cap àlbum perquè Sau anaven de roquers i els de la casa de discos van dir, home, no, que això no és per vosaltres, doncs, fixeu-vos quina clarividència, es va convertir en l'èxit més important d'ells i el més versionat. El va versionar, per exemple, Diango, que escoltàvem abans, Josep Carreras, i en un homenatge també Luz Casal.

0: aquí està la frase que comentàvem.
1: Entra la pluja que caurà.
0: Gràcies, Susi, per el teu correu, per el temps que ens has dedicat.

l'amic Carles Sabater, actor, cantant de Sau, amb el que vam compartir tantes aventures. Havia nascut a Barcelona el 1962 i se'n va anar molt jove, des de Vilafranca del Penedès, al febrer de 1999.

0: pots per tu, que segons sembla està dedicada a la lluna, però que pot estar dedicada a una persona, si tu vols. Pots per tu.
1: Pots per tu.
0: Ja saps que algunes cançons, en segons quins moments les escoltes, sembla que les hagin escrit pensant en tu i en el que t'està passant en aquell moment. Algú va dir, si les cicatrius ensenyen, les carícies també.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Cocodril Club amb Albert Malla.

0: va ser un grandíssim èxit a mig món. El Volare, titulada originalment Nel Blu di Pinto de Blu, per Domenico Modugno, el 1958.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. M'agradaria que ara mateix t'imaginessis que estem a finals dels anys 80 i, com tantes d'altres vegades, vols gravar una cinta de casset amb les teves cançons preferides, en aquest cas per fer un viatge en cotxe i que t'acompanyi, doncs, de dia o potser de nit, per carreteres de corbes o potser per autopistes molt ràpides. Però quina cançó posaries en aquesta cinta de casset? Digue-m'ho, perquè molts oients estan prenent nota de veritat per fer-la de manera autèntica, perquè alguns encara tenen reproductor de casset al cotxe. Bueno, un tècnic que munta de fa molts anys ràdios per als cotxes i que és amic meu, em comenta que, clar, com que ja no es fabriquen, que van molt buscats de segona mà i que molts clients que realment tenen mitja vida gravada amb cinta de casset li demanen un reproductor de cassets, perquè això, clar, que es pot passar a altres formats, però és en temps real, era analògic. Bueno, m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com, que estaré molt content de rebre les teves notícies en aquest aspecte, com ha fet en Lluís Miquel García, que diu: Albert, voldria afegir una cançó a la fantàstica cinta de viatge que estàs creant. Es tracta de Driver's Seat, el asiento del conductor, dels Sniff and the Tears, que vaig tenir el gust de punxar-lo a la mítica i desapareguda discoteca HG de Vilafranca del Penedès. Gràcies, company. Per tant, Lluís, interpreto que eres DJ, okay, no? Doncs mira, aquesta cançó de la tardor de 1978, un One Hit Wonder, agradava i continua agradant a molta gent, ho puc ben assegurar. I també va entrar en el nostre espai de les cançons relacionades amb el món del motor, perquè parla del seient del conductor. Era bona.

Driver's Seat, el asiento del conductor, que es va dir aquí, publicada la tardor de 1978 per Sniff and the Cheers, una banda de Londres que va tenir aquest One Hit Wonder, però realment va ser un tema rodó. I és clar que, a banda de sonar molt per la ràdio, en aquell 1978 també es punxava a les discoteques i es ballava, com l'amic Lluís Miquel García Morillas, que era DJ i que el va punxar des de la discoteca HG de Vilafranca del Penedès. I ara, una miqueta més al sud, des de Reus, ens escriu la Roser. La Roser Domínguez. Que ens diu: hola Albert, bona idea, la de la cinta de casset. Jo m'estic apuntant totes les cançons, però falta la meva. La meva és dels Pets i es diu Millor. Ah, doncs mira, amb la teva proposta anem aquí mateix, al 2010.

0: millor.
1: Avui seré millor.
0: Els meus amics de Constantí, els Pets. Amb els que vam compartir els anys 80 i part dels 90, històries de ràdio fantàstiques. I també escenaris. Millor és una cançó optimista, que podria formar part d'aquella secció en la que et demanem cançons que et donin bon rotllo. És la que la Roser Domínguez de Reus vol afegir a la nostra cinta de casset. Una cinta que també tindrà a la fantàstica Batman Turner Overdrive. I el seu gran èxit, You Ain't Seen Nothing Yet, que a mi també em dona molt bon rotllo. Recordo que va ser una de les primeres cançons que vaig escoltar per la ràdio en estèreo, perquè quan va sortir de novetat feia molt poc que emetia la primera emissora estèreo del país, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona, que en FM es va dir RJ2. I això ens ho recorda des de Berga en Joan Mediavilla. Bueno, i nosaltres recordem que aquesta cançó va ser una broma, Randy Bachman, el líder de la banda, va voler regalar al seu germà Gary aquesta cançó com una broma. Es diu Encara no has vist res, perquè, bueno, el seu germà era una mica tartamut. La banda es va formar a Canadà i la cançó és de 1974. En principi van fer només una còpia per la seva festa d'aniversari, però era tan bona que van acabar publicant-la.

You Ain't Seen Nothing Yet. Encara no has vist res, nano. 1974, la fantàstica Bagnum Turner, Overdrive. És la cançó que l'amic Joan Mediavilla, que ens escolta des de Berga, afegiria a la nostra cinta de caset. En canvi, des de Terrassa, l'Andreu Coll aposta per Running in the Family dels Nivell 42.

0: Running in the Family, Corrent en la Família, èxit dels nivell 42 al 1987. Eren molt bons, aquesta canalla. Bueno, és la cançó que afegiria a la nostra cinta de casset l'amic Andreu Coll, des de Terrassa, on sabem que tenim molts amics i amigues, molts cocos. Digue'm la teva, cocodrilclub@gmail.com, i per acomiadar el programa, marxem ballant. Per recordar nits de festa amb bona companyia i amb bona música, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens escriu des de València en Juanjo Monpou, que diu: "Hoy me he acordado de All She Wants, de Ace of Base. Fue a finales de los 80, yo era muy niño, pero fue una canción muy bonita". Bueno, tant com a finals dels anys 80, en realitat va sortir el 1992. I era molt bona. Nosaltres encara la punxem a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. I un últim favor, amb aquesta música dels suecs, Ace of Base, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les dues del migdia.
1: L'Avenç. Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
2: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avenç Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de danses, zumbes, avellanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
3: A vosaltres per convidar-me.
2: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
3: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
2: Cal tenir nocions de cant?
3: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'encarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
2: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig,
3: no.
2: Aprendre la lletra...
3: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant, per tant, d'això ja me n'encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
2: I la part de la implicació social i de la consciència social.
3: Exacte.
2: Que teniu.
3: Això me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
2: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones?
3: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I la decidim, normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
2: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat, i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avenç Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
3: Cap al vespre ens trobem, puntuals, de 8:30 a 10, per poder després anar a sopar. Llavors sempre ho diem, a veure les, sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants, i sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga, no, no acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
2: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també el telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avenc Centre Cultural, carrer Àngel Guimerà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre, a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres, per explicar

0: prova i queda't.
1: I queda't.
0: Doncs, fem-can. Gràcies.
1: Gràcies, Carla. A vosaltres.
2: L'Avenç. Àngel Guimerà, 27. Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Avui, al nostre espai d'entrevistes, tenim en Ramon Cervera. Bon dia, Ramon.
3: Bon dia, servidor de vostè.
0: Bon dia, Ramon.
4: Bon dia, Isabel.

0: Avui tenim en Ramon Cervera. Els tenim per duplicat, són dues persones diferents. En Ramon Cervera pare i en Ramon Cervera fill. I avui parlarem de moltes coses de la vida social d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Així que comencem amb en Ramon. Explica'ns una mica qui ets, d'on vens. Tu ets nascut aquí a Esplugues?
1: No, jo vaig néixer al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat el 6 del 3 del 33. Vaig néixer a la Torrassa, sóc enginyer industrial i resideixo a Esplugues des de l'any 1967. He estat membre actiu en el desenvolupament social i cultural, una mica en la mesura de les meves possibilitats, de la ciutat d'Esplugues. Des de que vaig arribar m'hi vaig integrar totalment i mentre vaig estar en actiu no vaig poder fer gaire una cosa perquè la meva feina m'ocupava moltes hores. Però tant punt com vaig plegar, em vaig dedicar per sencer, vaig deixar tota la tecnologia i em vaig dedicar per sencer a les qüestions culturals, cíviques i polítiques, perquè també vaig estar política.
0: És curiós perquè amb les entrevistes que hem fet al llarg d'aquests mesos, aquests dos darrers anys, a diferents persones que formen part de les entitats, molts veniu del sector de l'enginyeria i després són persones que els agrada escriure, els agraden les arts, els agrada la poesia, i són persones que activament i socialment molt actives aquí a Esplugues, eh? Jo, i és el seu cas també.
1: Si em permets, això té una explicació, eh? Normalment l'enginyeria requereix de estudis constants, sempre es va renovant i sempre estàs fent, després que acabes la teva jornada laboral, t'has d'anar fent cursets i formant, i això és durant tota la teva vida laboral. El dia que plegues dius, prou tecnologia, no vull saber res més de tecnologia. Jo he arribat a l'extrem de que la nova tecnologia d'ordenador ja em va costar molt d'agafar-ho perquè ja no volia, ja jo em volia dedicar a altres coses que no havia pogut durant tota la meva vida, i una d'elles era la música, sobretot, però també tot el que forma part del conjunt sociocultural del meu poble, que en aquests moments, a partir del 67, va ser Esplugues, eh?
0: Què va començar primer, l'activitat social i les inquietuds o la política?
1: Vaig començar per l'activitat social. Vaig recuperar, aquí havia existit la associació de dins del centre, però va ser una... En acabar la Guerra Civil es va crear l'associació, però no va tirar massa endavant. Llavors va desaparèixer. Llavors, no me'n recordo quin any va ser això, espera que t'ho dic, perquè em sembla que per aquí ho tinc apuntat.
0: Hem de dir
1: sí, que... L'any 1993. L'any 1993, quan jo parlo de... Jo estic parlant d'un equip, eh? O sigui, jo em poso en primera persona, però no estava sol, evidentment, no? Ara, sí que vaig agafar les rendes, les vaig agafar jo. Vam crear l'Associació de Veïns del Centre, Gall.
0: En fi,
1: era Associació de Veïns, Districte Primer, Centre Gall. Llavors, paral·lelament, quan nosaltres estàvem creant aquesta associació, recuperant aquesta associació, el Gall també l'estava formant. I, bueno, ens vam trobar un dia i ens vam posar d'acord. No, no hi ha cap problema, nosaltres quedarem com a centre i vosaltres tireu com a Gall. I a partir de llavors ja vaig entrar en el que era la vida social, diguem-ne, del poble, no? I a partir d'aquí ja es van anar generant altres activitats, com va ser la política, em vaig ingressar també. Vaig estar durant uns anys secretari del grup municipal.
2: No, Convergència
1: i Unió, sí. Aleshores vaig estar uns anys, bueno, vam estar uns anys, les coses van anar com van anar. Jo vaig agafar el problema que després, posteriorment, hem tingut amb la família, amb el Pujol. Jo, quan estaven aquí, ja vaig captar-ho, ja, no? I vaig dir, oi, no, fora, no vaig jugar a la piguera de la política, no? I llavors vaig marxar i, a partir d'aquell moment, em vaig dedicar, la meva afició és la música, eh? Des de molt

0: Carbonet. I llavors em vaig dedicar a observar aquí el panorama musical d'Esplugues, que en aquell temps era molt, molt petit, era molt poca cosa, no? Concretament hi havia els concerts de la Coloma i llavors els concerts de final de curs de l'Escola Albéniz, eh? I alguna cosa de l'Escola Municipal de Música, però que en aquell moment que jo vaig entrar-hi estava molt, molt apaveigada l'Escola Municipal.
1: Sí, sí, sí. I mireu, Ramon, això em dona peu per parlar de com veieu actualment l'estat musical aquí a Esplugues, i li donarem veu al Ramon Fill, perquè tu també la música t'agrada molt i tu també organitzes tota una sèrie de trobades de músiques dels anys 80 i 90. Per tant, ara sí, una altra vegada, bon dia, Ramon.
2: Bon dia, un altre cop.
1: I parlem de música aquí a Esplugues una estona, vinga.
0: Esplugues una
1: estona. Com ho veus, com està ara el panorama musical?
0: Actualment és un panorama esplèndid, eh? Els Amics de la Música, amb el que jo tinc alguna part de culpa també,
1: sí,
0: han creat el Festival de Música Clàssica i Tradicional, que ja està passant fronteres, ja ha passat fronteres, ha augmentat, està assolint un nivell, francament, no diré extraordinari, diré molt bo, perquè extraordinari, i tot està en funció també de la disponibilitat econòmica, no? Però, diguem-ne, la relació qualitat-preu és molt bona, jo diria que és superior, i al marge d'això hi ha una quantitat d'entitats que fan música a tota pastilla. Si em permets un moment, quan jo vaig començar amb aquest món, va ser l'any del Disco Forum, bueno, l'any no el recordaré, ara és igual. La primera activitat musical que vam crear va ser el Calidoscopi. El Calidoscopi va ser una idea meva, per cert, de recollir totes les entitats que feien música a dintre casa seva, de recollir-les i que sortissin a fora. I aleshores vaig contactar amb tots ells i vam anar... El primer el vam fer a l'escola aquesta d'aquí dalt del... Ramon, ajuda'm.
2: El primer Calidoscopi es va fer a la sala d'actes de l'INEF, vale? Darrere de la residència Blume, a l'Institut Nacional d'Educació Física.
0: Bueno, allà vam aconseguir, en aquell temps, vam aconseguir 400 assistents. Amb un acte musical, això va ser, bueno, una revolució a Esplugues. Bueno, aleshores va ser que va tindre molt d'èxit, no? I ho vam repetir durant diversos anys, això. I a partir d'aquí van néixer diferents idees, entre elles el club de, o sigui, els Amics de la Música de Santa Madalena, però la primera entitat que es va formar aquí, que es va dedicar seriosament a la música, va ser l'Agrupació Programes Musicals d'Esplugues, la PAME. La PAME, que es va dedicar a agafar xavals, gent jove, molt jove, que encara alguns d'ells no havien ni acabat la carrera, i els vam muntar uns concerts periòdics al Robert Brilles, els diumenges a la tarda, a les 6 de la tarda. I vam arribar un moment, era l'entrada, com és natural, era gratuïta, no? Va arribar un moment en què ja no hi cabíem. I aleshores jo, en vista d'aquest èxit, vaig dir, potser és hora de fer un pas més endavant, no? I aleshores se'm va ocórrer això, no? I si muntéssim una entitat i féssim un festival i tal i qual, i bueno, i vaig pensar primer, bueno, on t'ho poses això, no? Perquè segon on t'ho poses un festival, i vaig proposar-ho a l'Ajuntament. Vaig proposar-ho a l'Ajuntament, i recordo que l'alcalde d'aleshores, que era el Dani Pérez, em va dir unes paraules que em van quedar molt gravades. Em va dir, no. I vaig quedar tot sobtat, perquè, esclar, la primera entrevista va ser molt, molt, molt agradable. No, mare, doncs hem parlat, vinga. Va ser un no radical. I vaig quedar parat, dic, home, llavors era clar que continuem parlant, no? Diu, no, és un no, i t'explico per què. Diu, no ets el primer que ha vingut amb aquesta proposta. Diu, m'han vingut altres propostes. Me n'ha vingut una altra. I vaig dir que sí. I va acabar, saps com va acabar? Diu, fent els concerts a una finca particular. Diu, i aquí vaig dir, s'ha acabat. Això, si és, ha de ser pel poble. I no, si tu em demostres que això va dirigit al poble, en parlem, però de moment no tens ni un duro. Llavors, bueno, què faig jo aquí? Tens? Llavors, com que la PAME sí que l'havíem engegat i teníem uns socis, que vaig agafar els socis de la PAME, vam fer una concentració, una reunió, i vam acordar passar-ho al festival. Els Amics de la Música de Santa Madalena. O sigui, poder començar amb algun diner, que jo també vaig tenir que afegir, naturalment, amb els diners, amb el poc que recollíem de la PAME. I així vam fer el primer any. Els Amics de la Música van començar... quin any va ser? El 96, em sembla que sí. No, el 96 abans.
1: Val a dir que el Ramon ho porta tot apuntat amb un full que s'ha preparat.
0: Home, és que, escolta,
2: el 96 va ser el programa de ràdio.
0: La memòria ja costa una mica. Ramon, ajuda'm una mica. la fundació dels Amics de la Música del Sabriqué.
2: El 96 va començar a fer un programa a Ràdio Estudis Pluga, sí, sobre música clàssica. I estem parlant de que això va ser abans del 2000. El Festival de Música Clàssica, bueno, va ser abans del 2000, finals dels 90.
0: L'any 2002 ha fet els 25 anys.
2: Sí, exacte. Sí, es va fundar a finals dels 90, principis del 2000.
0: I, bueno, llavors, el primer any va ser així, el segon any, quasi que me'l vaig rascar jo, el vaig pagar jo, i llavors ja vaig dir, bueno, ja no... Això sí, i llavors em va cridar el Toni Pérez i em va dir endavant, perquè va veure que allò no es cobrava res, que era, estava fet i es feia obert al públic. Què va passar? Per què el vaig dur a l'església? Em va semblar, en principi, que era el lloc, físicament era el lloc millor, no? Perquè el Robert Brilles, llavors, ara l'han arreglat molt bé, però llavors la sonoritat era horrorosa.
1: I malauradament, en tots aquests anys, no hem tingut una sala adequada per la música.
0: Això també diré que la vaig demanar jo amb el Toni Pérez. I tinc la fotografia del dia que li vaig demanar. I recordo que em va dir, la tindrem. Va dir, la tindrem. Abans de començar les obres de la... que estan acabades, estan aturades.
1: Tot el de l'auditori, el forat de la vergonya,
0: sí,
1: que li diem.
0: Exactament, sí. Sí. Doncs bueno, vam posar-ho a la parròquia i allà a poc va anar creixent. Al cap d'un temps jo ja vaig deixar-ho per tenir altres idees que no les he pogut dur a terme, possiblement perquè tampoc són... diguem, Esplugues no té prou volum, per dir-ho d'alguna manera, no? Per acollir el que jo volia fer, que era fer un grup de cambra i una orquestra de cambra pròpia d'Esplugues, no? I per això ja requeria de molt... Bueno, en fi, la cosa no va acabar de sortir bé. Bueno, millor dit, no va començar ja, no? Però bueno, els Amics de la Música van seguir. Després, jo el recordo al principi, si em permets donar-hi els seus noms, això ho vam començar amb en Manel Fabregat, era un dels allò, l'Enriqueta Llavinés, Josep Maria Puiggròs,
2: l'Enric Flavià.
0: El Flavià també.
2: L'Enric Flavià també hi era.
0: Bueno, una sèrie de gent, tots, que quan jo vaig començar em van dir, ui, però què dius tu ara, un festival de música aquí a Esplugues? Això no te'n sortiràs. Diu, home, si no ho provem no ens en sortirem. Doncs bueno, el cas va ser que ens n'hem sortit. Sí, la meva activitat amb aquest camp sociocultural ha estat intensa, no he parat. Després d'una cosa a l'altra, o diverses coses a la vegada, no?
1: Amb el Discofòrum també has esmentat
0: abans del Discofòrum, el 96, vaig crear el programa setmanal de ràdio Passió per la Música, que el vaig crear aquí a Ràdio Estudis Esplugues. I va tenir molt d'èxit, va costar molt d'arrencar, però va tenir molt d'èxit. I va durar, això el vaig començar el 96 fins al 2004, que és quan va tancar, quan l'emissora ja, per qüestions econòmiques, etc., va tancar. També vaig crear, dintre de la mateixa ràdio, el Novus Magnificat. Va ser un programa mensual, el fèiem un diumenge al matí, que era un portaveu de la parròquia, de les activitats de la parròquia, no sol religioses, sinó també culturals, no? Això va durar un any, no va durar gaire. I a partir d'aquí vaig establir relació amb el director de la biblioteca, o Narcís Fluvià.
1: Narcís, sí.
0: I parlant, un dia, bon dia, vam sortir parlant què podríem fer, quina activitat podríem fer, doncs, que la biblioteca pogués col·laborar i tal i igual, i aquí va néixer el Club de Música de la Biblioteca Pare Miquel. Dintre d'aquest club hi han diferents apartats, hi ha l'apartat de poesia, l'apartat de dones que deixen empremta, l'apartat que encara no l'hem pogut engegar, que és infantil, la música per a infants, però que això la biblioteca hi troba molts inconvenients de tipus, és perillós, tractant amb la canalla és molt perillós, no? I llavors també el Discofòrum. El Discofòrum és el que més èxit ha tingut, perquè clar, és el més proper a la gent, El Discofòrum vam començar fent unes conferències, vam començar amb Josep Maria Busquer, un company encara actual, i jo, vam començar així. I llavors que fèiem unes petites conferències i allò no acabava d'anar. I llavors, buscant, és clar, fèiem el tipus de conferència que coneixíem nosaltres, no? Parlar sobre un músic, sobre la música i tal. Llavors, se'ns va córrer a dir, escolta, ja, per què no posem imatges i tal i qual? I vam posar imatges actives, o sigui, en moviment. Carai, això va agradar molt a la gent. I a partir d'aquí, ja hem començat, som un grup de sis, un d'ells el Pere Reverter, el pobret, es va deixar fa temps, fa un parell d'anys, i érem set o som sis, i continuem fent-lo. O sigui, agafem una selecció normalment fem una selecció de peces curtes perquè la gent, perquè sigui més amè, no? Aleshores, les comentem i les projectem. Això està tenint molt d'èxit. Ho fem cada 15 dies i pràcticament el dia se'ns queda petit a la sala de la biblioteca, eh? I això continua encara. Jo ja cada vegada menys, jo ja estic, he delegat moltes coses, i, però continua molt actiu, en fi, estem al, al peu del canyó encara.
1: I en Ramon Fill, la teva aportació musical amb quina línia va?
2: És una altra cosa, és bastant diferent. Mira, jo concretament, jo vaig deixar la política el 2011, saps que ja no em vaig tornar a presentar, i el dia 15 d'octubre de 2011 era un dissabte a la nit, me'n recordo perfectament. I amb un amic de l'Emili, estàvem al Facebook els dos, i diu, escolta, tal, estàvem al Messenger, creem un grup de música dels 80 per publicar vídeos de YouTube i tal, i vam crear el grup i li vam posar de nom Ochenteros, amb aquest amic meu, amb l'Enrique Tamayo, que ja no és amb nosaltres, pobre, aquí a la seva memòria. Aquella nit vam ser 50, l'endemà 200 i així. Ara hi ha 18.000 persones al grup d'Ochenteros de Facebook. Tenim gent dels 5 continents. Bàsicament la gent és de per aquí, eh? Del voltant. Baix Llobregat, Barcelona, província... I va ser molt fort. Va ser en 3 mesos o menys, inclús, vam tenir una pujada molt forta. La gent de la zona ens va demanar trobades presencials. I vam començar el desembre aquell any, el 2011, al Dora Gran. Vam fer una trobada amb ball, amb música i tal. I vam anar pujant, i vam anar canviant de locals. Vam fer festes a la Tasca d'Àngel. També tot es va centralitzar molt a Esplugues, per això Ochenteros i Esplugues està lligat. I va arribar un moment que no cabíem al lloc. I llavors ja Ochenteros s'ha lligat molt amb l'Avens. És un matrimoni molt maco, i que, del que estem molt contents, i que amb totes les juntes ha anat força bé. I hem fet moltes... El que fem és un revival, una sessió de ball, com eren els anys 80, amb disc jockey. També hem portat orquestres de versions. Hem fet una mica de tot, amb el Lluís Tarrés, amb la Marta, ara amb el Jordi Figueres com a presidents, amb tota la gent de la junta. Doncs, bueno, som ja una... Som una... No som una entitat, eh? Som una comunitat virtual de Facebook, molt vinculada a l'Avens, val? I la gent que és de lluny, quan ho veu, diu, ostres, quina enveja sana, no? Que pugueu estar allà tots junts i que tingueu un local tan bonic al teu poble i que pugueu fer això amb gent que coneixeu des de que éreu crios, no? I bueno, aquí estem. També vaig fer un programa de ràdio 2 anys, el 2014 al 2015, amb un altre amic de Ochenteros, amb l'Eduardo Martín, vam fer un que es deia Viernes Ochenteros, el divendres a la tarda, i vam repassar tota la dècada. Música, anàvem repassant, no? Cada vegada un any. Després vam repassar grups, estils. Vam estar així 2 anys fent el programa setmanal, i també fèiem la campanya de Reis. Fèiem la maratona dels Reis, que fa una de Sants, la vam fer els 2 anys, i vàrem fer, doncs, no sé, per fer la maratona que fèiem, no sé si eren 48 hores en directe, per la campanya de recollida de joguines, nosaltres vam participar amb 4 hores cada any. ¿Vale? Sí, era molt maca, la maratona de Sants tenia molt de ganxo, molta potència aquella època, no? Després ja per qüestions personals ho vam deixar, no? Després, dintre de la meva trajectòria, jo sóc de lletres, purament. Mestre de català, castellà i anglès, prejubilat.
1: A la docència, sí.
2: Exacte. I jo he continuat amb les lletres. Jo no he canviat. La tecnologia la utilitzo, tot el que necessito, pel que em fa falta només. I la meva afició ara és escriure relats.
1: I tens el teu blog.
2: I tinc un blog personal que es diu Històries per a no pensar. ¿Vale? Són relats breus, no molt llargs. Terror, ciència-ficció i distopia. D'acord? En castellà, perquè les meves lectures van ser en castellà i jo escric en castellà. M'és tan còmode escriure en català com en castellà. Però amb això he tingut sempre la tendència, amb aquest gènere especialment, a escriure en castellà. I bueno, aquí estic jo amb moltes ganes de fer coses també.
1: Doncs ara anirem una miqueta més a la part personal. I amb Ramon Cervera, quan vas arribar aquí a Esplugues, quins records tens?
0: Esplugues, mira, al principi que vaig arribar aquí, la veritat és que gairebé no vivia a Esplugues, perquè treballava moltes hores, m'anava al matí i tornava a la nit, i els caps de setmana ens anava a Barcelona. O sigui que, pràcticament fins que no em vaig jubilar, aquí era allò de la per mi, eh? Era la ciutat dormitorio, no? I en el moment en què em vaig jubilar, vaig començar a moure totes aquestes activitats. La primera que vaig moure va ser No, dic mentida, la primera va ser entrar en política. Vaig entrar en política i després ja, com ja t'he dit, vaig crear l'associació de veïns, etcètera, etcètera. No? Records d'aquí, doncs, bueno, llavors recordo que davant de casa... Per cert, tu has dit una cosa, Ramon, que deixa'm que clarifiqui un punt, eh?
1: I tant!
0: Sí, m'has dit sobre la música i tal. La música et van enverinar a casa teva. Eres un bailet i senties música per tota pastilla, i quan es posava molt nerviós, perquè sempre ha estat un temperament molt nerviós, i d'allò, i volia calmar-se, em deia, papa, posa Tchaikovsky.
1: Ah, Tchaikovsky.
2: Sempre m'ha agradat, eh?
0: Amb el Tchaikovsky, sí? Papa, posa'm, sí, sí, Tchaikovsky. I es quedava planxat al llit, al sofà.
2: Tots els ballets m'encanten. Sí.
0: Sí, sí. Un petit detall, sí, simplement.
2: Sí, és veritat, és així.
0: Però, són, sí, la vida costa de molts petits detalls, eh? Si ho analitzes bé, el que et queda sempre són aquestes coses. Les grans coses, normalment, s'evaporen, eh? Aquestes no, aquestes queden.
1: I, això, i Ramon, eh? Fill, quin record recolliries tu de la teva infantesa o adolescència que tinguis aquí d'Esplugues?
2: Sí, nosaltres quan vam venir l'any 67 vam venir a Can Clota, al carrer Encel Clavé, que tu coneixes molt bé.
1: Barri, bon barri, perquè jo vaig néixer allà el 61.
0: Can Clota, sí, vam estar molt bé nosaltres, excepte per un...
2: I, bueno, per circumstàncies vam marxar al centre quan jo tenia 7 anys, crec, i als 12 anys vam marxar allà al centre. Però tinc un record molt maco de Can Clota. Dos relats que tinc estan basats en vivències infantils, tant de la zona de Can Cervera, de tota la zona de Garrofers, com de la baixada al camp de futbol, per les dues bandes, per darrere el laboratori i just pel cantó del torrent. Doncs, d'algunes vivències d'aquelles m'he basat per fer algun relat, no? Totalment... Clar. Després ficcionat al 100%, no?
1: És que en aquella època, el 67, quan tu vas arribar a Can Clota, doncs la canalla, que érem del barri, baixàvem corrents per entremig dels camps que hi havia d'ordi.
2: Sí.
1: Ens n'anàvem a baix a Can Cervera, que hi havia la vaqueria, sí, encara, hi havia vaques. Sí, sí, sí. I clar, bueno, ara si ho expliquem poder hi haurà gent que no s'ho pot imaginar, però és que era així, i a més baixàvem a baix, on estava la ronda de dalt, que també hi havia horts,
2: sí,
1: i allà si pillàvem,
2: sí, sí, sí.
1: Amb el meu cas personal no, però jo sé que baixàveu a baix i fèieu, no diré destrosses, però
0: que no baixessin el dret,
1: us perseguien, perquè...
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
0: Havíem de vigilar-los que no baixessin el dret.
2: Jo estava molt avisat de no passar pels aqüeductes.
0: Ah, exacte.
2: Perquè teníem el tema dels aqüeductes, que hi havia cert risc, estaven tapats i molta gent passava per dalt,
1: sí,
2: i s'havia de tenir equilibri, eh? Allò no era tan fàcil. I això ho recordo, allà no passis, a mi em feia respecte i no havia passat mai. No?
1: Jo només ho vaig fer una vegada perquè tinc una miqueta de vertígens, ara sí. Més, de jove no tant, i feia molt de respecte passar per dalt, però hi havia molta gent treballadora que, sí, per fer la drecera, perquè no hi havia ponts abans, havien d'anar...
0: Sí, jo ho feia amb el cotxe, eh? Jo treballava llavors a Filis Hospitalet i llavors agafava aquell camp i més d'un susto havia tingut, perquè hi havia molts mussols, però uns animals enormes, i a vegades te'l trobava. Una vegada me'l vaig trobar al vidre, el vaig enclastar contra el vidre. Jo baixava sempre del carrer que vivíem, pel camp aquests, baixava avall, cap a Hospitalet.
2: No estava asfaltat tot allò, clar.
0: No.
2: Hi havia la pista que baixaves cap a Can Serra, per darrere de Can Cervera.
1: Exacte.
2: Flanquejaves Can Cervera i arribaves a Can Serra, que ja estava asfaltat. Sembla, sí, que ja el van asfaltar primer. El primer que van asfaltar va ser Can Serra, i després ja, fins que no va venir la ronda, ja no es va arreglar del tot. Jo crec que no.
1: No estic segur. Quan a Hospitalet van arreglar el parc de Can Buixeres,
2: sí,
1: aleshores van començar a arreglar aquella zona, però ja era la banda d'Hospitalet, no?
2: Exacte, a baix de tot,
1: eh?
2: Per sota dels, sí, París, Roma, Londres, ja.
1: Exacte.
2: Els edificis que, sí, són d'Esplugues.
1: Parlem de que teniu moltes coincidències, pare i fill, la música, les aficions,
0: sí,
1: la política...
0: La política, ella ha estat en primera línia. Jo sempre he estat a darrere, en segona línia.
1: Vostè també va ser regidor?
0: No, jo no.
1: No.
0: Jo vaig ser secretari de Convergència aquí.
1: Ah, val. Aleshores, el que sí, en Ramon Fill sí que recordo que vas arribar a ser regidor. Però em pensava que en Ramon pare també havia arribat a ser regidor temporalment.
0: M'ho havien proposat, eh? Però jo no volia estar...
1: No
0: volia estar...
1: Ara us faré una pregunta que segurament que us uneix i no té res a veure ni a política ni amb les vostres aficions. Un menjar que us agradi a tots dos quan esteu a parar en taula i que disfruteu conjuntament.
0: Bueno, a tots dos o cada un seu?
2: Jo crec que els dos, I crec que el sabem.
1: Sí?
2: Sense parlar, jo crec que sí.
1: En pare que ens digui
2: que sí,
1: quin és el que li
2: agrada. Que el primer i llavors, sí, diré sí.
0: No, jo no.
2: Si jo dic el mateix.
0: A mi no se m'ocorre res. Digue-ho.
2: No se t'acudeix res?
0: No, ara sí.
2: Els cargols, els dos. Ens tornem bojos pels cargols. Ens agrada guisats. I a la llauna de totes les...
0: Saps per què no se m'ocorren? Perquè fa molts anys que no me'ls deixeu menjar.
2: Perquè no te'ls deixen menjar, però...
0: No me'ls deixeu menjar fa anys.
2: Però, fa anys. Perquè no li deixen. Però cargols, clar, picant, molt salat.
0: No, per picant, però, i pel sal.
2: Però, sí, per la sal. Però els cargols, els dos. Els cargols, els dos, segur. Però vaig començar a menjar cargols perquè m'ho va dir, prova això. Això és boníssim.
0: No volia.
2: Ni marís, res, clar, de petit. I a adolescent vaig provar els cargols i fins avui.
1: M'heu dit que musicalment el Tchaikovsky el compartiu?
2: Aquest sí.
0: Bueno, jo Tchaikovsky, jo comparteixo tot. Jo sóc un entusiasta de Mozart, però per mi són tots... Cada músic té el seu moment, eh? Cada músic té el seu estil i tu tens els teus moments en què t'agrada més un o t'agrada més l'altre. Jo he estat aquí, al Palau, jo he estat molts anys, fins fa 2 anys, des de l'any 70 i pico, he estat abonat a la ciutat de Barcelona. Primer estàvem al Palau de la Música i tenia la fila 13, la cadilla número 13. Que no la volia ningú, em van dir la val, dic sí, per què no? La meva dona tenia el 15 i jo tenia el 13. Doncs vam estar molts anys abonats. I llavors allà, bueno, sempre m'ha agradat tot tipus de músiques. I tinc una anècdota que... ara no, però temps enrere era una mica selectiva la música clàssica, no? I sempre anàvem els mateixos. Hi havia molts professors de música, anàvem al dematí, perquè el dematí estàs més, jo estava més receptiu, m'agradava més. I sortint, que havia acabat el concert, al meu costat va estar durant 20 anys un professor de música del Conservatori de Barcelona. I, bueno, vaig aprendre molt d'ell. Per cert, una anècdota que em va dir, un dia li vaig dir, jo dic, senyor Rius, es deia Rius. Dic, jo li agraeixo perquè m'ha ensenyat molt de música. I em va dir una cosa, diu, vostè a mi també. Dic, jo, però jo que li puc haver ensenyat a vostè? Jo no sé de música. Diu, sí, vostè no sap de música, però vostè és un aficionat a la música. I se la veu des d'una perspectiva que jo no coneixia. Ells són molt crítics. Són més crítics que no pas tu. Tu vas a disfrutar. Ells van a veure, a trobar la falla, diguem-ne, no? No, és una anècdota.
1: Això és una característica que no sé si és pròpia del teu pare, Ramon. La humilitat no ens fa valorar aquelles coses que nosaltres podem aportar a les persones que tenim al nostre voltant.
0: Sí, sí, sí.
1: Podria ser una característica,
2: sí,
1: de Ramon?
2: Sí, sí, sí, és així.
0: Ell em va deixar parat, perquè em va dir, oh, i vostè a mi també, em va dir. I vostè a mi, ell era molt més gran que jo, eh? I vostè a mi també. I jo em vaig quedar parat, diu, no, jo, si jo no en sé de música, diu, carai, no en sap de música, diu, però vostè m'ha ensenyat a escoltar, a sentir la música, no escoltar-la, sentir-la. Una cosa és escoltar-la, i l'altra cosa és sentir-la, eh? Quan veritablement una obra musical t'arriba a calar de veritat, és tot el teu organisme que la sent, no són les orelles, tot el teu organisme entra en un estat de xoc, per dir-ho d'alguna manera, no? Potser exagero, no és un estat de xoc, però sí que és un estat diferent al normal, eh? És, bueno, jo parlo des del punt de vista d'un gran aficionat a la música. Jo, per mi, la música no és un passatemps, no és un hobby, és una manera de viure. Jo sense música no l'entendria, perquè ja des de molt jovenet, recordo, el meu cunyat, que era molt més gran que jo, naturalment, tenia un amic que era wagnerià, i sempre parlàvem del Wagner, i un bon dia continuo. Un bon dia, dic, jo he de sentir el Wagner d'alguna manera, perquè, i donàvem per Ràdio Nacional les òperes del Liceu, el diumenge a la tarda, i feien el Parsifal. Jo vaig dir, ah, doncs jo l'escolto aquest. I vaig estar les 4 i pico d'hores que dura el Parsifal, em vaig morir, vaig estar anys que no volia sentir el Wagner, de cap manera, no? Imagina't, tu era un crio que tenia 11 o 12 anys, eh? Però jo tenia interès per saber qui era el Wagner. Clar, el Wagner als 12 o 13 anys, sense preparació de cap tipus, és impossible.
1: No? Sou dels
0: que... El vaig avorrir, després no, eh? Després, quan ja vaig anar sabent el que era la música, en fer passatges. Wagner és del més gran, el més, diguem-ne, no diré avorrit, però sí una mica, les seves lectures a vegades són una mica... Has d'estar molt posat per entendre-la, eh?
1: Ja. Sou dels que el dia 1 de cada any us poseu al concert de Viena a la televisió?
0: Sempre l'escoltem, sí. És un espectacle molt bonic.
1: I fins que no s'acabava el concert no començàvem a parar la taula del dia 1 pel dinar. I tinc una anècdota. Mireu, és que a mi m'agrada explicar coses personals,
0: sí, sí, sí,
1: també. El meu fill, quan va néixer el juliol, i com que el meu pare escoltava els concerts, doncs jo crec que el nen tenia 18 mesos i estava sentat davant de la televisió amb l'avi escoltant el concert. I van fer una pausa per posar publicitat, que de tant en tant ho fan. Es va posar a patalejar i a plorar perquè volia la música, no volia els anuncis. I quan va tornar al concert es va posar a aplaudir 7 mesos. I no ens ho podíem creure. I realment és que la música és per tothom.
2: Sí, per tothom.
1: Fins i tot pels... Bueno, diuen que els nadons han d'escoltar a la música dintre ja del claustre amateur.
2: Sí, és veritat.
0: Sí, sí, sí, sí, bueno, és que ara hi ha els aparells aquests. L'altre dia, qui va ser? Me'l deixo un. Jo vaig estar a la Puigverd ingressat molt temps, i llavors un de, com que a mi em deien el de la música, allà, perquè sempre estava escoltant música i vaig estar molt de temps, eh? I aleshores quan deien, ara qui toca? No, el de la música, deien. Bueno, i em va dir, oiga, ¿sabes? I sí, sí, li vaig localitzar uns aparells que la mare se'l posa al d'allò, posa el d'allò, el disc, el connecta, i llavors la criatura està sentint les vibracions de la música, eh? I jo crec, perquè hi ha anècdotes, hi ha una que no l'explico massa. Nosaltres tenim una terrassa que agafa tota la longitud del pis, són uns 12 metres, em sembla que són, tota la terrassa, vista al mar, vista la muntanya, no? I aleshores, que la meva dona tenia, a la barana de la terrassa, tenia unes plantes posades, no? I tenim la sala i després una habitació i una altra habitació que donàvem a aquesta terrassa. Les plantes que teníem davant mateix de la porta de la del menjador, de la sala, no? I les plantes es feien enormes, maques, boniques, i a l'altre costat no. Això tu, vosaltres ho veu viure. A l'altre costat no hi havia manera. I se li va ocórrer un dia canviar-les de lloc. Coi, aquestes es van refer de seguida, les altres no. Les va tornar a canviar i el mateix efecte. I l'única diferència és que teníem el tocadiscos enfocat directament en aquelles plantes. No dic res més, jo, perquè, però sí que he llegit alguna cosa que sembla que sé que influeix també, eh? Que les plantes tenen un poder de captació, serà de les vibracions, ja no diré de l'art musical, no?
1: Sí, les vibracions, digues.
2: No, a més, això va millorar al canviar l'equip. Va posar un equip millor, sí, i
0: exacte,
2: encara va millorar més.
0: Exacte.
2: Hi havia alguna planta que va ser espectacular. Va ser espectacular com van créixer, quina verdor. Estaven, eren per fer-los fotos. Crec que ma mare té alguna, però li va fer alguna foto. I va canviar, va posar un equip, crec que a aquella època era quadrafònic, estem parlant ja de l'alta definició música, no?
1: Sí.
2: Del milloret. I amb aquell equip va millorar moltíssim les plantes. Això me'n recordo. Era una cosa provada a casa, que no ens imaginàvem, no, era real.
1: Sí, és real.
0: Sí, però no ho expliques sempre, perquè tinc aquest dia s'ha sonat.
2: No, però ara ho pots veure molts documentals de televisió, ara, sí, que hi ha tantes cadenes, coses, sí, que t'ho expliquen i donen uns arguments científics.
1: També diuen que va bé parlar-li a les plantes.
2: També. És que la mare els hi parla. La mama, sí, bueno, fa, com que ho està fent i parla amb les plantes, que és una cosa, la mare de normal, com quan estàs tenint cura d'una mascota, és exactament el mateix, no? És un ésser viu.
1: Que maca que estàs, que sí, bonica, o avui et veig pensida, sí, que sí, necessites, o si se li poden parlar les plantes.
2: Exacte.
1: I ja està. I això són sensibilitats que tenim, eh? Després, qui ens vulgui dir que no estem bé, o que tal, és una altra història.
2: Clar.
1: Són les seves manques de sensibilitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara també una pregunta per compartir. Un viatge que heu fet junts. Heu fet algun viatge junts, de vacances?
0: Junts, sí, bueno, n'hem fet ara fa ja anys que no, però n'hem fet molts, sí, sí, n'hem fet molts.
1: I junts, pare i fill?
0: Pare i fill sols.
1: No, amb la família,
2: amb família n'hem fet.
1: Família.
2: És que n'hem fet uns quants.
0: Uns quants, sí.
2: Però jo crec que els més bonics de tots són els que hem fet pel Maestrat a Castelló. Que la família, tota la família paterna i materna, són originals d'allà. I clar, hem trobat en temes de turisme rural, ja quan ja ells ja eren avis també, que tenien els meus fills, trobàvem algun maset i tal, de turisme rural a l'estiu, i d'estar tots sis, i després venir ma germana al set, i fer per allà rutes, tal. Jo tinc uns records impressionants. Clar, és que té un color especial. A l'Alt Maestrat i tota aquella zona li diuen ara la Toscana espanyola, pel color, pel vi, per una sèrie de factors, li dona la Toscana espanyola. Tota la part del Maestrat d'Aragó i del Maestrat de Castelló. Clar, té uns colors preciosos, hem estat a l'agost, a l'estiu, ja que comencen a minvar la llum de les hores de llum per la tarda, tal, i tenim records molt bonics. Imagina't tu a un mas, al Bocàsser, veient tota la serra de Culla, de Benassal, de la Font d'Ensegures, des d'allà, estar al set allà, a un mas, doncs, són records molt bonics. I després voltar tota aquella zona. Crec que ell, i sobretot la part de Baix Maestrat, que ell la coneix més, perquè de jove hi havia anat. Però són els més macos que tenim de viatges. Precisament anar a l'origen, no? Anar a la terra.
0: És el que anava a dir ara.
2: Sí, és la terra.
0: Allà diem la terreta.
2: La terreta, sí, exacte.
0: Que tira la terreta.
1: Sí, la terreta.
2: I anar a comprar ceràmica allà.
0: La família és d'un poble, jo soc nascut aquí, però els meus pares són d'un poble tocant a Catalunya. O sigui, allà València no l'anomenaven per res. Tot ho venien a fer aquí a Barcelona, tot.
2: Oi, encara.
0: Tot. I
2: encara,
0: els partits Barça-València A la plaça del poble es cridava Barça, no es cridava València. Però sí, és el segon.
2: Santa Madalena i Benicarló, d'on era la família.
1: La relació de Castelló amb Esplugues en concret és molt forta.
2: Sí.
1: Perquè tenim la Baronda, que venen d'Ona.
0: Sí.
1: Entrevistes que hem fet, per exemple, amb la Mercè Vidal, que vam parlar de tot el que és l'associació de la ceràmica. Tota la relació que hi ha hagut d'Esplugues amb Castelló.
2: Cert, sí, és veritat.
0: Una gran persona,
1: Sí, i a més tota l'afluència que va haver-hi poblacional, Un viatge que hagis fet inoblidable, no cal que sigui amb la família.
0: Salzburg.
1: Clar, havia de ser. Com no?
0: El porto encara aquí, Encara el porto aquí, sí. Vaig visitar tot el que feia referència a Mozart, vaig sortir d'allà, ple de Mozart, però pels quatre costats. També hi ha hagut altres viatges, també, he estat molt... Holanda la tinc bastant trepitjada, perquè jo treballava amb una multinacional, la Philips, que era holandesa, aleshores hi viatjava molt per qüestions de feina, no? Però Àustria, per mi, és diferent. Àustria, Viena, sol, ja, no parlo... Aviam, una cosa són els monuments i les grans jardins i tal, i l'altra cosa és l'aire que l'envolta, l'ambient que l'envolta. Jo trobo Viena i París, les dues ciutats per excel·lència. Poso Viena al davant,
1: Viena al davant i Salzburg després.
0: Jo reconec que París és més majestuós, etc. Però em sento d'una manera diferent. Jo entro Viena i em trobo casa meva. Trobo casa meva.
1: Però tot és música,
0: Sí, perquè a més... Sí, no, però és que contacto bé amb la gent d'allà, A París no he tingut tanta ocasió, però amb la gent d'allà sempre he contactat molt bé. És molt... No sé, li trobo molt oberta, molt diferent, No sou Mozart, No sou Mozart.
1: I l'altre, Ramon, un viatge inoblidable que tinguis?
2: París, amb la Maria. A primavera.
1: A la primavera.
2: A l'abril. Molt bonic, el 2007.
1: Què voldríeu explicar-nos, més enllà del que hem estat parlant fins ara?
0: Una mica és una pregunta més aviat que ens fem, o que em faig jo, no? És, on anem? A on ens dirigim ara? El món està en plena ebullició. Va haver fa anys enrere el plan d'unificació universal i tal i qual. Això ha portat en conseqüència una sèrie de coses que no estan bé, no? Com per exemple homogenitzar el que són les cultures. Han volgut amb l'anglès, anglès tothom. Està molt bé que tothom parla anglès. I el xino també, no? Però, aviam, d'alguna manera es perd la pròpia personalitat. Llavors, què hem de fer per combatre aquest afany d'unir-ho tot en un sol bloc?
1: Això que li diem ara, globalitzar-lo.
0: Mantenir cada poble, mantingui-les. Llavors, dintre d'això, és, jo dic, hem més música. La música eixampla l'ànima. Fa falta música, molta música, perquè us asseguro, jo personalment, que els moments més difícils de la meva vida els he superat escoltant música, també. No sol escoltant música, però també escoltant música.
1: També.
0: Hem de treballar-hi més. No sol per la música, però tot el que és cultura, I, en fi, seguir una mica, potser, i entraria en un terreny més delicat, però seguir... Hi ha doctrines molt bones que no les seguim gaire, i una d'elles és la de Jesucrist, És una doctrina que... Deixem-nos estar al part ara la qüestió teològica i tal, no? Aplicar la doctrina de Crist a la vida diària seria posar oli en un llum, apavegar ja tota aquesta sèrie de coses rares que hi ha. I jo ja tinc 90 anys, esclar, mirant enrere, has passat moltes fases de la teva vida. I aleshores hi ha fases que et creus ser l'amo del món, Et creus, escolta, i després te n'adones que no, ets una petita cosa. Però, ojo, és una petita cosa que té ànima, té cor, té pensament, i per tant no és tan petit, és gran. El que passa és que nosaltres ens fem petits, ens hem d'obrir, tirar endavant, vinga. Què és el bo? Què és el bo? Aprofitem més el que és bo i deixem estar el que no ho és tant. És un pensament una mica filosòfic, però...
1: I per la vostra sensibilitat i pel que m'esteu comentant ara, jo estic segura que us preocupa molt tot el tema de l'escalfament del planeta.
0: Això
1: com estem tractant el planeta?
0: Tot això està inclòs en el que jo t'acabo de dir.
1: Sí,
0: o sigui, si canviem la nostra manera de viure, si breguem tots o remem tots en una mateixa direcció, aquestes coses les podem anar solucionant. Ara, mentre hi hagi els interessos de país i tal, serà molt difícil.
1: Els interessos econòmics, econòmics, industrials, sí, de consum, sí, i consum.
0: Sobretot econòmics.
1: Sense mirar absolutament res l'explotació i esclavització que hi ha laboral en molts sectors.
0: I aquí a casa nostra, no cal anar fora, aquí la trobem, La trobem amagada per tot arreu. Les jornades de 8 hores, qui fa una jornada de 8 hores? No hi ha ningú que fa una jornada de 8 hores. El que es vol guanyar la vida ha de treballar més de 8 hores, però si no, no li dona. O sigui, una cosa és el que diem i l'altra el que fem, no? Són moltes coses a millorar, però si analitzem la història, hem avançat molt, Molt, moltíssim. Però, home, venim d'una cultura de guerra, pràcticament, no? I que, ojo, que sembla que hi tornem. Semblava que l'havíem superat i ara ha tornat el Putin i companyia, o, bueno, en fi, jo crec que és de tots, culpa una mica de tots, no? Però hem de remar tots en una mateixa adreça i posar el bé comú davant del bé propi, això és molt difícil. I això és començant per mi, és molt difícil. Quasi tots fem, tots escrivim la història adaptada als nostres interessos. Una mica, tu fas una lectura d'una història, i és completament diferent, la mateixa lectura és completament diferent a la meva.
1: És que
0: tu defenses uns interessos i jo en defenso uns altres. El dia que tots dos defensem el mateix, el món millorarà.
1: És que anem sempre amb el que hay de lo mío, primer sóc jo.
0: Exacte, sí.
1: Tot i que sí que és veritat que hi ha moltes entitats i molts col·lectius que estan procurant perquè...
0: Ho estan lluitant, sí.
1: Ojo,
0: hi ha molta gent bona, El que passa és que no es veu tant, Però hi ha molta gent bona. L'ésser humà no neix dolent. S'hi fa. Normalment s'hi fa, No neix dolent. Tots neixem igual, Neixem sense res i a partir d'aquí ens hem d'obrir la vida. Bueno, estic filosofant massa.
2: Russonians o cartesians? Jo sóc russonià, també. Jo sóc com ell, russonià. Que tothom neix bo. Jo sempre he pensat que no... que es torça pel camí, passen coses, no? Però que tothom neix bo, com va dir Jean-Jacques Rousseau. Si parlem de filosofia, jo sóc russonià també. Però, bueno, ens torcen. No és que ens torcem, potser és que ens torcen. Lligant amb això, jo crec que estem, ara mateix, estem en una cultura de la immediatesa brutal. Tot ha de ser satisfacció immediata. Tot ha de ser egoisme, individualisme, estar bloquejats, tancats, viure en pisos molt petits. I el gran capital ens controla i ens domina, que és una barbaritat. I anem cedint amb això. L'única satisfacció que tinc és que veig molta gent jove que això no li agrada i que diu, per comprar-me un pis aquí em compro una casa amb terreny gran, amb bosc i tot, i me'n vaig fora i faig teletreball, que el teletreball em serveixi per marxar d'aquí i no vull que tinguem unes densitats de població com tenim a Can Vidalet, a la Florida, a Hospitalet, que això són salvatjades, no es pot viure així, no és normal. O sigui, estem vivint com a Hong Kong, ojo al dato, o com a Taipei, com a Beijing. No és el correcte, els xinesos volen viure millor, nosaltres tornem enrere. Jo, aquesta immediatesa que ens han venut com una necessitat per viure i que realment l'únic que volen és tenir-nos controlats, com antigament els industrials catalans ens tenien a les colònies, que sabien qui anava a missa, qui no anava a missa, qui no sé què, des de la casa, el patró instigat per l'amo vigilava absolutament a tothom, que només tenien festa diumenge a la tarda. Si hem de tornar a això, jo no estic d'acord. Per això em vaig posar en política, perquè això ja ve de temps, no és nou, però ara és bestial. I tot busquen xarxes socials on hi hagi una satisfacció immediata, però ens robin les dades. Si saben el que vull, l'última hora m'ho vendran. A casa sembla que ens escoltin, no, a vegades? Amb aquests dispositius que hi ha. Escolta, estàs buscant una cosa al mòbil i apareix. Dius, ho he teclejat? Sembla que aparegui, sembla que ens escoltin, no? De fet, és una escolta diferent, no és una escolta real, però saben el que pensem, perquè ho tenen.
1: Una conversa privada. Què et sembla si anem un cap de setmana a un lloc que m'han dit, justament a Castelló, una conversa amb la meva germana, que m'han dit un lloc molt maco, ara no recordo el poble, no sé si era Benicassin o Benicarló o per allà. Arribo a casa, obro el meu Twitter i el primer anunci que em surt és unes vacances a la costa de Castelló. Dic, però amb aquest Twitter qui li ha dit que jo he parlat fa dues hores a la meva germana de vacances?
2: I no veu buscar res al mòbil? Ho veu parlar només?
1: Ho vam parlar.
2: És que no sembla que ens escoltin. Però és que a molts llocs, mira, sembla que ens escoltin. Molta gent m'ho està dient ara ja.
1: Sí.
2: I a veure, hi ha escoltes que no cal que siguin gravacions, no? Però, de fet, tot el rastre que deixem amb tot, a nivell informàtic, és brutal. I la intel·ligència artificial, realment, el meu fill és informàtic, m'ho diu. Diu que si el dia que t'hi posis i ho estudis, això t'espantaràs de veritat. Diu, ara ho veus, no? Però realment fa por. És una cosa que s'ha de controlar. I que hem de controlar nosaltres mateixos, els primers, no? realment és així. Però bueno, també hem de lluitar amb això, que això forma part de del nostre món avui mateix. Hem de mirar de torejar-ho com puguem, no?
1: Doncs ja gairebé que només em resta donar-nos les gràcies a tots dos, en Ramon Cervera i en Ramon Cervera, per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer amb aquest programa que amb dues persones en recollim una i una pot representar les dues, perquè teniu moltes coses en comú, no solament les aficions, l'afició a la música, sinó també com enteneu la vida, i és molt maco de veure
0: així. Entenem la vida d'una manera bastant desinteressada, igual ell que jo. Desinteressada en el sentit, aviam... A la vida has de tenir ambicions i has de lluitar per tirar endavant i tal. Però jo ara no parlo per mi, parlo pel meu fill. Ell es va posar en política i ha dit una cosa que es va posar en política, però jo no estava d'acord amb com funcionava les coses. I és veritat. No n'ha tret mai cap profit de la política. Personal, eh? Cap ni un. Ho dic així tal com sona. És fer-ho per vocació. Jo crec que gent com aquesta fa falta. Tens? Que la gent... d'acord, que també si han de cobrar un sou que el cobrin, etc, etc. Però el que s'hi posi aquí no s'ha de posar per cobrar un bon sou, s'ha de posar perquè les coses millorin. Ja. Molt bé.
1: Doncs moltes gràcies novament a tots dos, ja sabeu que teniu els micròfons d'Esplugues FM, seguim en contacte, som veïns d'Esplugues, exveïns de Can Clota,
2: això mateix,
1: jo segueixo Can Clota, i ens veiem pels carrers i les places.
2: I tant. I que ens veiem molt i molts
0: gràcies
2: anys.
0: Gràcies a tu, has estat molt amable, i ha passat això com una...
1: És una conversa.
0: Una conversa
2: molt maca.
0: Molt agradable, i molt professional, per banda teva. Molt professional.
1: Gràcies. Una abraçada.
2: Igualment, Isabel.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
3: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete. Els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
6: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Doncs avui, novament, una entrevista amb una entitat d'Esplugues. I si us dic, mireu, parlarem d'en Flavià, d'en Rustinyol, d'en Folky Torres. Parlarem de la creativitat, és una entitat que cada any es renova, cada any és artísticament innovadora. I si us parlem de la, per exemple, de l'Escola de Música d'Esplugues, què penseu de què parlarem avui? Amb quina entitat parlarem? Avui estem amb l'Associació de Pastorets d'Esplugues i amb nosaltres l'Oriol Pi i el Cisco Martí, que ens en parlaran d'ella. Hola, com esteu?
3: Hola.
4: Hola.
2: Bé?
4: Bon dia.
2: Hola, Oriol i hola, Francesc. L'entitat comença fa 20 anys, almenys l'activitat de Pastorets d'Esplugues comença fa 20 anys.
4: Bé, això em podrà parlar millor el Cisco, perquè hi era. Ell sí que pot dir que hi era. Jo encara no. És a dir, l'entitat nostra de l'Associació de Pastorets d'Esplugues tenim uns 10 anys de vida, però som hereus i agafem una ja dinàmica i una embranzida que hi havia molta altra gent que ho va començar, i aquí sí que li passo la paraula, que el Cisco hi era, ens ho podrà explicar millor.
3: Bueno, sí, de fet, Pastorets, faig un incís, no són aquests 20 anys. Pastorets Esplugues existeix des de fa més, no? Dels anys 80 ja es va començar una mica amb la tradició a través de l'Esplai Amics de Santa Magdalena, però era una activitat que es feia cada 2 anys i era més tipus esplai i no es va consolidar. Va quedar uns anys parada i arran d'inquietuds, doncs, pues, vam agafar i vam dir: què, tirem endavant, no tirem endavant? Bueno, era complicat perquè es va intentar fer-ho 4 o 5 anys abans i no ens en vam sortir. Vull dir, era molt complicat perquè no trobàvem gent, no trobàvem els mitjans, no trobàvem, sobretot la implicació, vull dir, perquè és la implicació que mana l'entitat, no? Però bueno, al final, l'any 99... decidim tirar endavant i ens juntem 3 persones, 2 que també portaven els inicis més jo, i comencem a treballar i agafem i fem el guió, comencem a fer rodatge i dir, doncs, hem de tirar endavant i començar-ho, i començar a implicar gent, començar a buscar gent, sobretot demanar molts favors, molta gent que s'apuntés a l'entitat. I a partir d'aquí, bueno, un cop ho tenim tot a l'engranatge i ho tenim tot preparat, demanar subvenció per poder començar i tirar endavant.
2: Quan vas a una funció de Pastorets, si l'any que sigui comences a dir: ostres, aquest és de l'Esbar, i aquesta és de Bastons, i aquesta altra és de Gegants. Tu mateix, Cisco, comencem, si ho cal, per tu, no? La teva implicació, però també de la resta de l'equip de Pastorets, a la resta d'entitats de la nostra població. Clar, vas al desembre a veure Pastorets i el que et trobes és una representació de moltes entitats de la nostra població. Vindria a ser com un final de festa de les entitats del poble.
3: Bueno, sí. De fet, es va començar així, o sigui, com deia, buscar gent perquè s'impliqués, és el mateix que les entitats Esplugues. Des de l'any 80 que van començar altres entitats, havia poquíssima gent. Llavors, t'havies de nutrir d'aquest tipus de gent que estava amb altres entitats que van començar també feia poc. Però, bueno, no només això, també vam captar molta gent a l'inici que no estava en cap entitat, i això va ser molt bo també pel grup, que vam crear un cúmul de gent a fora d'aquest espai d'entitats. Cosa que amb els anys, sí que és cert que el que tu dius, que ha sigut al revés, no? Tothom que ha estat integrat i ha anat integrant Pastorets forma part d'un munt d'entitats. No d'una, poder de 2, de 4 o de les que sigui.
4: Sí, però això és una mica la vida de l'associacionisme, que, no? La gent segurament està en més d'una associació, fruit perquè la gent que tenim inquietuds en tenim més d'una, i aleshores el bo de Pastorets és que es concentra en els últims 3-4 mesos de l'any, i aleshores doncs pots estar en una altra entitat durant les festes majors de Sant Mateu i Santa Magdalena, i ja cap a partir del setembre-octubre centrar-te en Pastorets, perquè això és una activitat molt concentrada. I això, tenim gent que durant l'any està amb altres entitats, i d'altres que no, que el que els agrada és el teatre i troben amb Pastorets doncs el lloc on participar i on fer teixit associatiu a través d'aquesta via teatral.
2: Has apuntat que aproximadament cap al setembre ja comenceu a reunir a la gent per començar, suposo, a repartir papers, però sí. Prèviament hi ha una feina d'uns diàlegs, d'una actualització, perquè clar, cada any estem esperant quin serà el gag en el que parleu de coses d'Esplugues.
4: Sí, no, efectivament, jo crec que una de les coses que té aquests Pastorets, els Pastorets d'Esplugues, és que tenim un guió propi. Un guió propi que ja la dinàmica d'aquests últims anys és que s'està renovant cada any. És a dir, el públic que ens ve a veure cada any veu un guió totalment diferent, entre cometes. És a dir, sí que veu Flavià Rustinyol,

0: entre cometes, com que sabeu que la versió és adaptada de Folk i Torres, ara avui en dia ja pràcticament no té res a veure amb Folk i Torres. Vull dir, el fons és el mateix perquè és un viatge dels pastors i es troba l'infern pel mig i tal. Bueno, això... Però sí que és cert que a l'inici, quan vam adaptar aquest guió, era molt complicat i no és fàcil, perquè ser guionista no és fàcil. En aquell moment, la junta que estàvem, vam dedicar moltes hores, moltíssimes, i treballàvem tot l'any. O sigui, de gener a desembre estàvem implicadíssims. Per què? Perquè el guió ens portava molta feina. Vale? Llavors, clar, a partir que vam crear aquests guions, tot va ser més fàcil, perquè ja teníem una base feta i sobre aquesta base es va anar treballant i s'ha anat amoldant. I això, les generacions que han anat vingut, han tingut molt més fàcil adaptar el que deia l'Oriol, adaptar-ho a l'actualitat i buscar tots aquests inputs que hem de posar dins de pastorets i que ens fan diferents, no?
1: Sí.
0: Vale? Llavors, una mica, ja dic, és una entitat que porta molta feina, això tingueu-ho clar, eh? I tota la gent que està al darrere, vull dir, s'implica al 100%, perquè si no tiraria endavant. Vull dir, és una entitat que, al marge de la Junta, que és la que tira del carro, la gent ha de respondre. Si no respon...
1: Perquè, clar, és una entitat que la seva activitat la focalitza al mes de desembre, esteu treballant durant tot l'any, però és que, a més, moveu a molta gent. Vull dir, a part dels tècnics, guionistes, que també són actors, la incorporació de l'Escola de Música per fer aquestes adaptacions musicals en directes, també hi va haver un salt amb la incorporació de l'entitat de la coral, d'Esplugues, del Musicòrum. És un salt qualitatiu musical també molt important.
2: Sí,
1: però, clar, en total... Quanta gent moveu? Quantes persones des del nadó, perquè també és un fill de la colla?
2: Sí, sí. És fill de la colla, mai més ben dit.
1: Sí, eh?
0: O filla.
1: O filla, sí. Exacte, fill o filla, depenent de l'any. Fins als Reis Màgics, que se suposen que són els de major edat. Quanta gent moveu? De 0 a 90 anys.
2: Aproximadament, mira, jo crec que podríem dir una vuitantena o norantena de persones i no erraríem en aquest sentit. Sí, som bastanta gent, com comentaves, tant la gent que es veu a l'escenari, que ja som entre 50, una cinquantena de persones, més tota la gent que hi ha darrere. La gent que hi ha darrere d'estaf, tant sigui movent cortines com arreglant tot el vestuari que utilitzaran els actors i actrius. I a part, també, com comentaves, aquestes incorporacions de l'Escola de Música, que aporten aquest plus de música en directe. És una cosa que això, no? com moltes coses, proves el primer any a veure com va i ja no ens n'hem pogut desprendre, ja no ens plantegem uns pastorets sense aquest plus de música en directe.
1: A veure, jo, per exemple, l'any que vaig sentir a la Gemma Sangra cantant, vaig pensar, és ella? Com canta! Hem descobert gent que no forma part de les corals d'Esplugues que canten d'una manera impressionant, no? Dic ara la Gemma perquè m'ha vingut al cap,
0: Havia fet caramelles.
1: Val, sí, petita, clar. Però... I el seu pare estava a la coral, per tant... Però clar, no m'imaginava jo pas aquesta veu que ens posava, o el Lluís Tarrés, per exemple, no? Quan el vaig sentir també cantar, dius, ostres, sí, és la seva veu. Per tant, hem descobert moltes coses.
0: És la màgia de pastorets.
1: Exacte.
2: La màgia de pastorets, la màgia també del temps. Teatre, que t'obliga a ser una mica multidisciplinar, saber ballar, saber cantar, saber actuar, vull dir, tocar diferents pals, com a tota la vida hi ha qui se li donen millor unes coses i unes altres, no? Alguns patim més quan hem de ballar i d'altres doncs, quan s'ha de cantar no hi ha problema. El Siscul ballar era de l'última fila. Però ja se sap, posem els 4 o 5 que ho fan millor davant i els altres ens quedem a darrere. Jo a l'hora de ballar també sóc dels que m'amago. I sí, això, vull dir, aquí hi han petits talents per Esplugues i a l'escenari del Brilles a l'hora de fer pastorets és un bon moment per explotar.
0: El bo és que es treu l'essència de tothom, no? O sigui, descobreixes moltes coses de personals i els dots que pot tenir tothom. Hi ha molta gent que ve pastorets i el que dius tu, hosti, només amb posant-li una persona que l'ajudi una mica, pues, ostres, tens bona veu per cantar, tens bon cos per ballar o tens bons moviments, descobreixen coses que mai s'haguessin imaginat, no? O sigui, i a part d'això, Pastorets, jo, i és una reflexió meva personal, crec que

0: Pastorets, és molt més difícil arribar fins on arribem perquè tenim uns condicionants, perquè els tenim actualment, que fem pastorets en un espai molt petit, un espai molt tancat, un espai limitat, un espai on ens hem d'adaptar com puguem i ens hem adaptat tots els anys, i això encara fa més gran pastorets, encara fa més grans. I puc comentar, i tenim vídeos de que han vingut televisions locals a gravar-nos, que s'han quedat al·lucinats del muntatge que tenim allà dins.
1: Clar, perquè la sala Brilles és petita i necessiteu un gran escenari, l'adapteu, l'amplieu per les bandes, i a més tot aquest muntatge implica que no es pot muntar i desmuntar a cada funció, sinó que l'activitat cultural del centre s'ha d'aturar perquè no tenim cap altra sala en condicions aquí a Esplugues per poder fer un pastoreig o qualsevol altra activitat, no? I sí, clar, es nota.
2: Sí, no, tenim el hàndicap aquest, però que amb molta imaginació en el seu dia es va fer aquests uns decorats, un decorat extra, que aleshores, aprofitant el poc que hi ha en quant a teatre, li posem tot un plus, que això també abans no ho havia comentat, gent que està en el muntatge, gent que és manetes i que domina del tema, per treure'n un escenari doncs totalment diferent al que hi ha, que és molt justet a nivell com d'Esplugues tenir allò com a teatre, és justet. Aleshores, doncs sí que molta gent queda sorpresa al veure tot el suc que li traiem en aquella sala, i també és un plus a nivell de venir a veure pastorets, aquests decorats que són molt bonics.
0: Sí, que va costar el seu, també, en el seu moment.
1: Exacte.
0: No, perquè vam tenir que adaptar-ho, com diu l'Oriol, o sigui, és un tema de... I com passarà, si per sort en un futur tinguéssim una sala en condicions i tal, doncs s'hauran de fer decorats adaptats o s'haurà de fer una nova inversió en aquest tema, no? Perquè també la part de decorats és una part molt principal de l'obra, no? I és que és cert que gent que no ens ha vist mai i ve per primer cop, quan entra a la sala i veu allò, tothom es queda, ostres, com munteu això, no? Com poseu això aquí dins, no? Doncs bueno, això és una mica el que fa que Pastorets hi hagi una comunió per treballar tots junts, vull dir, perquè hi ha una feina darrere que és molt gran i realment fa que el grup estigui molt unit, no? A part de ser molt familiar, no? Perquè el tema familiar sempre ha primat també Pastorets.
1: Sí. La màgia hi és des del principi, quan entres i et trobes els centurions que et reben. La màgia hi és en tot moment. També està molt bé el fotocall que poseu a l'entrada, sí, que després a l'hora de sortir podem fer la fotografia amb el nostre personatge preferit o amb la persona més estimada en aquells moments que hi participa. Però totes les entitats tenen les seves responsabilitats administratives i han de fer compliment de tot allò que no solament s'exigeix des de l'Ajuntament, sinó que hi ha tota una sèrie de gestions que heu de fer de la mateixa manera. Siscu, com es porta això des de Pastorets? L'altre dia parlàvem amb bastoners i també, clar, han de complimentar tota una sèrie de requisits.
0: Sí, bueno, de fet ja en una es basa amb la subvenció que rep anualment l'entitat, i a part el tema de, entre cometes, permisos per utilitzar l'espai públic o l'espai que en aquest cas és el Brilles, en aquest cas de Pastorets. Jo ara poder l'Oriol tindrà més noció aquests anys perquè jo estic més desvinculat amb aquest aspecte. Abans, quan m'encarregava allò de tot, doncs era el principi d'això de complimentar tota la els papers que et demanen per rebre uns diners de subvenció, perquè si no pots tirar endavant, i després tenir unes reunions amb l'Ajuntament de cara pues, a programar una mica els espais, els assajos, les hores que necessites i els dies d'obres, no? I una mica tota la infraestructura que necessites, que l'Ajuntament et col·labori amb el tema brigada o amb el tema lloguer de coses. Bueno, és buscar aquest entente, que és un tema que en funció del guió, com es van engranant, també van sortir moltes coses que vas d'això, no? Ho vas fent al moment, no? Entre cometes.
2: Sí, sí, no sé si ara... No, hi ha la Junta, no, com en totes les entitats, que sí que està així com Pastorets, ja he dit que de setembre a desembre és intens, hi ha la Junta que diguéssim, no hiverna mai, s'està ja present durant tot l'any per anar preparant a nivell de subvenció, com comentava el Cisco, a nivell d'aspectes tècnics que es vagin necessitant, doncs estar allà presents per poder desenvolupar l'activitat. En el fons, tothom, o a Pastorets, qui ve és perquè li agrada actuar, perquè li agrada cantar, pel que sigui, però a darrere hi ha d'haver-hi tota aquesta infraestructura de la Junta que ja estem per portar, bueno, els tàmits burocràtics, econòmics i tota aquesta part de paperassa que de vegades es fa una mica feixuga. Hi ha molts cops que dius, ostres, jo el que vull és actuar, cantar, a ballar, i hi ha de ser aquesta part, de vegades no és tan agraïda, però és necessària.
1: I hem fet referència que la informació que es necessiti pot ser a través del Facebook. De cara al proper any, si alguna persona estigués interessada a posar-se en contacte amb l'entitat, com ho han de fer?
2: A través de les mateixes plataformes del Facebook, Instagram, o si no el correu, que és pastoretsdesplugues@gmail.com. Aleshores, sí que sempre ens agrada, i en la mesura del que puguem anar incorporant gent, tot i que també comentava el Cisco, és complicat perquè l'escenari que tenim és el que és, hi ha molta gent, ens nodrim de la mateixa gent que ha participat d'un any per l'altre, sempre hi ha gent que doncs, per estudis o per feina hi ha un any que ho deixa o que fa un pas al costat, però som bastanta gent que ens anem retroalimentant entre nosaltres, també és un punt bastant familiar, aleshores no és gens estrany tenir pares i fills i cosins pel mig, i aleshores entre nosaltres, ostres, mira, el meu germà s'apunta, va, doncs vinga també, i aquest porta un altre, acaba sent una mica això, perquè això, l'espai és el que és, també és, es necessita, no?, un mínim de nivell d'actuació, de cant, doncs complir certs requisits, i perquè de vegades com que és això tan concentrat en 3-4 mesos, doncs, bueno, és una mica amb nosaltres mateixos ens anem retroalimentant, sempre incorporant gent nova i que sempre va bé per la salut de l'entitat. I això, però sí, sempre estem oberts a cops de mans de la gent que, com deia abans, que copsem, que ens estimen i que s'aprecien Pastorets, i doncs que un any estan ho veuen des de la cadira del Brilles i pensen, ostres, jo l'any que ve m'agradaria estar sobre l'escenari. Això ens passa, molta, sí. molta gent que tenim ara és perquè en algun dia ens van venir a veure i va dir, ostres, jo l'any que ve he d'intentar fer el que sigui per estar aquí dalt, i això ens agrada i és una cosa que ens engresca molt, i que així com notem aquesta estima de la gent cap a l'entitat i cap a Pastorets.
1: Doncs Oriol, Cisco, moltes gràcies per apropar-nos a l'Associació de Pastorets d'Esplugues. Ens retrobarem aquest desembre,
2: Sí, sí, sí.
1: Disfrutarem.
0: A gaudir de Pastorets.
1: Gaudirem de Pastorets, d'aquesta màgia, des del principi fins al final, i segur que ens tornarem a retrobar, perquè parlar de la vostra entitat dona per molt més, i que ens emplacem per trobar-nos, si un cas passat, al desembre.
2: Estupendo, sempre disposats nosaltres. Un plaer, doncs, gràcies.
0: Un plaer per estar aquí.
1: A vosaltres.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic La guerra del francès, Tocar a sometents, Arma de foc i Element festiu, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Doncs per parlar d'Esplugues, de trabucaires, de bandolers també. Per parlar de l'escamot trabucaire tenim amb nosaltres el Jaume Alelles. Hola, bon dia i bona tarda. I també tenim amb nosaltres el Jordi Figueres, que és membre de l'escamot trabucaire. Bon dia i bona tarda.
1: Hola.
0: Voldria parlar una miqueta, que m'expliquéssiu la tradició que hi ha aquí a Catalunya envers els trabucaires, els bandolers, els bolejadors també. És una tradició que fa referència a les armes de foc i que en moltes poblacions doncs, comencen les festes doncs, justament amb això, amb aquests trabucs. I farem una miqueta de història. Jordi Figueres, que ens porta la història de lo que és el trabucaire o la festa?
1: Jo ho defineixo com el convertir una arma de foc i per tant una arma de mort en algú de festa, i per això doncs, existeixen el que en diem les galejades, que històricament ve de fer gala o d'alguna forma de cridar a la festa, que és el paper doncs, que es reserva en el món dels trabucaires. En altres llocs també el que s'acaben fent és la recuperació de determinats personatges com el Vall d'Arsarrallonga, que en algunes poblacions doncs, el que fa és referència en algun bandoler determinat, o simplement doncs això, vull dir, aprofitar el soroll, que ja us dic jo que fem soroll als trabucaires doncs, per avisar la gent que arriba la festa major i tal. I a nivell català hi ha diversos llocs amb diverses tradicions al respecte. Si vas més cap al Pirineu o el que alguns definim més com la Catalunya carlina, doncs el paper del trabuc està molt... és un paper clau, i en canvi a mesura que anem baixant cap a la Catalunya Nova les coses van canviant.
0: Però en canvi els balls se centren bastant a la Catalunya Nova.
1: Perquè és un mode de tradició de balls. Allà el que passa que li diuen ball a coses que no es ballen. O sigui, el ball parlat, nosaltres aquí a Esplugues tenim el ball parlat de la colla de Diables, però no ballen. El que fan és versots que parlen. I a Valls, per exemple, hi ha una gran tradició de diverses colles que el que fan és un ball parlat. Aquí a Terrassa em sembla que també fan el mateix, un ball parlat. Li diuen ball, però en el cap i a la fi doncs, és una escenificació al voltant del món trabucaire o al voltant d'algun personatge que és el Vall de Serrallonga.
0: Si busquem al Google, que me l'estimo molt i em dona molta informació, doncs ens diu que hi ha 8 colles de Vall del Serrallonga, que és a Vilafranca del Penedès, a Tarragona, Salinari de Sacalm, a Terrassa, Torredembarra, també a Santa Margarida dels Monjos, Sant Quintí de Mediona i a Perpinyà. Per tant, veiem una tradició a la Catalunya Nova sí. Més que a Pirineus.
1: Que a Catalunya Vella.
0: Exacte. I arribats a aquest punt, ens trobem que aquí a Esplugues hi ha una mena d'inquietud per certes persones per voler fer una colla de trabucaires aquí a Esplugues. Seria un escamot trabucaire. Jaume, què us porta a fer aquí a Esplugues un escamot trabucaire?
2: Això va ser curiós, perquè res més lluny de crear trabucaires. Però jo vaig anar a prop d'Esparreguera, ara no em recordo el nom, i allà fan una representació d'un escamot que agafen un part de l'exèrcit i bueno, els hi foten una d'allò. Arribo aquí a Barcelona, aquí a Esplugues, i li vaig dir a la Conxi
0: Brau.
2: Dic, hòstia, m'ha agradat allò. Dic, i aquí no n'hi ha? I dit i fet. I diu, i per què no muntem? Ja va estar. La Conxi sabeu que era una dona, una
0: dinàmica mostra,
2: molt tirada endavant i... I bueno, així van començar. Però bàsicament és això, o sigui, aquí no hi havia tradició i va ser a partir del comentari meu i endavant.
0: I malauradament la Conxi no va poder veure acabat aquest projecte.
2: Bueno, va veure començar, però clar, ja no va arribar ni en el bateig, que del bateig aquí a Esplugues no s'ha pogut fer. Però bueno, possiblement si hagués estat ella, que em perdonareu, però els tenia una miqueta... ben posats, poder hagués abrallat amb Déu i sa mare, però hagués fet. Però
0: ara tornarem amb la fundació del grup. Jordi, perquè clar, quan parlem de trabucs, també el que podem parlar que dintre de la història de Catalunya, doncs això també formava part dels cossos militars, tant dels Miquelets com els Sometents. I aquí a Esplugues tenim un carrer que es diu carrer dels Sometents. I... suposo que no té res a veure amb la història que estem parlant ara, però vaja, alguna relació d'haver-hi que tinguem un carrer que es digui Sometents.
1: Un dels primers actes que va organitzar la colla, crec que va ser una xerrada que va venir en Josep Campmany de Gavà, on es va explicar doncs, que als voltants d'Esplugues operava un bandoler també. Però després sí que tenim diverses tradicions lligades amb el món dels trabucs o en l'època en què aquest tipus d'arma doncs, sovintejava, vull dir, la guerra del francès, per exemple, o les guerres de successió, o la guerra dels segadors, on doncs, bé, la gent del poble s'aixecava amb armes per defensar el seu territori, que d'aquí venen els sometents, estar atents a les coses que passen al voltant per organitzar doncs, gent armada que vagi a socórrer els seus veïns, o fins i tot doncs, aixecar-se amb armes per anar a defensar els interessos del país. I en aquest sentit i es volia donar a la colla, diguem, tal com anem vestits, que anés una miqueta a cavall entre diverses èpoques, entre l'època de la guerra del francès, o sigui, estem parlant de 1808-1812, fins i tot més tard amb les carlinades, i després doncs a les èpoques de la guerra de successió. I això, bueno, arreu del territori en diverses poblacions doncs, també es fan les significacions d'això. Esplugues, ja veurem que acabarem fent algun dia, però sí que teníem una casa, per exemple, a la carretera Laurea Miró, que jo encara la recordo, i sí, sóc gran però no tant, que l'havien cremat justament l'exèrcit francès després de la derrota del Bruc. Algú d'Esplugues va disparar un soldat francès, els francesos van tornar enrere, van matar la gent d'aquella casa i la van cremar. Sobre això, per exemple, o coses similars a Santa Coloma de Gramenet, vull dir, perquè també és una població molt urbana, molt urbanitzada, i que no és un poblet perdut enmig d'una muntanya, doncs també el que fan és una escenificació sobre els fets ocorreguts durant la guerra del francès. I nosaltres ja veurem. En teoria són joves encara.
2: Jaume, estem mirant de escenificar alguna cosa. O sigui, no ho hem fet, però està en projecte.
0: Quin any finalment acabeu fundant l'Escamot?
2: Bueno, el 70... No. 97.
0: 2017. El 2017 és la fundació, però entre que la fundeu amb la Conchi, bueno, i que realment feu el bateig, quant temps passa?
2: Bueno, passen 2 anys. O sigui, el 2017 va ser el final, o sigui, van començar a tràmits. El 2018 demanar permisos personals, permisos d'arma... I això va ser ja quasi bé tot el 2018.
0: Cadascú de vosaltres, de l'Escamot, ha de tenir permís d'armes?
2: Sí. Això, tot i que, jo ho he dit més d'una vegada, que això el tenen considerat com una arma, però Déu-nos en guard que tinguessin que fer mal. Perquè... No d'allò. Ho tenen considerat com una arma, ja està. I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, tots són traves, la Guàrdia Civil... Aceda, indústria, subdelegació de govern, no vulgueu saber, per fer la sortida de per exemple d'ara de Santa Magdalena, la de papers que s'han de presentar, que en part és lògic perquè hi ha unes mínimes temes de seguretat i procediments, però és que al final es fa gros, fa gros. Bueno, és així, ja està, o sigui, però la paperassa que s'ha de, perquè, o sigui, ja primer passar el psicotècnic, que en alguns casos, que no dic, bueno, a mi mateix dir, ostres, hem passat el psicotècnic, bueno, però un cop aquí, ostres, bueno, i a primera hora et venen a passar revista, els del Villar es van quedar collonits la primera vegada i la segona. Què ha passat? 2 guàrdies civils en l'avenç. Sí.
0: Jo també em vaig assustar.
2: No són capatxanos.
0: No sé pas quin dia va ser que vau fer una actuació aquí a Esplugues i em trobo 2 cotxes de la Guàrdia Civil davant de l'avenç.
2: El de l'Espaluc, sí. Ara n'hem après, ara es passa la revista allà a peu, i més som 4.
0: Veu fer la primera sortida que Esplugues amb el bateig de l'Espaluc.
2: Això apareix des de l'avenç, van fer el bitxo a l'Espaluc, i llavors s'ha creat un cert grup, si es pot dir així, de col·laboració. O sigui, l'Espaluc sol no d'allò, no té gràcia, o sigui, no diguem que no té gràcia, però anirem fent activitats amb trabucaires.
0: Cal dir que l'Espaluc és una fera de foc, és un rampenat, i bé.
1: A mi m'agrada dir que és fill de la pandèmia, i d'alguna manera la principal dificultat que havien tot plegat era aconseguir que sortís a l'escamot trabucaire, perquè clar, vull dir, l'any que tenien que realment fer els papers i tenir-ho tot a punt per sortir va ser l'any 2019, on no es va poder sortir a fer pràcticament res. Per tant, el 2020 també va ser un any complicat per fer absolutament res, i finalment doncs el 21 vam trobar l'oportunitat, entre altres, de trobar des de l'avenç finançament per crear un ratpenat i nomenar-lo Espaluc perquè fos i sortissin els correfocs. Era una oportunitat de trobar una figura nova, i aleshores doncs, a més doncs, vam idear la possibilitat de que ja que venia una fera nova i teníem un grup de trabucaires que en teoria haurien de ser cridats a armes en cas de que vingués un perill, doncs vam lligar això, o sigui, que venia la fera nova, que era l'Espaluc, doncs en que vinguessin a defensar-nos els trabucaires, però no es van defensar gaire perquè l'Espaluc s'ha quedat.
0: Això de que l'escamot trabucaire ha de venir a defensar-nos i sí, resulta clar. Que el fundeu el 2017, això no sé què em sona, eh? Bueno. Però és divertit, tot plegat és divertit, eh? Perquè els trabucs us funcionen o de tant en tant fallen?
2: Bueno. Correremos un estúpido velo, que diuen.
0: Doncs deixem-ho estar.
2: Perquè, no, home, no, es pot comentar. El d'ell ja li tira poc, però allà el president, sí. No sé qui és...
0: Vostè mateix.
2: Que tant en quan foto proves i després no em tira res.
1: Jo dic que som tan hàbils amb les armes que per tant ja es nota que som gent de pau, perquè no estem massa basats a fer massa mal amb aquest tipus d'arma tampoc. I de vegades doncs ens fallen, però en la vida fallen moltíssimes coses. Els que falli un trabuc, bueno, doncs, per nosaltres és motiu d'alegria, sí. Ens en riem els uns dels altres.
2: Sí, esclar, però tu, Garrep,
1: sí, exacte.
0: Ara parlem d'una part econòmica, perquè clar, heu hagut de comprar uns trabucs, la pólvora té el seu preu, però és que a més no aneu vestit amb texans i una samarreta, perquè porteu la vostra vestimenta tradicional, i això també és una cosa a afegir.
2: Això d'alguna manera, perquè d'alguna manera hem d'entrar en una dinàmica amb l'Ajuntament a veure si ens ajuda, però esclar, venim d'un any 19 que volíem fer el bateig aquí. Jo poder fins i tot accepto que jo vaig presentar malament la idea, perquè venien 90 trabucaires i clar, si cadascú es paga la pólvora, mínim que pot ser és invitar a esmorzar i fer un dinar. I l'Ajuntament se'ns va fotre, però d'esquena, o sigui, que això l'Ajuntament no ho pagava. Jo poder ja accepto la forma, perquè al final, després, segons com presentes la justificació, l'interventor no té res a dir, perquè és una factura. Jo he estat secretari de la coordinadora i tot allò de la paella ha anat justificat. Llavors, no es permet pagar dinars. I llavors, perquè l'interventor accepta? Va ser mal presentat, poder... Inexperiència meva, això ja ho accepto.
0: Però ja n'aprendrà, si ho faràs un altre dia.
2: Sí. Sí,
1: no, el que passa que, a veure, ell el Jaume resumeix amb això, vull dir, potser amb el tema del projecte, o de vegades la normativa de l'Ajuntament, jo crec que s'entén, no? Una colla acabada de crear, donar-li tot el finançament que demana, doncs igual no pot ser. Però vull dir, però al cap i a la fi, que segurament hagués deixat més tranquil al Jaume i a tota la colla, doncs hagués estat doncs, veure que hi havia un cert recolzament per part de l'Ajuntament a la creació d'una nova entitat. I això de vegades doncs acostuma a no passar.
2: Això,
1: realment et trobes amb un afrado quan no, bueno, coses que no entens.
2: Perdona que talli, això quan vam començar amb la Conxi donava una impressió totalment diferent.
1: Yeah.
2: O sigui, ens va deixar ella i va canviar. No sé per què.
0: Perquè poder ja ho tenia clar i sabia el discurs que havia de fer,
2: però
0: com
2: clar,
0: havia de
2: clar,
0: fer.
2: També ho tenim nosaltres, eh?
1: Sí. I potser hi ha un tema de sintonia o no. El que sí que queda clar és de que, malgrat tot, a nivell d'entitats, el que hem de mirar és d'espavilar-nos per trobar finançament per tirar endavant les nostres iniciatives. I això, doncs bé, és un treball que des de la colla, des dels Camó Trabucaires, ja suposo que ja es porta.
0: Els trabucs són tots iguals? Hi ha no. diferències? Hi ha trabucs de canó curt? Veig que hi ha d'ample o de boca acampanada. Quins trabucs feu servir vosaltres?
2: Acampanats. Acampanats. Solen ser rojo, que se'ls fabriquen allà a Albacete, i bueno, hi ha uns altres, que és el que té ell, que el feien al nord, ja no, ja no el fan, però bueno, penseu que és un tros de ferro, eh? Al final, no, sí. Sí.
0: Home, un avió també és un tros de ferro.
1: Sí, sí.
0: I mira el que
2: no,
0: fa.
2: No, no, però això és bon... Això és dit... o sigui, té una paret que per això pesa tant.
1: Arreu del país et trobes amb armes... Jo ho definiria amb el terme més tècnic, armes d'avant càrrega. Des de pistoles que acostumen a ser més barates, però també fan molt de soroll, fins a escopetes, arcabussos, trabucs... hi ha una miqueta de tot. I, però bueno, és el que hi ha, vull dir, no...
0: I l'essència de bandoler, d'on us ve?
1: Aquí jo no puc contestar si no és en presència de la meva advocada. No sé d'on és l'essència de bandoler, però realment una mica no. de picaresca ja sí que hi ha al voltant, no?
2: Jo crec que no és... és que t'agrada, o sigui, t'agrada xirinola i la xirinola ve via pólvora.
0: Tot i que ja considerem que els escamots trabucaires, la tradició de trabuc és molt antiga, però clar, els bandolers sorgeixen a Europa justament per unes crisis econòmiques i socials, i vosaltres apareixeu com a escamot trabucaire justament en una època no solament econòmica i social, sinó també sanitària,
1: sí,
0: al nostre entorn. Tot això com ho mengeu? Simplement fent trabucs? Disparant fort a l'aire?
2: Nosaltres no, d'això no...
1: Bueno, jo crec que cremem els mals esperits i si les crisis es venen a sobre molt de soroll, nosaltres intentem fer una miqueta
2: tots
1: més.
2: Tots els mals esperits no, eh?
1: No?
0: Ens hem quedat amb l'espeluc i encara no hem avançat i heu fet més sortides. A part del bateig de l'espeluc, quines altres sortides heu fet? Aquí a Esplugues, al terme municipal.
2: Aquí el dia 10 del 10, que va ser del 21, que va ser la diada virtual, o sigui, de trabucaires, que com que hi havia la pandèmia van dir a tothom a casa seva. Llavors vam demanar i vam tirar davant de l'Ajuntament, tancats amb una gàbia, bueno, una gàbia, amb un cercat, ens volen seguir fent això i no era la
0: trobada.
2: Era la pandèmia, no, això no ha d'anar tancat, això ha d'anar amb distàncies i ja està.
0: Molt bé.
2: I llavors el 15 d'octubre varen fer les 11 salves a la diada del...
0: A l'homenatge i commemoració de l'assassinat del Lluís Companys, aquí a Esplugues. Sí.
2: Jo d'aquí podria dir, perdona que trenqui el seguici de Sant Joan, anàvem preguntant, per què no esteu aquí? Sou vosaltres com munteu, digueu-nos quan vulguem, no el dia de Sant Joan. També tenim dit el dia 10 del setembre poder sortir amb les torxes. O sigui, si no... Nosaltres cridem a xirinola, a festa. Per tant, on ens vulguin.
1: El problema és que Trabucaire es va haver associat a tot, com que treballem amb pólvora, doncs la pólvora està regulada i l'ús de la pólvora està regulat, i per tant el que necessitem és, amb molt de temps, amb més d'un mes d'antelació, començar a presentar o a demanar permisos i a presentar papers per poder-ho fer efectiu, si no... I clar, igual treu que diu el Jaume, que es vol explicar d'alguna manera, és que anirem a totes les festes on ens convidin, però ens han de convidar, no ens podem apuntar d'avui per demà.
2: Perquè el permís, demanen, el primer és permís de l'Ajuntament, però la subdelegació de govern accepta que sigui l'entrada al PAC, i llavors s'ha de fer el tràmit, però ells diuen no, com que hem de donar 20 dies més, no pot ser. Llavors he demanat una nota de subdelegació de dir, escolti, per més que posi això, nosaltres acceptem que entrat els documents el dia, a tal dia, un mes abans, ja n'hi ha més que suficient perquè durant aquest mes nosaltres i l'Ajuntament es tramitin tots els permisos amb protecció civil, vas presentant els documents i si et falta alguna cosa, diuen expedient, envia tal paper, i arriba al final i apareix indústria, permís de la indústria, apareix subdelegació, apareix truca a la Guàrdia Civil, acordes una hora, venen, passen revista, no sempre, però bueno, ja has de comptar i surts, ja està.
1: No, vull dir, és una activitat cultural més, vull dir, per tant està plenament reconeguda pel govern de la Generalitat com dintre del patrimoni festiu de Catalunya i per tant no té per què haver-hi cap impediment per sortir i fer activitat.
0: I la vostra vestimenta és de lliure o en què està inspirada?
2: Nosaltres som, com ho dic, uns drapaires, no, els descamisats, cadascú. N'hi ha dos que anem una miqueta de serrallonga, una mica, tampoc massa,
1: bueno.
2: I els altres és el que se pueda.
1: Bueno, de fet, la idea primera era agafar... Sí, però qui portés barretina que fos blava, igual que la faixa, recordant els colors de la bandera d'Esplugues, que és el color blau, que diguem seria un color corporatiu, i després la resta de vestimenta doncs tenia que jugar això que dèiem abans, entre la guerra dels segadors i la guerra de francès, o sigui, la guerra civil espanyola, espanyola, la guerra d'independència, contra els francesos o fins i tot acabar amb les carrinades. Això ens permet doncs jugar una miqueta doncs si haguéssim d'anar a una reproducció històrica de qualsevol esdeveniment, tipus que fan els Miquelets, que és un àmbit diferent, doncs també poder-hi participar. Però bé, ja veurem on acabarem en tot plegat.
2: Em sembla que ho tenim clar, tirar.
1: Sí, això sí. Sí. Això ho tenim clar, però bueno.
2: Bueno, després es pot documentar una mica i afinar, però és tirar.
1: Jo quan tingui temps començaré a fer alguna cosa més de documentació al voltant, però bueno, per donar-li una miqueta... No l'ha sentit, perquè el sentit ja el té, que és el sentit de fer festa, de cridar la festa, però és tot o altre, perquè estem a Esplugues i no ens n'adonem que, per exemple, Sant Pere Màrtir era una ermita, però aquesta ermita havia estat fortificada, i no havia estat fortificada perquè sí, sinó perquè situada on està, doncs era una vigia excel·lent del Pas de Llobregat i del Pla de Barcelona. A més, un lloc que és, quan parlem de passos fronterers, doncs Esplugues està situada en el Coll de Finestrelles. Ara no el veiem, perquè tot són carreteres, carrers, asfaltats i tal, però, ostres, si hi havia font d'Esplugues, és perquè la gent que sortia de Barcelona, doncs igual es tenia que aturar, o la gent que anava a Barcelona igual es tenia que aturar abans d'anar cap a entrar a Barcelona. I després, doncs, de la guerra del francès, justament, hi ha diversos combats que van passar a Sant Pere Màrtir, on gent de fins i tot el Vallès venia a atacar les tropes franceses que estaven situades a Sant Pere Màrtir, i els hi prenien l'ermita i el que tinguessin en allà, i bueno, era una trifulca contínua. I això són històries que les tenim aquí, però que no les tenim massa documentades, i és qüestió de, ostres, intentar-ho recuperar i aprendre de coses que havien passat a Esplugues fa, doncs, 300 anys, que tampoc és gran cosa.
0: Doncs amb el que tu t'agrada la història, Jordi, i que sempre estàs investigant sobre la història d'Esplugues, estic segura que en un moment o altre t'hi posaràs i trauràs el fil de tot això.
1: Quan tingui temps.
0: Una de les finalitats que té aquestes entrevistes que estem fent des de l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, a part de donar a conèixer les entitats com la vostra, doncs també és fer una crida. O sigui, que m'agradaria una miqueta el que jo dic, els moments de la publicitat, que poguéssim donar, doncs, si teniu un correu electrònic, un telèfon, algun punt de reunió, perquè poder hi ha algú que ens està escoltant, poder, que li interessa formar part d'aquesta entitat. Com ho fem per posar-nos en contacte, bueno, amb l'Escamot Trabucaire d'Esplugues?
2: Tenim un Facebook, tenim una pàgina web, un correu electrònic, és info@trabucaires.esplugues.cat.
0: Perquè, clar, jo no ho he dit, però el Jaume Lell és el president de l'Escamot Trabucaire, en Jordi Figueres ve en qualitat de membre de l'Escamot Trabucaire, però en Jordi Figueres és el president del Centre Cultural de l'Avenç.
1: Sí.
2: Jo ho he dit ja alguna vegada, jo vaig donar les gràcies perquè... ens van ajudar a donar el primer pas, que potser si haguéssim anat nosaltres poder ens haguéssim dit no, però amb el poder,
1: sí, no ho sabrem mai,
2: no ho sabrem, però bueno, clar, jo tinc el 2019 van fotre pals per tots cantons. Semblava que estava molt bé amb l'Ajuntament i res més lluny del Sidral.
1: L'avenç, a més, estem en plena transformació en quant a... No, jo no diria que és una transformació, sinó històricament sempre ha anat ajudant a diverses entitats. Recordo els anys 70, aquí hi havia el club de hockey, hi havia el club ciclista, hi havia el club de bàsquet, hi havia el club de futbol, que en un moment terminat van passar per aquí, el motocross, que encara tenim una bústia, no sabem per què, però encara la tenim. El motoclub, perdó, no el motocross. En definitiva, vull dir, la llarga tradició que té l'avenç, doncs, de donar servei o d'ajudar altres entitats, doncs, amb el camodromo caire, doncs, que menys, o sigui, també ho podem fer si està dintre les nostres possibilitats, i suposem que acabarem a entendre'ns, vull dir, perquè en el fons és allò de dir, intentar arribar a enteses amb el major nombre possible d'entitats, perquè és el camí.
2: Que no em portin la contrària, eh?
1: Bueno, per això estic jo, que també estic armat. Això no està bé dir-ho aquí, però
2: vaja.
0: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta o petició, que això de vegades porta a una segona entrevista, però espero que no. Us vull demanar, si m'he deixat alguna cosa de preguntar-vos, és el moment de que digueu el que us vingui ara de gust. Ja hem fet la crida per aquestes persones que es puguin estar interessades. Alguna cosa a afegir?
2: Donar-vos les gràcies, també, igual que l'avenç, donar-vos les gràcies de donar-nos aquesta oportunitat. És bo perquè més o menys no s'ha demanat a la televisió, però més o menys s'han anat enviant coses que fem, i la Telesplugues no res. Llavors, que ens dongueu l'oportunitat de que es pugui parlar de Trabucaires, malgrat que sigui una ràdio, per suposat que bé, no?
0: I tant que bé. I malgrat res, sort que...
2: Per suposat. Que sapigueu, és difícil perquè, clar, és un cos bastant gros, però estem buscant Trabucaires.
1: Sí, jo, si em permets, el moment aquell de publicitat, a tota la mala gent d'Esplugues que tenia ganes d'anar de festa i tal, doncs que s'animi. Que, escolta'm, això de tirar un trabuc, si tens problemes de sordera, doncs millor. Vull dir, no cal... Tothom és benvingut, tothom hi té cabuda, vull dir, perquè, escolta'm, és el nostre.
0: Doncs m'hi apunto,
1: no? Sí, exacte. La història és sortir, fer festa al carrer, que és el que importa, fer cultura a tots nivells.
0: Doncs ja sabeu que estem aquí pel que necessiteu, no solament per avui, sinó qualsevol activitat que des de l'Escamot Trabucaire organitzeu o penseu que hem de fer difusió. Aquí ens teniu Esplugues FM, una secció del Centre Cultural de l'Avenç, al servei de la cultura i de les entitats de la nostra població. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
0: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
9: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic creativitat artística, pinzell, perspectiva, de quina entitat penseu que parlarem avui? Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues i per aquest motiu tenim en Xavier Ribó, que és el seu president. Bon dia, Xavier.
3: Hola, bon dia.
2: I també tenim a la Yolanda Martínez, que és la membre de la Junta. Bon dia, Yolanda.
4: Bon dia, Isabel.
2: Doncs 25 anys des de la fundació del Cercle Artístic d'Esplugues. I m'agradaria saber quin és el motiu, per què es va crear aquesta entitat, el Cercle.
3: Bueno, va ser uns quants artistes del poble que vam veure que demanaven coses i a vegades anant per cada un per separat no aconseguíem res. I a més ens coneixíem i volíem fer exposicions conjuntes, alguns eren de l'escola, altres no, i vam decidir fer. Tot i així, va començar diverses vegades en diferents noms, en diferents persones, i al final es va decidir per fer aquest el Cercle Artístic. Es va fer un concurs per buscar el logo, es va fer això i es va tirar endavant. Encara me'n recordo, un juliol em sembla que era, a la primera exposició, el Robert Brilles, però a l'edifici nou. Hi havia molts ceramistes, ara no en tenim tants, però n'hi havia molts de llavors, i la majoria pintors, molts esmaltadors, i van començar així.
2: Acabes de dir de l'escola. Explica'ns una mica. Tenim una escola aquí a Esplugues, que quines parts artístiques toca? Perquè quan diem artista ens imaginem una persona que sempre està pintant o un escultor, però el que és l'art va molt més enllà.
3: Bueno, jo vaig estar de mestre a l'escola uns quants anys i llavors ara ja fa temps que ho he deixat, fa 5 anys concretament, i llavors pot ser que hagi canviat la definició de l'escola o els treballs que es fa a l'escola d'Esplugues és perquè la gent del poble pugui tindre uns coneixements artístics, d'anar a museus, de gaudir de la vista de les coses de l'art, i després pels joves que agafin ja una miqueta el tarannà de l'art, si els agrada o no, i s'apuntin a una escola ja per acabar. Tot i així, a vegades és al revés. Venen d'una escola bona i llavors venen a la del poble per continuar treballant. Perquè a vegades el tipus d'art que fan a casa seva els hi és molt difícil, per espai, per olors, per coses, i en canvi ja són professionals. Igual han vingut de joves, ara ja són, ara han anat després a la Massana, a la Llotja, on de sigui, Belles Arts, i ara tornen a l'escola, més que res, a vegades per unes hores i estar allà treballar. Bueno.
2: Quants anys vas estar tu a l'escola?
3: 27 anys.
2: I et vas jubilar allà?
3: Sí.
2: Per tant, podem dir que ets un pilar dintre de la Fundació del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues. Ja sé que a tu no t'agrada tenir protagonisme, que ets una persona, amb aquests assumptes, modesta. O no? Veus? No diu res perquè no li agrada. A ell no li agrada definir-se. És una persona, mireu, el Xavier Ribó és una persona molt activa, no solament amb el Cercle Artístic, sinó que també està a d'altres entitats. Però avui hem vingut a parlar del Cercle Artístic i ja quedarem un altre dia amb tu, Xavier, per parlar d'altres temes. La Yolanda, tu com entres al Cercle Artístic?
4: Perdona?
2: Com entres tu a formar part del Cercle?
4: Bueno, jo amb el Cercle estava en un ple de l'Ajuntament, hi havia un pintor del Cercle, un membre del Cercle que es diu Rafa, i em va comentar que existia el Cercle Artístic. Vaig anar a l'escola on estava Xavier, me'n vaig informar i em va dir, pues sí, adelante. Llavors, bueno, ja vaig entrar com sòcia del Cercle, i a partir de ahir, pues no vaig anar a l'escola, però sí que vaig participar a totes les activitats que com Cercle Artístic es fan, i he de dir que encara que al Xavier no li agrada el protagonisme, però allà vaig, com es diu, començar amb les conferències, i la conferència aquesta de la Casa Bernarda Alba a través de la pintura, ell em va donar l'oportunitat de fer-la. Pues la van fer en unes jornades culturals al Robert Brilles, a la sala d'exposicions. I aquí està, i després ja va ser la Frida Kahlo, i després, bueno, a Xavier pues em va ajudar molt.
2: Sempre donant suport.
4: Sempre.
2: Hem de dir que la Yolanda ja va estar aquí als nostres estudis justament per parlar d'aquest projecte de la Frida, que després en tornarem a parlar.
4: Sí.
2: Anem a desenvolupar totes les activitats que fareu aquí a Esplugues. Algunes ja s'han fet, però també les esmentarem.
4: Sí, perfecte.
2: Heu fet una conferència per parlar de Sorolla. Una s'ha fet a Esplugues i l'altra es va fer fora d'Esplugues. Però vull també que m'expliquis aquesta conferència, quina és la motivació per què s'ha fet aquesta conferència sobre en Sorolla, i com és que aquesta conferència ha format part d'un projecte que s'estava fent a Barcelona, que això també és molt interessant, i ho ha fet la Montserrat Curuzelaegui.
3: Sí, explica-ho, de què va.
4: Bueno, a veure, sí, la Montse, a mi m'agradaria començar a principi, perquè el 25è aniversari, per començar així l'embrió, va ser el concurs que vam fer de logotipos per posar el 25è aniversari. Llavors va ser molt, molt, bueno, molt, molt bonic i molt ben organitzat, perquè tothom posava els logos en el WhatsApp, vam votar tots a veure quin logo agafaven, i vam agafar precisament el de la Montse Curuzelaegui, no surt el cognom. Llavors, la

0: bueno, amb el seu aprenentatge, eh? I això poder que ho expliquis tu, Xavier.
1: Bueno, és l'Àlex Agüero jo el coneixia de petit perquè el vaig tindre d'alumne, el Robert Brilles, i clar, era un noi molt trempat i molt eixerit, no, eh? I bueno, teníem els més i els menys, però sempre parlant de coses d'art, eh? I va continuar la seva carrera i anys després pues es va fer cineasta. Però això m'ha passat amb molts nois i de l'escola, que després me'ls he trobat i sempre han tingut alguna feina relacionada amb l'art, amb la pintura, perquè jo sempre he dit que l'art era una cosa que anava molt bé per la vida, per si et feies ordenadors, per informàtica, per coses, per tindre uns coneixements, el anar pels puestos, i sempre anava bé, eh? I llavors els nens sempre els he fet fer això, la base, és com a l'escriure, els hi deia, jo no, grans artistes igual no et faré, però t'ensenyaré les bases, que puguis disfrutar veient un quadre, que puguis veure els ritmes, els clars, els foscos, els colors, les llums, i treballàvem sobre això sempre. I a vegades els hi feia molta gràcia als nens, perquè el primer que els hi feia és dir, dibuixeu-vos un als altres. I clar, es feien el seu autorretrato. I llavors dieu, i ara poseu-vos la nota. Eh? I sí, sempre. I ara els altres, corregiu-vos la nota als altres. Teniu que ser alumnes i mestres al mateix temps. Eh? I llavors ells tenien un sentit, com dibuixaven, de dir, no ho facis això, perquè això et baixarà la nota, això et pujarà, això està mal fet, això tens... ells mateixos de dibuixar amb equip, encara que sigui un treball molt, molt individualista, i saber dir els defectes dels altres sense que l'altre se senti malament. Això és molt important.
0: Has parlat ja diverses vegades del cercle al carrer. Podríem dir que és el vostre punt de trobada?
2: El punt de trobada, bueno, sí, és l'últim diumenge de mes, que sempre pues, anem allà. És el punt de trobada de tots els artistes del cercle, sí.
0: Val, doncs, si un cas convidem a les persones que ens estan escoltant, que el darrer diumenge de cada mes, excepte, suposo que el mes d'agost i per Nadals...
1: Juliol i agost, i no es fa. Val. No es fa perquè no hi hauria ningú al carrer. Clar. I llavors ens trobem que el Nadal la fem, però no la fem al cap d'any, perquè l'últim dia de l'any no es faria l'últim diumenge de l'any. Eh? Llavors ens solapem o fem juntament amb l'Ajuntament, si es fa la fira aquella que de Santa Llúcia o alguna cosa així, eh? Normalment ho fem per la fira Santa Llúcia.
0: Doncs d'acord, queda tothom emplaçat al darrer diumenge de mes, gairebé de tots els anys, no?
2: Sí, aprofitem, que és el que tu dius, que fem aquesta fira l'últim diumenge de cada mes per les persones que, així ho comentàvem abans, Isabel, per les persones que estiguin interessades en formar part del cercle artístic, ja sigui disciplina de pintura, d'escultura, de ceràmica, jo què sé, de lo que sigui, doncs pot venir el diumenge... l'últim diumenge del mes, que estarem allà, t'ensenyarem tot, i si vols ser membre...
1: I pot portar les seves obres, també.
2: Exacte.
1: No estem tan... no som... vull dir, estem oberts. A vegades ens han trobat noies que han portat coses i els han dit, no, tu mateixa, eh? No, no és... vull dir, és una activitat que tenim el permís nosaltres de l'Ajuntament, però no és clausurar només per nosaltres. Tot el contrari, el que pinta a casa seva i vol ensenyar els quadres pot vindre a ensenyar-los. No té cap problema, estem molt oberts. Som el cercle artístic, sempre, tota la vida, som molt oberts. Qualsevol que ve amb una idea bona, nosaltres el recolzem, eh? I tirem endavant aquella idea, de la manera que sigui, com sigui. Ara, té que ser una idea que sigui artística, que tingui una relació amb la creativitat, amb la vida, amb la bellesa, no sé, amb el que sigui, però que vegis que és bé. Ara, a vegades ens han proposat coses que dic, bueno, t'ajudarem, però no és lo nostre, vull dir, perquè clar, a mi si em fan cantar no cantaré gaire, però si tinc que fer una altra, igual no cantaré, però pintaré. Per exemple, vam fer una activitat que era un concert i mentre tocaven la música pintàvem els quadros relacionades amb la música. Per exemple, era música de Walt Disney, i jo pintava uns paisatges i després els nens hi posaven a sobre personatges de Walt Disney, eh? Vull dir, sempre es pot fer de tot, però dintre de que tingui un

0: lligam, eh?
1: Val. Bueno. Doncs us anava a fer una pregunta, però ja m'heu donat la resposta, perquè us anava a dir, qui pot formar part del cercle artístic? Tothom, està obert a tothom, sempre que sigui art i creativitat.
0: Sí.
1: Doncs ja està la resposta feta.
0: Això no vol dir, si puc tallar, que si hi ha alguna activitat que es té que pagar alguna quantitat per anar a algun puesto, per algo, ho diem. Escolta, anem a tal puesto i seran 2 euros, seran 3 euros, el transport el pagues tu, perquè clar, a vegades
1: d'això no n'hem parlat. Les activitats que feu fora de lo que és estrictament l'exposició de les vostres obres d'art, perquè també feu sortides culturals.
0: Sí.
1: Doncs va, parlem-ne.
0: La conferència del Sorolla ve perquè volíeu fer una sortida a veure l'exposició del Sorolla, i llavors van dir qui farà la conferència, i com la Montse Curuzelegui li agrada tant fer conferències, pues va dir, la faré jo, eh? Tot i així, a mi la conferència que més m'ha agradat d'ella, de totes les que ha fet, que n'ha fet moltes, és com va fer medicina i art. Que perquè parlava dels quadres, dels personatges, de tot, les malalties que tenien, perquè havien pintat això així, aquell model que tant la gent havia dit que, mira, llavors les verges tenien que ser així, l'havia pintat com una... però resulta que al cap de 3 mesos va morir, i perquè es va morir, a l'altre perquè tenia això, i això començava des de Mesopotàmia, anar als diferents malalties i coses sobre l'art, anava ensenyant les obres, o el pintor, perquè pintava així, quina malaltia tenia els ulls, qui d'això. I era interessant, perquè era una altra manera de veure-ho, eh? Sempre procurem portar conferències, si pot ser, que siguin amenes, divertides, entretingudes, i al mateix temps que quan surtis no t'hagis adormit, sí, és molt important, i que no se't faci molt llarga, i que la gent tingui ganes de tornar, perquè a vegades hi ha gent que et sap greu dir-li que no, perquè normalment no han dit mai a ningú, procurem, si veiem que la cosa no va bé, procurem assessorar-lo perquè vagi bé.
2: Bueno, però també jo he de dir una cosa aquí, que el Xavi s'arrisca, perquè a mi també em deia, jo te digo, te dono màniga ampla, i si passa alguna...
0: Bueno, però tu, jo veig com ets tu, el teu caràcter, la teva manera de ser, i llavors tinc que tirar endavant, igual com un pintor. Hi ha gent que ve a prendre pintura i el tens que empentar, i hi ha altres que el tens que frenar. Vull dir, no tots som iguals, i tots poden ser igual de bons a la llarga, però clar, un perquè es passen i l'altre perquè no arriben, no? És com el menjar, això, ni tant arròs, ni tanta sal, ni tan poca, la justa,
1: Per la teva experiència creativa i la teva experiència docent, has de tenir un punt de psicologia bastant important.
0: Sí,
1: clar. I les clitxes de seguida.
0: Procurar conèixer les persones, que a vegades tens que dir-los, això que m'estàs explicant no m'ho expliquis, perquè demà et farà vergonya i parar allà, perquè a vegades fas relacions que creus que tens que no tens que passar d'allò de lo pròpiament artístic, passa això, amb persones, perquè a vegades estan en un moment vulnerable, per això s'apunten a pintura, per això, i tu tens que saber que només estàs allà per ensenyar pintura, no... I més d'una vegada li tinc que dir, el teu problema és de psicòleg, no és d'aquí, però és que és veritat, a vegades tens que ser a la vida i no, dir-ho ben dit, amb bones paraules, i ja està, Bueno, el cercle porta molts anys, i aquí són 25, no?
1: Sí,
0: I el que sí tenim que agrair és tota aquesta gent que ens ha recolzat durant aquests anys, que ha estat als moments que era difícil la sèrie, que ens ha ajudat, a vegades gent que no sabia d'art, que només venia per ajudar-nos, no sé, la Neus Oró era?
1: La Neus Oró.
0: La Neus Oró era del cercle, no pintava, es va apuntar perquè li vam dir, necessitem algú que ens ajudi a la trobada de pintors d'Esplugues, i les dues trobades que vam fer, ella va ser allà, va agafar el micro i va parlar, i la gent em deia, què pinta? No pinta, és del cercle, però vull dir...
1: Pinta molt, a vegades diu, i aquest què pinta? Doncs pinta molt.
0: Exacte, per això dic que hi ha una sèrie de persones que a vegades, encara que no diguem el seu nom o això, comptem amb ells, pensem amb ells, i sobretot els que ens han deixat, que tenim un record d'ells molt especial i molt, per això tenim una col·lecció de quadros del patrimoni, que té amb els seus problemes, les seves coses, però és perquè la gent a vegades ens deixa obres i ens agradaria fer més exposicions d'aquestes obres, però clar, fer exposicions representa unes hores, preparar les coses, bellugar el material d'un puesto a l'altre, que et deixin sala, és una sèrie de coses, i a més nosaltres tenim un... Des del començament van dir que totes les exposicions tenien que tindre un comissari. Cada any fem noi o noia, noi. Per què? Perquè crec que són millor comissàries les dones que els homes, això ho tinc claríssim, sí, en general sempre, perquè tenen més clar el que volen, i es té que tindre un comissari, perquè si no, imagina, la gent s'esbrallaria. Jo vull penjar aquí, jo vull penjar allà, jo vull posar això, jo vull posar... No, un comissari, que tu vas ser
2: un any, sí.
0: I el primer comissari de tot vaig ser jo, perquè ningú volia ser-ho, vaig dir, pues, bueno, ja ho seré jo, perquè dic jo, perquè em van dir, tu també tens que exposar que és el president, jo vaig dir, jo no es poso si no hi ha un comissari, perquè no vull anar a un puesto en què tots som amics i sortirem d'aquí que no serem amics, i llavors hi vaig deixar 6 quadros o 7 sense exposar, però vaig agafar l'artista, el vaig pujar a dalt, em puesto part i li vaig, va, anem a parlar sobre aquests quadros, i després de parlar sobre els quadros ells van dir, no els penjo, m'entens, perquè clar, hi ha quadros que t'ajuden i hi ha quadros que és millor que no els pengis.
1: També tens raó. Passa que a vegades hi ha quadres que artísticament no els entens, en el meu cas, perquè no hi entenc, però amb els anys aquell artista que no s'entenia la seva obra s'ha fet molt famós. Bueno, vull dir que si no entenem no vol dir res,
0: No.
1: És simplement que no hi arribem, i ja hi arribarem.
0: Sí. Jo crec que l'art ha de ser una cosa que t'agradi.
1: Sí.
0: Sense entrar en detalls. Una cosa que no és art et pot agradar.
2: Bueno, i que trobis també el teu llenguatge d'expressar-te, perquè potser t'expresses millor pintant, un altre escrivint, un altre, no sé, tocar
0: tu fas aquarel·les.
2: Aquarel·la, oli, acrílic, he fet de tot. Ara estic amb aquarel·les.
1: Xavier, abans has comentat un tema de les dones comissàries que s'organitzen millor. Aquí a Esplugues, al Cercle Artístic, com teniu això de la participació homes i dones? Teniu més dones,
0: Sí, moltes més.
1: Més dones?
0: Més senyores, sí? que senyors, sempre. Hi ha més senyores que pinten i que fan art i tot. I el que passa que a vegades, segons l'any, pot ser que trobis que la Junta hi hagi més d'una banda que de l'altra, però això també va per la feina, el temps que tens, l'activitat que faràs, si estàs molt engrescat o no, perquè hi ha gent que durant anys no els han vistos i ells li han dit, escolta, tens que fer una conferència, tens que fer això, i ho han fet. El Pere Païssa va fer un taller de serigrafia, no sé, és que m'entens, el Mago, que va fer la família Utrillo, el Maricel, va explicar tota la seva família, totes aquestes coses. També va fer moltes coses de grecs, encara me'n recordo, de la comèdia grega, que era interessant, que era un romà que escrivia sobre el món grec, i en plan de conya, de fotre-se'n, vull dir, i era divertit, vull dir, clar, coses d'aquelles que no fa... Un dia vam portar el Pere Pi que ens parlés del disseny de les bicicletes de la Monti, què feia ell, com ho feien els dissenys perquè vendre més que els de les seves a part de fer una bicicleta vull dir, de competició, també la gent la compra perquè tingui uns ritmes, tingui unes coses, i ens va parlar d'això. Per tant, han parlat de tot, només que vingui algú que tingui una idea i sigui bona. I no, digues.
1: Parles de la participació de la gent, de la ciutadania. M'ha esmentat a diverses persones, a la Neus Oró i ara al Pere Pi. Quina relació teniu amb altres entitats i associacions de la població? Feu algun tipus d'intercanvi?
0: Sí, normalment cada any, com fem les jornades culturals, mai les han fet a sol, mai. Si t'hi fixes, cada cartell d'anys enteres les han fet a l'Àmpel, exacte, amb el fòrum, sí, amb fet amb tothom, amb els geganters, amb els castellers, amb tot, amb els drums, els de d'això, estem oberts a tothom i ens agrada participar. De fet, com els nostres padrins eren els geganters. Els geganters i vull dir, i després també amb el Musicòrum va vindre diverses vegades a la inauguració, a la d'això, que vam com et diré, de l'èxit, vam fracassar de l'èxit. Sí, perquè sí, va vindre tanta gent que no hi cabíem a dintre el Robert Brides. I clar, això és també, tens que, a vegades tens que procurar que omplir, però...
1: No tant, eh?
0: No cal tant.
1: Perquè la gent que es queda fora s'enfada.
0: Clar, s'enfada i no es veu bé. És que no s'hi cabia. Es va omplir, clar... van vindre els tres coros que hi ha, el Musicòrum, no sé, els tres que hi ha.
1: La coral, el Musicòrum
0: la Coloma. Tots van cantar allà dintre el Robert Brides. El Robert Brides, el petit, l'edifici petit, clar, no s'hi cabia. I també vam fer també amb Macael que tocar la guitarra, vam fer amb els Amics de l'Art, els Pinzells de Sant Boi, perquè a vegades ho han fet fora d'aquí d'Esplugues, han portat algun conferenciant de Barcelona, aquell que ens va parlar, bueno, un crític d'art que ens va parlar, bueno, ara va vindre un que ens va parlar del que vas portar tu al metge.
2: El Daniel Serón, que va fer una conferència d'art romànic molt bonica, perquè no parlava de l'arquitectura, sinó que parlava de l'escultura, del moment que vivia la societat en aquell moment, la relació que tenia amb la religió, com es trobaven, molt, molt, molt interessant. I de fet, aquest any repeteix també que ja és l'exposició col·lectiva que fem cada any al final de novembre, que aquest any és del 4 al 17 de novembre, i el Daniel Serón farà una conferència sobre Gilgamesh, Osiris i Ulisses. I bueno, se la prepara, perquè jo ja li he dit que ja té tots aquests mesos per preparar-se a la conferència.
0: La conferència que va fer sobre...
2: El romànic.
0: El romànic va estar molt bé, perquè tractava de saber llegir el romànic. No veure'l, ni si t'agrada o no. Saber llegir. Aquella escultura, aquella obra, aquell això, el que t'estava dient. Aquella, i entrar dintre d'aquella època.
2: Sí.
0: Perquè, clar, no és el mateix nosaltres que tenim tants coneixements que aquella gent que en tenia tants pocs, els del poble base, i que li tenien que vendre unes coses per entrar dintre la religió cristiana i en aquell moment que volien que la Verge Maria, Déu, Jesús...
2: Sí, com influïva...
0: Com influïa en tot això, i els colors i totes les coses, per influir en les persones d'aquella època. Ara també passa amb les coses d'ara, però d'una altra manera.
1: Clar, perquè hem de tenir en compte que l'art eren les xarxes socials d'avui en dia, i per tant, a través de l'art es manipulava també el que en aquells moments els polítics, que era la religió i l'església, volien aconseguir.
0: Sí.
1: Podríem dir que... I per tant s'ha d'interpretar l'art i la història, perquè la història no es pot explicar sense parlar de la història de l'art.
2: Correcte.
1: Que va totalment lligada. Per tant, és molt important aquestes conferències que feu monogràfiques de parlar.
2: I una cosa que volia afegir també, Isabel, que parlàvem de les sortides que fem, està precisament parlat de que volem fer sortides pel poble a pintar també. Llavors, això... Jo també dono veu a tota la gent que vulgui pintar el carrer, pues anem a pintar el carrer. O potser precisament l'Antonio Reina vol fer una sortida
0: a Calafell,
2: a l'ermita de Calafell també.
0: A l'ermita.
2: Sí.
1: Estarà molt bé, perquè si feu aquesta a l'art al carrer, però que no serà aquí als Jardins Brilla, sinó que seria com un recorregut per la nostra població, per diferents carrers?
0: No? A vegades hem fet concursos nosaltres, ja hem pintat per diferents carrers, perquè vam fer a vegades el Pati de la Solidaritat, el Parc de la Solidaritat, allà també vam fer una exposició i que pintàvem nosaltres aquarel·la. Després també a l'altre que vas tu prendre italià
2: al parque de Can Vidalet,
0: de Can Vidalet, allà també vam anar moltes vegades a pintar, vull dir, al carrer Montserrat hi havíem pujat ja, el de la biblioteca també és molt maco, hi hem pintat bastant, sí. Normalment el més important d'això, si es fa en el dematí, que s'acaba en un restaurant. És interessant dir,
1: clar, perquè si no omples la panxa al cap,
0: no,
1: li costa,
0: no, és, perquè llavors és com fan la xirinola, com pintes la pintura, vulguis o no vulguis, és una cosa molt, molt dintre, no? Estàs molt sol d'alguna manera, no? Encara que t'agrada pintar al carrer perquè et ve la gent i et diu, este señor lo has hecho gordo, este no sé qué, esto que, esto no sé cuántos. Per exemple, jo fent una aquarel·la, me'n recordo aquí al parc del Barrancs, que em va vindre un vigilant d'aquells i em diu, aquí no se puede beber vino. I jo, clar, i vaig a dir, clar, tinc la botella d'aigua que és una de vi, però era l'aigua de fer l'aquarel·la. I li vaig fer així, li vaig demostrar que era aigua. Clar, per fer aquarel·la necessites aigua. Jo vaig agafar la primera ampolla que vaig trobar i la tenia allà, i era no sé si era de vi o cervesa, però em va vindre a dir-me que allò, jo li vaig dir, no, si aquí no veig res, ningú estava bevent. Vull dir, clar, com estàs cadascú per algun puesto pintant, a vegades sol, després, quan s'acaba tot, ensenyant-nos els quadres un a l'altre, l'obra, parlar, fer la xirinola, i aquells que no pinten, pues, donar-los un al·licient, que també se'l pagaran de la seva butxaca, per tant, no passa res.
1: Alguna cosa més que afegir?
2: No, jo...
1: A part de convidar tothom a que els diumenges vinguin, que és el vostre punt de trobada, i si es volen incorporar i aportar idees, doncs això, els diumenges.
0: Fa anys que estem demanant a l'Ajuntament a un local, un puesto on de deixar...
1: No teniu
0: ara,
1: lloc?
0: Ara, no, i ara... bones paraules, i esperem que més endavant tinguem alguna cosa. El que tenim és un quarto al costat del Robert Brilles, que és on tenim les gàbies, pel diumenge no tindrà que traginar-les per penjar els quadros. I a dalt un armari per deixar les coses. Llavors, el que és pròpiament el patrimoni del cercle artístic, que són quadros que si algun dia el cercle desapareixés passarien directament a l'Ajuntament, perquè és el d'això, es guarden ja dintre l'Ajuntament. Però clar, m'entens?
1: Sí, l'Ajuntament té custodiat el vostre material?
0: Bueno, el té per aquí i per allà.
1: Val, o sigui, em deixeu sense paraules. I diuen que els silencis no són bons a la ràdio, però vale. hem fet un silenci.
0: Vale.
1: Gràcies a en Xavier Ribó com a president del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues, i gràcies també a la Yolanda Martínez com a membre de la Junta per explicar-nos una mica el recorregut d'aquests 25 anys de l'entitat.
2: Clar que sí.
1: Sí?
0: Bueno, esperem-ho que sí.
1: Doncs jo sempre acabo les entrevistes dient el mateix. Gràcies per estar aquí i una forta abraçada per totes les persones que us han acompanyat i que us acompanyen a la vostra activitat. Per ells també una força abraçada.
2: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Espai d'entrevistes d'Esplugues FM a les entitats.
1: Si us dic generació, amor, transmissió, de quina entitat penseu que parlem avui?

0: Avui parlem de l'Associació de Dones de la Plana. I amb nosaltres tenim a la Carme Dragó, que és la presidenta. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també tenim amb nosaltres a la Dolors Algué, que és vocal de la Junta de l'Associació. Hola.
2: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. La Carme i la Dolors, m'heu dit que sou professora de català i també la professora de ioga que té el grup de l'associació.
3: Cert.
2: Bé, professora...
0: O mestra,
2: entre,
0: és igual.
2: Entre cometes. Jo només ensenyo parlar català a les persones que els costa i els fa vergonya parlar castellà perquè tinguin una mica més de...
0: De fluïdesa o que es tregui la vergonya.
2: Però no sóc professora titulada de res, eh?
0: Bueno, jo tampoc sóc periodista i faig entrevistes.
2: Molt bé.
0: Mireu, aquestes tres paraules que he posat és justament perquè les dones transmetem tots els nostres coneixements, ho fem amb amor i ho fem a través de les generacions de la nostra família. Dit això, com neix aquesta associació de Dones de la Plana, quant de temps fa, quina és la vostra funció? Si us pregunto les activitats, no acabarem avui, però bueno, farem una mica de pinzellada avui, en 20 minutets, a veure per què dona l'entrevista d'avui, eh?
3: D'acord.
0: Una miqueta, expliqueu-me què és el que feu.
3: Mira, aquesta entitat es va començar el curs 83-84, 1983-84, amb una iniciativa del grup que es començava a formar a la Plana, de dones, ajudades per una de les assistentes de l'Ajuntament, i es va contactar amb tres professores amb la idea d'obrir un centre que poguessin vindre totes les dones que necessitessin sortir de casa i no tindre cap cost que això els dificultés el poder fer tallers, aprendre, no només compartir temps, sinó aprendre tot una sèrie de tallers, que en aquell moment vam començar amb tres, que eren de dibuix...
2: Ho feia la Maria Dolors, no?
3: La Dolors. Taller de decoració i el taller de ioga, que ja el vaig començar jo mateixa.
0: Perquè, clar, l'any 84 no és com ara, que tenim moltes ofertes de moltes entitats, moltes activitats, xerrades, sortides... Era totalment diferent.
3: En aquell moment no n'hi havia cap d'associació de dones tal com la nostra.
0: Clar.
3: Per això
0: portem
3: ja 36-37 anys amb aquesta entitat.
0: Sí.
3: Eh?
0: I la importància del moment, perquè donava una sortida de poder les dones sociabilitzar amb altres dones. Posem una mica en context l'època.
3: Total, total. Hi havia moltes dones que no sortien apenes de casa si no era amb la parella.
0: Sí.
3: I el fet de poder sortir, trobar-se en un lloc que poguessin parlar de tot i amb tota confiança i que se les anés, diguem, apoderant perquè elles poguessin tirar endavant per elles mateixes,
0: sí,
3: sense sempre tindre l'apoyo de l'home al costat, que està molt bé, però que també es pot anar en plan individual. Va ser molt important per Esplugues començar amb aquesta associació.
0: M'estàs dient que comenceu a l'any 84 aproximadament amb tres activitats, però ara en feu moltes i molt
3: 25
0: diverses.
3: 25 tallers. 25 tallers repartits amb tallers de física, com gimnàstica i ioga. Passem a tallers d'idiomes, que tenim de català, de francès i d'anglès, i després a manualitats, perquè tampoc es poden oblidar que les dones ens agraden les manualitats, no?
0: Sí.
3: Doncs hi ha un fum de tallers per poder escollir entre password, també tenim brodat, moltes coses...
2: Punta de coixí...
3: De tot, de tot.
0: Sí.
3: Tu compta, fins a 25 tallers n'hi ha de tot tipus.
0: Perquè ara que dius les puntes de coixí, Dolors, la vostra associació... participa molt amb l'activitat cultural de la ciutat, tant a la, sobretot a la Festa Major.
3: Sí,
2: amb lo de puntes de coixí.
0: Amb les puntes de coixí, sí, que és molt important perquè ve gent d'altres llocs.
2: Exacte.
0: Que hi participen.
2: Sí, a vegades som 200 o 300 o més, sí. Hem sigut.
3: Més de 300 hem sigut.
2: I més que res ens sembla que organitza, bueno, organitza l'Ajuntament, però en contacte amb nosaltres.
0: Perquè, clar, organitzar l'activitat diària setmanal de l'entitat és feixuc, perquè teniu moltes activitats.
3: Sí.
0: I les activitats són al matí i a la tarda. Quins horaris feu?
3: Tot el dia.
0: Tot el dia?
3: Tot el dia. Matí i tarda. A disposició de l'horari que la professora, que totes són voluntàries, pugui donar.
2: Va, perquè pensa que la professora no cobra res i llavors, com a mínim, se li ha de deixar l'hora que a ella li va bé, si no va bé.
3: Clar. Va.
0: Déu-n'hi-do. Si alguna persona que ens està escoltant diu, ostres, a mi m'interessa qualsevol de les activitats, com ens posem en contacte amb vosaltres? Com ho fem?
3: Mireu, l'entitat, la seva seu, està al carrer Bruc 40. Llavors, hi ha uns dies del mes d'octubre que en principi s'obre la matrícula. Va. Perquè l'entitat funciona amb sòcies.
0: Molt bé.
3: Hi ha una petita quota anual, que fins ara és de 38 euros, i tots els tallers són gratuïts.
0: Tots?
3: Tots. Vol dir que només es paga un cop a l'any per entrar a ser sòcia, cada any es renova aquesta matrícula i tens tots els tallers gratuïts. Mirant la capacitat que tenen els tallers. O sigui, n'hi haurà alguns que s'omplen molt aviat i que s'ha de fer llista d'espera per entrar, i n'hi ha que la cabuda és més prudent i es pot anar entrant durant tot el curs. No hi ha límit d'edat, ni per dalt ni per baix.
0: Val.
3: Però la majoria, diríem que passen de 40.
2: Sí, tant, més amunt i tot.
3: Ja dic que passen de 40. N'hi han de més joves també, però mínim. Veritat.
2: I passa que, esclar, les que vam entrar quan va començar això, ens hem estat fent grans.
3: Clar.
0: Clar.
2: Érem, llavors eren molt joves, ara ja no tant.
0: Clar, també tens raó. A part de les activitats que hem dit abans, de l'activitat de les puntes de coixí, també feu exposicions pròpies de l'associació, que les heu fet algun cop aquí al Casal de Cultura Robert Brilles.
3: Cada tres anys fem una exposició de totes les activitats que es fan, tant manuals com les que no. Les que no, es fan unes fotografies i així es deixa la presència d'aquell taller, que no són manualitats i no pots posar allí el producte fet, però sí les fotografies, que es veu quina feina es fa amb cada taller.
0: Alguna activitat més fora de les habituals setmanals? Dolors, què ens podries apuntar?
2: Fem excursions.
0: Sí, també.
2: Un parell de cops l'any.
0: Sí, molt bé.
2: Fem dos cops visita cultural. Fem algun dinar de Nadal, dinar de final de curs. Sí, es fan.
0: Bueno, i participeu
3: també. I conferències també.
0: També feu conferències.
2: Sí, també.
3: Anem buscant temes que tothom ens interessin, perquè és important, a part de fer el taller, que la persona es vagi posant al dia de com el món va evolucionant. Sí. I llavors això ho facilitem amb les conferències que es van fent.
2: El que sempre hem de demanar, que sigui gratuït, clar, perquè si venen a fer una conferència, la persona que ve ja sap que allà no cobra.
0: Clar, si sou voluntàries.
2: Exacte.
0: Doncs la gent que ve també ho hauria, també ho ha de
2: també
0: ser.
2: També és voluntària. Sí.
0: Clar, perquè
3: fins ara ho hem anat aconseguint, eh?
2: Sí, i tant. Sí,
3: aquí a Esplugues hi ha molt bona gent.
2: No tenim problemes amb aquest aspecte, què va?
0: Perquè, clar, no ens podem fer de totes les entitats d'Esplugues, perquè en tenim moltes. I aleshores, després, al final de l'any, ens trobem que se'ns va el sou fent pagant quotes d'entitats. També feu teatre.
3: Ai, i tant, sí, és un dels tallers.
0: Teatre.
3: És un dels tallers. No, dintre dels 25 tallers, sí. Clar. El grup de teatre és un grup molt maco i cada any fem una obra de teatre.
0: Sí.
3: Normalment la fem el Robert Brilles,
0: sí.
3: Però sí, és un grup molt maco. S'escriuen els guions expressament, sí.
0: Ah!
3: Expressament per...
2: Els escriu ella, la Carme.
0: El que et anava a dir, els diàlegs de les obres són totalment erudits, o sigui,
3: originals, totalment... originals per nosaltres.
0: Exacte.
3: Passa que anys endarrere havia buscat alguna obra ja de les conegudes i l'anaves adaptant. Però obres perquè puguin sortir 19, 20, 21 o 22 actrius, doncs no se'n troben.
0: No.
3: Llavors vam tindre la idea. Ens fem les obres per nosaltres. Ho vaig provar i a mica, doncs mira, cada any hem anat repetint una obra nova.
0: I què vas fent? Segons l'actualitat, el moment, la preocupació social...
3: Es busca un tema que sigui interessant per tothom, per homes i dones, no? I n'hem anat traient molts, n'hem anat traient molts. Ha sortit, per exemple, el bullying de les escoles.
0: Sí.
3: Doncs vam fer una obra de teatre dedicada al bullying de les escoles.
0: Okay.
3: Hem fet obres de teatre dedicades una mica al masclisme.
0: També.
3: Destacant temes així. Una mica el que es viu dins de la societat, es busca un tema i quan es comences el tema, a mica, el que diuen els escriptors de veritat, que els personatges van ja ells sols. Comences la història i el mateix personatge sembla que agafi vida pròpia
0: sí.
3: i va evolucionant fins que t'arriba al punt final de la història.
0: I et trobes que tu escrius, aquell personatge fa una persona i aquella actriu aporta
3: la seva personalitat dins el personatge que li has donat.
0: El seu to, ai, tant, inclús et pot dir, escolta'm, crec que aquesta paraula, per ser més forta, hauríem de canviar això,
3: sí,
0: et
3: sí,
0: trobes.
3: Sí. Els assajos, que els fem cada setmana,
0: sí.
3: jo sempre els he dit, són oberts. El guió és la guia, però dintre d'això cadascú pot aportar les seves idees i la seva
2: sí.
3: personalitat.
2: Sí, sí.
3: La Dolors Alguer és una de les actrius que formen part d'aquest taller de teatre.
0: Molt bé.
3: I ho fa molt bé.
2: I molt guai. És molt clar. Guai.
0: Abans...
2: Perdona, pensa que nosaltres havíem sigut 400, eh?
0: Associades?
3: Sí, sí, sí.
2: Ara, últimament, no tant,
3: clar,
2: però...
3: Home, quan només anys... estava la nostra,
2: sí.
3: doncs, hasta 500 havien sigut, eh?
2: Sí,
3: hasta 500.
0: Perquè ara tenim les entitats del Gall, de la Plana i de Canvi de l'Ell.
2: Això mateix, sí.
0: En tenim tres.
3: A part de que hi hagin també pues, les d'escriptores, les que són també... Allí a Villa Pepita també hi ha un grup
0: sí,
3: de dones
0: grup.
3: Empresàries.
0: Sí, exacte.
3: Vull dir que s'ha anat repartint, cosa que està molt bé.
0: Sí, perquè...
3: Som molts sí. i amb una sola entitat no podíem cobrir a totes.
0: No.
3: Ja està bé que s'hagi repartit.
0: Perfecte. Però hi ha una cosa que a mi sempre em fascina... i és l'assistència al sopar de les dones que s'organitza des de l'Ajuntament, que hi poden anar 600 dones. Totes les dones que formen part de les entitats d'Esplugues i algunes que no són associades, però que també hi van.
3: Dones d'Esplugues?
0: Dones.
3: Dones d'Esplugues.
0: I jo crec... És la vostra festa realment anual?
2: No.
3: Aviam. És la, per una festa. És una festa.
0: És una festa.
3: És una festa, sí. Perquè per nosaltres... encara que sigui un tòpic dir-ho, el Dia de la Dona és tot l'any. Llavors,
0: sí.
3: aquell dia ens podem juntar totes les dones que tenim una idea més o menys semblant.
0: Sí,
3: però el dia a dia de la dona ha de ser tot l'any.
0: Això es diu que la lluita és diària,
3: sí,
0: no s'acaba.
3: Sí.
0: El que passa que sí, que també va bé, doncs un cop l'any, més que reivindicar, jo crec que és la protesta. La protesta i recordar a la resta de persones que les dones cada dia esteu en lluita.
3: I que es noti la presència de moltes, moltes dones, que no és un grupet petitet, no.
0: Que, no és una
3: que
0: cosa
3: són ja... moltíssimes i
0: home,
3: allí es nota.
0: Són més del 50% de la població, les dones. Per tant, no som un grup ni marginal, encara que sí que a vegades marginat, que això seria un altre tema a discutir. No em voldria deixar cap activitat de les que feu, no em voldria deixar cap tema que vosaltres em vulgueu dir,
3: jo...
0: em vulgueu dir avui.
3: Aviam, recordem els tallers.
0: Sí.
3: Els tinc aquí per ordre alfabètic. Anglès, balls llatins i gimnàstica, que ho fan junt. Brodat a mà, català, català només parlat. Una coral, costura, dibuix, francès, ganxet i mitja, ioga, macramé, diferents manualitats, password, puntes de coixí, reposat d'estany, sevillanes, sevillanes iniciació, tridimensional, teatre. Vull dir, això és el gros, sí. El gros, eh? Sí. Perquè hi ha alguns tallers que es dupliquen. Com, per exemple, el de ioga es fa amb tres grups diferents, com si fossin tres tallers ja. El de dibuix també té dos grups diferents. Els de password també té dos grups diferents. Vol dir que amb tota aquesta col·lecció de tallers hi ha una variació de dones molt gran.
0: Doncs, Dolors, si et sembla, recordem l'adreça on esteu a l'associació i si tenim algun telèfon de contacte o algun correu electrònic, Dolors?
2: Sí, a veure, el local de l'associació és carrer Bruc, número 40.
0: Sí.
2: I el telèfon és el 93 473 65 12.
0: Recordem que el carrer Bruc, per situar-vos, per persones que no sigueu de la Plana, està molt a prop o a tocar, està a la plaça Gandhi.
2: Exacte.
0: Sí, perquè sí, sí. A vegades la gent et diu a carrer Bruc, doncs està a tocar a la plaça Gandhi.
3: I el nostre correu electrònic, sí. Si voleu entrar, és adoneslaplana@esplugues.org. I després també estem a la web. El que passa que el de la web és molt llarg. El diem o...?
0: Bueno, digue-la, a veure.
3: Espera't. Aquí...
0: Intentarem agafar a paper i llapis.
3: Mireu. http://donesleplana.esplugues.ppe.entitats.diba.cat.
0: De la diva. Val. De totes maneres, no patim. Qualsevol cosa, el senyor Google és molt amable. Vosaltres poseu Esplugues de Llobregat, Dones de la Plana, i allà us sortiran tots els seus contactes.
2: Això segur.
0: Podeu entrar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Esplugues, que és esplugues.cat.
2: També.
0: Sí. També trobareu tota la informació de les Dones de la Plana. Doncs, novament, a la Carme, a la Dolors, gràcies per estar amb nosaltres. Estem en contacte amb Esplugues FM per qualsevol cosa que necessiteu per divulgar.
2: No, doncs, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada per totes les dones d'Esplugues.
3: Bé, així serà.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, no, no, no, no, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic crònica, actualitat, vida, sabeu de quina entitat parlarem avui? Avui tenim amb nosaltres la crònica de la vida d'Esplugues. Amb nosaltres la Lluïsa Morera i el Miquel Casellas. Bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.

0: Veniu amb representació de la crònica, que ja té 71. 72. Es va fundar el 1950, si no recordo malament. Feu-me a mi memòria, eh?
1: 1950 és el primer any de publicació.
0: De publicació.
1: O sigui que es va fundar el 1949, o finals del 49.
0: Perquè revisant aquest llibre que tenim, que és Esplugues de Llobregat, monografia històrica, que es va publicar el 47, veiem que hi ha aquest buit, d'aquests dos anys, i podríem dir que la crònica pren el relleu de lo que és la història d'Esplugues. En aquest cas seria una crònica molt actualitzada, trimestral. Per tant, tenim sis...
1: De fet, són cinc revistes anuals. O sigui, hi ha mesos que són tres i mesos que són dos.
0: I després, un cop l'any, feu el calendari, que és el regal que oferiu als vostres socis, sí. Després apareix en el 95 el grup d'estudis. Per tant, ja durant uns anys, l'única referència que tenim escrita aquí a Esplugues i que tingui cura de la nostra actualitat i de la nostra història, per mi seria la crònica de la vida d'Esplugues durant tots aquests anys. Per tant, la feina que ha fet la crònica al llarg de la seva història, des del seu inici, crec jo que és molt important.
1: Penso que és importantíssima, sobretot tota la història d'Esplugues està reflexada en aquests 70 anys. O sigui, la història d'Esplugues d'aquests 70 anys està representada amb aquestes revistes de la crònica de la vida d'Esplugues, que van ser la vida d'Esplugues a seques.
0: Tota entitat té una finalitat, però la vostra està clara. Editeu la revista?
1: Ara actualment sí, editem la revista. Antigament la revista Vida d'Esplugues també reflexava tots els ets i uts que havia passat a Esplugues, inclús sortien naixements, batejos, confirmacions, comunions i de funcions de la gent del poble. La gent que naixia als anys 54-55 estan tots reflexats amb aquestes pàgines de la Vida d'Esplugues d'aquests anys.
0: He de confessar que és el primer que faig, començar la revista pel revés. M'agrada molt la secció que teniu, Esplugues s'acomiada, i a més diu així: des de la crònica de la vida d'Esplugues volem tenir un record per totes aquelles persones d'Esplugues que ens han deixat. I aleshores em llegeixo aquest final de la revista, que és per on jo començo.
2: Tots les necrològiques, la majoria, tenen tot un pensament darrere, escrit per els nets, escrit per fills, escrit pels amics. Per tant, ha canviat una mica la filosofia de la necrològica. Tot i recordar la gent que va desapareixent, i que ens en falten molts, perquè molts no ens n'enterem, les famílies no ens ho fan saber, que ens sap greu.
0: Per tant, des d'aquí podríem també fer una, no sé si és una crida, però esmentar que si algú vol que alguna persona de la família surti reflectit d'alguna manera en la revista d'Esplugues de la crònica, els records d'aquest familiar, doncs es pot apropar a vosaltres.
2: Exacte, sí, sí.
0: Diguem una adreça de correu electrònic per fer això.
2: cbesplugues, que crònica, o sigui, sí, cvesplugues, sí, @gmail.com.
0: És ben fàcil, eh? Si recordem, crònica vida esplugues seria cbesplugues@gmail.com. Us reuniu vosaltres aquí a l'Avenç.
1: Sí, baixa.
0: Sí, ve baixa, de vida. Us reuniu aquí a l'Avenç, oi?
2: Sí, la seu censal... La seu la tenim a la secretaria, al costat,
0: sí.
2: I allà tenim els nostres armaris, els arxius i on som.
0: Seguim amb la crònica, amb la revista, perquè teniu seccions de fa molts anys. Per exemple, les receptes. No sé si encara la seu, les receptes, sí. Recordo jo de memòria de fa anys. I després hi ha una secció que també m'agrada molt i jo crec que és única, genuïna e imprescindible, que no he trobat llibres actualment a gaires llocs, que són els mots encreuats i les sopes de lletres que feu. Això és fantàstic i voldria felicitar a la persona que fa aquests mots encreuats.
2: Ets és tu, el Miquel.
0: Ets el Miquel.
2: És el Miquel.
0: Miquel, quantes hores t'ocupa fer aquestes sopes de lletres, mots encreuats? Perquè és impressionant.
1: És molt entretingut. Però mira, s'ha de fer cada crònica, ja fa anys que vam pensar que feia falta una pàgina d'entreteniment i al final a mi se'm va ocórrer fer aquest tipus de sopa de lletres.
0: Sí.
1: Sempre busquem una quantitat bastant gran de noms, normalment són 30 noms de coses que més o menys tinguin, els primers tenien més que veure amb Esplugues, ara ja són més generalistes, més coses de 30, buscar 30 coses d'un tema determinat.
0: Doncs
1: té una feina concreta, però vaja, s'ha de fer aquesta feina, i això és el que és important. Sí. I a mi que ens agrada resaltar és que la gent contesti amb aquestes respostes, que encara no les hagi trobat totes, ens enviï les que trobi, perquè ens representa, així sabem la gent que participa o la gent que col·labora. Sabem que hi ha molta gent que no ens diu res, però sí que ens agradaria saber la gent que ens respon, i de fet pugem el nom o el cognom que vulguin de la persona que ens respon.
2: Hi ha una certa competició per participar.
1: Sí.
2: Sí, hi ha una certa competició.
1: A la persona que ens envia les respostes, estiguin bé o estiguin malament, nosaltres sempre els hi responem donant-li les solucions.
0: Molt bé, perquè jo ara tinc un exemplar a la mà i et posa, al finalitzar la sopa de lletres, posa: podeu enviar el llistat de les solucions a info@vidasplugues.com. Això és el que ens posa. I bé, i veig que en aquesta ocasió, doncs, la temàtica posa entreteniment número 13. No sé si de tant en tant feu com un monogràfic de paraules que tinguin relació amb alguna cosa en concret, o és sempre lliure?
1: És sempre lliure, el tema és lliure, i agafem les paraules que d'un tema concret que se'ns acudeix en aquest moment. Sí que hem volgut ser amb el número

0: de components del menjar de Nadal.
1: Una de les seccions que deu ser única, quasi bé, és el Digui 33. Ah. El Digui 33 per nosaltres és molt important.
2: Sí.
1: El crea la Neus Oró, se li acut amb ella.
2: Oh, és la persona... una abraçada per la Neus, des d'aquí un record molt sincer per la Neus.
1: És la persona que ens suggereix això.
2: Sí.
1: I ràpidament diem que sí, perquè la gent que surt entrevistada aquí és aquella gent que segurament no anirà mai a cap mitjà de comunicació. Serà aquelles persones del poble que no se l'entrevistarà mai, que potser no sortirà mai al pont, que potser no sortirà a cap mitjà, i que són gent que són gent normal, corrent, que passa pel carrer, que et dius adéu, i que han fet molt perquè fan poble, perquè són del poble, són del carrer, i és donar i visualitzar persones naturals, persones que fan que el nostre poble tingui aquest tipus de vida. Des d'una modista fins a un nen jove, fins a gent de botiga, fins a esportistes, fins a gent molt gran, però és un petit homenatge a aquestes persones que no són, diguem-ne, famosos, i aquesta la cuidem molt.
2: Després també teniu una secció que també parla de les persones, i és una secció que parla de la gent que ha vingut a viure aquí a Esplugues.
1: Aquesta secció, curiosament, el Barrassa, que és el Josep, bueno, que el Josep Lluís Barrassa l'ha cuidat molt. Actualment tenim bastantes dificultats perquè no tothom està disposat a obrir casa seva, i segons quin tipus de comunitat, diuen que si primer, tipus la comunitat hindú o la comunitat pakistanesa o la comunitat àrab, i després tenim realment moltes dificultats per arribar a poder fer aquesta secció. En canvi, la comunitat xinesa sí, eh?
2: Sí que ho fan.
1: Va respondre, sí, molt
2: bé. Ara l'exemplar que tinc a les meves mans i posa Esplugues miscel·lània cultural, camins que porten Esplugues, relats de la immigració de Caracas, Esplugues. I bueno, hi ha una persona que és la que li fa l'entrevista i la protagonista és la Lorena i l'Eric. Tenim alguns exemples.
1: Aquesta és una que volem anar conservant, però en aquest moment hi ha dificultats. La gent, bueno, no t'obre les portes així com així, no és fàcil, però bé, la tenim i intentarem mantenir-la.
2: És una revista oberta a la ciutadania, feta per la ciutadania, perquè vosaltres sou gent del poble, gent de casa. I el que sí puc dir és que si algú vol també oferir algun article o alguna proposta, doncs que s'adreci directament també a tots vosaltres, a la Crònica. Teniu la revista molt plena i molt poc espai.
1: Bueno,
2: això també,
1: però, per exemple, les contraportades són un obsequi que fem a les entitats,
2: sí,
1: però l'interior i l'exterior, contraportada interior, contraportada exterior,
2: és
1: les úniques coses que podem pagar en color, perquè si no se'ns aniria del pressupost, i les dediquem i les oferim a les entitats d'Esplugues que es vulguin publicitar.
2: Molt bé.
1: I creiem que hi ha moltes entitats que no aprofiten aquest diguem-ne, aquest obsequi. Ens faria il·lusió que més entitats ens diguessin, va, hem de fer això i volem que surti.
2: Ara, quan m'estava preparant a casa algunes cosetes per fer-vos l'entrevista, doncs he agafat revistes que tinc a casa i m'ha sigut molt difícil, perquè les portades són magnífiques, totes les pintures que teniu. Ara, no vull triar-ne cap en concret, però aquesta, 100 anys de l'escola Isidro Martí, amb aquests tulipans de color groc, és preciosa, senzilla, però molt maca.
1: No, feta per un alumne.
2: Molt bé. I això anava a preguntar, com aconseguiu totes aquestes portades, aquest quadre, per exemple, que tinc ara aquí, a la mà que vaig a fullejar i a dir de qui és? És una pintura de...
0: Les portades normalment venen de cedides per Cercle Artístic d'Esplugues, que són pels pintors del Cercle Artístic que ens les cedeixen
1: Però Esplugues té una vida cultural molt amagada, que per això la volem treure. Hi ha molts pintors locals que a vegades ens els cedeixen i els anem a veure a casa seva, es fa la foto, parlem amb ells, i hem descobert que és molt ric en pintura, Esplugues. però molta gent pinta, molta gent.
2: L'altre dia parlàvem amb el grup d'estudis i ens comentaven que també tenim molts escriptors, perquè ells han fet un recull d'escriptors. Ara m'estàs dient que

0: molts pintors. Per tant, tenim una cultura molt àmplia i molt excelsa.
1: Nosaltres vàrem fer dos vegades una publicació que recollíem tots els llibres que es van fer Esplugues, no?
2: Està en combinació amb el grup d'estudis.
0: Clar.
2: És el tema, el primer tema, el primer fulletó el vam fer nosaltres sols, i el segon fulletó s'ha fet en concordància juntament amb el grup d'estudis, publicat conjuntament.
0: Perquè en referència a aquesta que feu, les contraportades de la revista Interior i Exterior, més la col·laboració que teniu amb el Cercle Artístic, i ara m'esteu anomenant el grup d'estudis, la vostra col·laboració amb altres entitats és estreta o, si més no, habitual?
1: Voldríem més encara. Ens falta la part esportiva, que els que col·laboren sempre són els escacs.
0: Els escacs, ja ho he vist.
1: Amb un gran nivell.
0: Molt bé.
1: Hi ha un gran nivell amb això dels escacs.
2: I el futbol també col·labora. El futbol esplenc també col·labora. Que sí, voldríem que totes les entitats esportives que hi ha a les Moreres o que hi ha els esportius de la Plana també col·laboressin i participessin amb nosaltres donant-nos articles i per fer-ne publicació d'ells. Sabem que hi ha molts esportistes coneguts que s'han donat, s'han fet més o menys famosos, gimnastes,
1: patinadors,
2: de tot tipus, i nosaltres pràcticament, si no ens ho diuen, no tenim constància, no sabem on localitzar-los.
0: Per tant, si ens està escoltant algun esportista,
2: sí, que
0: recordeu que la Crònica de la Vida d'Esplugues...
2: Estem oberts a rebre qualsevol informació d'aquest tipus per poder-ho publicar.
0: En quant als calendaris, feu un recull. Jo ara tinc a la mà uns calendaris que veu fer sobre finestres, sobre enreixats, n'hi ha un altre que és sobre les fonts d'Esplugues, monuments, també n'heu fet.
1: I els arbres d'Esplugues.
2: Aquest de la Forja va tenir molt d'èxit, com dius la Lluïsa, i després va comportar una sèrie d'entrevistes a un gran forjador, un mestre forjador, de Barcelona,
1: que viu a Gràcia, que ens va obrir-se a casa seva,
2: i vam fer uns treballs de conferències amb treballs a la Forja,
0: perquè també heu fet algunes conferències, xerrades, debats amb motiu també del vostre aniversari, en veu fer un al Brilles, però n'heu organitzat algunes d'altres.
1: Sí, sempre ha tingut un motiu èquids, vull dir, la de la Forja va ser molt interessant amb el senyor de la Forja. El 70 aniversari en van fer 5, una per cada per, dos mesos.
2: Per celebrar el 70 aniversari.
1: Exacte, però n'havíem fet abans d'altres, sobretot de poemes en van fer, i...
0: Vau fer un debat sobre la comunicació local, també?
1: Sí, senyor.
0: Abans de la pandèmia, sí, 6 mesos abans de la Covid.
1: Però,
2: per celebrar els 70 anys de la premsa local.
1: Que la nostra, que érem nosaltres, sí. Clar. Va venir gent molt interessant, sí.
2: Va venir gent de la premsa local de Sant Just, gent de la premsa local d'Arenys
1: i
2: del pont d'Esplugues,
1: el senyor Eduard Sanz.
0: Sí, la recordo. Quantes persones són a l'equip de redacció i de compaginació?
1: A l'equip central motor som 10, no?
2: Sí, som 10 persones. Però... que són les que escrivim, recollim els articles, on anem a buscar gent perquè ens treballi sobre tot això d'aquí. Després hi ha la resta d'equips que fa la compaginació de les revistes, la gent que fa el treball d'impremta.
1: Tenim el Consell.
2: I tot això, clar, són uns altres persones més tècniques que es dediquen més al treball concret d'emmaquetació i de treballar i de distribuir. I després vindrà a l'etapa de distribució de la revista, que també és una feina concreta, que també porta una...
1: També tenim uns col·laboradors fidels.
2: Això
1: és molt important, eh?
0: I teniu una persona o persones que també s'encarreguen ara de les xarxes socials, perquè clar, el paper és molt important, ho parlàvem l'altre dia amb el grup d'estudis, però les xarxes socials hi hem de ser-hi. I jo veig que teniu una pàgina web que és cronicavida.entitats.esplugues.cat, és la que teniu ara en funcionament.
2: Sí.
0: Sí? Després n'hi ha una altra que també la publiqueu vosaltres en la vostra revista, que és Cròniques Digitalitzades.
2: No, això, les Cròniques Digitalitzades, és un arxiu per recollir totes les cròniques des de l'any 50 fins a l'any 2006 que estan digitalitzades. O sigui, qualsevol persona que vulgui veure qualsevol tema d'una... porta un cercador també,
0: sí.
2: Qualsevol tema es pot buscar i dins d'aquest, des del 1950 fins al 2006, pot trobar qualsevol tema de totes les revistes digitalitzades que hi ha de la crònica.
0: Per tant, la majoria de revistes les podrien trobar aquí?
2: Sí, sí.
1: Els últims anys no.
2: Del 1950 al 2006.
0: Val, doncs diré la web, que és xac, acabat amb C de Catalunya, X, A, C, xac, P, premsa.cultura.gencat.cat.
2: Exactament.
0: I després també tenim el Facebook i Instagram.
2: Notàvem que ens feia falta una mica d'estar més a la xarxa social, d'actualitzar-nos, que estàvem més estancats, sí, només amb el paper. I hem volgut ara amb una persona que es dedica més concretament a aquest tema, volem treballar-lo més i
1: però per la nostra revista som una mica lents, diguem-ne. Aquests mitjans són molt ràpids, és de cada dia, cada nit, incorporar-se, sortir i tal. I nosaltres, tal com tenim la nostra revista, com ens arriba la informació, no és tan ràpida. Vull dir, jo veig que l'Instagram has de pujar moltes coses, has d'entrar si vols cada dia, i nosaltres anem més lents perquè la revista és més lenta.
0: Bueno, però no tothom entrem cada dia a les xarxes, i també hi ha gent que entrem un cop cada 15 dies, per exemple al Facebook, que ho faig jo, i començo a fer repassada del que m'interessa.
2: Sí, però a través de la crònica també potser al sortir cada 2 o 3 mesos hi ha a vegades notícies que han sigut ja sobrepassades, que nosaltres ho donem com a notícia i potser ja ha passat. Però bueno,
0: però ja ho sabem.
2: Nosaltres donem constància de que ha fet. Per això ens diem crònica. Fem una crònica dels fets que han passat als Esplugues o que pensem que passaran als Esplugues.
1: Ens agradaria,
0: Però jo tinc cròniques a casa guardades de fa 10 i 12 anys i n'havia tingut més. Per tant, és una crònica, però que em queda a mi per sempre.
2: És un arxiu, sí, és un de les arxiu. Coses que passen als Esplugues.
0: En canvi, a les xarxes socials, si jo ara hagués de buscar alguna cosa, poder trigaria una estona. I això ho tinc a casa amb un prestatge i ho tinc al moment. I només he de buscar la data i el que justament m'interessa.
2: Sí, sí.
0: Oi?
2: Sí, perfectament, no, perfectament.
0: Això. És hi ha una altra feina que feu, que és creació poètica. Feu un concurs. Per celebrar el 70 aniversari veu fer un...
1: No és creació poètica.
0: No.
1: És un concurs literari.
0: Això, concurs literari.
1: És un concurs literari, sí. Vàrem tindre 23 persones que van escriure. Un nivell força acceptable, jo diria que bo, perquè el jurat sempre està composat una part de persones d'Esplugues i els altres els anem a buscar fora perquè sigui més
2: plural.
0: Per fer-nos socis de la crònica, el mateix correu electrònic
2: mateix
0: que heu dit abans,
2: el mateix correu electrònic de cb-esplugues@gmail.com. Demanen la subscripció,
0: sí.
2: Es pot fer subscripció, nosaltres es posaríem en contacte amb la persona.
0: Quant val la quota anual?
1: 20 euros.
0: 20 euros.
2: Està. 20 euros són 5 números en tot l'any.
1: I el
2: calendari.
0: No sé si em deixa alguna cosa que volguéssiu
2: afegir.
0: Jo voldria
2: demanar que si hi ha algun estudiant de periodisme, alguna persona que estigui interessada en escriure i tingui ganes de col·laborar inclús pel seu primer currículum o per al primer que sigui, que estem oberts a oferir les seves pàgines perquè vingui a col·laborar amb nosaltres o pugui ella expressar els seus neguits d'escriure o d'explicar coses.
1: I
2: que estem oberts a fer-ho.
1: I una segona cosa seria, així com amb altres entitats d'Esplugues tenim una molt bona relació, quan dic de molt estreta col·laboració, la ràdio sàpiga que sempre estem a disposició d'una estreta col·laboració.
0: A més, nosaltres, la ràdio i la crònica, estem aquí a l'Avens.
1: Exacte.
0: Vosaltres sou una entitat acollida per la mare, que és l'Avens, i nosaltres finalment com a entitat de ràdio hem decidit ser una secció pròpia de l'Avens. Per tant, el nostre vincle és molt estret: l'actualitat, la cultura i la vida d'Esplugues.
1: Molt bé. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies a la Lluïsa, moltes gràcies al Miquel per aquesta estona que ens heu oferit. També moltes gràcies a l'Esther, que ens ha fet les fotografies i farà la difusió per les xarxes socials.
1: Exacte, sí.
0: Amb vosaltres, la Isabel Almató, i a l'edició tècnica, el Jordi Odina. Fins la propera. Bona tarda.
1: Moltes gràcies.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Ens retrobem amb aquesta sèrie d'entrevistes que estem fent espluguins i espluguines, són escriptors i escriptores, veïns nostres, d'Esplugues, que han escrit un llibre o més d'un llibre. Avui tenim amb nosaltres l'Albert Feliu. Hola, bon dia, Albert.
2: Hola, què tal?
1: Albert, tu neixes l'any 1953 al Bellcaire d'Urgell, a prop de Balaguer?
2: Sí, correcte.
1: I vens aquí a Esplugues aproximadament l'any...
2: El 78.
1: Més o menys.
2: Sí.
1: Vius al barri de la Plana?
2: Sí, correcte.
1: Molt bé. Ja ens coneixem, eh? Vull dir, hi haurà persones que coneixen l'Albert Feliu, doncs d'això, del barri, de comprar,
2: sí,
1: de saludar-lo i de participar en algunes de les activitats que fem aquí a la població.
2: Exacte, sí.
1: Albert, jo sé que tens una afició molt concreta, que t'agrada molt, que són les abelles.
2: Sí, efectivament.
1: I què et porta aquesta afició?
2: Bueno, estic en contacte amb la natura i em quedo com en un altre món.
1: Sí, hi ha gent que li agrada les plantes, la horticultura, sí. Tu les abelles.
2: Sí, he trobat que és un tema bastant interessant. Sí.
1: I no et piquen?
2: Bueno, em protegeixo.
1: Fas cultiu de mel?
2: Sí, el que passa és que ho faig una mica molt amateur, diguéssim. Ho faig per distreure'm, no és per fer negoci, vamos.
1: Ja. Bueno, i una altra de les teves aficions és l'escriptura des de fa molts anys.
2: Sí, ja fa molts anys, sí.
1: Quan comences a escriure?
2: Bueno, de fet, des de que me'n recordo que anava al batxillerat ja escrivia. Feia poesia, concretament.
1: Bàsicament poesia.
2: Sí.
1: Diuen que la poesia és difícil, sobretot de llegir.
2: Sí, és més fàcil fer-la que llegir-la. Llegir-la s'ha d'estudiar molt per llegir-la.
1: Molt. De fet, ara que s'ha mort en Joan Margarit a Sant Just, doncs una amiga em va demanar de que es volia fer un petit homenatge, que finalment no se li ha fet, amb aquest grup, i havíem de llegir només dos poemes del Joan Margarit. Tu no saps l'estona de pràctica i lectura per poder llegir un poema que suposadament era molt senzill.
2: Sí. És complex llegir poesia, s'ha de ser un rapsoda, o sigui, hi ha gent que tenen aquest do, però bueno, jo no llegeixo poesia, el que faig l'escric i faig alguna trobada poètica amb amics i tal, i intentem fer alguna cosa que soni, però bueno, com a afició.
1: A part de poesia, la teva afició d'escriptor, has fet algun tipus de relats? O...
2: Sí, he fet algun... O sigui, em dedico a fer contes, després en temes d'història de la meva terra, de quan era petit, del poble... Anècdotes que han passat al llarg dels anys i que els he convertit en una espècie de conte, i bueno, i m'han donat algun premi sobre aquest tema.
1: T'has presentat amb algun certamen literari?
2: Sí.
1: Molt bé, doncs és satisfactori.
2: Sí, la primera, la sorpresa. Ostres. I després, bueno, sí, fa gràcia, la veritat.
1: Quines temàtiques toques o és totalment lliure o no tens cap cosa en concret? Que t'agrada la natura i les abelles?
2: Sí, jo el que m'agrada molt és la història. O sigui, les coses que han passat, perquè ja em faig una pregunta sempre. Hi ha alguna cosa més falsa que la història? Perquè la història realment, qui l'escriu, la història? La història l'escriuen els vencedors. I clar, posen el que ells els interessa. Per tant, és un dels temes que m'ha donat peu a investigar, a trobar escrits antics i coses que em fan veure una altra visió de la història que ens han explicat.
1: Què et porta a escriure un llibre que deu tenir unes 600 pàgines?
2: Bé, això va passar que em vaig trobar amb una anècdota que va del segle VII, una que em va caure molt bé, i a partir d'allí vaig començar a investigar, i bueno, ha sigut una cosa que m'ha portat 3 anys. D'anar trobant escrits, anar trobant coses, en fi, contes, fàbules, llegendes, i al final pues, he arribat a una conclusió que ha estat aquesta novel·la. O sigui, aquí explico una història referent als brevers.
1: Sí, que el llibre es diu Matasgar, la terra dels Imasigen.
2: Imasigen, sí. Els Imasigen són els amazics. que són els berebers, que nosaltres coneixem. Són una gent que tenen molt a veure amb nosaltres, perquè de sempre hem tingut relació a Catalunya i al nord d'Àfrica ha tingut una relació històrica. De fet, si tirem molt enrere, els ibers i els romans i tothom ha tingut una relació molt gran amb el nord d'Àfrica. I clar, sembla estrany, no? Com és que ara és una zona que pràcticament ningú coneix i, o sigui, la tenim molt allunyada de la nostra vida i, en canvi, ha estat de sempre un lloc de referència per la nostra cultura.
1: Sí, perquè és estreta, vull dir, ja, per tothom és sabut que hi ha moltes paraules del nostre vocabulari que venen de procedència del nord d'Àfrica, de
2: sí, àrabs. Però no dels àrabs, sinó dels amazics, que tenen un altre idioma, tenen una altra llengua i tenen una escritura diferent, no és l'escritura de l'islam. El que passa que en aquella època, estic parlant del segle VII, pues els àrabs van invadir el nord d'Àfrica i bueno, van estar allí fent conquistar tota aquella zona, les muntanyes i tot això, i els hi va ser difícil. No va ser una batalla que, o sigui, va ser els amazics es van unir i van presentar molta guerra contra els àrabs. O sigui, no va ser fàcil la conquesta.
1: En el teu llibre dius l'altre paradís perdut.
2: Sí, perquè faig referència al Sàhara, que tots han sentit parlar del Sàhara i han fet pel·lícules i tot això, però realment és una zona que molt desconeguda per tots. Però a part d'això, el Sàhara, com el coneixem ara, no sempre ha estat així, sinó va haver una època que era una zona habitada amb ciutats i amb una vegetació exuberant, amb animals salvatges, amb animals gregaris, i bé, hi havia una cultura allí enorme. I aquesta cultura es va expandir cap a tot arreu a partir de la desertització, quan es va desertitzar. O sigui, va haver una època que va canviar el clima i llavors el Sàhara va deixar de ser un lloc agradable per viure i tota la gent que vivia allà van emigrar, uns van anar cap a Egipte, uns altres van anar cap a la costa de l'Atlàntic, uns altres van anar cap al sud d'Àfrica, cap al Sahel, i uns altres van emigrar cap al nord, cap a Itàlia, cap a les illes, cap a Grècia i cap a Espanya.
1: I aquesta migració o haver de marxar del seu lloc d'origen ens aporta a les altres cultures coses positives, no?
2: Sí, home, tingués en compte que aquesta gent que estava en aquelles èpoques, estic parlant de fa molts anys, ja, no estic parlant de fa 4 dies de el que és la nostra civilització de 2.000 anys, estic parlant de 10.000 anys. Tingués en compte que tota aquella gent que hi havia, que tenien una cultura, que després es va desenvolupar a Egipte i coneixem l'època dels faraons, pues també van venir concretament cap a la península Ibèrica, i aquí pues, els ibers que coneixem tenen molt a veure amb aquesta gent del Sàhara, sí? d'aquesta gent que van emigrar cap allí.
1: Tamaha ens parla justament de tot això que ens estàs explicant.
2: Sí, Tamaha és una novel·la de ficció, en primer lloc, és una novel·la de ficció, però que té un fonament històric. Jo parlo aquí del segle VII i del segle XXI, o sigui, el segle que estem ara. Bé, hi ha una reina guerrera que es va enfrontar amb els àrabs quan van venir i els va derrotar en diverses ocasions. I aquesta història em va impressionar perquè és una dona que va aconseguir reunir totes les tribus, perquè les tribus cada una anaven pel seu compte, però aquesta dona va aconseguir agrupar-les i enfrontar-se amb els àrabs. I va ser molt difícil pels àrabs, diguéssim, derrotar-la. De fet, la van derrotar perquè la van trair, eh? Si no, no l'haguessin traït. Llavors, una vegada aquesta dona va desaparèixer, doncs ja els àrabs van tindre molt fàcil d'entrar a la península al nord d'Àfrica i cap a Espanya. Llavors, doncs, bueno, ja aquí, jo penso que aquesta dona, parlant de la història oficial, parla de que la van decapitar. O sigui, la van derrotar i la van decapitar. Però jo crec que no la van decapitar, perquè hi ha una llegenda dels tuaregs,
1: sí,
2: que parla d'una reina que va venir de les muntanyes, que li diuen Tin-Hinan. Però aquest nom de Tin-Hinan és un nom deformat que he arribat a la conclusió que és el mateix nom que Di-Ia. O sigui, aquesta reina es deia Di-Ia. N'hi havia que li diuen Din-Hian. Clar, de Din-Hian a Tin-Hinan no hi ha molta diferència. Jo penso que aquesta dona va va reunir les tribus que li eren fidels i va emigrar cap al Sàhara i fins al Sahel. Tingueu en compte que el Sàhara no tot és desert, sinó que hi ha zones que són oasis, i precisament hi ha una cosa que en diuen Rosari Verd, que són tots d'oasis que van de nord a sud. Llavors, era d'alguna manera, ella coneixia el camí i va reunir tota la gent i va emigrar cap a la zona de Valesa. O sigui, que és una zona que està entre el Sahel i el Sàhara. Una zona que en aquella època era bastant habitable.
1: Què et porta a fer la recerca d'aquest personatge? Què t'impressiona més?
2: El que m'impressiona és la seva llibertat. O sigui, ella lluita per la llibertat. I llavors això em va donar la impressió com un símil a la nostra pàtria, a la nostra Catalunya. O sigui, nosaltres lluitem per la llibertat i aquesta dona lluitava per la llibertat ja en aquella època. I llavors, després d'aquí trasllado tota la història al segle actual amb una altra dona, que en aquest cas es diu Naida, que té un lligam amb aquest altre personatge antic a través d'una profecia. O sigui, és una novel·la que surt de tot, surt guerra, surt pau, surt amor, surt la lluita per la llibertat, i hi ha tot una... O sigui, és una novel·la llarga, però que els capítols són curts, o sigui, he fet capítols petits, capítols llargs i subcapítols petits perquè es pugui anar captant el que estic dient. O sigui, dintre la novel·la hi ha coses que... pensaments que jo tinc que els he traslladat a la novel·la. Pensaments de la lluita. O sigui, la novel·la és una... El que diu és que la revolució és inevitable. O sigui, la gent ha de lluitar per la llibertat. Perquè sempre hi ha els que no la volen, la llibertat, els que volen esclavitzar la gent. I llavors, doncs, això és aquest xoc d'interessos en el que es desenvolupa tota la novel·la. I al final, doncs, té una... O sigui, també m'interessa molt l'univers, i al final hi ha una relació amb l'univers.
1: I intervé la religió a la teva novel·la?
2: Sí, o sigui, hi ha...
1: O les religions...
2: Intervenen les religions, o sigui, les religions, el que diu la Bíblia, algunes anècdotes de la Bíblia, que, clar, si tu llegeixes la Bíblia o llegeixes la religió, no et trobes amb coses curioses, no? Et trobes amb coses que dius, això és miracle, no? Doncs, perquè és un miracle. És un miracle perquè nosaltres no tenim coneixements suficients, perquè després s'ha trobat que hi ha miracles que es poden explicar. Doncs el mateix passa aquí amb aquesta novel·la. Mm. Hi ha miracles... que resulta que amb el temps, pues, parlo d'una civilització perduda, eh? O sigui, fa uns 10.000 anys hi havia una civilització important al Sàhara que estaven molt adelantats en aquella època, i parlo de que tenien coneixements que s'han perdut, perquè de fet és el que passa. Nosaltres, la nostra civilització té 2.000 anys, si no té més, té 2.000, màxim, si tens enrere, 3.000, però vull dir que la nostra civilització pot desaparèixer i tots els nostres coneixements es poden perdre.
1: Però això passa, aquestes civilitzacions perdudes i amagades, perquè no ha interessat parlar-ne, no solament passa amb aquesta que dius tu del Sahara, sinó també n'hi ha a Sud-amèrica, que s'ha investigat, a la part més d'Àsia, no solament del nord d'Àfrica, sí, sí. En general, eh?
2: Sí, de fet hi ha com una connexió entre totes les cultures antigues, que no s'ha trobat molta referència, sinó que s'ha trobat pedres i coses. Hi ha una constant que marca com un canvi climàtic a la Terra, que estem parlant de 1.500 anys, que hi va haver com un canvi climàtic que va afectar tota la Terra, i hi ha com una relació còsmica amb les civilitzacions que hi havia en aquella època i el cosmos, o sigui, com si hi hagués uns coneixements perduts a nivell de l'univers i de la Terra. O sigui, és una cosa curiosa perquè s'ha trobat relació, però sé, amb l'Egipte antic i amb els Andes del Perú i tot això, amb civilitzacions que dius, ostres, i això com ho podíem fer? Com podíem bellugar aquestes pedres i com podíem fer aquests talls a les pedres quan ara és difícilment inexplicable. Per nosaltres, per la nostra cultura, o sigui, ens trobem que els talladors de pedres diuen això, és que això ho tenien que tindre alguna cosa més. Perquè clar, dius, ostres, és que aquesta gent només tenien la pedra i el coure i tal. No, no, aquesta gent segurament tenien alguna cosa més.
1: Un làser còsmic galàctic que feien aquests talls tan precisos, no?
2: Podria ser, per què no? És que nosaltres visquem en un planeta que està obert, no és un planeta tancat, està obert al cosmos, d'aquí arriba de tot. O sigui, contínuament està caient pols de l'espai, i perquè no pot haver-hi alguna civilització exterior, o sigui, extraterrestre, que hagi estat a la Terra alguna vegada. Jo no ho descarto.
1: Jo tampoc, sincerament. No diré les meves teories i les converses que tinc amb la meva mare, sovint, de moltes coses en aquest sentit, perquè si no, no se'm prendria per seriosa.
2: Ja.
1: Albert, tornem a repetir. Digue'm tu el nom del llibre, perquè em costa molt de dir-ho.
2: Tamasga.
1: Tamasga.
2: La terra dels Imasigem. L'altre paradís perdut.
1: On el podem trobar per comprar-lo? La llibreria Esplugues, per
2: no,
1: exemple?
2: No, el podeu trobar a l'Amazon.
1: El tens a Amazon?
2: Sí. És que tingues en compte que m'he trobat... Això és una autopublicació, eh?
1: Sí.
2: Perquè jo m'he trobat amb la cosa curiosa de que a les editorials no he trobat editorials obertes a publicar-me el llibre. O sigui, totes em demanen diners, totes em demanen, però no dos duros, sinó bastant.
1: I tu el que has fet és buscar-te una impremta i te l'has autopublicat?
2: Jo m'he buscat una impremta a Itàlia, que m'ha sortit molt barat, i me l'he autopublicat. Li he enviat els permisos a Madrid... He presentat aquí el depòsit legal, aquí a la Biblioteca de Catalunya, i he fet tots els passos que fan falta. O sigui, realment, si volem, no fa falta una editorial per publicar. O sigui, el que passa que, clar, jo m'he trobat amb això, no? Que, bueno, m'han demanat de 5.000 euros, el més barat era 2.000, de 2.000 a 5.000 euros m'han demanat. Clar, jo he dit, ostres, i qui et garantitza que vendran el llibre? No, no, és que molts et diuen, bueno, és que el llibre l'has de vendre tu. Ostres! Llavors dic, bueno, però si jo m'haig de vendre el llibre i us he de pagar això, el faig jo, el publico jo i ja està, ja el venc jo directament.
1: Te l'has hagut de compaginar tu i entregar un document com sigui,
2: sí,
1: no?
2: O sigui, ja...
1: Amb una impremta italiana.
2: Sí, jo ja he trobat una impremta a Itàlia, que l'he posat aquí a la novel·la, perquè és una impremta que està molt bé i ho deixa perfecte, i és molt econòmica.
1: Doncs una cosa més que sabem, perquè clar, en les entrevistes que estem fent, la majoria tots són autoedicions. Bàsicament estem parlant amb escriptors i escriptores d'Esplugues que han escrit llibres sobre la història d'Esplugues a través del grup d'estudis aquí d'Esplugues, però això que has fet tu, per mi, és nou, totalment nou.
2: Tingues en compte que porto temps ja batallant amb el llibre, o sigui que sí. He explorat el mercat i he vist de tot.
1: Quan el vas imprimir, aquest llibre?
2: El vaig imprimir a l'agost.
1: Del 2020.
2: Sí.
1: Doncs, Albert, si algú vol comprar el llibre, es pot posar directament en contacte, si volen, amb la ràdio, o tens
2: sí,
1: algun correu electrònic?
2: Sí, jo n'en tinc alguns, encara me'n queden alguns, perquè em vaig fer pocs, però, esclar, no sabia com aniria el tema, però, bueno, els he anat traient de sobre, els he anat venent.
1: Doncs, mira, us convidem... esplugues@gmail.com és el correu electrònic de la ràdio. I podeu posar el meu nom mateix, jo sóc l'Isabel, i us posarem en contacte amb l'Albert per algú que vulgui sí. Aquest llibre.
2: Aquest llibre l'he fet en versió català, però ara ja el tinc traduït al castellà, o sigui, pròximament sortirà en castellà.
1: Val.
2: Sí, m'he trobat amb la cosa curiosa de que en castellà hi ha més pàgines, surten més pàgines, o sigui, en català resumim més que no pas en castellà.
1: Et trobes que tu poder t'expresses més concentradament en català o trobes les paraules més concretes?
2: A mi és més fàcil pensar en català i escriure en català que en castellà. En castellà em trobo a vegades desplaçat i no sé com continuar. De fet, el que he fet és traduir del català al castellà. I llavors m'he trobat amb girs i coses que he hagut de buscar per internet, a veure, perquè, esclar, no em sonava bé, no? I llavors...
1: Que
2: bo. Inclús he pensat, a veure si trobo algú castellà que me'l vulgui fer un repàs, perquè, esclar...
1: Bueno, seria qüestió de buscar algun... filòleg
2: castellà,
1: de castellà i que hi fes una repassadeta.
2: Sí, eh? Sí, sí.
1: Albert, estàs amb algun projecte ara, amb un llibre nou?
2: Sí, ara tinc un llibre que titulo Montserrat i les tres moires.
1: Les tres boires?
2: Boires, sí. Les moires són les deesses del destí.
1: Ah, t'agrada molt la mitologia i t'agrada molt també, pel que veig, els temes una mica esotèrics o...
2: Sí, de fet, m'interessa tot.
1: Sí. Això, submergir-te amb aquests temes com per preparar aquest llibre, et relaxa tant com les abelles?
2: És que és diferent.
1: És diferent.
2: Sí, de fet escriure m'absorbeix tant que a vegades m'oblido de l'hora de dinar. Sí. Jo vaig tradir, em crida la meva senyora, em crida, escolta, que no puges. Dic, sí, home, sí, ja vaig. O sigui, és que és molt absorbent, escriure és molt...
1: Però a part la investigació que has de fer...
2: Sí, sí, la investigació em va trau molt, vull dir... Perquè, esclar, a part d'això, has de llegir d'altres llibres, o sigui, has de buscar informació d'altres escriptors, sí. I de fet és tot una... En fi, ojalà a mi que s'ha pogut dedicar sempre.
1: Molt bé.
2: Escriure.
1: Montserrat i les tres boires.
2: Les tres moires.
1: Moires?
2: Moires, sí.
1: Ah, pensava que era...
2: Les moires, sí. Sí, és un llibre, aquest nou llibre que estic amb ell, tracta de la guerra nostra, que encara s'ha escrit poc, però des de la visió d'una nena que és de Montserrat. Vale. I que té 10 anys. I el que ella va veure, diguéssim, durant aquest conflicte i el posterior, la postguerra, diguéssim, tot el que li va passar, diguéssim.
1: Doncs Albert, gràcies per la teva feina, per la teva recerca, per tots els teus relats, per aquest llibre tan interessant dels amazics. M'ha fascinat aquesta història, sí. M'ha agradat molt i ens emplacem per una propera ocasió i ens veiem, com diem sempre, pels carrers i ens saludem pels carrers i les places d'Esplugues.
2: Pues perfecte.
1: Gràcies, una abraçada.
2: Val, vinga, adéu.
0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
0: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
0: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

la Crònica de la Vida d'Esplugues organitza la taula rodona per parlar dels mitjans de comunicació històrics Esplugues de Llobregat. Hi participaran ETV Esplugues Televisió, els fundadors de Ràdio Estudi Esplugues, la revista local La Crònica de la Vida d'Esplugues. Es debatrà sobre la necessitat dels mitjans de comunicació local i sobre la gran tasca social i cultural que deixen empremta a la nostra vila.

0: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes en aquest acte que és dels darrers que fem per celebrar el 75 aniversari de la Crònica de la Vida d'Esplugues. Aquest acte, com estem veient, doncs és un acte en què tenim una taula rodona que ara els hi presentaré als seus membres. Bé, avui jo personalment estic molt contenta i l'equip de la Crònica també, perquè a més aquí hi ha retrobaments de gent que no s'ha vist des de feia molt de temps i que han estat participant en aquests mitjans de comunicació al llarg dels anys. I celebrem doncs moltíssims aniversaris i entre ells això, aquest mitjà de comunicació com és la ràdio. Bé, vull presentar-los a les persones que conformen aquesta taula. Tenim un representant de la reconegudíssima Ràdio Estudis Plugues, que va tenir una vida de 23 anys, si no m'equivoco, i que tenim, comptem amb el que va ser el seu director durant 22 anys, si és així, sí. En Ramon Rioja. Demano un aplaudiment per ell perquè s'ho mereix. També a la taula hi ha el representant d'Esplugues Televisió, avui ETV Terramar, que enguany també aquesta televisió ha fet 40 anys. 40 anys de vida portant la televisió a la nostra comarca, al Baix Llobregat, i en l'actualitat molt més territori, ha crescut moltíssim aquesta televisió. I tenim el seu cofundador i director des del seu inici, en Frederic Cano. Sisplau, un aplaudiment. Bé, i com a representant de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que hem fet 75 anys, i aquesta història ininterrompuda és degut també a la gran aportació que ha fet molta gent, de forma totalment altruista, i entre ells el nostre tertulià, en Joan Torres, que va ser director en temps molt difícils entre l'any 2000 i 2004, sent, a més, avui en dia un gran col·laborador de la nostra revista. Joan, un aplaudiment. I també moltes gràcies, com no, a l'Isabel Almató, que avui moderarà i conduirà aquesta taula i a la vegada és la directora d'aquest programa en directe que es fa des de la ràdio i a la que li tinc que personalment agrair moltíssim perquè ens ho ha estat fent molt fàcil i ens ha ajudat moltíssim. Moltíssimes gràcies, Isabel. Avui fem ràdio, fem televisió, fem taula rodona i, per tant, com és tot un luxe, doncs comencem. Isabel, tot teu.
1: Doncs gràcies a tothom. A totes les persones que heu vingut, veig a persones que formen part d'altres entitats i això de veritat que és molt maco veure com altres entitats també participen dels actes de tot el nostre teixit. I em permetreu que jo avui faré algun apunt una mica personal i a mesura que vagi explicant-vos ja veureu aquests apunts personals que també són familiars. Mireu, la informació és un tresor, la informació és cultura, és coneixement i qui la té, sigui l'Església o un partit polític, la tresora i fins i tot la manipula. La història així ens ho diu i per aquest motiu en democràcia és molt important tenir una bona comunicació, uns bons mitjans transparents, lliures, que és la garantia de la nostra cultura i la nostra llibertat. Aquí a Esplugues vam tenir un problema a l'hora de poder desenvolupar molta informació de la nostra història. Ja sabem que la parròquia va ser cremada durant la Guerra Civil i una altra entitat que també atresorava informació de la nostra població és l'Avent Centre Cultural, que també, malauradament, l'any 70 o 71, també va patir un incendi. Amb la qual cosa doncs, ha sigut una miqueta difícil poder anar rescabalant molta informació i això ho sap perfectament tant la Crònica de la Vida d'Esplugues, que durant aquests 75 anys ha fet molta recerca de la nostra història, com el grup d'estudis d'Esplugues. I no anomenaré persones amb nom i cognom, ja les coneixem, però si no sempre em puc deixar alguna persona i no voldria que fos així. Si us sembla, passarem ja a presentar-vos als ponents, que bueno, ja ens l'ha presentat la Magda, i començarem amb aquesta taula rodona. I serà en el moment que parlem de la ràdio, Ramon, si em permets, m'agradaria comentar-te alguna coseta, perquè jo vaig començar amb 19 anys a Ràdio Estudi Esplugues. I us dic que a data d'avui encara la gent ens diu Ràdio Estudi Esplugues. I ara som Esplugues FM, que també estem aquí a l'Avens, igual que Ràdio Estudi. I això també és un orgull personal, no? Perquè ja tinc 63 anys, vaig començar amb 19, i que encara la gent em digui que estic a Ràdio Estudi Esplugues, doncs és un senyal de la gran petjada que Ràdio Estudi va deixar aquí a Esplugues. I a mi m'agradaria, i si us sembla, començarem per la crònica de la vida d'Esplugues, per antiguitat de l'entitat, que ens expliquis doncs, com va començar l'entitat, els motius personals, que suposo que avui en dia encara són vigents, aquests motius personals, i bé, les dificultats que poden haver-hi, no solament a l'hora de crear una revista, sinó a l'hora de crear una ràdio, a l'hora de crear una televisió, que cadascú de vosaltres ens anireu explicant. Per tant, Joan, si us plau, explica'ns aquests inicis de fa 75 anys de la crònica de la vida d'Esplugues.
2: Bona tarda. Ja em perdonareu que tinc el coll una mica agafat i de vegades em sentireu a rascar el coll. Dit això, felicitar avui la ràdio per aquest centenari d'inici de ràdio a Barcelona, la primera ràdio a la península Ibèrica amb llicència, per tant, Barcelona va

0: són representants de dos mitjans que han estat professionalitzats i que tenien una tirada i una presència molt important. Però malgrat això, la vida d'Esplugues ha estat viva durant 75 anys gràcies a l'esforç i a la col·laboració del poble. Una revista amateur, una revista feta amb gent que l'interès màxim que tenia era la dinamització del poble, la dinamització de la cultura, la dinamització dels carrers, de les famílies, de les cases, de la seva gent. Quan comença? L'any 1950 comença la revista. Sempre se'ns ha retret que la nostra revista comenci en el marc del franquisme i amb una, diríem, presidència inicial d'un exalcalde franquista. Després parlarem de la censura. La vida d'Esplugues llavors, el 1950, i ara, salvant les diferències de la temporalitat, continua mantenint el mateix objectiu de servir al poble. La crònica de la vida d'Esplugues ha volgut ser sempre un marc obert a la crònica, a explicar què passa al poble. I penso que amb accents diferents i amb formes diferents això s'ha aconseguit. Jo diria que la vida d'Esplugues ha tingut bàsicament quatre etapes diferents i em poso les ulleres per anomenar unes quantes persones. Hi ha una primera etapa amb en Josep Català, amb en Pasqual Joan, en Luis Lorenzo, l'Enric Guardiola, la Natàlia Hernández, el Manel García i el Jordi Bonet. Una segona etapa amb el Pasqual Joan continuant com a director, en Llucià Serres, en Ricard Colebres, el Francesc Anglí, en Ramon Clota, en Josep Cliviler, en Joan Puiggròs, el Josep Prats, el Francesc Piquet, l'Esteve Mirabete i l'Eduard Pagès. Una tercera etapa en què jo agafo la direcció l'any 2000, entre 2000 i 2004, acompanyat de la Maria José Queijas, la Montse Puiggròs, l'Antoni Rodríguez, el Ramon Cervera, el Jordi Riba i l'Esteve Pi. I una quarta etapa, l'actual, amb la Maria Lluïsa Morera com a directora i amb un equip de redacció molt plural, molt cromàtic, format per la Teresa Carbonell, l'Enriqueta Llaviners, la Montserrat Pi, la Magda Gómez, el Miquel Caselles, la Montserrat Casals, l'Assumpta Castellà, l'Iscla Pla de Llorenç, el Joan Puiggròs, el Joan Jordi Reventós, l'Eva Valldeperes, el Francesc Vila, l'Ester Martínez i en Jordi Vinyoles, sabent que em deixo gent. Per tant, recalcar que els objectius de la vida d'Esplugues han estat i continua sent un mitjà obert a la participació de tothom per donar vida i dinamitzar les entitats de recerca històrica, de cultura popular i tradicional. És això i continua sent això. Moltes vegades, i avançant-me amb el tema de la censura, des dels poders fàctics se'ns ha vist com, diríem, un enemic a batre. De vegades se'ns ha acusat de fer política i sempre hem tingut clar que la revista no és ni serveix per fer política. Som crítics, som oberts, som lliures i per això les subvencions cada vegada baixen més, perquè la revista vol ser plural i vol conservar aquesta llibertat i això té un preu.
1: Quan el poble parla, sempre fa política. I no ens ha de fer vergonya que ens diguin que fem política.
0: Sí, una cosa és el sentit polític i l'altra cosa és que la revista serveixi com a arma política en contra del poder establert. Genèricament, tots fem política en la mesura que ens posicionem, certament.
1: Sí, exacte.
0: Però se'ns ha acusat moltes vegades d'això i sempre hem hagut de defensar que no, que el que volíem era la dinamització del poble i de la seva gent.
1: Passaríem a ETV, Televisió Terramar?
2: ETV, Terramar.
1: Terramar.
2: Sí.
1: Explica'ns també els inicis i també les motivacions, perquè una cosa és fer una revista, que tens temps per anar redactant, compaginant, rectificant, i una altra cosa és fer televisió, que fer televisió cada dia costa molts diners.
2: Bueno, és un esforç. Però bé, si anem als orígens, jo crec que ETV, Esplugues Televisió, quan va néixer, van confluir diferents elements. En primer lloc, un element era vam néixer en el si de l'Espluga Viva. Si no hagués sigut per l'entitat Espluga Viva, avui en dia, possiblement, el que coneixem com a ETV no existiria. Per una banda això, i per una altra banda, la tradició nostra d'unes quantes persones que

0: Elles fundadores també que estan aquí, en Joan Sant Agustín i Laura Sant Agustín, que la nostra passió per informar. És a dir, des de l'Espluga Viva ja van sortir revistes com Retalls, no, si em pregunteu l'any no me'n recordo, la revista L'Anà, que era sobretot temes ecologistes, El Torrent, just conjuntament amb els Consells Populars de Cultura Catalana, no sé si algú se'n recordarà d'aquella època, però de fet l'Espluga Viva ja tenia una gran passió per informar el poble. Llavors aquestes revistes van quedar pel camí, no com la vida d'Esplugues, que evidentment ha fet molts anys i això és molt agradable. I llavors va confluir el fet que jo vaig començar a estudiar periodisme per la meva passió per la imatge, i explicaré una petita anècdota. En el tercer curs de periodisme un professor diu: es pot fer televisió amb un aparell que es ven a Extremadura. Doncs ràpidament la Laura, el Joan vam dir: què fem? Comprem. Vam comprar-ho i la televisió d'Esplugues comença amb un aparell que vam fer les primeres proves al Casal de Cultura Robert Brilles, que suposo que si ens va veure algú deurien ser 100 persones i punto, no? I a partir d'aquí, bueno, hem anat creixent. La nostra voluntat era informar primer a la població d'Esplugues, després, molt ràpidament, perquè tornaré als inicis, amb la concessió de la TDT ens obliga a fer comarca, i per tant ja no només és informar Esplugues, sinó que informem el Baix Llobregat, i després ja vam créixer, que això ja ho parlarem després. Però de fet la nostra l'Espluga Viva va ser sempre doncs el lloc on va créixer tots aquestes revistes i la televisió que Esplugues, que avui podem veure des de Sant Pol de Mar fins a Hospitalet de l'Infant.
1: Mireu si tenen importància les entitats de la població, i els que m'escolten, escolteu la importància que tenen les entitats. La televisió neix de la mà d'una entitat, de l'Espluga Viva, i gràcies a una altra entitat, que és l'Avent Centre Cultural, rep Radioestudis Plugues unes instal·lacions per poder tirar endavant. Són les entitats, les persones, la ciutadania, les que sempre hem d'anar per endavant de qualsevol política. Per tant, Ramon, explica'ns com comenceu.
2: Bueno, jo hauria de començar amb una base que tu has apuntat abans. Jo, els meus pares eren porters de la Falange, i l'emissora aquesta que tu estàs dient, que es deia Radio Unión,
1: sí,
2: es deia Radio Unión perquè era la ràdio d'Esplugues i Sant Just.
1: Això va ser l'any 51.
2: Sí, no sé, jo et segueixo. Llavors, a partir d'aquí, jo me'n recordo de petit, que jo vivia allà, de jugar a futbol al passillo amb el José Luis Barcelona. Aquesta emissora va estar bastants anys. Hi havia el Surroca, que era un dels directors, hi havia el Sergi Chaff, que també era un dels que formaven part, i al cap d'uns quants anys aquesta ràdio es va transformar en Ràdio Joventut, que va passar a Barcelona.
1: Aquí a Esplugues van fundar la ràdio amb Josep Pallà,
2: sí,
1: Gerardo Almató,
2: sí,
1: i la Juana Algarra.
2: Sí,
1: i aquesta era la llicència, la Joanita Algarra, que tenia 13 anys la Joanita quan va començar a fer ràdio, 13 anys. Aquesta era la punt familiar que abans us he comentat que faria.
2: Llavors la història està en que, clar, jo de petit havia viscut això. Evidentment l'emissora aquesta era més aviat de dretes, i bueno, quan va anar passant el temps i va començar a despertar una miqueta el que era un canvi de poder dir coses, ens vam reunir un grup de gent que ens trobàvem molt sovint i anàvem intentant a veure com ho faríem per fer una ràdio d'Esplugues. Vam tenir moltes trobades fins que, bueno, jo ja era de l'Avenç des de Criu, era des de Imatge 74, que era una associació que tenia l'Avenç, en fi. I llavors vam dir: bueno, pues si la podem fer, a veure si l'Avenç ens deixa l'espai. L'Avenç ens va deixar un espai que el tenen vostès a darrere, que és on hi havia una a veure, un lloc on es punxaven discos, perquè l'Avenç es va cremar a l'any...
1: no recordo. 70, aproximadament.
3: 69.
2: 69, exactament. 70, sí. I llavors es va quedar sense diners, es va cremar tot, tot el que era la sala i tal, i llavors el que es va decidir és muntar, aquí on estan vostès, una discoteca. La discoteca es deia Silex. I llavors, al lloc on vam començar, explico aquesta història, que sembla un rotllo, però és que nosaltres vam començar, perquè quan vam començar ja no hi havia el Silex, ¿vale? I llavors, al lloc on hi havia el que punxava discos, va ser el primer lloc que es va començar a emetre, que feia metro 30 per 90, al lloc on te podia seure dues persones, o sigui que tenies el micro aquí. I llavors, bueno, vam començar a emetre per aquí. La redacció la teníem a dalt, al pis següent, i durant molt de temps, bueno, vam començar a veure, va començar el director era en Jordi Udina, el seu germà també formava part de l'Antoni Udina i jo també, i llavors la part tècnica la portava un que teníem molta amistat que es deia Màrius Montoliu, i n'hi havia un altre que avui afortunadament està aquí, que és el Joaquim Lorenz, que també entre ells dos portaven la part tècnica, però nosaltres la part tècnica no en teníem ni idea. Llavors vam anar intentant, perquè us feu idea, on hi havia la sala de la màquina de projectar les pel·lícules, era on teníem l'emissor. Vam començar amb un emissor de 20 watts, que era un emissor que cridava més jo que l'emissor, i teníem una antena de 15 metres. Tot això va anar derivant, i va anar, però tot va començar per iniciativa pròpia, vull dir, no ens vam portar, bueno, tot el que hi havia dintre, tots els aparells els havíem comprat nosaltres, en fi, no ens vam gastar, ningú es va gastar ni un duro amb això, al contrari, gràcies a l'avenç va poder sortir per antena Radio Estudi.
1: Fede, sí. Vosaltres feu un salvant bastant important, esteu al carrer de l'avenç i marxeu cap a la zona entrant a la ronda. Aquest sí. És un canvi físic molt important, però això deriva a moltes coses més, perquè ara quan podem veure programes que es graven aquí a Esplugues a televisions de la xarxa de Catalunya. Explica'ns també una miqueta aquests salts quantitatius i tècnics que heu fet a la tele.
0: Si em permets,
1: sí,
0: t'ho explico,
1: i tant.
0: Però m'agradaria...
1: Digues.
0: Retrocedir en el temps.
1: Sí.
0: És a dir, si el sentit l'ombell, també m'agradaria deixar palès aquí, doncs que gràcies a tota una sèrie de gent, avui en dia ETV existeix, perquè si recordeu els anys, vam néixer l'any 83, doncs les emissores de televisió estaven perseguides per la Guàrdia Civil, estaven clausurades, érem il·legals, no legals sinó il·legals, clausuraven Televisió de Cardedeu, i per tant, doncs, havíem de fer les emissions allò com podíem, no? D'amagatall. I parlant d'això, de les nostres ubicacions, jo sempre haig de dir que les primeres emissions, ja una mica amb cara i ulls, es van fer des del restaurant Barredor de Finestrelles. Si aquesta gent no ens hagués deixat fer les emissions des d'allà, d'una manera il·legal, i per tant anàvem, muntàvem, emetíem i recollíem.
1: És important Finestrelles, perquè la primera ràdio de Radio Unió en el 51 també tenia l'antena Finestrelles.
2: No, jo baix.
1: És que anem connectant,
2: jo baix a la casa, perdona.
1: Finestrelles, entitats que donen suport.
0: Sí, i Finestrelles, la tele, perquè anàvem a buscar Finestrelles, perquè totes les antenes d'Esplugues miren cap al Tibidabo, en aquella època el Tibidabo, perquè no hi havia Collserola. Val? Llavors, després del restaurant Barredor, doncs aconseguim que una comunitat de veïns, tornem a la gent, al poble, no als capitals, el capital vull dir econòmic, la gent del poble, una comunitat de veïns de Finestrelles, ens deixa instal·lar allà l'antena. I bueno, i anem evolucionant, a partir d'aquí anem a l'Hospital de Sant Joan de Déu, i bueno, la nostra evolució ha estat ja fins a arribar a la Torre de Collserola amb la concessió de la TDT. Evidentment, a part d'això, vam començar l'edifici Banesto, l'antic edifici Banesto, amb un espai d'una habitació. Tu no sé qui ha començat.
2: Jo, sí. Això ve després, ja t'ho explicaré.
0: Vale. També un espai que no... Quan vam començar era un quartet. És a dir, no, jo crec que hi havia un llit i algú més. Després vam agafar tota la primera planta, gràcies a l'Ajuntament d'Esplugues, en aquest cas s'ha de reconèixer que ens va ajudar molt, i després vam aconseguir la segona planta. Quan es va derruir el Banesto és quan vam anar aquí al carrer de l'Avenç. Finalment ara estem a Verge de Guadalupe,
1: a tocar la ronda,
0: a Hospitalet pràcticament, no? Uh-huh. I evidentment el fet de jo diria que amb els estudis de Mossèn Cinto Verdaguer ja vam tenir una evolució molt important, i ja situar-nos a Verge de Guadalupe, que podem tenir un plató com Déu mana, molt gran, doncs això ens ha permès que poguéssim fer produccions pues, per la xarxa, per tot Catalunya. Hem aconseguit també sumant esforços, creant un grup a tot Catalunya de totes les televisions, que són televisions en català i televisions de servei públic, doncs vam començar a adquirir unes unitats mòbils, i amb això hem retransmès des dels castells, des de, bueno, molta producció per la xarxa i inclús per TV3.
1: En Ramon vol apuntar alguna cosa.
2: Sí, jo vull dir una cosa. Nosaltres, quan vam començar, evidentment érem il·legals, perquè s'havia de demanar permís a la Generalitat per poder tenir llicència. Al cap d'un temps, de moltes cartes, viatges a la publicitat, a la Generalitat, per lo que ens van donar llicència. I ens van donar una llicència que era la primera del dial. Em deien Radio Estudis Plugues la primera, perquè el dial començava al 88.6 i érem el primer. Vam estar amb aquesta freqüència, vam estar-hi 19 anys. I ens van canviar la freqüència i la van donar amb una altra que era el 87.7, que és una que coneixeu tots, RAC1. Llavors nosaltres vam passar al 94.6, perquè clar, RAC1 era l'avantguàrdia.
1: Un incís, Esplugues FM emetem aquí Esplugues, però en el 99.7, però tampoc tenim llicència.
2: Nosaltres ens la van
1: donar. És que no ens en donen.
2: Bueno, perdona, nosaltres ens la van donar i se la va quedar l'Ajuntament.
1: Sí, també en parlarem.
2: Perquè érem...
1: També en parlarem, sí, érem... perquè hi ha molta cua aquí.
3: Vale. Ja, si em permets, ha sortit el tema dels locals.
1: Sí.
3: La vida d'Esplugues, durant aquests 75 anys, lògicament, no ha tingut una seu, perquè no se la pot permetre. Les reunions sempre s'han fet a casa dels col·laboradors, a casa del Consell de Redacció. En uns moments determinats, la parròquia Santa Madalena ens va cedir uns espais a la Casa de les Ànimes i després a la rectoria, i després, gràcies a l'Avenç, va acollir la crònica de la vida d'Esplugues per poder tenir el seu arxiu i per poder, lògicament, tenir un marc de treball mínimament estable. Deixa'm dir que aquests 75 anys de la crònica de la vida d'Esplugues no haurien estat possibles sense un personatge clau. Aquest personatge és el Pasqual Joan. Aquest senyor va ser pal de paller durant molts anys. I per tant, la crònica de la vida d'Esplugues va rebre la medalla d'or de l'Ajuntament, la qual vam agrair molt perquè és un reconeixement a la tasca, però sempre hem reivindicat reiteradament, i jo públicament, bastantes vegades en presència de les autoritats municipals, que al senyor Pasqual Joan se li ha de dedicar un carrer. Sempre he reivindicat un carrer per en Pasqual. Aquest senyor, durant 50 anys, va arrossegar tot un seguit de gent voluntària, no professional, que anaven als llocs, que feien quatre notes, que escrivien la crònica. I jo penso que la vida d'Esplugues ens hi sentim molt, molt identificats, no? Però amb la figura del Pasqual Joan, jo penso que ens representa una mica a tots com la persona que ha estat capaç d'aguantar i fer de pal de paller. I això durant 50 anys, la veritat és que és molt, molt, molt d'agrair. Jo l'any 97, quan m'incorporo a la vida d'Esplugues, trobo un equip envellit, cansat i amb ganes de poder donar el relleu i traspassar-lo amb algú, no? Aquella època vam agafar amb un equip nou durant 4 anys, etc, etc, però érem tot pares i mares de famílies joves, amb criatures petites, amb feina, i per tant les obligacions se'ns menjaven a tots. I per tant va ser llavors que vaig presentar amb en Pasqual Joan una alternativa d'un grup de gent d'Esplugues, gent implicada en moltes entitats, present, fins i tot jo diria que políticament molt divers, molt complementari, que l'objectiu i el comú denominador de tots ells era estimem Esplugues i volem treballar per Esplugues. I això, amb tot això ens traslladem a l'equip actual, al qual jo vull agrair no només que acceptessin aquest relleu, sinó que continuïn portant a terme aquesta tasca, que la gent diu, mira, una revista, ah, mira, la feina que hi ha darrere de cada número és espectacular. És espectacular, de redacció, de maquetació, de posar-se d'acord, vinga, com plantegem, com orientem, el fet de la tramesa, vull dir, hi ha tot, des d'en Ricard Culebres, que aprofitava les cintes de còrex negre per tintar les etiquetes per estalviar i les enganxaven i les aprofitaven. Bueno, des d'aquella època fins a la modernitat actual, doncs, bueno, han passat moltes coses, no? I cada equip ha tingut les seves dinàmiques i cada equip s'ha anat mínimament organitzant com bonament ha sabut. Per tant, jo com a vida d'Esplugues agrair a tots els que m'han precedit i m'han succeït per continuar-la fent possible.
2: Nosaltres vam inaugurar la ràdio el dia 21 de setembre del 81, que era, com tots ho sabeu, el patró d'Esplugues. Aleshores la va inaugurar el Lluís Abad, que era el president de l'Avenç, i l'Antoni Pérez, que era l'alcalde que hi havia. A nivell de tenir ingressos de l'Ajuntament, no en teníem, i el que passava és que en aquell temps la majoria de pobles que hi ha a tot l'entorn i, bueno, i bona part de Catalunya, tots tenien una ràdio municipal. Llavors, clar, eren mantingudes per l'Ajuntament i nosaltres vam arribar a aconseguir que ens donessin una part molt minsa i també haig de reconèixer que després la història va anar pujant i ens van anar donant més diners. El que passa és que el centre de la nostra ràdio per poder viure econòmicament va ser la publicitat dels establiments locals. Nosaltres fèiem publicitat, o sigui, fèiem ràdio i tres cunyes. Cunyes vol dir tres anuncis. I ràdio i tres cunyes més. I en 4 o 5 mesos vam aconseguir 50... 4 o 5 mesos, eh? Això nosaltres vam inaugurar, insisteixo, el setembre de l'any 81 i l'any 82 ja teníem 50 clients d'Esplugues. La gent estava encantada amb la ràdio, perquè clar, a més la nostra fita de ràdio, al principi nostre, era tocar els equips de futbol, de bàsquet, tot el que hi havia, vaja, al punt de vista esportiu. També es tractava, per cert, una cosa que no us he comentat, la ràdio es feia un 75 en català i un 25 en castellà. Fèiem el 25% de castellà pels barris de Can Vidalet, que parlaven només castellà. Llavors, els programes infantils i totes les coses que hi havia d'interès que podia tenir més participació eren en català, evidentment. Però hi havia, jo què sé, des de programes esotèrics a programes de lo que vulgueu, i l'únic que es buscava era tenir audiència, perquè llavors, en aquell temps, afortunadament, el comerç d'Espluga anava boja per entrar i fer-se publicitat. No sé, paro ja.
3: A mi m'ha agradat sentir que el Ramon deia que l'Ajuntament els hi va registrar la seva marca d'amagat.
2: Sí.
3: La crònica de la vida d'Esplugues és la marca que l'Ajuntament d'amagat també va registrar.
2: Ho sé.
3: El Pasqual Juan va agafar una emprenyada tan solemne, perquè diu, escolta, la vam demanar a l'Ajuntament que renunciés perquè l'havíem de tenir nosaltres. No era lògica, però mai la van voler deixar anar. Mai.
1: Aquesta part era el segon bloc que ja heu iniciat, perquè sí, perquè és així, quan tens informació, doncs saps que tots els mitjans de comunicació tenen problemes, però no solament problemes econòmics, sinó que tenen problemes directament amb l'administració local o l'administració que pertoqui. I vosaltres no solament heu patit problemes econòmics, problemes amb l'administració, sinó que directament amb la mateixa administració censura. I estic parlant dels anys 70 i 80 també, tu veu començar la ràdio al 81.
3: I 2000 també, i 2004 també.
1: Bueno, per tant, doncs, estaria bé parlar de la censura democràtica.
2: Quan he parlat d'això i parlàvem de la programació, el que passa és que la nostra ràdio era una escola de ràdio. i per la nostra ràdio van passar, no és broma, és veritat, no estic fent el... van passar 1.600 persones. De persones conegudes que va començar la nostra ràdio, tenim amb el Ramon Pellicer, tenim amb l'Albert Calatrava, que és el cap d'informatius de TV3, tenim a la Montse Lórez, que també va començar amb nosaltres i ara és la subdirectora del programa Tot es mou, bueno, i un Toni Rodríguez, que per exemple era on hi havia, que en deien a Cala Conca, era nebot de la Conca, doncs el Toni Rodríguez aquest ara és un dels tècnics importants de TV3. Vull dir, va passar quantitat de gent per la, amb els programes que clar, a més, la gent s'ho passava molt bé i era el començament, s'entrebancaven, bueno, però agafaven experiència.
1: Clar. A la televisió també passa el mateix, sou una escola.
0: Bueno, a veure, clar. Jo no sé si 1.000 o 2.000 persones han passat, però ha passat molta gent. I avui tenim gent nostra a la Sexta, a 4, a TV3... i, bueno, i estem molt orgullosos de que tota aquesta gent hagi après amb nosaltres. Sap greu quan se'n van, però se'n van per millorar i som el que som, som una escola de professionals. Sí. I amb això ens hi hem de reconèixer que estan per arribar, aprendre i marxar. Sí, quan més tardin en marxar millor, perquè si no doncs et quedes amb gent que queda sense gent molt vàlida, no?
2: Evident,
0: però
2: evident.
0: Hem de reconèixer que som una escola i que volem ser una escola.
1: I per tant, també és una dificultat, perquè una empresa que està renovant contínuament el seu personal laboral també és una dificultat.
0: Sí, evidentment, és una dificultat molt, molt, molt important, però bueno, sempre has d'assumir el lloc que ens toca i ho hem d'assumir-ho. No podem fer una altra cosa que acceptar que venen, que molts arriben i no saben res, però res, quan dic res, res. I els poses davant d'una càmera, els poses, i al final acaben a mitjans molt importants.
2: Nosaltres vam acabar tenint gent, com Déu mana, assegurada i donada d'alta, i teníem tres periodistes, que també després s'han fet famosos.
1: Però tu saps que Déu de vegades està de vacances i no mana gaire, eh?
2: No ho sé, vull dir, jo el que puc dir és que hi havia tres...
1: que tenia gent donar a d'alta la seguretat social i sí, amb contracte legal.
2: Amb contracte legal. I a més a més teníem
1: consta,
2: un que s'encarregava tècnicament de tots els problemes que podia tenir la ràdio, del so, etc, etc. I a més l'altre era, també que el teníem fixo, que era l'encarregat de publicitat.
1: Aquest és molt important.
2: Sí, home, sense aquest la ràdio ho hagués fet.
0: Però molt complicat.
1: Perquè la col·laboració que heu tingut els tres mitjans, tant la revista de la Crònica, la ràdio... com la tele, sempre heu tingut suport dels comerciants aquí de la població. En el teu cas, quan doneu el salt comarcal...
0: És molt difícil, eh? És dir, si vols que parlem de publicitat, és molt complicat, però a part, hem parlat de la gent que ha passat i la gent que ha après, però a mi m'agradaria, si em permets, parlar també de la gent que no ha estat, com si diguéssim, no ha treballat per la televisió, però ha col·laborat amb la televisió. És dir, jo aquí veig gent, la Magda Gómez, està fent un programa fa no sé quants anys ja. Si la tele té 41 anys pues ben bé 35 com a mínim, perquè els primers 5 o 6 no. Està la Teresa Carbonell, que en la seva època també va estar fent entrevistes, i bueno, tota una sèrie de gent que gràcies a aquesta gent avui estem on estem, i per tant entre aquests col·laboradors per mi són una part molt important que han fet que estiguem aquí. El tema de publicitat és molt complicat, però molt complicat.
1: Però també ens agradaria... Parlem una miqueta de la part econòmica, més enllà també de la publicitat, perquè ajuda molt tenir subvencions de l'administració. En el cas de Ràdio Estudi, zero subvenció. Així
2: no,
1: ho sabem.
2: No, va arribar un moment que
1: va arribar un moment que
2: sí, que valia la pena, i tant. I tant que sí. Però el que passa és que, a la vegada, nosaltres fèiem... cobríem, per exemple, fèiem campanyes per gent que estava molt fumuda de la Creu Roja, i fèiem es retransmitia en directe la Festa Major sencera, cobríem tot el que havia de Festa Major. Una altra cosa que es feia era, bueno, ara m'enrotllaré una miqueta, la campanya de Reis, o sigui, la cabalgada sencera, la gent li anava de conya a la ràdio perquè dèiem on estàvem. I com que fotia molt de fred, llavors deien, hòstia, ara ja podem sortir, que està a punt d'arribar. Vull dir, això ens havia passat. I el que va aportar això va ser després una de les coses més significatives de la nostra emissora, que va ser la campanya Can Nen sense joguina, que Esplugues es portava portants de joguines en aquesta sala i repartíem joguines a través de serveis socials de 50 i pico de famílies amb 100 i pico de nanos, i hi havia 13 llocs diferents de barris d'Esplugues. Llavors, amb vestits que ens deixava l'Avenç, vestien de rei, anàvem amb els cotxes a casa de la gent, trucàvem a la porta, no sabíem que venia el rei, i obríem la porta i el rei portava les joguines perquè sabíem l'edat del nano, i etc. Vull dir, això va ser algo molt de lo més maco que va fer la ràdio, perquè ens donava una feinada, o sigui, des del dia 2 fins al dia 5, fins a les tantes del matí, la gent anava portant joguines i joguines i joguines i joguines. Llavors, el que va ser molt, molt, molt fumut és que anàvem a les cases, trucàvem, ens obrien, però vam tenir un problema a canvi de LED, que estaven repartint les joguines al rei en una casa, i el tio del costat, quan acabava de repartir els joguets, li posa un ganivet aquí i diu que el seu nen també volia de joguines. Llavors, les famílies quedaven a fora i es anava entrant família per família i repartia. Però va ser una de les parts que més ens va agradar i més il·lusió ens va fer a tots els que formàvem part, com per exemple Sant Jordi, a tothom que trucava, a Plaça Genés, ens va donar llibres, i hi havia una floristeria que hi havia aquí baix que es deia Saiglo,
1: sí,
2: a través de donar-nos roses, vale? Llavors li perdonaven la publicitat durant mig any, però a través d'això tothom que trucava tenia llibre i rosa. I són coses que a nosaltres ens omplien la il·lusió.
1: Canviarem una miqueta i avançarem cap al futur. Com veieu el futur, els reptes que teniu avui en dia en tota la digitalització que tenim, aquesta comunicació que necessitem tenir a l'instant, instantània, tota aquesta intel·ligència artificial que està entrant ara als medis de comunicació, a la nostra vida, de fet. I després també m'agradaria que m'expliquéssiu, doncs, com veieu el futur de la tele, de la crònica, i en el cas de la ràdio ens explicarà com es va tancar, i jo us explicaré com hem tornat a obrir a Esplugues FM. Com veieu aquesta comunicació tan immediata?
0: A veure, jo crec que jo ho veig bé, jo sempre, si no, no, jo crec que no estaríem aquí. Jo veig positiu, vull dir que ens hem d'adaptar als nous, a les noves formes de consumir, i per tant no és fàcil, no serà fàcil adaptar-nos, però bueno, també deien que quan va sortir la televisió, la ràdio tenia que tancar, no?
4: Sí.
0: El paper quasi no es consumeix, la tele cada vegada es veu menys, no? Això és el que es va...
2: El que se suposava.
0: Correcte. Per tant, la ràdio, la premsa seguirà existint al paper, la ràdio seguirà existint i la televisió seguirà existint. Que ens haurem d'adaptar? De ben segur, si no ens adaptem no sobreviurem, però bueno, no cal ser apocalíptics. Evidentment, si abans teníem 50.000 persones que ens veien, doncs ara ens quedaran 20.000. Bueno, no passa res, doncs treballarem per aquelles 20.000 i segurament que aconseguirem que creixin, perquè també quan parlem de xarxes socials, és a dir, tots els bulos i tot això que creix, al final què està fent? Que la gent comenci a pensar que la informació veraç està en els mitjans tradicionals. Per tant, a mi ja m'està bé, perquè el de les xarxes socials, en el fons, el que està passant actualment repercuteix en que hi ha gent que torni a mirar més el paper, a escoltar més la ràdio i a veure més la televisió.
1: En el cas de la tele, jo veig que treballem amb gent molt jove, perquè clar, si sou una escola, també teniu gent molt jove que us aporta noves visions, i això també és maco.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Esteu aprenent? O sigui, la direcció esteu aprenent de la gent que us està entrant?
0: Jo crec que sempre aprenem de la gent jove. Jo, per mi és fonamental, i més ara, que la gent més gran, ens costa adaptar-nos a les noves formes de comunicar-nos, no? I per tant és fonamental estar al seu costat i aprendre d'ells, no? I moltes vegades vaig i dic, escolta, jo això no sé com va, explica-m'ho tu, explica-m'ho, perquè... I no vull aprendre-ho tampoc, segons què, ja no vull ni aprendre.
2: No es pot arribar a tot arreu.
0: No, per descomptat.
3: Jo penso que és una... Cada vegada més la gent llegim menys i escoltem i mirem més. No tenim aquella capacitat de dedicar temps a la lectura. Cada vegada es llegeix més, els joves han nascut a la generació de les pantalles, per tant, les pantalles es passen i es passen ràpid. Nosaltres, lògicament, no podem comparar en absolut la vida d'Esplugues amb el que seria la televisió, és a dir, ni per mitjans, ni comparativament, ni per pressupostos, etc. La vida d'Esplugues hauria de fer el salt a la digitalització, hauria de fer el salt a les xarxes, hauria de fer, necessitaria allò, convenis de pràctiques amb les universitats, amb els joves que pugen, necessitaria un replantejament. Com a revista, com a tal, som un producte minoritari, som un producte minoritari. Jo penso que des de la nova direcció hi ha moltes seccions noves, que porten reflexió, que porten molts elements, des de les 16 o 17 seccions que hi ha a la revista, no? Però, jo ho veig amb els fills, és a dir, el panorama ha canviat molt, ha canviat molt. La intel·ligència artificial, jo diria que és un element, com tot, el telèfon és una eina molt bona, el mòbil, si es fa servir correctament. La intel·ligència artificial ens pot aportar molt, té molts perills, molts, i atenta contra moltes coses, però ben gestionat, penso que sí, que és un repte i és una oportunitat, no? Bueno, jo penso que, com deia el Fede, els mitjans s'han d'estar reinventant i s'han d'estar adaptant constantment, i més un mitjà que és competitiu, que és el mercat, etc. No? Però que sí que és un repte i és una oportunitat en positiu que cal entomar. Per tant, aprofito a la directora de la Crònica de la Vida d'Esplugues per dir: necessitem nous contractes, necessitem amb els joves universitaris que pugen, necessitem fer un pas a la digitalització, necessitem ser present a les xarxes. Diu, a partir d'aquí farem el que podrem.
1: Quedava el Ramon, que l'havíem deixat al final perquè ens expliquessis el tancament.
2: Sí. Gràcies. El tancament va ser de la següent manera. Nosaltres, a veure, no cobràvem ningú, dels que vam fundar la ràdio no vam cobrar mai, en aquell temps, ni un duro. Vale? Aleshores va arribar un moment que jo no podia seguir siguent director, que no us ho he dit, perquè va arribar un moment que el Jordi Udina va deixar de ser director, llavors el Toni va estar fent gerent de... A veure que me'n recordi, feia de...
1: Ara el Ramon està
2: gerent mirant... administratiu.
1: El Ramon està consultant un llibre que està publicat per Laments, que és La veu d'un poble,
2: sí.
1: I amb aquest llibre es troba aquesta informació a la pàgina 197.
2: Que és el llibre de Laments.
1: Sí.
2: Aleshores, el tema està en que jo no podia assumir més la direcció de la ràdio. Llavors, vam agafar els que érem de la Junta de la Ràdio, el Toni Udina ja no hi era, el Jordi Udina tampoc, i vam agafar i vam decidir donar la ràdio a l'Ajuntament. Donar la ràdio sencera a l'Ajuntament, amb tots els aparells, amb tot el que teníem, ¿vale? I aleshores l'Ajuntament també s'havia de quedar els empleats, els 5 que tenien donats d'alta d'empleats. Això va ser l'any 81. Ai, perdó, l'any 2001.
1: 2004?
2: 2001. No, el 2004 es va tancar la ràdio. El 2001 ho vam proposar a l'Ajuntament. L'Ajuntament en principi ens va dir que sí que li interessava, perquè tots els pobles tenien la ràdio municipal, i a més l'Ajuntament, insisteixo, es donava diners, ¿vale?
3: Hi havia eleccions, suposo, no?
2: No, s'acostaven a eleccions. I ens van dir que sí, que meravellós, que cap problema, que la ràdio, bueno, era molt important per l'Ajuntament, ¿vale? Llavors ens van anar acostant les eleccions, seguien dient que els interessava molt la ràdio, que la ràdio molt bé. Vale. Quan va haver-hi les eleccions van dir que no hi havia diners per tirar endavant la ràdio. Llavors ens van dir que per pagar el personal i tal, que no, que donéssim la ràdio a la tele. Llavors nosaltres, clar, si no es quedaven la gent i la tele tenia la seva programació, nosaltres en teníem una altra diferent, vam dir que no, que de cap manera. Va arribar un punt que es va fer una reunió de part dels socialistes, això va ser després de les eleccions, evidentment, dels socialistes, i hi havia, doncs, totes les altres forces polítiques, ¿vale? I van fer una trobada amb la nostra Junta. I el que van decidir totes les forces polítiques era que la ràdio seguís, incluïts els socialistes, que eren els que també ja ho portaven. I aleshores vam preparar-ho tot, perquè buscaven el Banesto per posar la ràdio allà, buscaven la biblioteca d'Esplugues, que ja estava en un altre lloc, i estava allà l'Ajuntament, hi havia el local, i ens deien que estaven buscant els locals i no sé què. I llavors, de cop, quan va haver-hi aquesta reunió, no me'n recordo com l'alcalde es
4: deia... Palacín.
2: Palacín, el Lorenzo Palacín. Ja dic, faltava poc per fer el canvi que havien quedat, que faríem el 21 de setembre, que faria els 24 anys que la ràdio havia funcionat, i 4 o 5 dies abans ens diuen que no. I llavors vam tancar la ràdio. A més, havíem negociat que inclús per buscar el local, si no, aquests dos locals que he dit no anaven bé, amb l'Antoni Llamas, que era el president de l'Avenç llavors, vam arribar a un acord de que pagant un lloguer, que nosaltres també pagaven un petit lloguer per ajudar l'Avenç, doncs amb el lloguer que nosaltres pagàvem, l'Ajuntament els hi pagaria fins que tingués el seu local. I tot això va quedar a zero. Llavors vam haver, sort que la ràdio encara hi havia fondos, vam haver de despedir tota la gent i tancar la ràdio.
1: Val, doncs...
2: Ah, perdona, hi ha una cosa que m'he deixat. Amb el temps vam poder canviar el que era l'antena. L'antena la vam passar aquí baix a l'Avenç, en vez d'aquella antena de 15 metres, vam posar una de 45 metres d'alçada, que si us en recordeu era una antena altíssima.
1: Molt alta, sí.
2: I a més d'això vam canviar a l'emissor de 20 watts a 200. Segons Lluís Vives, que era una agència de publicitat que també treballava amb nosaltres, la nostra cobertura era d'1.100.000 persones. I ho va fer baixet perquè així ens va pagar menys, saps, pels anuncis, però teníem una cobertura molt important. Ja està, ja no es dono més la pallissa.
1: Doncs amb l'esperit que es va crear a Ràdio Estudi Esplugues l'any 1981, jo vaig estar a la inauguració de la ràdio.
2: Evidentment, i vas estar treballant a la ràdio.
1: Vaig estar treballant uns mesos a la ràdio. Venia aquesta història familiar del meu pare, o sigui, passem del 51 al 81, hi ha dos noms que ens uneixen, que és el meu pare, jo mateixa. I a l'any 2018, doncs, una persona que es diu Jordi Udina, que és el fill del Jordi Udina, que l'any 81 va fundar la ràdio, el seu nebot, doncs jo faria allò que diem, no?, del peix que es mossega la cua, ho arrodonim. O sigui, tenim uns mitjans de comunicació que gràcies a entitats del poble s'han pogut crear, han pogut tirar endavant, i després també tenim unes dates i unes persones que també estan dintre d'aquest cabasset. Per tant, bé, jo estic molt contenta de tenir-vos avui amb vosaltres, donar les gràcies a la Crònica per haver confiat en mi per poder moderar aquest acte. Fa 6 anys d'Esplugues FM i, Ramon, seguim amb l'espírit de l'any 81 de la ràdio.
2: Ho sé.
1: Per tant, així que m'agradaria, si us sembla, pel mateix ordre que hem començat, que féssiu dos minutets de cloenda, Joan.
3: Diu el poeta que qui conserva la seva llengua i la seva cultura té la clau de la seva llibertat. Fer revista, fer crònica, fer ràdio, fer televisió, és cultura. I la cultura és un intangible que moltes vegades no té preu i que moltes vegades lamentablement ha de viure de la subvenció i ha de viure de la bona voluntat del voluntariat, de la gent del poble, que la gent que s'ho estima i que ho valora, no? Per tant, jo fer també una reivindicació a les administracions públiques perquè facin el fotut favor de creure més en els mitjans de comunicació, que no ens visualitzin només com a ens capaços de fer publicitat política en el pitjor dels sentits. És a dir, els nostres mitjans volen reivindicar i volen fer pública l'expressió del poble a través de les seves manifestacions culturals, a través de la seva història, a través de les seves entitats, a través de les seves cases, a través dels seus carrers i de la transformació del poble i de la ciutat, no? Per tant, reivindicar això, reivindicar i senzillament fer una crida també a aquest voluntariat, especialment dels més joves, no? Necessitem gent que s'està formant perquè vulgui participar, vulgui començar a introduir-se en aquest món dels mitjans de comunicació a través d'aquest voluntariat, a través d'aquest buscar convenis de col·laboració entre les universitats i entre els mitjans, que existeix i es va fent, però és molt tímid encara. Bé, i agrair-vos a vosaltres, com sempre, la disponibilitat, la col·laboració, agrair als mitjans companys que han fet història i que continuen fent-la, que continuïn estimant Esplugues i continuïn estimant la nostra llengua. Moltes gràcies.
0: Bé, jo faré com ell, faré una cita d'una cançó d'en Raimon que diu: qui perd els orígens perd la identitat. Llavors, nosaltres en aquests moments, ETV, Terramar, som la televisió privada, cuidado, privada, més gran de Catalunya. Després de que 8TV va tancar, hem passat a ser la primera televisió privada més gran de Catalunya. Però no volem perdre els nostres orígens. Els nostres orígens són aquí a Esplugues. Som la televisió d'Esplugues. I és que la gent, allà on anem, per molt que parlem de Terramar o d'ETV, ens coneix com a la televisió d'Esplugues. I no volem perdre el nostre origen, que és Esplugues. No volem perdre el nostre origen, que són els Països Catalans. I no volem perdre el nostre origen, que és la nostra llengua. Amb això, ja ho dic tot.
1: Gràcies.
2: I jo ara només puc dir que és d'una il·lusió interna que coneix poca gent el que hi hagi una emissora de ràdio Esplugues encara, i que els siguin els principis, que em consta que són així, els mateixos que teníem nosaltres. Lo important per sobre de tot és la gent d'Esplugues, promocionar totes les iniciatives, perquè abans les he tocat molt per sobre, però de l'avenç érem ressò de totes les activitats de l'avenç a base de bé. Vull dir, quan ells van inaugurar, nosaltres fèiem un aniversari, que també venia gent famosa als aniversaris cada any, que ho fèiem aquí també, venia el Joan Manel Serrat, venia gent d'altura, i tot això, amb tots els espectadors que eren oients, tot això reactivava la història. Quan ells van fer la inauguració de veritat, ho van fer aquí també, amb la ràdio. Vull dir, jo penso que el que no pot ser és que es passi de on estem amb el que tenim, el que som i el que fem, per coses externes. Primer és a on nosaltres vivim. Disfruteu del que hi ha aquí, que és molt important. Gràcies.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic cambra fosca, temps d'exposició, càmera digital, amb quina entitat penseu que parlarem avui? Amb quines persones i de quin tema parlarem avui?

0: Avui tenim amb nosaltres els amics de la fotografia d'Esplugues de l'Avenç. I amb nosaltres el Toni Fontova i el Sergi Toca, que són membres de l'associació. Hola, benvinguts.
1: Hola, bona tarda.
0: Per posar-nos una miqueta així en context, la fotografia es va iniciar cap al 1800, més o menys, fins al 1821 no s'aconsegueixen els primers resultats. Això va ser a França, val? Aquí a Catalunya no arribarà fins al 1839, que s'aconsegueix la primera fotografia, tot i que val a dir que va desaparèixer. Aquesta primera fotografia no consta a aquest arxiu. El 1839 es fa una convocatòria el 10 de novembre de 1839 a la plaça de la Constitució, el que és ara l'actual Pla de Palau, i es fa una recollida de butlletes per poder treure diners per poder fer aquest acte, i es van vendre 103 butlletes. Això m'ha fet una miqueta de gràcia. El trist és que aquesta primera fotografia que es va aconseguir doncs no ha perdurat enlloc ni en carta arxiu, però bé, la fotografia la tenim. I des de que es va començar, doncs ja sabem una mica la història, no? Com el que era la cambra fosca, els temps d'exposició que es van anar reduint, i el que arribem ara, que són aquestes càmeres digitals, que apretes el botó i en un segon et pot fer 100 fotografies, no hi ha paper, no hi ha despesa de paper, hi ha altres tecnologies. I m'agradaria saber com arriba aquesta associació aquí a Esplugues.
2: Bé, doncs, aviam, aquesta associació arriba doncs a l'any 2013, a Rael de la Via Catalana, que ens van presentar uns quants aficionats a la fotografia, sí, voluntaris i tal, a fer la gigafoto. Llavors, bueno, entre tots aquests, quan vam acabar i vam veure els resultats d'aquestes fotos que havíem fet i tal, bueno, doncs vam decidir doncs muntar un grupet, no? De continuar veient-nos, fent fotos i aprenent i fent coses, no? Coses de fotografia.
0: Val a dir que per ser voluntari s'havia de tenir una càmera específica amb unes tècniques, amb unes característiques tècniques específiques,
2: bueno,
0: no, Toni?
2: S'havia de tenir una reflex amb un objectiu que agafés un ram, diguéssim, de gran angular, diguéssim, i un gran angular o un angular mitjà, diguéssim, un 35 mil·límetres ja anava bé. I a partir d'aquí, doncs, hi havia unes especificacions que ja et venien donades per l'organització, sí. Ja et deien, escolta, s'ha de tirar aquesta distància, tal, i bueno, llavors anaves fent fotos al tram que t'assignaven, no? Mira, tu tens, sí, aquest tram i has de fer equips fotos.
0: Va, Toni, anem per les anècdotes. Què va passar el dia abans que us vau quedar sense un dels voluntaris fotògraf? El Lluís li va agafar, la van tenir que operar d'urgències d'apendicitis.
2: Sí, ens va passar això, i bueno, llavors vam tenir que buscar una altra persona, sí, correcuita per cobrir aquell espai, no? I no tenir que fer l'altra persona, una altra de nosaltres, tot l'espai, no? Que aquesta persona tenia assignat, no? Però bueno, sí, vull dir, al final tot va anar molt bé i tal, i a partir d'aquí, bueno, quan vam veure les fotos, vam veure el resultat i demés, vam dir, ostres, pues per què no continuar, no? I ens intentem de veure i ens veiem i continuem aprenent i fent fotos, no? I això va ser l'inici d'aquest grup, no? Diguéssim, aquest grup primer no teníem on anar, no teníem on caure en lloc, saps? No teníem un local i tal, i llavors, bueno, a través d'un dels antics membres que tenia contacte amb la biblioteca, doncs, bueno, al final vam anar a parar a la biblioteca, la biblioteca Pare Miquel,
0: allà, sí,
2: i allà, bueno, allà vam estar, però clar, allà per temes de la pròpia biblioteca, per temes de règim de funcionament de la pròpia biblioteca i amb el conveni que la biblioteca té amb l'Ajuntament i la Diputació i tal, nosaltres no podíem sortir d'allà, no podíem fer res amb nom nostre, no? Havia de ser tot com a biblioteca, no? No podíem fer res, no? Llavors ens trobàvem bastant lligats de mans a l'hora de fer pues, una exposició o fer una sortida fotogràfica, etcètera, no? O organitzar una sortida que vingués més gent i tal, no? Pel tema pues, d'assegurances, bueno, uns lius tremendos, no? Llavors, a partir d'aquí vam dir, bueno, pues, mira, anirem buscant i tal, i llavors el Lluís Tarrés doncs ens va oferir de venir aquí a l'Avens. Bueno, i en principi vale, pues vam dir, estupendo, pues sí, anem cap a l'Avens.
0: Des de quin any esteu aquí a l'Avens?
2: Doncs des del 2016, més o menys.
0: Val. I ja us constituï com a secció de l'Avens?
2: Sí, sí, llavors ja ens vam constituir com a secció de l'Avens i aquí estem.
0: Doncs la vostra història està totalment lligada amb la ràdio, perquè nosaltres també, l'Avens, que és la mare acollidora de la cultura, també ens ha acollit a Esplugues FM, i aquí estem amb un despatx que ens van cedir, com vosaltres estem al costat en la ràdio amb l'Associació d'Amics de la Fotografia, estem paret per paret. Doncs estem al 2016
2: hauria de ser, més o menys, ara mateix les dates tampoc d'això, però bueno, per ahí hauria de ser.
0: Anem una mica per les activitats. Vinga, i ara li tocarà al Sergi parlar. Bàsicament, quines activitats feu des de l'associació?
3: A veure, fem una mica en funció de les circumstàncies, no? On va ser? El 2019? Sí, el 2019 vam fer una exposició al Robert Brilles, una exposició de foto antiga, conjuntament amb foto actual, de diferents punts d'Esplugues, no? És a dir, vam rebuscar tot el que els meus companys, que són més antics d'Esplugues que jo, tenien, i aleshores doncs, vam fer una exposició molt maca al Robert Brilles sobre aquest tema, on no només hi havia la foto antiga i la foto actual, sinó que a més hi havia després un codi QR on t'hi ficaves en una pàgina on nosaltres havíem afegit, donàvem l'explicació del punt i a més doncs ficàvem més imatges. Això va ser el 2019, que jo vaig entrar el 2018. Després vam fer una altra sobre escultures d'Esplugues. Vam rebuscar totes les escultures que hi ha a Esplugues, algunes no conegudes, algunes estan molt amagades i des de luego molt més llarga que el llistat que puguem trobar a qualsevol lloc.
0: O sigui que també heu fet recerca de patrimoni cultural.
3: Sí, bàsicament entre el que sap un i el que sap l'altre.
0: Clar.
3: I aquesta exposició, que nosaltres teníem molta il·lusió, perquè a més vam escollir les fotos mitjançant un sistema de vots, pràcticament a veure a qui li agradava més una foto o l'altra, i les que més van agradar són les que es van exposar, i justament el dia següent de posar l'exposició van tancar l'Avens. O sigui que...
0: Sí? Però això va ser el 14 de març del 2020, quan van començar la Covid.
3: Sí.
0: I com heu fet aquest sistema de votacions? Ho teníeu penjat en una pàgina web?
3: Sí, disposem d'un drive conjunt. I allà anem penjant les coses, i aleshores després amb una fulla de càlcul normal i corrent doncs cadascú posava la foto que més li agradava.
0: Però la votació era també externa?
3: No, era interna. Interna
0: vostra.
3: Interna.
2: Sí, sí.
0: Quants socis sou ara?
3: Ara som set.
0: Set socis.
2: Ara mateix set. Són poquets,
0: I que s'ampli. Anem a fer una cosa. Anem a dir les dades de l'associació, que esteu aquí a l'Avens, i si alguna persona que ens està escoltant li pugui interessar, us reuniu els dilluns aquí al Centre Cultural de l'Avens?
2: Sí, els dilluns no festius, doncs de 6 a 8 de la tarda.
0: Val, doncs esteu aquí a l'Avens, Centre Cultural, al carrer Àngel Guimarà 27-29.
2: A la sala de coworking.
0: Exacte. Ara s'haurà de canviar el nom i dir-se la sala dels amics de la fotografia. I si alguna persona està interessada, només té que venir. Secretaria està oberta a 4:45 a les 8 del vespre, i vinga, arriba on estan els de les fotos i cap a la correcte. Primera planta.
2: Correcte, correcte.
3: Sí, sí.
0: Teniu teniu un recorregut curt, però jo sé que vosaltres, com a aficionats a la fotografia, teniu un recorregut més llarg.
2: Sí, de fet, també vam muntar, estant a la biblioteca, allà mateix a la biblioteca, vam muntar dues exposicions. Una va ser la primera sortida que vam fer com a grup, que va ser al Prat de Llobregat, a fotografiar avions, bàsicament, avions que s'enlairen i, bueno, en aquell cas que aterren, no? Perquè la posició on estàvem era de l'aterrament. I la veritat és que van ser unes fotos molt maques que va fer tot el grup, vull dir, vam escollir unes fotos i, i aquesta va ser la primera exposició que vam fer com a grup, que va ser a dintre de la biblioteca. I després una altra sortida que vam fer també, que vam aprofitar també, doncs, això, no? Perquè una mica la idea també com a grup és, a part de fer fotos, és, doncs, bueno, doncs passant-s'ho bé també, no? I clar, estar, doncs, a gust i tal, i de tant en tant, doncs, fer alguna sortideta, doncs, a dinar, fer una calçotada, etcètera, no?
0: Vaja, llavors, a partir d'aquí... L'excusa que teniu, com que no aneu amb bicicleta, doncs...
2: Clar, clar, exacte, no? Llavors, doncs, bueno, amb l'excusa aquesta de sortir a dinar, de pas fent fotos. No, al revés.
3: I després han de sortir enfocades, eh? És requisit bàsic.
0: Però hi ha una cosa, jo he vist gent que s'aixeca molt d'hora a les 4 de la matinada com si anessin a buscar bolets perquè volen una fotografia concreta en un lloc concret quan surt el sol.
2: Sí, sí, sí.
0: I això ho he viscut, ho he vist, i sobretot a la que ja surts de Barcelona, suposo que a Collserola també, no? Però a la que ja vas cap al Vallès i vas pujant, veus a gent a les 9, 10, 11 del matí que és que ja ve de fer fotos.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Hi ha moltíssima afició. Esteu a la federació, hi ha federació?
3: No, estem federats. No.
2: Sí, hi ha la federació uh-huh. catalana de fotografia, uh-huh. i hi ha la federació espanyola de fotografia també, però no estem federats. No, ara per ara no estem federats.
0: Bueno. Ja arribarà tot.
2: Ja tot arribarà, no? Perquè en el moment en què, doncs, bueno, ara mateix, si volguéssim, si hem d'estar federats, seria per fer alguna cosa més gran, no? Tipo concursos, presentant-se a concursos, o organitzar inclús un concurs oficial, diguéssim, no? Però ara per ara no és el nostre objectiu, ara per ara, no? Llavors, bueno, de moment ja arribarà.
0: Abans d'explicar-lo de les fotografies dels avions del Prat, veu necessitar un permís especial per fer fotografies?
2: No.
0: Us veu posar en una zona pública totalment,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, el tema de la fotografia de vegades sí que requereix permisos oficials. Jo, per exemple, he fet fotografies a cementiris de Barcelona, com el de Montjuïc, i jo vaig demanar permís. No te'l neguen, només que no pots portar trípode, no pots portar model... i sobretot no pot sortir enfocada cap làpida on es pugui veure el nom d'una família
0: per propietat, sí. Per la protecció de dades,
3: sí. és bàsicament. Després, a molts llocs sí que et deixen fer fotografies, i a molts llocs fas la fotografia i si no t'enxampa la policia no tens cap problema, però si et veuen amb la càmera i com et vegin amb un trípode, sí que poden venir a demanar-te explicacions.
2: Sí, jo en aquest sentit tinc una anècdota d'una sortida que vam fer amb el grup, un Nadal, i vam anar a Barcelona, vam baixar a Barcelona a fer fotos de les llums de Nadal. Molt normal, molt d'això, no? Bueno, pues, el portal de l'Àngel, tots portàvem el trípode, no? Però allà hi havia una foto molt xula de l'arbre que hi havia allà i tal, i bueno, vaig plantar el trípode amb tota tranquil·litat i tal, i bueno, em va venir la policia municipal i em va dir que què estava fent, no?
0: Vull permisos d'imatge, no?
2: Vostè aquí que d'això, no? Diu, fer la foto i tal. Diu, no, el trípode no es pot muntar. I bueno, i em va passar el mateix a la Sagrada Família. La Sagrada Família dintre tampoc es pot muntar el trípode. Que passa que, bueno, jo no ho sabia, vaig carregar amb el trípode per res, perquè, clar, a la que vaig entrar i vaig muntar el trípode, van venir d'art seguida a dir-me que de trípode res, no? En aquest cas, potser sí que si demanes un permís i tal, igual sí que et deixen, no? Però per algo especial, no? Però si no, aquestes coses no et deixen. En el cas del Prat, sí, perquè hi ha una plataforma específicament feta per fotografies, perquè com que no és a dintre de l'aeroport, sinó que és a fora, hi ha una plataforma plataforma especial per poder pujar allà i fer fotos als avions quan aterren. I hi ha una altra també, més enllà de la platja del Prat, que és una plataforma igual, però és per quan s'enlairen.
0: Amb el tema de la protecció de dades, suposo que heu d'anar a tenir molta cura, perquè no podeu fer fotografies a la... a persones sí, però necessiteu una autorització.
3: El tema de la protecció de la imatge,
0: sí.
3: són els drets d'imatge, uh-huh. S'ha d'anar amb molta cura. Primer, tu pots fer qualsevol foto pràcticament que vulguis, però no pots publicar-la. Vale? Aleshores, el més adequat és intentar que no surtin cares. I si surten cares, diuen que una de les coses que pots fer és parlar amb la persona, però vés en compte, perquè jo ja he fet tres sessions de model i a totes les he fet signar un contracte, més que res perquè, perquè estiguin tranquil·les elles i jo.
0: Totalment.
3: I aleshores, bueno, doncs es pot publicar el que es pot publicar i el que no, i així no hi ha problemes posteriorment. Però sí que he fet algunes fotos que les ensenyo, però en privat, perquè no les puc publicar, perquè si no podria tenir problemes.
0: A què penseu que és degut que en els darrers anys hi ha molta gent que fa fotografies, suposo també per la facilitat d'anar amb un mòbil, no? Però també veu gent amb unes bones càmeres, i de fet quan t'arriben catàlegs a casa de publicitat, de la cadena comercial que sigui, sempre hi ha càmeres de fotos.
2: Uh-huh.
0: Què penseu que pot ser degut a aquest, no vull dir boom fotogràfic, però a aquesta gran afició?
2: De fet, el tema de la fotografia digital, la tecnologia que ha permès, doncs, això, no?, de poder veure les fotos a l'instant i d'una forma, diguéssim, molt econòmica. Jo em recordo que abans d'apretar el gatell de la càmera t'ho pensaves i per què? Perquè jo costava calés, anaves a qualsevol puesto a fer fotos i allò tenia un cost, sabies que després havies d'aquell carret que ja t'havia costat uns calés, l'havies de portar a revelar, etc. No? I si després volies una ampliació, volies tal, allò costava molts calés, no? Al final era una afició cara. Més enllà de la càmera, més enllà de tenir una càmera més o menys professional o avançada o tal, més enllà d'això, el tema de poder veure una simple foto ja costava bastants calés, no?
0: Sí.
2: Què passa? Que ara la immediatesa de poder fer una foto amb un objecte que portem gairebé tots a la mà, la immensa majoria ho portem a la mà, portem una càmera de fotos a la mà que serà, i que cada vegada van sent millors càmeres les que portem en el mòbil, cada vegada sí. Són millors.
0: Uh-huh.
2: A poca idea que tinguis de fer fotos, treus molt bones fotos amb un mòbil avui dia. Clar, això ha portat, doncs, que la gent la típica foto de postureo, no? De pam, pam, pam, pam, i es fan milers, milions i milions i milions de fotos diàriament, perquè la gent tira fotos, no? I perquè és algú que és gratuït, no? Pràcticament. I què passa? Que, doncs, això ens ha portat, doncs, una mica, doncs, sí que hi ha gent que el tema de la fotografia aquesta així se la pren en sèrio i li agrada, doncs, quan tira una foto que sigui digna, i hi ha altres, doncs, que, bueno, doncs, que és una foto, una imatge que queda allà i que durarà el que duri, no? I també amb això tinc una cosa bastant a dir, no? És a dir, per exemple, ara és quan més fotos n'hi ha, és a dir, qualsevol entitat n'hi ha, la gent fa fotografies, és a dir, nosaltres, per exemple, a la Colla Bastoners, cada cop una sortida que tenim, la gent fa centenes de fotos amb una sortida, però d'aquelles fotos al final són una o cap la que puguis aprofitar. Per què? Perquè s'envien per les xarxes socials, el WhatsApp, no sé què, no sé quantos, aquella foto quan t'arriba a tu, si després la vols publicar, la vols ampliar i tal, allò no serveix per res. Uh-huh. Allò està destrossat, aquella foto. Vale? O sigui, tu a la pantalla del mòbil la veus perfecta, a la que comences a ampliar una mica, o la portes a fer una ampliació per posar-la en un llibre o en un d'això, o vols fer un pòster, allò no, és impossible. O sigui, allò és basura.
0: Doncs ara anem a parlar de la tècnica, eh? Perquè hem passat dels rodets que en tenim a casa, que no hem arribat a revelar, després passem a que podies portar el rodet i anar a la casa els hi deies, vull que sí que em facis a paper aquesta, i aquesta és d'aquí no, perquè està borrosa, està mal enfocada, està no sé què. Després ja passem a la part digital. Quina qualitat necessita una fotografia? Bueno, primer, quina càmera? Quin tipus de càmera? I després, quina qualitat necessita una fotografia perquè jo la pugui passar a paper, ampliar-la i que els píxels no se'm deformin? Què necessito? Aconselleu-me.
3: És molt fàcil. Hi ha un dit entre els fotògrafs en que no és la fletxa, sinó que és l'arquero. La millor part de la càmera és un mateix. O sigui, això és el principal, tenir l'ull. Hi ha gent que amb un mòbil fa meravelles, hi ha gent que la càmera digital, la càmera més bona que es pugui comprar no li servirà de res. A part d'això, quan comences a fer fotos, te n'adones que amb el temps et va passant una cosa molt curiosa, i és que el teu ull ja comença a mirar com si fos una càmera. Tu ja veus la foto abans pràcticament de fer-la, no? I de seguida ja, hòstia, t'hi fixes en aquell detall que ningú no havia vist. I aleshores, la resolució que ha de tenir una fotografia per veure-la en condicions sempre és en funció de la distància a la que la vegis. Generalment es parla d'uns 240 píxels per polzada, que això seran uns 100 píxels per centímetre, no? Però que sempre és en funció de lo gran que la vulguis fer i preveure a quina distància podràs tu veure aquesta fotografia. No és el mateix una foto que tu la miris, amb la mà, perquè la tinguis a la mà i la miris, és una distància d'entre 15 a 20 centímetres, a si fas una fotografia panoràmica i la penges en una sala d'exposicions. Generalment aquella foto la gent la mirarà a més distància, no? Tot depèn d'això. És una de les coses que nosaltres mirem, que la resolució ha de ser en funció de on vagi a acabar aquesta fotografia.
0: Jo conec una persona, és una amiga, que realment té una càmera als ulls. Fa fotografies i quan te les ensenya, jo les he vist al moment, que és la Montserrat Jaques, i a vegades penso, Montse, com has pogut fer aquestes fotos? I quan me les ensenya, és la definició, l'enquadrament, estan totalment proporcionades, els volums, perquè això també és una cosa que s'ha de tenir en compte, no? Com en l'art, com en els quadres, té que tenir a vegades, no sempre, però té que tenir una mica de proporcionalitat, els volums, les parts fosques amb les clares, els contrastos, no?
3: Sí.
0: I a més, una cosa que és genial, ara podeu tècnicament donar-li més lluminositat, més contrast amb una fotografia.
2: Bueno, amb la avui dia depèn de la càmera també, no? Però normalment després de quan fas aquestes fotos digitals i demés, el que fas també és la postproducció, no? Moltes d'aquestes fotografies estan editades, no? Editades en programes qualsevol d'edició, per no dir marques i demés, vull dir, però qualsevol editor que puguis fer edició de fotografia, inclús les pròpies marques de les càmeres, ja quan compres la càmera ja venen amb un CD i tal, amb el seu propi programa d'edició, no? Llavors, a partir d'aquí tu pots editar i pots pujar, doncs, precisament això, no? El contrast, pots pujar les llums, pots baixar llums, pots pujar ombres, pots retallar la foto, pots reenquadrar la fotografia, és a dir, pots fer pots tornar a fer una foto de nou sense la càmera, no? Diguéssim, amb l'ordinador directament, no? Clar, per això ja has de tenir una miqueta més de coneixements, no? Del tractament d'imatges, etc., no? Perquè, bueno, si no tens massa idea d'edició, per poca edició que facis, a vegades és pitjor fer aquesta edició, o sigui, surt pitjor la foto editada que la que surt de la càmera, no? Si no tens massa idea, no? Llavors, bueno, però bueno, sí, és veritat que la gent al final fa moltes coses, no? Amb la fotografia i demés, no? I sí que és veritat que hi ha gent que té molt d'ull fotogràfic, no? És a dir, hi ha gent que neix amb un... Bueno, doncs això, no? Vull dir que de seguida veu, mira, dispara, i dispara amb qualsevol càmera que tingui a la mà i li surt una foto fantàstica, no? Perquè té aquest ull fotogràfic, no? Cosa que nosaltres el que intentem fer és això, no? És entrenar aquest ull, saps? És una mica en mica anar entrenant aquest ull i poder fer al final... Perquè també és el que diem, no? Que al final molts diuen, ostres, que si no hi ha l'edició i tal, no? O sigui, l'important és que quan intentes fer la foto és que la foto que surti de la càmera ja surti pràcticament per poder-la ensenyar, és a dir, que no calgui fer aquesta edició, no? I si l'edites, que sigui el menys possible, no? Vull dir, que sigui aquells petits detalls, aquells puntets que dius, mira, li falta això, no? I ja està, no? Però la idea és aquesta, no? I com a grup el que pretenem és això, és aprendre, és poder parlar de fotografia, que ens agrada, que ens apassiona, és poder fer de tant en tant alguna exposició i poca cosa més. Tampoc tenim masses pretensions, no? Vull dir, si alguna persona pensa que vindrà aquí i es trobarà aquí, doncs, que som uns cracs de la fotografia i tal, tot el contrari, és dir, nosaltres som aprenents de fotografia, som aprenents de fotògrafs, i uns saben més, uns altres menys, però al final l'objectiu és aprendre, no? I agafar aquesta visió i poder col·laborar en aquest cas en Esplugues, no? I poder aportar un granet de sorra més en aquesta part de la cultura que també faltava, no?
0: Sí.
2: Era un diguéssim que era una part de la cultura d'Esplugues que mancava, no? Sí que havia hagut grups anteriors, grups de fotografia i demés, grups que a més havien fet coses molt maques, vull dir, hi ha un grup aquí que a més era d'aquí de l'Avenç també,
0: Imatge 74,
2: sí,
0: val, que feien el Cinefòrum també,
2: que hi havia gent i sí. Bueno, bueno, això va anar desapareixent mica en mica, va quedant allà en el racó, i nosaltres també vam veure aquesta possibilitat, no?, d'omplenar aquest buit que hi havia dintre de la cultura d'Esplugues, no?
0: Molt bé.
2: I ja està, no? Vull dir, les nostres pretensions són aquestes, no? I sobretot aprendre, fer molta foto, tirar fotos i aprendre i molt, no? I cada vegada, doncs, això més, no?
0: Ara aniré per una part més personal. Començaré pel Sergi. Com comences tu a aficionar-te a la fotografia? Quina és la teva motivació?
3: A veure... jo fa 3 anys... estava treballant com a cap d'estudis i a una empresa de reformes, i aleshores cada vegada que anàvem a veure una feina el jefe ens demanava que portéssim fotos, que fessin fotos, no?, per també tenir un petit expedient de l'obra. I bueno, portava la càmera del mòbil i vaig pensar, dic, ostres, necessito una cosa una miqueta més amb cara i ulls, no? Pensava comprar-me una compacta normaleta, però dic, i a veure si en lloc d'una normaleta, una compacta, m'agafo una reflex, i sortosament avui dia doncs fan reflex que són bones per començar, i sí, vaig agafar-me una, i bueno, fins aquí hem arribat, no? O sigui, això va ser el 2017, a l'octubre, a finals de l'octubre, i ara doncs ja portem unes càmeres més, uns objectius més i una experiència més.
0: O sigui, la teva professió et va obrir el cuc aquest d'aquest art de la fotografia.
3: Sí, bàsicament.
0: I en cas d'en Toni Fontova?
2: Jo vaig començar molt jovenet. Jo vaig començar amb 14-15 anys amb una càmera que tenia el meu pare, era una Berlisa Color, i bueno, a partir de llavors el meu pare me la deixava i vaig començar a fer fotos. Tant és així que amb aquella càmera vaig fer un reportatge de la boda de la meva germana. Amb aquella edat, saps? Amb 15 anys, que d'això és, no? I bueno, va sortir força bé, vull dir, dintre del que hi havia, no? Després va venir el fotògraf oficial i tal, no? Però que bueno, jo vaig intentar, doncs, seguir els passos de bueno, una mica, no? Després em vaig comprar una enciclopèdia de fotografia de la Kodak, i bueno, i a partir de llavors vaig començar, doncs, d'això. Llavors vaig comprar la primera reflex, una cosina, i a partir d'aquí una cosina amb de rosca, vull dir, amb els objectius de rosca, bueno, i a partir d'aquí, doncs, vaig començar, doncs, a tirar. Llavors, com que la fotografia, el que parlàvem abans, era molt cara, sí, vaig trobar una sortida més econòmica, que eren les diapositives. Llavors vaig començar a tirar diapositives, però clar, llavors, quan jo vaig començar amb diapositives, aquells carrets s'havien d'enviar a Madrid. Aquí a Barcelona no revelaven, s'havien d'enviar a Madrid. Llavors això era també una gaita, saps? Perquè havies d'enviar un sobre especial, l'obries, ficaves, tiraves, bueno, i després espera i aguarda que arribin aquells marquets de fotos i tal, no? Llavors vaig dir, ostres, per què tinc que fer això i tal? Llavors, bueno, després van començar a revelar aquí a Barcelona també, les diapositives ja no anaven a Madrid, es podien fer aquí. Llavors, llegint, doncs vaig descobrir que me les podia revelar jo mateix. I vaig començar, doncs, vaig comprar el material i vaig començar a revelar-me jo mateix les diapositives. I bueno, i a partir d'aquí després vaig canviar de càmera, vaig passar a la Nikon, a la que tinc actual, sí. I a partir d'aquí, doncs, ja fins ara, no? I sempre ha sigut una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, no?
0: Toni, no ho saps, però a Can Clota tenim un estudi de fotografia d'un aficionat, i ho té molt en secret, però jo ho sé. Mira, jo la meva afició a la fotografia ve de molt petita. La meva àvia sempre anava amb una càmera a sobre, i jo a casa tinc una càmera fosca. La meva àvia, us la portaré un dia perquè la veieu.
2: Ah, sí.
0: El meu regal de la meva comunió va ser una càmera de fotos. Ah. I a partir d'aquí, doncs, des dels 9 anys he anat tenint càmeres de fotos, fins que el 91 em compro una reflex per anar-me'n a Kènia a fer fotografies. Uh-huh. Perquè jo volia anar a fer fotografies als lleons i, bueno, totes aquestes coses, no?, que quan vas a la sabana africana. No he perdut la meva afició a la fotografia en tots aquests anys, però sóc tan dolenta, tinc tan poc ull per fer fotos.
3: Doncs mira, aleshores farem una cosa, eh? El Toni i jo et convidem, o bé, que vinguis a l'associació, vinguis amb nosaltres, t'ajudarem a que milloris, o bé, fins i tot, necessitem models.
0: No, jo modelo
3: necessitem
0: no,
3: models femenines.
0: Jo no estic per aquestes coses. Ja tinc prou amb la ràdio, que és la meva gran afició, és la meva vida, que també no vaig començar tan jove, però vaig començar amb 18 anys a fer ràdio, i aquí em quedo, a fer ràdio. Comencem una miqueta, no pel principi, anirem per la meitat de l'entrevista, i com tornarem a repetir que els Amics de la Fotografia d'Esplugues de l'Avenç estan ubicats aquí, a l'Avenç Centre Cultural Àngel Guimerà número 2729, i que qualsevol persona que estigui interessada a unir-se a aquest grup, que de moment només en sou 7, teniu un nou,
3: sí,
0: component del grup,
3: sí,
0: molt bé.
3: El Rubén. Uh-huh. El Rubén, que a més està sent una grata sorpresa, perquè té idea i té...
2: Sí. I té molts coneixements, sí, ja, de fotografia, i té, bueno...
3: I sobretot, ganes.
2: Sí.
3: Ganes. Es tracta de buscar com pots fer això, allò, de quina manera... Perquè, clar, no tothom té els mateixos mitjans, no?
0: Clar.
3: Aleshores, doncs, bueno, ell avui ens explicava que una foto que s'ha fet ell va disparar amb el peu. Sí, va disparar amb el peu perquè va disparar tocant el mòbil, que el tenia al terra, que estava connectat amb la càmera.
0: Però si aviat ja podrem fer fotos només dient-li a la càmera, fes-me una foto.
2: Bueno, de fet, amb el mòbil ja funciona.
0: Ah, val.
2: Sí, de fet, amb el mòbil ja funciona. Sí, i de fet, hi ha càmeres o inclús aparatos que es poden acoplar a la pròpia càmera, les reflex. Mm-hmm. Hi ha sistemes que li pots dir que la càmera que dispari, parlen-li. Sí.
3: Dispara. L'acabem de fer.
0: L'acabem de fer una foto. La publicarem a les xarxes socials. Deixem de parlar. Si alguna persona vol veure alguna de les exposicions, els treballs que heu fet, de les fotos que aneu fent, les podem trobar en algun lloc? On estan penjades?
2: No, penjades no estan. Les tenim nosaltres aquí, les tenim arxivades.
0: Pel que has dit abans del tema de,
2: de
0: publicació.
2: Sí, sí, sí. Aquí tenim les quatre? Bueno, hem fet la dels avions, després la del Montseny, la de la tardor. Uh-huh. Aquesta també la vam fer a l'exposició, aquesta va ser la segona que vam muntar. Vam fer una sortida al Montseny i vam fer fotos de la tardor. I després vam fer la d'abans i després.
0: La de les escultures.
2: I després les escultures.
0: La d'abans i després és el que va fer el recull l'associació de veïns aquí de...
2: No, és una altra.
3: Van ser en paral·lel.
2: Vam fer un paral·lel. De fet aquella encara estàvem... Aquella que ens va demanar la col·laboració, l'associació de veïns d'aquí de...
0: Sí, del centre.
2: Del centre. Ens va demanar la col·laboració per fer... Ens van donar unes fotocòpies d'unes fotos antigues i tal, i nosaltres havíem de fer l'actual. Nosaltres vam col·laborar, com no podia ser d'una altra manera. Uh-huh. Però després d'això no es va fer cap exposició, només es va fer el llibre que van editar després. Uh-huh. Ells, i ja està, no es va fer. Però això ens va fer pensar una mica i tal, i llavors vam dir, ostres, doncs fem aquesta exposició, no?
0: Molt bé.
2: I aquesta exposició va estar molt bé, perquè aquesta exposició, ja et dic, tenia una pàgina web, després aquesta pàgina, les fotos que vam publicar, que vam exposar, les que estaven exposades, totes tenien un codi QR, a la qual amb un mòbil podies accedir a aquest codi QR, podies accedir a la nostra pàgina web, concretament a la foto aquella, i d'allà et donava les explicacions pertinents d'aquella fotografia, no? D'aquell espai que estàvem fotografiant.
0: Doncs digue'm l'adreça de la pàgina web per les persones que estiguin interessades.
2: Això
0: si volen alguna altra informació. Perquè hem dit que esteu aquí a l'avenç, digues-la.
3: Es diu amicsfotografia,
0: sí?
3: .stm-projects.com.
0: Val, suposo que si posem al Google Amics de Fotografia Esplugues,
3: sí,
0: ja ens fa la recerca i anirem
3: directes. Amics de la fotografia de l'avenç d'Esplugues i surt més fàcil.
2: Sí, sí, i també tenim la pàgina Facebook. A Facebook tenim una pàgina també, que és Amics de la Fotografia de l'Avenç Esplugues, que és @amicsfotoesplugues. Directament l'adreça que posen al Facebook és @amicsfotoesplugues, i ja directament ja els hi sortirà.
0: No em voldria deixar una cosa, poder m'equivoco, però el Pere Reverter va ser una de les persones, oi, que va
2: sí,
0: estar a la via?
2: Sí, sí, sí, sí, el Pere Reverter, a més, va ser membre del grup,
0: sí,
2: i va ser a través d'ell que vam entrar a la biblioteca.
0: M'ho he imaginat que era ell.
2: Del seu contacte.
0: Doncs des d'aquí un record,
2: sí, sí, sí,
0: molt, molt sincer cap al Pere Reverter, l'estimem molt.
2: Sí.
0: No sé si voleu afegir alguna coseta ja per anar acabant, que no em deixi jo cap cosa.
3: Bueno, només això, no? Convidar qualsevol que sigui aficionat, que tingui ganes d'aprendre conjuntament amb tots. Doncs nosaltres estem oberts a qualsevol, fins i tot a tu també. I ja saben, els dilluns a la tarda ens poden trobar aquí a l'Avenç, a la sala coworking, de 6 a 8.
0: Molt bé. Doncs des d'Esplugues FM us diem el mateix, estem paret en paret, qualsevol cosa que necessiteu de la ràdio, qualsevol promoció, divulgació de les vostres activitats, ens veiem a través del vostre
2: càmeres.
0: Objectiu. Una abraçada per vosaltres, gràcies Toni, gràcies Sergi per haver-nos acompanyat avui, i també salutacions a la resta de membres de la vostra associació.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
2: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Us agrada sortir a caminar? Sou més de córrer o potser preferiu fer senderisme, rutes per la muntanya o pel bosc? Si heu respost sí a alguna o totes aquestes preguntes, us interessarà el programa d'avui. Ens endinsarem a una activitat física o esport? Bueno, això ens ho aclarirà la nostra convidada més tard. Què diuen és dels més complets que podem practicar? La marxa nòrdica. Jo, de fet, ja porto posada la roba tècnica, calçat tot terreny i el més important per a aquest esport, ja veureu per què, els bastons. Bona tarda, Montse, i gràcies per acompanyar-nos.
1: Bona tarda, un plaer i molt agraïda per haver-me convidat al teu programa.
0: Gràcies. La Montse és diplomada en òptica i optometria per la UPC, és màster en teràpia visual i optometria comportamental i, per tant, optometrista de professió. Com sempre diem, professió i passió de vegades no van junts de la mà, i en aquest cas, a banda dels seus dos fills, que és la veritable passió, en té un altre, que és l'esport, la salut, i s'ha preparat de forma molt intensa en aquests camps per poder dedicar-s'hi. La Montse és instructora de marxa nòrdica des de ja l'any 2017, és tècnica esportiva en marxa nòrdica a l'Escola Catalana de l'Esport, instructora de pilates a terra i, com complement a aquesta part més esportiva, s'ha format amb altres matèries com tècnic superior en dietètica, també màster en psiconeuroimmunologia el 2024 i moltes més coses vinculades amb tot aquest món. Com veieu, és la persona més indicada per saber tot sobre la marxa nòrdica i els seus beneficis. I per això comencem avui preguntant-li, Montse, com vas descobrir la marxa nòrdica?
1: Doncs mira, fa cosa d'uns 9 o 10 anys, amb unes amigues va sorgir la proposta de fer un Camino de Santiago i uns mesos abans doncs, ens vam començar a preparar per poder dinar, vam començar a sortir a caminar. Bueno, només he dit que fins aleshores jo era sedentària, amb les meves obligacions laborals i familiars ja en tenia prou, diguem-ne. Total, vam fer el Camino i un cop vam tornar, vaig tornar convençuda de mantenir aquest hàbit de caminar que em sentava la mar de bé. Tinc la muntanya al costat de casa també, per tant creia que l'havíem d'aprofitar. I vaig sortir regularment, però sovint doncs, pensava que llàstima que els braços, la part superior del cos, doncs, no treballés gens quan anem a caminar. I un dia una mare del futbol del meu fill em va parlar de la marxa nòrdica i de seguida vaig veure que era el que jo buscava, perquè amb la marxa nòrdica es posaven a treballar els braços i sí, vaig buscar informació, vaig buscar d'on podia aprendre'n, vaig fer un curs d'iniciació i de seguida em vaig comprar els primers bastons i a practicar. I d'aquí em va agradar tant que vaig començar doncs, ja a interessar-me per formar-me com a instructora. I aquí va començar
0: tot. I fins avui, no?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui que pràcticament diríem que, com passa moltes vegades, arribem a les coses sense tampoc haver-ho previst, per dir alguna cosa, no? Va ser també una miqueta producte de
1: però,
0: tot això.
1: Però sí, va ser la connexió aquella de dir, ostres, això és el que jo buscava perquè ja ho anava rumiant, no? Clar. De dir...
0: Sí, fantàstic, sí. Eh? Molt bé. A l'iniciar la presentació del programa, jo he fet una mica una pregunta, he deixat una pregunta en l'aire i deia, la marxa nòrdica és una activitat física o un esport? I anunciava ja que tu ens aclariries una mica el tema. Llavors, tot ho tuyo.
1: Sí, mira, en primer lloc, potser diferenciar entre tres termes que a vegades els confonem. Una cosa és l'activitat física, exercici físic i esport. Són tres termes que impliquen coses diferents. L'activitat física és tot moviment corporal que realitzem en el nostre dia a dia, com desplaçar-te cap a la feina, pujar les escales per anar a casa, anar a comprar, caminant, etc, etc. Aquesta és l'activitat física habitual. L'exercici físic és activitat física planificada i estructurada amb l'objectiu de millorar una o més de les habilitats físiques o capacitats físiques de la persona. I l'esport ja és la pràctica d'exercici físic en forma de joc o de competició sotmès a unes regles que estan establertes. Tenint en compte això, doncs, la marxa nòrdica de fet es pot encabir en qualsevol de les tres categories, perquè jo puc utilitzar la marxa nòrdica amb els meus desplaçaments diaris com a activitat física, però també puc fer exercici amb la marxa nòrdica doncs, assistint a sessions dirigides on es pot millorar doncs, habilitats com la velocitat, la força o la resistència. I també com a esport, de fet, hi ha competicions de marxa nòrdica Aquí a Catalunya només se'n fan des de l'any passat, però arreu de l'Estat ja fa uns anys que se'n fan i ja és considerat un esport. Per tant, la marxa nòrdica ho pot arribar a ser tot, de fet.
0: Competicions amb la que, diguéssim, suposo que lo important és arribar més ràpid que l'altre, per dir alguna cosa.
1: És velocitat, però mantenint una tècnica la concreta. Tècnica. De fet, hi ha uns àrbits que et van traient. Sí.
0: Ah, està bé.
1: Hi ha targetetes. Sí,
0: podria passar igual que amb la marxa, diguéssim, habitual d'atletisme, no?
1: Sí,
0: amb
1: sí,
0: el que si veuen que hi ha algun moviment tècnic.
1: Has de complir uns requisits, exacte. No pots aixecar... Els dos peus han d'estar sempre en contacte amb el terra, el moviment del braç ha de passar...
0: Ha de ser el que toca.
1: Exacte, si no, una targeta, dos targetes, penalitzen, et fan aturar, sí.
0: Fantàstic. Molt bé, llavors podem dir, per lo que has comentat d'aquestes tres vessants de la marxa nòrdica, podem dir que pràcticament qualsevol persona podria practicar-la i que tampoc cal tenir una preparació física massa especial, per dir alguna
1: cosa. Sí, de fet, precisament un dels avantatges de la marxa nòrdica és que pot ser practicat per qualsevol persona que pugui caminar, sigui quina sigui la seva condició física, i cadascú en el seu nivell, doncs anar millorant capacitats i guanyant forma física. De fet, tenim grups especials amb persones amb certes malalties que provoquen, per exemple, dificultats de mobilitat.
0: Com, per exemple, quines malalties?
1: Tenim, doncs mira, grups amb Parkinson, col·laborem amb l'Associació Catalana de Parkinson, persones amb esclerosi múltiple, per exemple, també els hi va molt bé. Llavors, els objectius de cada grup o de cada persona són diferents.
0: Clar, suposo que es pot adaptar perfectament a cada necessitat.
1: I tant. No? Sí.
0: I una qüestió que també a vegades veig grups, algun cop que hem sortit a muntanya i veus persones de diferents edats, però aquest tipus d'esport enganxa els joves i la gent, els nanos o més petits?
1: Mira, la gent jove en general no els hi crida massa l'atenció. De fet, quan tu surts a la muntanya veus molta gent d'edat mitjana, no? I joves sí que n'hi ha, però bueno, tenen més tendència. Els nanos potser a practicar esports d'equip o en bicicleta, i els més grandets solen tenir tendència a anar al gimnàs. Però sí, és un esport que es pot practicar a totes les edats. De fet, s'han fet amb escoles, amb tallers i amb molt d'èxit. Però ho penso també, per exemple, doncs, famílies, no?, amb nanos que surtin a la muntanya perquè ells ho hagin fet tota la vida i els nanos comencin a sortir de petits, i per què no, i tant, que ells practiquin marxa nòrdica.
0: Potser
1: també
0: més amb joves i nanos, o sigui, d'edats més entre fins a 12, 14 anys, suposo que priva més l'esport aquest que deies col·lectiu, no? El tema del futbol,
1: esports
0: del handball, per exemple, aquí a Sant Esteve es practica moltíssim el handball, i després, doncs, això també, esports que vinculen més a nivells extraescolars o possiblement, suposo, per això t'ho pregunta. I després hi ha una altra qüestió també interessant, que hi ha esports amb els que requereixes fer una inversió important econòmica per poder-ho practicar, i em sembla que la marxa nòrdica no és així tampoc, no? O sigui, no requereixes una especial inversió.
1: Amb la marxa nòrdica, mira, el protagonista principal són els bastons, que són específics per la pràctica de la marxa.
0: Bastons que no pals, no? Perquè crec que...
1: No, bastons, jo això insisteixo molt. Sí, és com tenir un cert respecte amb el nostre material bàsic, que són els bastons, sí. I, de fet, són diferents també els que s'utilitzen en el trekking o en el senderisme típic. La funció del bastó a la marxa nòrdica és més important i és diferent. Com a segon lloc podríem afegir un bon calçat. Els requisits, doncs, que si fem muntanya la sola sigui amb tacs per millorar l'adherència.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic precisió, si us dic paciència i Egipte, de quina entitat penseu que parlarem avui? I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand, walking through the streets of Soho in the rain. Avui parlem de billar. I parlarem de la secció de billar d'aquí, del Centre Cultural de l'Avenç. I per això tenim en el Pedro Romero Romero, que és veí d'aquí del barri del Gall. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Gairebé ja bon vespre, l'hora que és.
3: Sí.
2: I també tenim el Ramon Guerra García, que és del barri del Centre i també és de la colla del billar.
4: Bona tarda.
2: Bones. Expliquem una mica, començarem per la història de la secció del billar d'aquí d'Esplugues, després ja parlarem una miqueta més de la història del billar. Quan comença a haver-hi secció de billar aquí al Centre Cultural de l'Avenç? Aproximadament,
4: va començar el 1987.
2: I directament on esteu ara aquí en el... esteu a la planta baixa del Centre Cultural.
4: Sí.
2: On us ubiqueu quan comenceu el 87?
4: Al mateix puesto, sempre hem estat allà.
2: Ah.
4: No, al principi el billar estava a dintre de la sala de joc del bar de l'Avenç.
2: Sí, a dintre del bar.
4: I d'allà va passar a la sala. Vam demanar la sala i es van deixar muntar-ho tot allà dintre.
2: Quants socis sou ara aproximadament?
3: Ara més o menys són uns 23. Sempre estan oscil·lant entre 20, 27, més o menys. Per los estatus que tenim fets, tenien que ser 25. Però, bueno, de vegades amplien a 27, 28, depèn de la demanda que tinguin en cada moment.
2: Explica'm una mica com és la història del billar. He volgut trobar alguna coseta, fins i tot m'ho situen per Egipte, que a la Cleopatra ja li agradava jugar al billar, però no és el billar que coneixem ara actualment, sobre d'una taula. Però ara sí que parlarem de com comença la història del billar tal i com la coneixem ara, perquè té molts segles la història del billar.
3: Sí, bueno, la història del billar és molt antiga. Jo de Cleopatra no tenia referències que jugava al billar.
2: Jo tampoc, m'ho he descobert i és un sobte.
3: El billar que juguem nosaltres és el de caramboles, el de les tres boles, i aquest sí que té un origen de França, que allí sí que juguen des de fa molt de temps i jugaven a diferents jocs dintre del mateix billar.
2: Que situem l'origen del billar a França directament.
3: Jo lo situaria a França.
2: Tot i que mundialment és molt estimat el billar, eh? Abans d'obrir micros parlàvem, que
3: sí.
2: Des de que neixes gairebé ja pots tenir un billar per la teva mida, per les teves mans de nen o nena petita, no?
3: Sí.
2: Molts nens per Reis demanen el seu billar per tenir-lo allà a casa. Però quines mides té el tauler de billar, o com se li diu, la taula, no?
3: La taula
2: de billar. Quines mides té?
4: 1,42 per 2,84.
2: 1,42, metre 42.
4: D'amplada per 2,84 de llargada.
2: I després ve el tema de que, depenent del tipus de billar, trobem una taula amb forat, sense forat.
3: El billar que juguem nosaltres és un billar sense forat.
2: I com se li diu?
3: És un billar francès.
2: El francès, a l'autèntic.
4: Se li diu un billar de gran maig.
3: És un billar que li diuen de gran maig, calefactat. O sigui, és un billar una mica d'unes condicions una mica especials. Llavors, el manteniment de la taula és molt important també, perquè tot vagi com ha d'anar. I bé, però vaja, és un billar una mica especial. No és tan senzill com un de forats, és més gran, però bueno, és una cosa un poc... N'hi ha que viure.
2: I quan té forats, a sis bandes, això com se li diu?
3: No, quan té forats és un billar americà, que li diuen l'americà. I nosaltres el que juguem és a tres bandes, bàsicament.
2: Ah,
3: aquí.
2: A tres bandes és que no hi ha els forats.
3: No,
4: ni a la lliure, hi ha molts...
3: N'hi ha molts jocs que no són, que són sense forats.
2: Val.
4: No és només les tres bandes, hi ha molt més models de joc que no passa a les tres bandes.
2: Sí, venim a la vostra sala que teniu aquí a l'Avenç, quantes taules teniu?
4: Dues.
2: Ara en teniu dues. I l'horari que feu per venir aquí a practicar...
3: És l'horari que fa el bar. Si el bar està obert, el soci que sigui soci de la secció pot vindre a jugar. A cada soci se li dona una clau de la sala i puc entrar i sortir quan vulgui.
2: Per tant, esteu de dilluns a diumenge?
3: De dilluns a diumenge.
2: Mentre que estigui funcionant.
3: De 8 del matí a 11 de la nit.
2: Molt bé. Entre vosaltres teniu competicions internes?
3: Sí.
2: Evidentment, perquè us heu d'entrenar molt per fer les competicions supraavents, quines serien? Hi ha competició més enllà d'Esplugues, comarcals, o aneu directament a la catalana?
4: No, només fem a la Festa Major, que llavors ens convidem a diversos clubs. Bueno, convidem al Barcelona, al Sants, de vegades ve el Sant Martí, ha vingut al Sant Feliu un parell de vegades o tres, i bueno, però normalment no juguem competició, juguem interior, una competició interna.
2: I teniu jugadors que hagin sortit aquí d'Esplugues a nivell nacional o...?
3: A nivell nacional, no, a nivell Catalunya sí. Ramon i jo juguem federats per la Federació Catalana con el equip de Sant Feliu, con la Unió Coral de Sant Feliu. Juguem allà, federats. Perquè nosaltres aquí a l'Avens encara no hem pogut tindre un equip federat. Per la gent que tenim, per les circumstàncies que tenim.
2: Pels reglaments també poder que hi deuen haver-hi a la federació?
3: No. És més per la gent que no està disponible.
4: Gent, i un tema també de que això val uns diners, l'inscripció a la Federació Catalana, i que nosaltres som un club petitó i no disposem d'aquests mitjans.
2: Per tant, ho feu a través de Sant Feliu de Llobregat.
3: Sí, en Sant Feliu de Llobregat, el club Unió Coral, sí. Van vindre a buscar-nos per anar a jugar i van anar allà a jugar. Amb ells.
2: És una gran afició, de fet tenim diversos bars aquí a Esplugues, ara no els tinc localitzats, però n'hi han hagut bars que tenien el seu billar a dintre.
3: Sí.
2: Abans parlàvem del bar Pavón a Can Clota, el bar Ajedrez també de Can Clota, sí. N'hi havia tingut el Bridge de Sant Just també havia tingut la seva taula de billar.
3: La Unió Coral de Sant Just d'Esver, en com se diu?
4: L'Ateneu.
3: En l'Ateneu de Sant Just.
4: Tenen dos taules.
3: Tenen dos taules també de billar.
2: És veritat. Franceses. I ara que ho penso, el patinet havia tingut
4: no,
2: també.
4: No, però això és de billar americà.
3: Són billars americans.
4: Un billar petit de billar americà.
3: I el Dora, d'aquí de la carretera d'Esplugues, també té billars, però són americans, no són francesos.
2: I tot, i la gran afició que hi ha en general, només teniu 25 socis.
3: Sí, però bueno, també ve donat perquè, clar, pensa que la sala té dos taules, si tinguessis molts socis, tampoc tindries temps per poder jugar quan vens a jugar. Llavors, clar, és una mica...
2: El peix que es mossega la cua.
3: Clar, però vaja, que si algú va a vindre i no té plaça, doncs ja se li faria un lloc, per això no n'hi hauria cap problema.
2: I com ho hem de fer per ser socis del billar? Doncs
3: pues mira, bàsicament, el primer que s'ha de ser per jugar al billar a la secció de billar de l'Avens és ser soci de l'entitat de l'Avens. I després, fer-se soci de la secció. Són coses que van lligades, però són independents.
2: Bueno, tenim un correu electrònic, que és el de l'Avens, que és centre@avensesplugues.cat. Ho diem Avens amb C trencada, però recordem que Avens, quan s'escriu, és amb C de Catalunya, perquè no ens deixa l'ordinador posar la C trencada en els correus electrònics. centre@avensesplugues.cat. Doncs, si algú vol fer-se soci del billar d'aquí d'Esplugues, doncs...
3: Que passi per la secció... i serà atès con tota l'amabilitat que sempre fem a tothom que ve.
2: Ara ja anem una miqueta més a la part així més personal. Què us porta a vosaltres a jugar al billar? Perquè suposo que fa molts anys que jugueu a billar.
3: Pues mira, jo tinc 54 anys ara i jugo des de que tenia 14, més o menys. Vaig començar a jugar perquè el meu avi i el meu pare jugaven els diumenges a la tarda, anaven a jugar, jo m'anava amb ells, i d'ahir me va vindre l'afició. I llavors, pues, tens molta paciència, molta paciència i molta intensitat jugant, perquè si no, és un lloc que és molt bonic, però no és fàcil. S'ha de posar ganes per saber jugar bé.
2: Heu de practicar molt? Moltes hores.
4: Moltes hores.
2: Molta paciència. Això es reflecteix en el caràcter dels jugadors de billar? O no té res a veure? Hi ha jugadors que són nerviosos, que tenen atacs així de nervis, o en general sou gent tranquil·la?
3: N'hi ha de tot. Com en botiga, n'hi ha de tot.
2: Molt bé, doncs aleshores no cal que el practiqui perquè no m'apaigarà els meus nervis.
4: No, relaxa una mica.
2: I en quant a la concentració?
3: És un esport que s'ha d'estar concentrat. Però que estiguis concentrat no vol dir que juguis millor o juguis pitjor. Has d'estar concentrat perquè l'esport lo requereix. Però que n'hi ha dies que vens de treballar, que estàs als nassos de treballar, vens, t'ho passes bé jugant, no poses massa atenció i fas moltes boles. I un altre dia pots vindre, posar-te a la mesa molt, molt, molt, molt concentrat i no sortir-te. Això va com va.
4: Bueno, però si estàs concentrat normalment en fas més boles que no sí. D'altra manera.
2: Us prepareu d'alguna manera per practicar el billar?
4: No.
3: No.
4: En principi no hi ha cap problema. Qualsevol pot practicar billar.
3: El que sí que és una cosa que veritablement és un esport molt maco, que si vens i li poses una miqueta de ganes i veus els avanços que vas fent, és una cosa que verdaderament és molt reconfortable. Nosaltres tenim socis d'edats molt variopintes, pot ser de, des de los...
4: Sí, bueno, hi ha
3: 35, joves, 35, 38, fins persones molt...
4: De
3: molt...
4: 70 i pico d'anys. Al centre de jubilats aquí de les Tres Torres, i que han estat allà i els hi ha agradat el sistema que tenim nosaltres, i han volgut anar una mica més enllà i han vingut a jugar amb nosaltres. S'han fet socis de l'avent.
2: Anem a parlar una miqueta del taco, se li diu? Quines mesures té?
3: El taco, ara en aquest moment n'hi ha dos tipus de taco, de llargada variable. N'hi ha fletxes, la fletxa és la punta, el que va més a dalt, el que porta la sabatilla per tirar, que n'hi ha fletxes de 69 centímetres i fletxes de 71. Llavors, la de 71 fa que el taco faci 1,43 i la de 69 que te fa 1,41. Llavors, és una cosa que depèn de lo que a ti te vagi millor, pues jugues amb una...

0: tant l'important són les mans del jugador.
1: Les mans i la vostra concentració.
0: Les mans del jugador és l'important.
2: Si és un jugador bo, millor amb una canya ja ho fas tot.
0: El taco ajuda, però no és tot.
1: I després tenim... El taco ha d'estar ben amb el guix.
2: Sí, hi ha un guix.
1: Empolenat amb el guix, perquè si no rellisca amb la bola...
0: Sí, el guix se posa a la punta de la sabatilla, la que te deia abans, perquè quan la sabatilla impacta en la bola no rellisqui i no faci el misto que nosaltres diem, que és el plas, lo que no volem que no es faci mai i de moltes vegades no es fa, pues això és el que intentem fer con el guix perquè no ho feixi.
1: Bueno, tenim una mesa, tenim un taco, tenim el guix i ens falta lo important, que són les boles.
0: Les boles.
1: Depenent del joc, canvien les quantitats de boles o sempre estan, si és francès com americà?
0: No, si és francès, sempre es juga, depenent del joc que jugui, sempre se juga amb tres boles. I a l'americà se juguen com boles ratllades i boles llises i són més boles.
1: Després ja, si juga l'americà, si tires la bola negra...
0: Has de ficar ratllades, has de ficar negres...
2: A l'americà aquí es diu pol, i després a l'anglès és l'snooker, que també és de bola de forat, però la taula de billar és molt més gran, les boles més petites...
0: És un billar molt difícil.
2: I bueno, i s'han de ficar dintre de...
0: l'snooker.
1: Perquè quants tipus de jocs de billar hi ha? Vull dir, m'heu dit la mesa, la francesa, l'anglesa, però hi ha tipus diferents de billars?
0: De billars està el que és el billar francès, que és el que no té forats, després està el billar, el pool, que és el que té 6 forats, i després està el snooker, que és com una espècie de pool, però la mesa és molt més gran i les boles són més petites. I per la meva manera de veure-la és molt més complicat.
1: I a part d'aquestes modalitats ja no n'hi hauria més, perquè m'ha semblat veure per internet que hi havia a la manera de jugar colombiana o alguna cosa així.
2: Bueno, és que dintre del billar hi ha la lliure, hi ha el quadro, hi ha les tres bandes, hi ha
0: a la banda.
2: Quilles, hi ha la banda, és que hi ha moltes modalitats amb les tres boles.
1: Teniu escola de billar o no? No teniu nanos que us vinguin?
0: No.
1: Doncs seria important.
0: Sí, però és complicat, ja. És complicat.
1: Combinar-ho amb els horaris, els nanos...
0: No, a part de combinar-ho amb els horaris, és que la gent jove d'ara no té paciència. La paciència és una cosa que no la tenen molt com a virtut. I si no tens paciència, no és fàcil començar i que les coses surtin bé d'un principi. I s'ha de tindre molta paciència, molta actitud, molta constància i s'avorreixen massa d'hora.
1: Doncs poder s'avorreixen perquè no hi ha la cultura d'ensenyar-los a jugar a billar, d'ensenyar-los a jugar als escacs, perquè és una manera de practicar paciència i estratègia.
0: Sí, sí.
2: Bueno, jo crec que des de l'internet això ja ha suposat un...
0: Jo quan era petit, ja t'he dit, abans, com 12, 13, 14 anys, jo anava al meu barri, anava als salons recreatius a jugar al ping-pong, a jugar al billar, a jugar al futbolín... Ara això ja als barris cada dia n'hi ha menys. Ara als nens li agraden molt la PS4, el FIFA i les coses aquestes que a nosaltres no ens gusten res i a ells li agraden molt.
1: La veritat és que, per exemple, des del mateix ajuntament s'han posat taules de ping-pong al carrer,
0: sí,
1: perquè els nanos practiquin.
0: Sí, al parc.
1: Ja no dic posar, ni taules de billar, evidentment que no, però també tenim escoles d'escacs aquí a Esplugues.
0: Sí, i de ping-pong.
1: També, sí, la tenim aquí a l'Avens.
0: A l'Avens.
1: Però que és molt interessant, vaja, a mi em sembla que és molt, no interessant, important, que els nanos practiquessin aquestes modalitats que hem dit, tant de ping-pong, billar, escacs, perquè els referma una mica amb això, amb la constància, amb la concentració. Com ho feu per concentrar-vos? Simplement és que quan ja entres a la sala de billar ja t'oblides del món exterior?
0: No és que t'oblides del món exterior, però vens a fer una cosa que t'agrada molt fer-la i llavors pues, li poses l'actitud que n'hi ha que posar-li perquè la partida és el que te surti maca. I després si jugues amb un amic, com pot ser Ramon, que n'hi ha nostra competència sana, com dic jo, pues ahí estem barallant-nos totes les tardes.
1: Quines estratègies teniu a l'hora? Ja no de concentrar-vos, no? Perquè hi ha moltes pel·lícules de cinema que parlen de billar. Hem tingut també televisions que fan molts programes de billar, que se li dedica a l'esport del billar. I les pel·lícules ens reflecteixen això, el com un jugador

0: jugador pot desconcentrar amb el seu rival amb una tonteria que és mirar cap a una altra banda i ja has desconcentrat el jugador que en aquell moment té que disparar el taco, no? Teniu estratègies d'aquestes predeterminades o no?
1: Bueno,
0: o és tot cinema?
1: Al nostre nivell no. Però normalment en competició sí que les n'hi ha. Hi ha gent que s'agafa un caramel i fa soroll amb el paper, o bé se li cau el guix a terra i fa soroll, o comença a esternudar o qualsevol cosa d'aquestes perquè l'altre perdi la concentració.
2: Això sí que ho hem vist. Quan li toca tirar, triga una mica més de lo que és normal per tirar, per fer-te una mica la guixa i desconcentrar-te o posar-te nerviós, però bueno, són coses que són normals dintre del joc del billar.
0: Per tant, no són pel·lícules ni invents, és cert.
2: És realitat.
0: És aquesta, sí. La manera de fer-ho. Jo la veritat és que el meu desconeixement envers el billar en general és molt gran, excepte que havia intentat jugar alguna vegada a billar de joveneta al Bridge de Sant Just, que ja no existeix, I més que res anàvem com a divertiment, anàvem a fer el cubata després de sopar i a veure qui tirava més boles al forat, a veure, encara que fos la negra,
2: Sí.
0: I la veritat és que sí, que és un esport en el que et dona moltes alegries, que la gent ha disfrutat molt jugant a billar.
2: És molt divertit jugar.
0: Què ens recomanes, va? Feu-nos una recomanació.
2: Jo recomano a tothom que li agradi o que l'hagi pensat alguna vegada d'intentar jugar, que vingui una tarda i lo provi, perquè és una cosa que si lo proves i l'agafes el gusanet, com dic jo, és una cosa que te quedaràs per jugar, i és una cosa que el que juga jugarà tota la vida, perquè jo vaig començar als 14 anys, a los 23 o així lo vaig deixar fins a los 27, que vas vindre al poble, me vaig enterar que n'hi havia en billar, me apunté al billar i des de los 27, 30, que estic aquí, jugant al billar, una altra vegada. I és perquè t'agrada, perquè el gusanet t'enganxa i perquè és molt divertit. És molt divertit.
1: Home, de fet, a Esplugues vam tindre una iniciativa al billar de la secció de billar, i és que els nanos fins als 14 anys no paguen res.
0: Està molt bé, això.
1: O sigui, això ja ho hem fet ja pràcticament des de l'inici.
0: Doncs
1: ja
0: per part vostra és una bona iniciativa.
1: Però no, la joventut no està pel joc. 18, llavors, sí, a partir dels 14, em sembla que pagaven mitja quota, i després fins als 18, que ja llavors pagaven la quota sencera. O sigui, que dic que possibilitats sí que els hi hem donat i que es fa, però no hi ha l'afició que ha d'haver-hi.
0: Abans parlàvem, has anomenat tu, Pedro, el tema del manteniment, perquè clar, el drap que hi ha sobre la taula, que no sé si deu ser un feltre...
2: No, és un panyo d'un teixit especial, perquè la bola rellisqui molt i corri molt.
0: I quan es fa un set, això ja és un drama, no?
2: Quan fan un set, que intentem no fer-los, s'ha de canviar el panyo.
0: Tot sencer, perquè no es pot fer un apanyo.
2: No es pot cosir. I nosaltres, més o menys, canviem els panys a la mesa, perquè te facis una idea, dos vegades a l'any canviem les dues taules.
0: Doncs no deu ser tan car, no? Si ho podeu...
2: Bueno, són 1.300 euros els dos panys cada vegada que us canvies.
0: O sigui, si ho feu dos cops l'any, comptem el que val...
2: 2.600.
0: O sigui que s'us va el pressupost dels socis?
2: Bàsicament, la quota que tenim nosaltres a la secció és una quota molt assequible per tothom que vulgui jugar. El que passa que no és una secció que... No serem mai un banc. Tot el que recollim de les quotes lo empleem en material perquè la gent jugui bé, jugui contenta i jugui com bon material.
1: A més que res, el tema és que les taules de billar estiguin en condicions.
0: Clar, és molt
1: per
0: important.
1: Poder practicar el billar, que estem tots contents. Si s'agafen 100 euros, 100 euros estan dedicats precisament a la sala de billar.
2: Ara fa el mes de maig, van canviar una de les dues taules, la van canviar, que van canviar una taula que tenia, quants anys tenia, Ramon, la taula aquesta que tenien?
1: Aquesta tindria 30 anys, com a mínim.
2: 30, 40 anys tenia la taula. I ara hem posat una SAM, una taula més nova, més moderna, que va molt millor.
0: Clar, perquè com que la taula és de fusta i la fusta s'ha de tractar bé, ha d'estar molt ben cuidada, aquesta mesa, no?
2: Bueno, les taules ja per si són dures, no se fan malbé. Si les fas el manteniment, que és les de fer, a lo que és la zona de lloc, que és canviar els panys, periòdicament cada 10 o 12 anys canviar les bandes de goma, perquè la bola boti bé a la banda, agafi bé els efectes i tal. Si le fas un manteniment correcte, la fusta, vaja, no se fa malbé gairebé mai.
0: Ara que dius això de que et escrivi per les bandes, i hi ha figures a dintre del billar quan feu que topa la bola i retorna i pica amb una bola directa, o teniu algun nom, per exemple, ha fet un tirabussó que no seria el vostre cas,
2: bueno,
0: hi ha alguns noms?
2: Al lloc n'hi ha moltes jugades dintre del lloc mateix. Està el volteo, la cabanya, el passe bola, la corrida por banda, la corrida sense banda,
1: el tiquitaca, que hi ha molts.
2: N'hi ha moltes.
1: Hi ha moltes jugades, tipus de jugada.
2: Que cada jugada pues, té el seu dibuix dintre de la taula.
1: Bueno, i el billar està dividit en tatxes, i les tatxes que té el billar són precisament per tindre un punt
2: d'influència
1: per veure on tens d'anar perquè vagi a l'altra tatxa, que és on vols anar-hi.
0: D'acord, les tatxes estarien a
2: sobre de la taula. A sobre de la taula,
1: al voltant,
2: a la banda.
1: Al voltant de la
2: és per veure-la i fixar-te, i te serveix de referència perquè la bola faci el dibuix que ha de fer.
1: Diguéssim que el billar està dividit per un costat amb 8 quadros i amb l'altre amb 4.
0: Estàvem parlant de les figures, de les tatxes, m'estàveu parlant d'això. Les tatxes donen un punt de referència, i aleshores el que és molt important és quan el taco el fas anar,
2: el cop
0: que li has de donar i la direcció que li dones.
2: El cop, la força i la direcció.
0: I tot això és molta pràctica.
2: Clar.
0: No hi ha altra manera d'aprendre que pràctica i pràctica i pràctica.
1: Pràctica i pràctica i pràctica. I més pràctica.
2: Són mans. Són mans. Tindre mans i tindre cap. Molt de cap.
0: I a més, quan ho dius, fan somriure al Pedro, que és que li agrada, perquè ell s'està imaginant com ell fan el taco, i somriu.
1: És que sempre estem aprenent al billar. No,
2: el billar mai
1: no s'ha acabat mai.
2: Nunca se sap tot.
1: Sempre hi ha jugades noves. Ara, per exemple, hi ha el billar a Corea, que s'ha posat molt de moda, i allà pràcticament a les escoles ja estan començant a fer billar. Aquí s'ha perdut molt, però allà no. A l'Àsia ara s'ha posat de moda. I, bueno, cada cop hi ha jugadors nous que fan jugades noves, i, bueno, no pares mai d'aprendre jugades noves de billar.
0: Perquè si busquem a Google et diu que molta documentació es troba entre la realesa i la noblesa europea del segle XIX, però que també hi ha documents anteriors i que se li pot atribuir a la Xina el naixement del billar. Però clar, i això ja anem molt, molt cap enrere. Per tant, que seria de lògica que des de Corea estiguin fomentant actualment el
1: Corea,
0: billar a
1: Vietnam,
0: les escoles.
1: Xina... Tota l'Àsia ara s'està fomentant. Mm-hmm. De fet, hem vist sales de billar a Corea que potser n'hi ha 20 o 25 taules, que això no s'ha vist mai aquí.
2: Ni es veurà.
1: Perquè allà sí que pots veure l'aficionat i gent molt jove jugant al billar. Nanos de 8, de 9 anys jugant al billar. I això aquí pràcticament no es veu.
2: I juguen a billar, però juguen d'una manera diferent. O sigui, la tècnica, la pràctica... Juguen diferent, la manera de tirar les boles les tiren diferent, ells juguen com més rotacions, juguen diferent. Rotació és quan la bola la fas girar molt. Ells juguen d'una altra manera, juguen més fort, més, amb menys precisió, però vaja, menys tècnic, però més pràctic. A mi la manera de jugar que tenen m'agrada molt.
0: Doncs, i això que el d'aquí és tranquil, precisió, no? I...
2: Allí juguen d'una altra manera, juguen més amb boles més rotades, boles... Se compliquen més la vida, però les fan, que dic jo.
1: Bueno, ells tenen un avantatge, que ells, com es veu que ho han agafat molt fort, han agafat a gent molt, molt preparada del billar europeu i se l'han endut allà precisament per ensenyar-los pràcticament la base del billar, que és la tècnica, no? I després ells han afegit, a més, la part seva, del cop de bola, el que diu ell de la rotació, ja són temes que ells han anat polint més.
2: Tenim que tenir en compte que aquí a Catalunya o Barcelona tenint el senyor Dani Sánchez, que és el que ha sigut campió del món moltes vegades, eh?
1: Quatre vegades, no, em sembla?
2: Més de quatre. Que és un pioner, va ser un pioner del billar, i gairebé poca gent lo coneix que no sigui del món del billar, i se pot dir que és un Rafa Nadal en tota regla.
0: No se m'acut res més, no sé si vosaltres voleu afegir alguna cosa que jo m'hagi deixat de dir, que no considereu interessant.
1: Bueno, a nosaltres ens agradaria, pues, estar federats, però això, per estar federats necessitem diners.
0: Això ja, això s'ha parlat amb junta de l'avenç,
1: el tema aquest. I si tinguéssim subvencions o alguna cosa que ens ajudés una mica, llavors sí que pensaríem en fer-ho seriosament, perquè ens agradaria. Perquè no tinguéssim ell i jo que anant-se a un club de fora, a la Unió Coral, per poder jugar federats.
2: I poder representar el poble d'Esplugues, clar.
1: I poder representar...
2: Que és bonic per nosaltres, representar el poble d'Esplugues.
1: El poble i a l'avenç, clar.
2: I a l'avenç, a la mateixa vegada.
0: Doncs sé que és un tema que està sobre la taula de la Junta.
1: Home, de fet, la nostra intenció era tindre una sala més gran.
0: També.
1: Perquè ara, de fet, tenim un billar que el tenim voltant per aquí perquè no tenim puesto per posar-lo. I el millor, un billar d'aquest sí que podria ser perquè gent nova que entrés pogués anar practicant i d'aquesta manera agafar el gusanillo aquest del billar. Perquè ara amb els dos billars que tenim no ens puguem permetre, en principi, digué allò del set que hem parlat abans, de que ara ens facin jugant un set i tindre que gastar 600 o 700 euros en canviar un altre cop al pany. Dedicar una taula a fer alguna cosa d'aquestes.
2: Escola, un taller o... No sé, de vegades l'hem parlat i l'hem intentat, però és complicat també. Per el tema horaris... Els nens han de vindre massa d'hora, nosaltres estem treballant també. És una cosa una mica complicada, però bueno, tot a poc a poc.
0: I qüestió de diners, eh? Poc a poc i tot has
2: diners. Sí, no, sí, en qüestió de diners, per lo que és la vida de la secció, con los socis que normalment tenim, van passant els anys i aquí estem tot els anys que han estat. I bueno, van fent.
0: A més, és molt diferent, com per exemple tu, que teniu a sobre vostre a ping-pong, plegues la taula i la transportes on vulguis.
2: Clar.
0: I te'n pots anar a la pista Conxita Udina i
2: no, jugar.
0: El billar no.
2: No.
0: O sigui, s'ha de manipular d'una manera determinada, s'ha d'embalar, han de venir unes persones totalment especialitzades per transportar-lo.
2: Moure la taula és molt complicat.
0: Exacte.
2: Molt
1: ja
2: complicat, molt complicat i molt car.
1: Ja
2: molt
1: ho vam car. Fer una vegada, que vam muntar aquí al teatre, vam muntar una exhibició que va vindre precisament el Dani Sánchez i el Segundo García, i la vam fer a dalt, però vam tenir que desmuntar la taula nosaltres. Bueno, va vindre una persona que sabia del tema i que va es dedicar a desmuntar-ho i a muntar-ho, però vam tindre les pissarres. Cada pissarra, quant pesa cada pissarra?
2: Pues cada pissarra pot pesar uns 300 quilos.
1: I van pujar pissarra per pissarra a dalt de tot i allà muntar-ho.
2: I si una pissarra te cau i s'espatlla, pues el billar ja no tens billar.
0: O sigui, jo faig la comparació de moure una taula de billar és com moure un piano, que és superdelicat.
2: Correcte.
0: I necessiten persones especialitzades.
2: Correcte.
0: Que fan transport exclusiu d'això.
2: De billar. 3 dies el procés de desmuntar i muntar, 3 dies.
0: Això són moltes hores, i les hores
1: sí,
0: són cares.
1: Sí, perquè vam desmuntar també el billar que hi havia aquí per poder posar l'altre. I era desmuntar aquest, guardar-ho en magatzem, i allà van portar l'altra taula, desmuntar-la allà i muntar-la aquí una altra vegada.
2: I quan muntes el billar has de tapissar novament el taulell, perquè el pany ja no val, una vegada lo treus, ja no serveix.
1: I és complicat perquè té calefacció. El billar té calefacció, per sota té unes resistències per sota de la pissarra que van escalfant el billar, tenim una temperatura més o menys entre...
2: La mesa normalment està a 32 graus.
1: 20, 27, 32 graus, i per mantindre-la, per no tindre humitat ni perquè corrin una mica més les boles.
0: És molt delicat això, eh?
2: Sí. Molt delicat.
0: Sembla ja un joc per a senyoritos, que diuen, o sigui... Aire condicionat en el billar,
1: sí, bueno, l'aire condicionat...
0: concentració, dedicació... Eh?
1: És imprescindible una sala tan petita com aquesta.
0: Doncs moltes gràcies al Pedro Romero i al Ramon Guerra. Heu estat aquí per explicar-nos com és la secció de billar del Centre Cultural de l'Avenç. Teníem ganes ja de que feia temps que havíem parlat amb el Jordi Figueres,
2: sí,
0: de que passéssiu per la ràdio.
2: Sí, sí, moltes ganes.
0: Finalment ha pogut ser, seguirem en contacte amb vosaltres.
2: I dir sobretot això, que la gent que tingui ganes de provar-lo, que sense cap mena de dubte, que vingui, lo provi, i si li agrada, pues cap endavant.
0: Doncs els teniu aquí. Entreu a l'avenç, passeu pel vestíbul i al fons de tot el vestíbul, passat la porta del bar, trobareu dreta. Una
1: abans
0: porta...
1: Abans d'arribar a la sala del 75 aniversari,
0: exacte,
1: a la dreta.
0: A la dreta, i allà tindreu els companys del billar, que l'única cosa que se sent quan passes pel passadís, perquè ells no parlen, només sents els tocs de les boles. Clar, pum, pum, clar, clar.
1: Pum. Bueno, parlar també se'n parla
0: però
1: una mica.
0: Però poquet, perquè... perquè alguna vegada
1: sí.
0: Que he passat, no, no
1: sí,
0: se senten
1: bueno, normalment
0: moltes...
1: Normalment la concentració, si estàs concentrat, necessites estar callat, però bueno, exacte. Sí que es parla una mica.
0: De fet, allà esteu bé, perquè esteu en un racó que hi ha silenci, bueno, alguns dies hi ha activitats, el 75 aniversari...
2: Algun dia n'hi ha festa, però
0: i
2: bueno.
0: I algun dia a dalt, sí. A la Pau Pujol,
1: el
0: Zumba...
1: I bueno, i el ping-pong, quan hi ha el ping-pong també, perquè salten els jugadors,
2: però bueno,
1: i a dalt se sent, sí, els sostres
0: se sent tot. I a més l'avenç és molt antiga i el tema d'insonorització falla per totes bandes.
2: S'ha de conviure.
0: S'ha de conviure, ja ho has dit tu. Doncs com us he dit abans, moltes gràcies a en Pedro, al Ramon, per ser aquí amb nosaltres. I com sempre diem, quan acabem les entrevistes, una abraçada molt forta a tots aquests socis que fan possible que aquesta secció de billar, sí, doncs funcioni.
2: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada a tothom.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Molt bé, gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Avui us parlem d'una activitat física, lúdica i diria també de divertiment, perquè la gent que la practica s'ho passa molt bé. Avui us parlem de la marxa nòrdica, la que es practica aquí a Esplugues. I en parlarem amb el Jordi Soria i la Carme Cervera, que formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Hola, bon dia.
5: Hola, què tal?
6: Hola, bon dia.
0: Bé, m'agradaria que m'expliquéssiu què és la marxa nòrdica, en què consisteix?
5: Bueno, la marxa nòrdica és caminar amb uns bastons, bàsicament. És una activitat física que intenta que no alteri, que no modifiqui el que és el caminar. L'únic que se li incorporen aquests bastons, que tenen unes certes característiques. I si realment hi ha una tècnica i que es té que aprendre, no? Però podem dir que és caminar amb bastons.
6: La part important és el tema de l'impuls. És a dir, la marxa nòrdica es basa en que ens impulsem amb els bastons, amb la qual cosa guanyem més rapidesa que no caminant normalment.
0: No són uns bastons per no perdre l'equilibri i per la gent gran, per dir alguna cosa, no té res a veure.
6: No, no és un bastó per recolzar-se, sinó un bastó per impulsar-se. I la idea central és aquesta. Nosaltres ens impulsem amb els bastons, avancem amb els bastons. No, no els traiem a passejar, per entendre'ns.
0: I de fet vosaltres feu unes jornades en el que hi ha un dia d'iniciació en el que doneu unes primeres classes perquè la gent sàpiga en què consisteix aquesta tècnica.
5: Sí, això és l'ideal. El que passa que molta gent ens ve i s'incorpora directament a les sessions. Però per això som dos. Aleshores, un porta el grup, diguéssim, que ja està iniciat, i l'altre va ensenyant la tècnica. I això és el que ens fa, doncs, que tothom s'adapti de seguida al grup i que tothom, doncs, tingui aquesta expectativa de, ostres, ja sé fer marxa nòrdica.
0: Doncs va, anem a explicar una miqueta en què consisteix aquesta tècnica, sense explicar-la del tot, perquè es tracta de que les persones interessades s'apropin a la vostra activitat.
5: Bueno, hi ha una cosa que és interessant i és que sembla que la marxa nòrdica sigui una cosa que l'acabem d'inventar i realment no, això fa temps que ja es va inventar en el 1934 em sembla que és, sí, que va ser en els països nòrdics que va haver-hi un moment que justament quan es anaven a fer les primeres olimpiades, doncs van trobar que no hi havia neu i els atletes tenien que continuar entrenant. I llavors què van fer? Vam començar a entrenar amb bastons però sense neu, per continuar amb la seva forma, la forma física. O sigui que estem parlant de fa molts anys la marxa nòrdica ha anat evolucionant i ha anat passant de país a país, i aleshores, bueno, és una activitat que té molt d'èxit. Té molt d'èxit perquè té una cosa molt interessant, i és que s'amolda molt bé a qualsevol edat. Que és per gent gran? Sí, sí, sí, pot ser, però també per gent jove, per nens, per famílies i per tothom, perquè s'aprèn molt ràpid i de seguida notes aquell gustet de fer activitat física, d'aconseguir coses, de pujar per la muntanya, tens el contacte social i tens el contacte, pues, d'això, de la natura, que també és una cosa que a vegades els que vivim a la ciutat ens fa falta.
0: Podeu seguir les xarxes socials d'aquesta activitat, que és Marxa Nòrdica Esplugues, només que ho busqueu a l'Instagram de seguida al cercador, amb la lupa ho trobareu, i allà veureu totes les sortides que fan, i que s'ho passen molt bé perquè se'ls hi nota.
5: Sí, cada mes sortim a fer una passejada de marxa nòrdica i estem descobrint molts llocs que, bueno, que la gent o no s'atrevia o estaven una mica lluny, i clar, els trepitges, realment vas coneixent puestos que no havies passat mai, i això, pues, també és bastant motivant, perquè a vegades sempre ens centrem en els puestos que tenim al voltant, o a vegades massa lluny, i dius, ostres, si això, ostres, no sabia que estava aquí, no?
0: Quins beneficis ens aporta la marxa nòrdica a nivell de salut?
6: Aviam, hi ha qui diu que quan fas marxa nòrdica mobilitzes el 90% de la musculatura corporal. El que sí que és cert és que mous molts músculs, perquè mous des dels peus fins a la cintura, les escàpules, els braços, l'esquena... I en aquest sentit és molt important. No és només caminar, mobilitzes molta més musculatura. I, per tant, en aquest sentit és important. A banda d'això, és una activitat molt recomanada per persones que han tingut trastorns, com per exemple persones que han tingut càncer de mama, o persones que hagin tingut fibromiàlgia, persones que tinguin o hagin tingut Parkinson. És molt recomanat perquè la coordinació que dones amb l'exercici és molt bona. A banda d'això, beneficis. Bueno, a partir d'aquí tenim beneficis de caràcter físic. El fet de caminar de manera constant ho és. De caràcter psicològic, ja hem dit que és una activitat molt social. Sempre sortim en grup, mai surt ningú sol. Amb la qual cosa, és molt important el benefici social i psicosocial que tens. La gent parla, disfruta, gaudeix de la història.
5: Hi ha una cosa, Jordi, que has dit, que mobilitzem molta musculatura. Has dit un 90, però si aquesta marxa la fas rient, clar, aleshores encara mobilitzes més, perquè estan tots els músculs del cap que es va ja al 100%. O sigui que estem parlant d'uns beneficis cardiovasculars, estem parlant d'uns beneficis musculars, articulars, que bueno, fan que tinguis una vida més saludable, en definitiva.
6: Sí, la idea és aquesta, la idea és salut. De fet, amb el sentit més ampli.
0: De fet, a la Carme se li nota que ara ve d'una marxa, perquè està molt dinàmica.
5: No sóc una mica així,
6: eh? No, però sí que és veritat. Hi ha molts dies que comencem la classe a les 7 de la tarda i comencem ensupits, i l'acabem com a motos. I és així, vull dir, perquè el mateix moviment del grup, parlar amb aquest, caminar, et va produir una sensació molt agradable, i es nota molt.
5: I a més sempre posem reptes, no? Perquè avui teníem el repte aquest de pujar sense parar, hasta dalt de tot. Bueno, doncs hi havia gent que no estava segura de fer-ho, però l'han fet tots i se sentien realment que havien aconseguit un triomf, no? De dir, bueno, he aconseguit arribar fins
6: ara. El José Luis ens deia que ell feia 2 anys, ell no era capaç de pujar caminant a la plaça Mireia, a tall d'exemple. I avui he pujat com si hagués sortit de casa. Vull dir que... I em deia, jo fa 2 anys, a dures penes, pujava fins aquí. I dius, bueno... Vull dir que és una cosa que...
0: La sinergia que es crea, clar, anant amb altres persones.
6: Exacte.
0: Sí.
6: Sí.
0: Faria falta algun tipus de revisió mèdica per practicar la marxa nòrdica en alguns casos?
5: Bueno, sempre és bo, no? Tindre un control de quin és el teu estat físic, però com camines... Saps? A veure, no fa falta. Ara, que si tens una dolència, em fa molt mal l'esquena, no sé què, vale, doncs primer anem a veure el que tens i després segurament inclús et recomanarem a fer això, concretament en el tema de l'esquena, perquè treballem tots els paravertebrals, els muscles que acompanyen la columna vertebral, amb aquest moviment de balanceo dels braços, doncs fa que es tonifiquin, i això fa que l'esquena no faci tant de mal. O sigui que totes aquelles persones que estan molta estona sentades o molta estona de peus, aquest esport és ideal.
6: El que sí que és cert és que quan anem a fer marxa nòrdica, el primer que hem de fer és explicar què ens passa. M'explico, no pots venir a fer marxa nòrdica i tenir, jo què sé, qualsevol dolència i no explicar-ho. Penso que el que s'ha de fer és explicar-nos-ho. A partir d'aquí ja veurem, és el que diu la Carme, ja veurem què té, ja veurem com ho tractem, ja veurem què podem fer. I és el més fàcil. No cal una revisió mèdica per fer això. Jo penso que no
0: és necessari. I que cadascú també es coneix les seves limitacions,
6: clar, Exacte. I a més que el ritme es va adaptant. Vull dir, no anem a fer curses. Ja en parlem de les curses, però nosaltres, quan anem amb els grups, no fem curses. Vull dir, si hem d'anar més lents, perquè aquella persona aquell dia va més lenta, doncs com un va al davant i l'altre va al darrere, doncs un es queda al darrere i l'altre va al davant. I a partir d'aquí et vas organitzant.
5: Bueno, és que tenim, com tenim dos grups, hi ha un grup que és més avançat que l'altre, i aleshores tenim aquells dos nivells i juguem.
0: Quan va començar la marxa nòrdica aquí a l'Espluga Viva?
6: Un dia estàvem reunits a la junta del centre excursionista i va aparèixer la Carme per la porta, a les 8 del vespre, 8 i mig, va aparèixer la Carme per la porta, va picar, va entrar i ens va dir: jo voldria fer marxa nòrdica amb vosaltres, us interessa? Us puc muntar grups, us puc muntar cursets. I ens vam quedar com una mica de... ¿Qué le decimos a esta mujer ahora que ha aparecido de repente?
0: ¿Y quién es? ¿Y dónde viene?
6: Exacto, no volíem de res, però absolutament de res. Bueno, sí. Al cap de 15 dies fèiem una sortida un dissabte al dematí i a partir d'aquí vam començar sortint un dissabte al dematí per provar-ho amb ella i, bueno, quasi cada dia, bueno, quasi cada setmana. És que durant la pandèmia pràcticament no vam ni parar, era l'única activitat en funcionament que teníem a Espluga Viva, la marxa nòrdica. I ara
0: parlarem dels grups que deia ella.
6: Una massa crítica, per entendre'ns, sí. Al voltant de les 60-70 persones. Això vol dir que nosaltres cada setmana movem al voltant de 30-35 persones, més o menys,
0: Amb dos grups, dimecres i dijous.
6: Dimecres i dijous.
5: I després del dissabte, que fem la sortida, l'excursió, diguéssim, que hi ha uns altres 30.
6: I el diumenge anem al voltant de 25-30.
5: Ara, els dos grups que m'estan sentint, que els he dit que els saludaria, tots tenen el mateix, més o menys el mateix nivell. Potser imprimim una mica més d'intensitat els dijous, vale? Però perquè fa més temps que estan fent-ho. Però els dimecres, a tope, superbé,
6: Sí, però el dimecres podríem dir que és el grup d'iniciació i el dijous podríem dir que és el grup de perfeccionament. Però tampoc és tan així, perquè al final a mi em cau bé la gent de dimecres i vinc dimecres, a mi em cau bé la gent de dijous i vinc dijous. Al final una mica és això, no és una distribució tan extrema del nivell.
0: Val, doncs ara anirem al que dic jo, als moments de la publicitat. Ara us parlarem que l'Espluga Viva està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, d'aquí d'Esplugues, a tocar la carretera de Cornellà, és on està l'Espluga Viva, que teniu un horari de secretaria que va de 4 de la tarda a 8 i que més o menys és cada dia. Els dimecres és la tarda que està tancat. També teniu un telèfon, que és el 93 473 3909, i aleshores qualsevol persona que s'apropi a l'entitat, doncs, pot demanar els horaris, els preus de les inscripcions per aquesta activitat. Perquè ara sí que parlaríem, per fer l'activitat cal ser soci de l'entitat?
6: No. Nosaltres funcionem amb persones que són socis i persones que no ho són. De fet, tenim una tarifa per socis, lògicament, i una tarifa per no socis. I no cal ser soci. Es pot venir perfectament a fer marxa nòrdica amb nosaltres sense ser soci.
0: I també abans, fa una estona, la Carme comentava que a part de l'activitat setmanal també esteu fent sortides mensuals. I ara aquí és on voldria anar jo, aquestes activitats que feu cada mes,
5: Sí.
0: Que les trobem a Instagram i que les convoqueu, sí, en suficient temps.
5: Sí.
0: Ho porteu una algunes l'heu fet les feu aquí a Esplugues, algunes també heu sortit.
5: Sí. Bueno, a final d'any ens reunim i aleshores organitzem totes les excursions de l'any. O sigui que les tenim pensades des del principi d'any, diguéssim. I aleshores intentem que anar per diferents sectors a prop de Barcelona, jo crec que no anem massa, no més de 60 no. quilòmetres.
6: La idea és sortir al dematí, o sigui, venir a dinar a casa.
5: Val.
6: La idea principal és aquesta. Hem de poder anar a un lloc on poder fer marxa nòrdica, descobrir coses noves, però que estiguem prou de prop de casa com per venir a dinar. Són excursions de 3 hores, 3-4 sí. hores, més o menys. Quedem cap a les 9 del dematí i cap a la 1 i mitja, a les 2, on hem estat aquí a Esplugues. Sí. I la distància és això, 40, 50, una hora de cotxe, com a màxim.
5: Sí, com a màxim.
0: I més o menys és això, una durada de 4 hores, sí. amb poca dificultat.
5: Sí. Sí, sí.
6: Són una distància que fem aproximadament estarà al voltant entre els 10 i 12 quilòmetres aproximadament, que és una cosa que més o menys tothom que tingui una mica de forma física, que hagi caminat una miqueta, la pot assumir. I el desnivell que fem tampoc és una cosa molt complexa.
5: No supera els
6: 300-400 metres.
5: No el supera mai.
0: Aquesta podria ser la clau de l'èxit que està tenint la marxa nòrdica a molts llocs?
5: Jo crec que és perquè no, de seguida no t'es beneficis, saps? Ostres, de seguida dius, ostres, mira, no m'atrevia a pujar aquí a la plaça i ara no només no m'atreveixo, sinó que arribo. Ostres, tenia massa relació amb la gent d'Esplugues i ara tinc molts amics. Jo crec que és això, els beneficis, diguéssim, que notes en el teu poble de seguida, amb el cos, de salut. Exacte, de salut i també el social.
0: I psicosocials, podríem dir.
6: I aquesta facilitat per fer l'activitat.
5: És fàcil.
6: És una activitat fàcil, amb uns bastons i unes sabates, pot ser marxa nòrdica.
0: Que són relativament barats.
6: Exacte. Els bastons que no els tens, te'ls deixem nosaltres. El de sabatilles tothom en té, crec. Vale? Però la facilitat del tipus d'activitat no suposa, jo què sé, pots fer pàdel, que si la raqueta, que si el golpe, que si no sé què, és molt complexa.
5: Que el lloguer de la pista.
6: Vale? Però no, marxa nòrdica, quedem a una hora, sortim a caminar pel carrer, amb els bastons, tornem, i això va acompanyat d'aquests beneficis que dèiem ara. Jo crec que tots aquests elements junts són els que la fan gran.
0: Abans heu dit que fins i tot amb la Covid no veu parar de fer activitat. Faci fred, faci calor.
5: Exacte. Sí. Avui estava contenta perquè he vist la llum, perquè la nostra activitat comença a les 7. I dic, ostres, que bé, i feia bon dia, i perquè clar, a l'hivern comença la classe a les 7 de la tarda, que és de nit. Però allà estamos, vull dir, amb fred i amb foscor, però seguim a tope.
0: Doncs reivindicarem la franja horària d'estiu sí, per poder practicar l'esport.
6: Tu parlaves de la sortida del pantà de Vallfornells.
5: Sí.
6: El dia del pantà de Vallfornells vam aparcar els cotxes a 4 sota 0 i vam començar a caminar. Al cap d'una estona, sí, aviam.
5: I eren molts.
6: Sí, eren molts. Comences a caminar i tens fred, però al cap d'una estoneta, quan vam arribar a la pujada de dalt, sí. vam haver de parar amb una corbata doncs els abrics. Val? Vull dir que, no, el cos escalfa quan camines, no hi ha problema.
0: I una altra cosa que voldria afegir, perquè jo sóc associada de l'entitat i em va fer il·lusió que en l'informe anual de l'entitat es va dir que l'augment que hi havia de socis aquest 2022 era en part per persones que estaven apuntades a l'activitat de marxa nòrdica i que finalment havien decidit fer-se socis de l'entitat, doncs primer perquè volen fer l'activitat i segona perquè han vist la resta d'activitats que es fan a la mateixa entitat.
5: Sí, sí, és correcte.
0: Doncs felicitats
5: sí.
0: a l'equip per assolir aquest
5: repte,
0: augment.
5: No? Sí. D'augment de socis. Bueno, la veritat és que, a veure, primer ho fem bé.
6: No. Són bons, són bons.
5: Bueno, però tenim moltes hores de treball i de feina i també d'il·lusió, perquè les coses quan se fan amb molta il·lusió generalment surten molt bé. I una altra cosa és que el Jordi em fa molt de cas, que jo sempre estic proposant coses i ell diu, vale.
6: Bueno, sí.
5: I entre el que ell s'inventa i el que jo m'invento pues, i el que treballem i l'acolliment que ha fet l'Espluga Viva amb aquesta activitat, això és important també de dir-ho, doncs ha fet que proliferi la marxa, no?
0: Perquè, clar, tu arribes a l'Espluga Viva un bon dia, entres per la porta, fas sí. una proposta...
6: Sí. Ara hi ha sòcia, també.
0: Sí. I te l'accepten. O sigui, tu...
5: Sí. Jo vaig dir hola. Sí, sí. Sí, sí, vinga, on allà reunits. Sí, vaig explicar una cosa que crec que podria ser interessant per l'entitat i vaig proposar la marxa nòrdica i dic, i el que podem fer és un dissabte ho fem per fem tothom, un tastet. I a partir d'aquí pues, vam veure que podia tindre èxit. O sigui que...
0: Seria el que diem ara, una jornada de portes obertes.
5: Sí, eh? sí, correcte.
0: Per fer-ho. Doncs ara sí que gràcies a tots dos, a la Carme Cervera i al Jordi Sòria. I quan acabo els programes sempre poso una música de comiat. Així que m'agradaria que em diguéssiu alguna cançó que us agradaria que posés.
6: Jo crec que Caminem lluny.
5: Sí, del doctor Prats. Jo crec que estaria bé.
6: Seria una bona cançó.
0: Doncs vinga, molta marxa.
5: A tope.
6: Moltes gràcies. Vinga, fins ara.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
1: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gràcies!
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: el mateix.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, no, no, no, no, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
4: Duro con él.
5: Xerrem de Reu, programa d'entrevistes amb persones vingudes de Reu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem de Reu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
6: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
7: Moure, soroll.
6: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure, soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure, soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Perquè crec que hi ha un retorn molt terrible allà dintre, no?
1: Maria del Mar Bonet, al matí de Catalunya Ràdio. Serà un matí gloriós.
2: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
3: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
2: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
3: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
2: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3Cat.
4: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3K. Disponible a les principals plataformes digitals.

0: Parlem de vestuari, perquè fa unes quantes nits aquí al programa la Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona, ens feia aquesta pregunta.
1: Escolta, sisplau, jo volia preguntar de TV3, els presentadors i locutors que porten aquesta roba i cada dia es canvien, com ho fan? Qui els diu que tenen un assessor? O poden triar ells la roba? I què en fan de tanta roba?
0: Totes aquestes preguntes li hem traslladat a la Laia Guarner, que és la coordinadora de vestuari de TV3, i ella ens treu de dubtes.
2: Aquí a TV3 disposem d'un departament, el de disseny de vestuari, amb un equip de professionals que fa la tasca de triar el vestuari de les diferents persones que surten per pantalla, ja siguin conductors, presentadors, actors... Un cop acaba el programa o aquella persona ja no fa més pantalla, aquestes peces van a parar a la vestiteca, que la vestiteca és, diríem, entre cometes, la nostra biblioteca, on emmagatzemem totes les peces que s'han utilitzat i que podran servir per fer altres programes. I quan aquestes peces acaben la seva vida útil, les derivem a una organització sense ànim de lucre.
0: Doncs ja ha sentit els oients, la Carmeta, que és com preguntava, que es fa servir en diferents vegades i quan s'acaba doncs es dona aquesta organització sense ànim de lucre. Per tant, dubte resolt. Anem a buscar altres preguntes que heu fet aquestes últimes setmanes i que encara ningú ha contestat. Per tant, jo us les deixo aquí, les poso sobre la taula i vosaltres ja aneu pensant. Podeu trucar demà al 93207474 o bé deixar-nos un missatge al WhatsApp de la Nit dels Ignorants, 667-220-148. Per exemple, amb la Mariló des del Poble Sec ens demanaven com es calcula la sensació tèrmica. Allò que quan veus la previsió del temps et diuen fan 13 graus, però la sensació tèrmica doncs fa que sembla que n'hi hagi 10. La Carme, des de Barcelona, qui paga els grafiters? En Joan Josep, des d'Ulldecona, volia saber en quin any les ràdios van passar a emetre per FM, per freqüència modulada. L'Aleix, des d'Esparreguera, preguntava quants anys viuen les orenetes. La Concepció, quina eficàcia té l'herba de Sant Joan contra la depressió, ens demanava. I en Miquel, des de Sabadell, volia saber quants pobles nudistes hi ha a Europa i una mica com funcionen aquests pobles. Tot això, si algú hi ha anat mai o té alguna referència, doncs serà bona. Tot això són preguntes, com deia, que heu fet aquestes últimes setmanes aquí al programa, via missatge o quan truqueu al telèfon del directe, i que encara no hem respost. Cada dia anem destacant algunes perquè aneu fent memòria i anem responent a poc, de manera que anem confeccionant doncs aquestes respostes al programa, i a vegades d'algunes de les coses que ens pregunteu o que demaneu acaba convertint-se en una entrevista, perquè doncs és tan diferent, és tan curiós el que demaneu, que allò mereix una entrevista, no només una resposta. I a vegades ho fem, perquè jo sempre ho dic, que gràcies a les vostres preguntes o a les vostres reflexions, moltes vegades surten temes molt interessants que en definitiva ens fan que tots plegats, l'equip de la Nit dels Ignorants inclòs, aprenguem cada dia coses noves. I ara ha arribat aquell moment de la nit, després de dues setmanes de llegir contes dels ignorants, doncs arriba aquell moment de la nit que jo saludo una persona que ens porta nova saba, que ens porta noves històries. Veiem què passa aquesta setmana.

0: Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Va, que comencem setmana nova de contes nous i després de dues setmanes boniques, intenses, llegint els contes dels nostres oients ignorants, Anna Maria Ricart, bona nit.
2: Bona nit.
1: De moment això s'ha acabat. Sí. No vol dir que un altre dia tornem a posar la iniciativa sobre la taula, perquè ha estat força ben rebuda.
2: Ben rebuda, i hem rebut uns contes
1: molt
2: estupendos,
1: molt xulos,
2: i jo estic molt contenta.
1: Que sí? Sí? Jo també, i crec que la gent també. Algú va dir fins i tot que li havien agradat més que d'autors que publiquen.
2: Ja pot ser.
1: Que, saps què vull dir? Però avui tornem a deixar els oients que continuïn pensant en quins contes poden escriure en el futur. Aquesta setmana què ens portes?
2: A veure. Doncs situem-nos, Marta, a inicis del segle XX, a Nova York, però ni és de dia i estem passejant per Central Park, ni és de nit i estem a punt d'entreveure un musical de Broadway.
1: Llàstima.
2: És de nit i sí, som a Broadway,
1: sí,
2: però estem a punt d'endinsar-nos en el submón del joc, de la màfia i de la vida d'aquelles persones que diríem que són poc recomanables.
1: Ai, mare, sí.
2: I ho fem de la mà de Damon Runyon. L'editorial Coma Negra ha publicat una selecció del seu relat sota el títol Dèries de Broadway. L'edició i la traducció han anat a càrrec de la Carme Geronès.
1: Molt bé, doncs d'entrada m'ho has d'explicar una mica qui era aquest Damon Runyon, que jo no tinc el gust de conèixer.
2: Jo tampoc,
1: Jo
2: tampoc.
1: Es tracta d'això?
2: Va néixer el 1880 a Kansas, on el seu pare editava un diari. Després la família es va traslladar a Colorado, on ell, en Damon Runyon, va treballar en diversos diaris, i finalment es va traslladar a Nova York, on es va convertir en un famosíssim cronista esportiu.
1: Ah.
2: Seguia els New York Giants, futbol americà,
1: sí,
2: la boxa professional, i va acabar escrivint sobretot sobre béisbol. I va conèixer aquest submón del qual parlàvem.
1: Clar.
2: El seu millor amic, per exemple, era comptable dins d'aquest món del crim organitzat.
1: Ah, sí? Tenia un amic comptable del crim organitzat. Perfecte, molt bé.
2: Paral·lelament a la seva vida com a periodista esportiu, escrivia relats sobre aquest món que ell coneixia també, i també va tenir èxit. Escrivia amb un estil molt propi, gairebé sempre en present indicatiu, encara que fos per explicar coses passades, ja ho sentiràs,
1: sí,
2: és molt curiós, i ple d'argot, i era un estil tan característic que va donar pas al qualificatiu de ranyonisme.
1: Ai, mare meva, sí, molt bé.
2: Són contes sobre el món teatral de Broadway dels anys 20 i 30 del segle passat, durant l'època de la llei seca, sobre el món clandestí del joc i les apostes, sobre el crim organitzat i tots els personatges que pululaven per allà. Estafadors, gàngsters, carteristes, dones coristes, dones que treballaven en locals d'estriptease, i crítics teatrals també apareixen.
1: Ah, també són allà?
2: Sí, sí, per allà. Són històries que ens expliquen molt d'humor un narrador, que no sabem qui és, però que també vagabundeja per allà, una mena d'alter ego de l'autor. I als anys 40 moltes d'aquestes històries es van sentir a la ràdio, convenientment dramatitzades.
3: And now, back to the Damon Runyon Theater and the famous story, The Idol of Miss Sarah Brown.

0: saying Miss Sarah Brown is a mission worker and the sky is a gamble. How he gets that name is because...
1: I molts dels seus contes, Marta, també es van compartir en pel·lícules, com, per exemple, Dama per un dia, dirigida per Frank Capra.
2: Carai.
1: Little Miss Marker, protagonitzada per Shirley Temple. O Guys and Dolls.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Aquesta
1: amb
2: sí.
1: Amb Marlon Brando, Jean Simmons i Frank Sinatra, que està basada en el musical del mateix nom, i aquest musical està basat en dos relats...
2: Ah, sí?
1: ...del Damon Runyon, sí.
2: Aquesta no la sabia.
1: I un d'ells... és el que començarem a llegir avui, que es diu Pressió Sanguínia, i que ens ocuparà 3 dies.
2: Ui, sí, en aquests, llarg.
1: Sí, és que sí. Són llarguets. Però són, ja veureu, si entres, són molt interessants. En aquest relat seguirem el narrador i el seu acompanyant no desitjat tota una nit per aquest Broadway clandestí. Ens hem d'imaginar que som en una pel·lícula, en blanc i negre, que és de nit, que estem a la cantonada del carrer 48 i la 7a Avinguda de Nova York, i que...
2: Va, Pressió Sanguínia dins les dèries de Broadway de Damon Runyon, publicat per Coma Negra, amb edició i traducció de Carme Geronès.
1: Deuen ser 12:15 d'una nit de dimecres i m'estic plantat a la cantonada del carrer 48 i la 7a Avinguda pensant en la meva pressió, una cosa que no m'havia tret mai la son. De fet, no n'havia sentit a parlar mai de la meva pressió sanguínia, fins aquest mateix dimecres, que va aixecar el doctor Brennan per qüestió de l'estómac, em posa un estri que m'estrenya el braç i em diu que tinc la pressió més en l'aire que l'esquena d'un gat a la guait del perill, i diu que vagi en compte amb el que menjo i que eviti les emocions fortes perquè, si no, farà un pet com una gla. Una persona nerviosa com vostè amb la pressió disparada ha de fer una vida tranquil·la, diu el doctor Brennan. Són $10, afegeix. Doncs sóc aquí, en aquesta cantonada, i penso que no ha pas de ser tan complicat evitar les emocions fortes, tal com va tota la ciutat, i que tant de bo tingués els $10 aquells per jugar-me'ls amb en Bon Solet a la quarta carrera de Pimlico de l'endemà, quan de cop aixeco la vista i veig que tinc al davant en Charlie Panocha. De tota manera, penso que ara mateix el veig venir i ja us podeu jugar tot el cafè que es cull a Java, que me'n vaig de pet a un altre lloc, perquè és un paio amb qui no vull tenir tretzes. M'estimaria més no tenir res a veure. Fins diria que en aquesta ciutat ningú no en vol saber res d'en Charlie Panocha, perquè és força de maltractar. Deu ser el paio de més maltractar del món. En Charlie Panocha és alt i gros, amb unes amenaces de por, força mala ganya, i tant se li dona de tirar per terra qui sigui, i quan ho fa no li ve d'aquí de trepitjar-li els morros. Passa que aquest Charlie Panocha és d'allò que en diuen ombregues, porta la pipa a la butxaca dels pantalons i la sol fer servir per deixar algú més glaçat que un caramell si no li agrada el caient del barret que porta, perquè en Charlie Panocha hi té molt de punt amb els barrets. El cas és que en aquesta ciutat s'encarrega un fart a trets i molts d'altres a cops de faca, i només hi ha una raó perquè no sigui a la presó: n'acaba de sortir i les autoritats encara no han tingut temps de rumiar alguna cosa per tornar-lo a engarjolar. En fi, que m'adono que en Charlie Panocha corre pel barri quan sento que diu: vaja, vaja, vaja, ja hi som tots. Tot seguit m'enganxa per les solapes de manera que no em puc esquillar, i no és pas que no en tingui ganes. Ei, Panocha, li dic tot amable, com ho tenim això? Anar fent, respon ell, me n'alegro de veure't perquè buscava companyia. Vinc de Filadèlfia, 3 dies de negocis. Tot bé per allà, no? Responc. Però allò em neguiteja, perquè sóc dels que segueixen els diaris i no se m'escapa quin tipus de negocis fa en Panocha a Filadèlfia. Ahir mateix llegeixo una petita ressenya d'allà i m'assabento que hi han cosit a bales en Gus Smallwood el sorrut davant de casa seva. És cert que no sé si en Charlie Panocha és el que ha apel·lat en Gus Smallwood el sorrut, encara que en Charlie Panocha és a Filadèlfia quan pelen en Gus Smallwood el sorrut, i sé, com qualsevol altre, que 2 i 2 fan 4. És com si hi ha un atracament en un banc a Cleveland, a Ohio, i en Panocha és a Cleveland, a Ohio, o per allà a prop. Per això em despaciento i m'imagino que em va pujant la pressió per moments. Quanta pasta dus a sobre? Em pregunta en Panocha. Jo estic plomat. Un parell de dòlars, estirant molt, panotxa, li dic. M'han esclat 10 al metge per dir-me que tinc la pressió fatal. Però si et calen, compte-hi. Amb un parell de dòlars no anem enlloc dos paios de categoria com jo i tu, diu en panotxa. Anem fins a la timba de Nathan Detroit i en guanyem uns quants més. Jo, com és natural, no tinc pas ganes d'anar a la partida de Nathan Detroit i si en tingués no hi aniria a menjar-li panotxa perquè de vegades, sobretot a les partides, et jutgen per la companyia i en Charlie Panocha no està considerat com de les millors. En fi, no tinc pasta per jugar i si en tingués no la posaria als daus. Més aviat l'apostaria per en bon solet o me l'enduria cap a casa per pagar algun rebut, com ara el del lloguer. A més, recordo el que m'ha dit el doctor Brennan, que eviti les emocions fortes i sé que el local de Nathan Detroit n'hi haurà si s'hi presenta en Charlie Panocha, que em pot pujar la pressió i que puc fer un pet com una gla. Ara mateix no toca la sang, se'm va embalant de mala manera, però com és natural no em discuteixo amb ell i ens n'anem cap a la partida d'en Nathan Detroit. Aquest vespre juguen a un garatge del carrer 52, tot i que de vegades ho fan en un restaurant del carrer 47 o a la rebotiga d'un estanc del carrer 44. La qüestió és que les partides d'en Nathan Detroit poden ser a qualsevol lloc. Van canviant cada vespre perquè no té cap ni peus anar-ho fent sempre al mateix lloc fins que la pasma troba l'amagatall. Per això mateix en Nathan Detroit munta la partida ara aquí, ara allà, i els ciutadans que hi volen participar cada dia han d'esbrinar on es troben. Val a dir que quasi tot el personal de Broadway sap on ha d'anar, ja que en Nathan Detroit té gent que va d'una banda a l'altra donant l'adreça i el mot de pas del dia. Doncs bé, quan ja arribem en Charlie Panocha i jo, hi ha en Jack, el sapat, a dins d'un cotxe, a fora del garatge, del carrer 52. Me li acosto i em diu molt fluixet: Kansas City, que és el mot de pas. Encara que no ens en cal de mot de pas, perquè en Pic pugem l'escala del fons del garatge i ens veu per l'espiell, en John el Massís, el porter, obre de pressa, mentre ens dirigeix un cop de cap simpàtic. Ja se sap que en aquesta ciutat ningú no triga gens a obrir quan el que pica a la porta és en Charlie Panocha. El local de sobre del garatge és brut, carregat de fum, i s'hi fan les partides en una taula de billar arrossinada, al voltant de la qual la plana major hi està tan atapeïda que no faries entrar ni amb un mall una agulla de fer mitja entre el braç de l'un i el de l'altre, perquè resulta que ara mateix la pasta circula mansalva i molts ja han tret faves d'olla. I també he de dir que n'hi ha que no estan per orques. Algun et pot engegar un tret al cap o a la panxa i continuar la seva com aquell que res. Doncs bé, quan hi veig paios com en Harry el cavall, de Brooklyn, en Sam Levinsky, My Tankies, i en Louis Solitari, de Harlem, me n'adono que no sóc el millor lloc per la meva pressió, ja que són paios de molt mala mena i en aquesta ciutat tothom ho sap. Aquí, però, estan entatxonats al voltant d'aquesta taula amb en Nick el Grec, en John Sandrós, l'Okay McKay i molts altres. Gent de pes, amb feixos de bitllets que duen a sobre com si fos paperassa per llançar. Darrere d'aquests, a la rotllana, hi ha una pila de segones files que de tant en tant fan passar la mà endavant com poden per fer una aposta. I també s'hi veuen els anomenats repassos, que presten quartos amb uns interessos de campionat als que han quedat plomats, fent servir rellotges, anells o de vegades botons de puny com a fermança. Doncs bé, tal com dic, quan arribem a la taula no hi ha lloc ni pel paio més escardalent que us pugueu imaginar. Però en Charlie Panocha saluda amb un espinguet considerable, tothom gira el cap a un costat i l'altre, i en un instant es fa un buit per en Charlie Panocha i un altre per mi i tot. Sembla ben bé art de màgia que quedi lloc quan de primer no hi havia ni un bocí d'escletxa.
2: Mare meva! Això acabarà com el Rosari de l'Aurora. Tres dies, aquest conte sí. Dura? Tres dies hem d'esperar.
1: Acompanyarem el narrador i en Charlie Panocha.
2: En les aventures, ara aquí, a veure després per on continua. Perfecte, Anna Maria, fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.

Doncs hem acabat el primer programa de la setmana després d'aquest pont de l'1 de maig, així que acabem d'agafar la dinàmica i ens acabem de posar les piles per poder fer tota la setmana, que aquesta és sencera, de dalt a baix. O sigui, aquí no hi ha festes ni festius, res. D'avui fins dijous a la nit. Per tant, tenim ganes de sentir-vos. Això sí, serà a partir de demà a les 12 de la nit, com sempre. Gràcies per ser amb nosaltres. Escoltem ara el butlletí de les dues i nosaltres tornem demà, com deia, a les 12. Que descanseu, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys fins dimarts. El tribunal ha decidit prorrogar la presó de l'activista barceloní d'origen palestí i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. La fiscalia al·lega que tenen vincles amb Hamas, però no els ha acusat formalment. Els activistes han declarat aquest diumenge davant del jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
1: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola. Més notícies, Carola Gil.
3: Els Estats Units escortaran des d'aquest dilluns els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz. Així ho ha anunciat el president Donald Trump a través de la seva xarxa social, on ha indicat que les darreres converses amb l'Iran estan sent molt positives. Divendres, Trump va qualificar d'insatisfactori el pla iranià de 14 punts per posar fi a la guerra, però en canvi després s'ha mostrat partidari d'analitzar-lo a fons.
1: Arrenca una nova setmana judicial que carregada a Madrid. El plat fort serà aquest dilluns amb la declaració de José Luis Ábalos en el judici de les mascaretes que arriba a la seva recta final. L'exministre podrà respondre a les acusacions sobre el pagament de comissions en una sessió que s'espera que s'allargui tot el dia. També aquest dilluns, per un altre judici, el de la Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
3: Aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida dels treballadors de Girona Més Net a l'empresa